recorda quan encara no arribava a caronar els serrells a la llum de l'eixida. Era molt baixeta, estava amb les flors. Feia saltironets i en tocava les puntes. I pensava, potser de gran hi arribaré. Ara hi passa la mà i fa moure els serrells. És més gran que les plantes. I ella encara se sent com la nena aquella. Aquella nena que jugava amb els serrells de les llums, de les eixides, i agafava flors i les arrencava.

campaneta daurada del meu carret de fira, cavallet de cartró, de mig pam, tot pintat, havent caminat tant pels camins sense ira, que ara ens cal reposar i agrair nostre fat. Ja no tornaré més fent «Osca! Osca!», corrent a carregar amb palets el teu quadrant de fusta. Campaneta daurada, tu em sabies content? Ara em mena la gent i tot hora t'injusta, i sóc infant encara, i no puc fer-ne esment. Cavallet de cartró, tu em sabies la joia. Si ara jugués a córrer, què diria la gent? Trobaran molt millor que estimi alguna noia, tant si és vella com no. Cavallet tot pintat, campaneta daurada, i que us deixi el terrat.

La història d'un estel. M'han portat un estel de Bangkok. Representa una serp i té una llarga cua clapada amb verd i vermell. Hi ha estels que són paons, papallones, dracs

No sé d'on venia l'estel de Nazaret. I aquí diu que es tracta d'una aparició d'un cometa o d'una conjunció astral. El que sembla clar és que els estels són el cel. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. Jo mai no oblidaré els estels de Hong Kong, ben diferents als tailandesos. Parlo dels estels que jo vaig veure, diu l'Espinàs, en un suburbi misèrrim, on unes patètiques barraques, construïdes damunt una barreja d'aigua bruta, de llot, de residus i quitrans, i enfilats damunt les teulades d'aquestes cases on vivien, uns infants feien volar els estels. Era com si d'alguna manera es volguessin desenganxar de la misèria que tenien sota els peus. Eren estels modestíssims, improvisats amb deixalles. Retallats en la grisor del capvespre, els marrecs miraven en l'aire aquella petita superfície que mirallejava, que recollia l'últim raig de sol al capdamunt del fil que ells retenien fermament amb les mans. I vaig pensar jo que aquests nens esperaven el miracle d'enfilar-se ells mateixos cor damunt cap a l'estel.

I tot plegat no és res més que un miratge. Un món que no pots veure en cap mirall, però que els anys, l'àspera solitud, han ben configurat i els prens, si vols, i adopta formes convincents i clares. Secretament, la vida que s'esfulla fecunda els pous. Pels clars camins de l'aigua, tots els silencis, novament, amb el vent que s'aixeca amb claps de boira.

Contar un fet sovint té mals acostaments. Les fetes s'afuen. Passa que una persona explica les coses. Les paraules arriben molt després de les fetes. Quan un conta una cosa, sap prou, com a mínim, que és mentider o venut. Les fetes no són coses. Un fet són moltes persones que et desitgen. Jo puc contar el que els altres han fet de mi. Si dic jo mirava, tant el pronom com el verb són una malifeta de la veritat. Contar? No. Recordar. Recordar, recordar, significa donar el cor. Acostar les coses al cor. Això és contar un fet.

un passatge del Petit Príncep. L'asteroide on habitava el Petit Príncep estava infestat de llavors de baobab, però el jove personatge d'Antoine Supery es tractava d'unes llavors terribles, perquè d'un baobab, si no ets a temps, ja no te pots desfer mai, mai, mai. Ocuparà tot el planeta. Et foradarà amb les arrels. I si el planeta és massa petit i hi ha masses baobabs, el rebenten. Això explica que als matins, un cop llevat i arreglat, el Petit Príncep arregli també el compte del planeta. T'has d'obligar regularment a arrencar els baobabs així que els distingeixis. Al Senegal i d'altres puntes d'Àfrica Negra, el baobab és un arbre sagrat. La fruita del baobab, per exemple, és utilitzada per fer minvar els mals de panxa i altres malestars. Saint-Exupéry va exercir d'aviador anant de la Seca a la Meca i ens fa observar que allò que és beneficiós i estimat en un indret no necessàriament és beneficiós i estimat a tot arreu. Al contrari, pot causar estralls irreversibles en astres varals, especialment quan creix de forma indiscriminada. Això ho diu el Petit Príncep.

Quan torno de sol, d'enlloc, tot em sorprèn i descobreixo nous esclats de vida. No som mai tristos als retorns, si amb ells recuperem allò que tal vegada consideràvem ja perdut per sempre. Per això vello fites i camins, i no em són gens estranys a la mirada. Sols dic l'estricta solitud que m'envolta des d'un angle discret d'aquella tarda. Martí i Pol.

El color de la pell, el color dels ulls, els llavis vermells, el color d'una síndria, la intensitat colorant del safrà, els boscos de fulles caduques, daurades, el cel, aquest cel immens que ens acompanya sempre, cada dia diferent, amb blaus intensos i la generosa esplendor del capvespre. He passat al llarg de la meva vida moltes hores mirant les postes de sol. Mai dues iguals. Un degradat de matisos omple el cel des de l'Orient fins a l'Occident. Uns delicats colors acompanyen l'horitzó al final del dia. I quan els núvols són presents, les seves formes i colors dibuixen capricis imprevisibles. L'art de Sant Martí.

La sang de paper. De vegades m'agrada seguir el candell de la vorera i caminar a grans passes com si comptés les pedres. Així deixo el cas a pavellones i em trec la barba postissa. El camí té una bandada de planura i a l'altra el matoll espès amb un bosc de pins secular al fons. Joan Bros.

0: Buscant coses antigues, Ciceró el va escriure quan tenia 62 anys per ajudar amb un amic seu, que en tenia 65, per suportar l'edat que tenia. És un llibre divertit i ple de contradiccions. És molt bona la contradicció. Ciceró explica que un dels grans mèrits de ser vell és que ens deslliura de l'apetit dels plaers sensuals en el moment en què ell acaba de casar-se amb una noia de 14 anys. És que no es deu existir cap molla que faci tots els vells iguals, com no existeix cap que ho faci els joves. Com deia aquell home, només els papes i els reis encara poden parlar en plural. I nosaltres potser per això també diem que Ciceró deia que li agradaven els vells. Els vells que tenien alguna cosa d'adolescent. I els adolescents que tenien alguna cosa de vell. Hem tornat bastant enrere. Fins aquí, Pluja d'Estels. Avui tenim un oient molt especial que es diu Anand, que és el meu amic. ¿Te ha gustado el programa, Anand?
1: Mucho, me gusta mucho.
0: ¿Te has divertido un poco?
1: Sí.
0: Aunque las músicas son un poco de mayor, ¿verdad? Pero te gusta todo a ti.
1: Sí, me gusta mucho.
0: ¿Y a qué colegio vas?
1: Joan Maragall.
0: Me alegro mucho de que hayas venido. ¿Volverás otro día, Anand?
1: Sí.
0: Yo te quiero mucho, ya lo sabes. ¿Vale? A ti y a tu mamá, a Samira. Un beso grande para todos. Guiant la música amb tot el carinyo, Elena Soldate, gràcies. Disseny musical, Carla Ricard. Amb el suport del nostre director, Joan García. Adéu, amics, moltíssimes gràcies.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Estéreo 2 presenta Sound System, un espai de ràdio Premià de Mar dedicat a les músiques disperses del sistema sonor. Jazz, funk, soul, ritmes llatins i africans, rareses discogràfiques i arxius incunables. Pilotant el sistema, Xavier Traït. Presenten Àngel Pagès i Ramonet 77.
1: Hola, pops. Posem la màquina en marxa i torna puntual i a l'escena el Sounda. Només és un tastet del retorn total que culminarem amb el programa posterior. Aquest és un exercici de pretemporada i un recull ben variat d'algunes essències per anar fent boca. Us oferim un melting pot condensat en el que en direm la prèvia del retorn. Som-hi, pops.

hem dit, ja tornem a ser aquí. Això és la tornada de Navadí de l'estiu. Encara queden dies d'estiu per davant, però ja en queden pocs, i el programa avui té aquest aire de prèvia, el retorn complet de tot l'equip del programa. El Ramonet 77 el tenim de vacances, però també està pràcticament de tornada. Per tant, el proper programa tindrem aquí la nau completament ocupada, i tenim aquí també, evidentment, el Xavier Traït a l'altre costat de la peixera. I estem disposats, doncs, a fer aquesta mena de prèvia. Això és com allò de les preparacions de les temporades esportives, en què es fa una prèvia i es fa una pretemporada. Doncs ho condensem avui així, esperant el que és l'estrena de tot l'equip en aquest retorn a la programació habitual del Sound System de tots els dimarts del món. I ara, en aquest format Melting Pot, secció històrica després de tants anys, programa 907, dimarts 15 de setembre del 2026, Déu-n'hi-do. I avui farem una barreja que no deixa de ser també, doncs, una mica una visita als diversos pals que configuren la filosofia del sound, que és prou variada. I per demostrar-ho començarem amb The Saints. The Saints era una banda australiana, que va tenir sobretot molta empenta amb l'emergència forta que va tenir el rock australià durant la dècada dels 90, i al cap de molts anys, després de fer molts discos històrics, sobretot un que es deia Prehistoric Sounds, els Saints es van més o menys dissoldre o van funcionar entorn del seu líder, del Bailey. I justament l'any passat va presentar un disc que porta per títol Long March Through the Jazz Era, o sigui, la llarga marxa al voltant de l'era del jazz. Res a veure amb el jazz, el que escoltareu és un títol, diguem-ne, que és una ocurrència més del company que dirigeix els Saints. El tema porta per títol Breakaway.

Saints des d'Austràlia, l'any 2025, un disc d'auto-homenatge a la banda The Saints, això sí, a partir d'un disc posterior que entra dintre d'una dinàmica que bastant similar a lo que era el nou rock americà que en deien dels anys 90. Això és la música de The Saints des d'Austràlia, i ara fem una visita al món d'Edwin Collins. Edwin Collins, que també era, entre d'altres, un dels membres històrics de Orange Juice, una banda també prou important de referència en el que en deien la New Wave britànica, i en aquest cas escocesa. Edwin Collins, l'any 2010, va enregistrar el Losing Sleep, el tercer disc dintre de la seva segona etapa, és a dir, després d'una malaltia important que el va impossibilitar de poder dedicar-se un cos i ànima a la música, va fer un procés de reconstrucció personal i artística, i ens va facturar 3 o 4 discos seguits molt interessants, com és aquest mateix, el Losing Sleep, Edwin Collins, per títol el tema In Your Eyes.

0: May I introduce Mr., Mrs., Miss Sylvie?
1: Posso presentarle...
2: Doncs molt bé, hem començat el programa amb The Saints des d'Austràlia, amb un enfoc, diguem-ne, bastant de rock, bastant convencional, per dir-ho d'alguna manera, amb tocs de power pop. Hem escoltat en Edwin Collins Platòric l'any 2010, poc després de que es reincorporés al món de la música d'una manera activa i que justament aquest any ha fet el que, segons ell, serà l'última gira. I ara fem un salt en el temps, 1968, fem el petit homenatge bueno, al llarg del programa, pot ser que encara li fem el... Bueno, no, ens limitarem en aquest cas. The Five Dimension, un grup que va ser famós, entre d'altres coses, perquè participava a les bandes sonores de Hair, entre altres, per exemple, no? The Five Dimension eren els que cantaven aquell tema d'Aquario, per entendre'ns bé. Per això és un homenatge que fa la Five Dimension a la figura de Laura Nyro, que és una de les grans compositores i vocalistes de la història del pop, una gran escriptora de cançons, i amb un tema molt festiu, molt bonic, molt divertit, de l'LP recopilatori de The Cyphers and the Moonshine, que és un conjunt de temes estàndards de Laura Nyro, i en aquest cas amb interpretació de la Five Dimension. Tots vosaltres, el Sweet Blindness.

Doncs sí, programa molt contestat de Saints, Edwin Collins, la Fifth Dimension, amb aquest tema de Laura Niro. I ara farem un altre canvi, allò ja cop de volant cap a un costat, i tenim a Bill Frisell, guitarra... Bill Frisell, s'ha de dir. Un guitarrista de Baltimore, dels Estats Units, de la pura avantguarda, sobretot perquè ha tocat des de el segell FM fins a els segells diversos de l'avantguarda, especialment de Nova York. I aquí, com a particularitat, si avui el fem sonar per aquí és perquè tenim molt present el concert de la fer Bill Frisell, ni més ni menys que a Tiana, el mes de juliol d'aquest estiu. I, per tant, és un bon record, una nit de gran jazz a tocar de Premià i a tocar, doncs, ple Maresme. Disformer és el nom del LP, dedicat al fotògraf realista nord-americà Disformer, i el tema que escoltarem porta per títol Lovesick Blues.

Seguim amb aquesta prèvia del retorn d'una temporada 26-27 que promet doncs, seguir com a mínim en la mateixa línia que, que acostumem a tenir en el programa. I sempre allò de venim de lluny i amb un futur pel davant, perquè el nostre programa pretén això, ser un clàssic, perquè ens ho hem guanyat a pols, i sobretot no ser esclaus de l'actualitat immediata, sinó de tant en tant remoure una mica el calendari, i d'aquesta manera trobarem coses com les que estem fent avui, The Saints, Edwin Collins, The Fifth Dimension, Bill Frisell. Ara escoltarem a Pharoah Sanders, un gran saxofonista que sobretot va tenir una època molt important al costat de John Coltrane, del qual celebrarem aviat el seu centenari, el centenari del naixement de John Coltrane, i que també tindrà doncs, el seu espai corresponent en el Sounda, això ja de cara a la tardor. I el Pharoah Sanders, l'any 1970, va realitzar un disc que justament Santana es va inspirar clarament amb el tema que escoltarem ara, perquè el famós Caravanserai té una introducció que no és altra cosa que una relectura d'aquest Astral Traveling de l'any 1970 en l'LP Tembi, amb el saxofonista, i en aquest cas toca el saxo soprano Pharoah Sanders, el nostre faraó.

escoltat la música de Pharoah Sanders, des de l'LP Temp V del 1970, el seu extra, el Trebling, i ara escoltarem i farem també un recordatori, perquè no, un bon homenatge a Abdullah Ibrahim, que no és altre que també el Dollar Brand, un gran pianista sud-africà que ens va deixar justament aquest estiu, i per tant, doncs, havia de tenir el seu espai, el seu reconeixement en el Sonda, i ho farem a través del tema que porta per títol Fairline Samba, de l'any 2002, aquest gran pianista Abdullah Ibrahim, també conegut com a Dollar Brand, amb una extensa discografia en segells sempre minoritaris i, això sí, sempre a l'avantguarda. Fairline Samba.

era la música d'Abdullah Ibrahim, Dollar Brand. El seu LP, Àfrica en Mèxic, el 2002, en el record que li tenim, es va deixar justament aquest estiu amb aquest tema que hem escoltat, Fear Line Samba. Nou canvi de registre. Mai pot faltar en el programa del Sounda, el Soul, i en aquest cas el Uptown Soul, que és un dels... de les modalitats del soul, no de la Detroit, com ens acostumava a fer amb les Damla Motown, sinó justament de Chicago, perquè a Chicago hi havia la Chess Records i facturava música d'altíssim nivell, com aquest ja clàssic del programa, The Entertainer, un tema interpretat per Tony Clark, una meravella de l'any 1964.

Doncs seguim enllaçant música de la Chess Records de Chicago amb la divisió de l'Uptown Soul. Hem escoltat a l'extraordinari Tony Clark amb un tema d'Entertainer que ha sonat moltes vegades al programa. És un autèntic prodigi, no només com a vocalista i com a artista singular, sinó també per tota la capacitat que hi ha al darrere a nivell de producció, arranjaments, músics, nivell, perquè clar, això era la factoria de la Chess Records, de la casa dels escacs, Chess Records de Chicago, i per tant insistirem en el mateix format, aquesta vegada amb una gran cantant que és la Sugar Pie de Santo, amb aquest tema de l'any 65, Here You Come Running, amb el mateix format, la mateixa secció, aquestes produccions tan acurades de la Chess Records, i quina veu la de Sugar Pie de Santo.

Doncs més Chess Records, Uptown Soul, 1965, escoltant a Tony Clark, a Sugar Pie de Santo, i ara escoltarem a Fontella Bass amb un tema extraordinari, un clàssic de Chicago, com és el The Soul of a Man.

Sí, després d'aquest bloc dedicat a tres artistes de la Chess Records de Chicago, Tony Clark, Sugar Pie De Santo i Fontella Bass, ara escoltarem, tornarem al jazz, en aquest cas amb el Joey Baron Quartet, aquest baterista que es fa acompanyar aquí per al contrabaix de Ron Carter, el saxo alt d'Arthur Blight i, a més, un altre que ja ha sonat abans, que és el Bill Frisell, a la guitarra. Per tant, recordarem la presència d'aquest músic a la nostra comarca justament aquest estiu, Tiana, en el Festival de Jazz. I així, doncs, directament, Joey Baron, el tema porta per títol Slow Charleston.

escoltat a la música de Joey Bayron, el quartet, aquí amb el Ron Carter, Arthur Blythe i Bill Frisell. I ara escoltarem a Thelma Houston interpretant també un seu petit homenatge, com ha fet abans la Fifth Dimension, en aquest cas també a la Laura Nyro, amb un tema clàssic de la compositora, com és Save the Country, enregistrat l'any 1970. Thelma

0: señora. Bueno, Laura. May I introduce Mr. Mrs. Miss Sylvie?
1: Posso presentarle...
2: Doncs sí, les composicions de Laura Niro eren tan boniques i tenien unes harmonies tan especials que fins i tot a les grans versions amb gent com la Thelma Houston, com The Fifth Dimension anteriorment, que hem escoltat també, van fer molt bons homenatges al seu llegat musical. I després d'aquest Save the County, amb el Thelma Houston, tancarem el programa amb una banda amiga del programa com és NRBQ, interpretant el It's Not Too Late, tema de l'any 1978, que està en un recopilatori que porta per títol High Noon, i aquesta és aquella banda tot terreny que fa qualsevol estil dintre de la música pop, dintre de la música popular, i en aquest cas, doncs, perfecte, impecable, cançons d'aquelles que, com totes les d'aquest grup, sorprenentment, no en tenen ni una de dolenta, i mira que en tenen centenars.

Aquest ha estat el Sound System 907. Avui hem tingut una edició que en diríem la prèvia del retorn, perquè el retorn complet el farem la setmana vinent ja amb tot l'equip del programa aquí en el Falcó Mil·lenari. Per tant, avui hem estat el Xavi Traït amb un costat, l'Àngel Pagès amb un altre i el micròfon del Ramonet 77 esperant, doncs, la seva presència, que això serà ben aviat. I avui hem tingut aquí The Saints, Edward Collins, The Fifth Dimension, Bill Frisell, Pharoah Sanders, Abdullah Ibrahim, Dollar Brand, Tony Clark, Sugar Pee De Santo, Fontella Bass, Joey Byron, Thelma Houston i els NRBQ. Fantàstic. It's not too late. És que no és mai tard, perquè estem en el Sound, i això ha estat avui, i la setmana que ve tornem-hi. Bona nit, Pops.

0: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: Hola, què tal? Benvinguts a la 17a temporada del Jazz Club. L'estrenem amb el número 655 de la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Tenim un munt de noves i propostes que amb el setembre arriben arreu del territori. Aquest és el cas de la 36a edició del Festival L'Hora del Jazz. 17 concerts fins al 17 d'octubre per donar visibilitat al talent creatiu de l'escena catalana. En parlarem amb el president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, Martí Carrasco. Contents també de poder informar-vos de l'estrena d'un nou espai polivalent per a la música al Cor de Barcelona, el Club del Disco. En sabrem més amb Paula Converti. I ens acompanya avui a l'estudi Joel Codina, amb el que xerrarem de la segona edició del Corbera Jazz Festival.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

0: No sé vosaltres, però jo ara ja em trobo millor. Estic molt més tranquil·la amb aquesta melodia fantàstica interpretada a la trompeta per Joan Marc Sauquer, un dels nostres trompetistes predilectes i un dels protagonistes de la segona edició del Corbera Jazz Festival. Encara queden uns dies, però nosaltres avui ja en volem parlar per estrenar la temporada del Jazz Club entre el 25 i el 26 de setembre. Doblem programa i avui ens ho explica el Joel Codina. Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí. Una mica ja neguitós per tot plegat, però molt content, molt content.
0: Bueno, i però ja amb molta feina feta tots sabem que això es fa abans.
1: Sí, totalment d'acord.
0: S'assaja a casa i es fa abans.
1: Exacte, totalment d'acord. Sí. Vull dir que...
0: Però sí que amb molta força, perquè amb un any hem doblat programa. Què tal?
1: Sí, allò de l'inconscient o el boig, no? Doncs ho hem fet així. Ha portat una mica de la seva problemàtica, no? Perquè, clar, no tothom està d'acord, però al final ens hem posat amb la il·lusió. I amb el que et deia de l'any passat, no? Hi havia un format molt clar, com de còpia, una mica del Picnic Jazz, d'aquí a Terrassa, i vam dir, home, si ens va anar bé, allò ens va anar bé, no? Vam reunir 400 persones, va funcionar, tothom va estar molt content. Vam dir, home, doncs, i si ho fem dos dies? I semblava com el més natural per créixer, no? En vez de complicar-se la vida, fer coses entre setmana, doncs vam dir, doncs, home, doncs si ho fem un divendres i un dissabte i repetim una mica el format, a veure què passa. I doncs ja t'ho diré, però de moment
0: per
1: ens
0: tant,
1: hem arriscat aquí.
0: Seria un cliché molt semblant, un model molt semblant de diferents propostes que començaran a partir de la tarda, a les 7 de la tarda, fins a una mica a la matinada, i això, el 25 estrena i el 26 continua. Suposo que amb la dificultat sempre de dir i què hi farem, no? Què hi posarem a l'arròs aquest any?
1: Sí, això, bueno, tu sabràs una mica a vegades més bé que jo, que costa molt a vegades, no?, buscar o gent nova, no?, o coses, perquè a vegades acabes com molt influenciat el que t'agrada molt a tu, no?, i tendeixes com a ser aquest punt de, ai, potser m'agrada a mi, però a la resta de gent no li agrada, o potser has de buscar algú més populista, no?, i sense voler estem fent com una mena de festival amb un segell molt personal, no?, una mica de raravis, que hi ha una mica de tot, un totum revolutum, no?, no ens acabem de casar ben bé amb ningú, no?, comencem a ficar també coses estranyes aquest any, no?, hi ha una cosa d'un purisme de jazz, vull dir que, bueno, estem jugant una mica, penso, i el món ens ho permet, o sigui, la institució, l'Ajuntament ens deixa fer, el lloc ens deixa fer, la gent amb el que organitzem, que són els Amics del Pessebre, també ens deixa fer, llavors, doncs, per tant, home, doncs anem a jugar.
0: I
1: estem
0: si,
1: aquí.
0: Si et posen tots els elements,
1: exacte.
0: Eh?
1: Exacte. Vull dir,
0: a més, tant, això hem de recordar que és a l'aire lliure, és amb un espai molt bonic, que funciona.
1: Exacte, és on es fa el Pessebre Vivent de Corbera, a Llobregat. El que té com a significatiu és que canviem, diguéssim, com el mapa mental de la gent, no? La gent quan... Sí,
0: passem
1: quan,
0: del pessebre
1: exacte,
0: vivent.
1: Sí, jo pensava, dic, inclús posem una mica d'infern, no?, nosaltres, perquè, clar, al final posem una miqueta de jazz i infernós, però a mi a més canviem com l'escenari. La gent està habituada a mirar com les penyes i surt l'Àngel i el Naixement, i nosaltres el que fem és posar l'escenari just a l'altre costat. Llavors, la gent queda d'esquenes a les penyes i és una visió que no té habitualment. Per tant, això és una cosa que també ha agradat molt i ens arrisquem al 100% a fer-ho. I aquí estem en aquest format.
0: Estrenem amb Aixar Cases, una proposta ben curiosa. Aixar Cases, per qui no la coneixeu, guitarrista, compositora, cantant, i per molts que han seguit el nostre programa, doncs sabran, o pel nom els sonarà, que Cases, hi havia un Cases, que l'havíem entrevistat moltes vegades aquí al Jazz Club i que el trobem molt a faltar, que era l'Amadeu. I l'Aixar té, doncs, les guitarres de l'Amadeu, l'esprit de l'Amadeu, i fa la seva música. Una bona aposta,
1: sí,
0: jove... Diferent.
1: Mira, o sigui, se'm posa la pell de gallina només. Jo volia fugir, no?, de la filla de, no?, perquè al final l'Aixar té la seva pròpia proposta, és qui és, però no deixa d'estar molt linkat i vinculat, i per mi, que organitzem un festival que ella vulgui ser-hi, no deixa de ser, en part, doncs, véssim programat també el seu pare, però està ella allà, no? I a més, és una noia que crec que té la prou de potència i creativitat per jugar una miqueta amb tots els links musicals que ens va bé a vegades en el món del jazz, no? Vull dir que no està encorsetada en res, per tant, i ella, la primera a voler venir, doncs ho vam tancar molt ràpid. Jo crec que va ser la primera que vam tancar aquest festival.
0: Doncs mira, amb ella es comença divendres 25 i segueix amb altres coses entre elles, amb una banda que li agrada el pollo frito.

0: Pollo Frito, la peça que escoltem de la banda Scaramanga. Ells, poder el saxo, baríton, aquí és el més present, en Pere Miró, que és un multifacetes, també, amb moltes formacions i bandes, que aquest setembre està amb bastantes propostes, ho explicarem, però que també serà la segona edició del Corbera Jazz Festival el dia 25 de setembre. Això ja passarà ratllant la mitjanit, a quarts de 12, i suposo que acompanyat també, perquè hi ha algunes propostes culinàries al voltant dels concerts, vull dir que entre el pollastre
1: exacte,
0: i el que vengueu vosaltres, la cosa s'emmerda, eh?
1: Sí, sí, totalment. Sí, sí, hi ha, evidentment, hi ha restauració, hi ha vi, hi ha per menjar, i sí, i la proposta també d'Escaramanga, sobretot amb l'Héctor i el Pere, que... Bueno, són aquelles coses que diem, no? Com que t'agraden un tant, tant, tant, i jo crec que és un punt molt guerrillero, crec que aquestes hores de la nit donarà batalla. A més, hi ha gent que no està basada... Clar, nosaltres estem basats a escoltar i a veure certes coses, però hi ha molta gent que han de ser realistes que no ha vist, no? Llavors, inclús només amb el traje que a vegades porta, no?, el Pere, o com s'ha arreglat, no?, ja pot impactar molt. Per tant, creiem que és un... A més, hi ha l'Abel Boquera, el Hammond, que no deixa de ser una cosa molt curiosa i que té un so molt particular.
0: Bueno, té molt de groove, té aquesta onda... Té un punt rhythm and blues, segons
1: exacte.
0: Com, i a més una qualitat instrumental dels músics que formen Scaramanga, que vaja. I el remate amb l'Òscar Dalmau, home, aficionat al jazz és.
1: Totalment, totalment. No, no, a mi a més és una cosa molt curiosa, allò de l'Òscar Dalmau, que ens farà una sessió de jazz punxable. Vull dir que ja t'ho explicaré, perquè no, ja vaig parlar amb ell ahir, em deia que ja porta, ja fa un parell de setmanes que està buscant els vinils, que els té, que ho té al cap. Vull dir, ell només sap ell la sessió que hi haurà, eh? Vull dir que, per tant, serà una sorpresa increïble.
0: La gràcia del directe amb música, doncs també amb els pinxar, no? Amb els
1: sí, sí.
0: Jockeys, estarà
1: que...
0: molt bé. Segur
1: és...
0: que serà una cluenda guai per al primer dia d'estrena, no?
1: Ens hem plantejat un dia com més ballable.
0: Doncs...
1: Un jazz més ballable.
0: Doncs està de conya, més ballable.

0: Després de ballar s'ha de reposar. No pot ser tot de cara a la fiera i, per tant, el dissabte, dia 26, hi ha altres propostes a la segona edició del Corbera Jazz Festival que avui us estem presentant aquí al Jazz Club de la mà de Joel Codina, el seu impulsor ideòleg i matxaca general, deixem-ho així. Bé, Melissa Bertossi, aquesta saxofonista argentina que estem escoltant, està per Barcelona.
1: Està per Barcelona.
0: I l'hem aprofitat.
1: I l'hem aprofitat, sí. Ja porta una temporada per aquí, col·labora amb diferents sales. És un punt desconeguda, però bueno, com el seu so, no? És molt potent, és molt free, i just en aquesta varietat de multipropostes que buscàvem, ens encaixava perfecte per trencar, no?, amb aquell dia més com ballable. Era com un jazz més complicat, si tu vols, no? Més difícil a vegades potser d'entendre o de copsar, i era com una patada, no?, a l'estómac, de dir: ei, estem aquí, i potser buscàvem això realment.
0: Vull una dona, a més, compositora, amb bon so, vull dir que també noves veus de l'escena per impulsar aquesta edició 2026. I una novetat que a mi la desconec totalment, i tu me'n podràs fer 5 cèntims, però ens anem a Brooklyn, portem un saxo jove amb Brendan Marc, i ell serà l'encarregat, després del Joan Marc Sauquer, que ara en parlarem, de tancar l'edició.
1: Sí, sí. Això és una cosa molt curiosa, perquè t'haig de dir que pràcticament tots els músics que venen s'han adequat molt al caché, han rebaixat caché, s'han ajustat, i en Brendan, un nano que jo no coneixia, o sigui, no l'havia escoltat mai, i em va arribar per unes fonts, vam començar a parlar per Instagram, i bueno, té un bebop de club, bueno, d'aquells que ens agraden a segons qui, que bueno, a mi em colpeix molt, m'apreta molt, i bueno, parlant, el tio vull venir, deia: però ets conscient que el diner que jo tinc pel teu catxet, o sigui, no et pago ni a l'avió, no? I el tio ha volgut venir igualment.
0: Doncs fantàstic.
1: Llavors,
0: però haurem d'anar a escoltar.
1: Jo crec que sí, que és l'aposta realment com la que posem més aspiracions. És un tio que ens ve especialment de Brooklyn, jove, es pot trobar per Instagram, té un bebop molt fort, molt contundent, ve amb el seu baixista i li posem un bateria, que és el Xavi Hinojosa.
0: Perfecte, en formació de trio.
1: De trio, vull
0: dir que... Ens agrada, tipus a l'estil Sonny Rollins.
1: Ah, exacte, totalment.
0: Doncs això passarà per posar punt i final el dia 26 a les 12, entre la mitjanit i ja entrada a la matinada, una bona proposta, però nosaltres doncs no volem deixar de començar una mica, acabar per on hem començat, que és amb el Joan Marc Sauquer, que resulta que està en un nou projecte.
1: Sí, el Joan Marc Sauquer tenia que venir l'any passat, però per coses dels músics de gires i coses no va poder venir. Aquest any ha volgut no tan sols venir, sinó que una proposta nova que ni jo he escoltat. O sigui, jo crec
0: inèdit.
1: Que és inèdita, totalment. Saps allò que ens agrada dir, que no, està feta pel format del festival? Doncs l'estrena en aquest festival, perquè jo li parlava, no, ve sense bateria, vull dir que és...
0: Bueno, ja li agrada.
1: Crec que sí.
0: Anar sense bateria.
1: Doncs,
0: perquè el trio darrer és amb guitarra i contrabaix, i ella la trompeta...
1: Doncs segueix amb aquesta línia, i ens ha suggerit, i així ho fem, que portem a l'Eugènia Serra, que també per mi era una part desconeguda a la part vocal, i és una noia que és d'aquí, però que està a Amsterdam, i la portem. O sigui que aquest any ens hem tornat internacionals de cop, però a tope.
0: Escolta, de Corbera fins a Brooklyn, passant per Amsterdam i per Catalunya, per descomptat. Una bona programació per aquesta segona edició, que va amb empenta. Joel, moltes felicitats.
1: Moltes gràcies, venint de tu. T'ho agraeixo molt, perquè a vegades, ja ho saps tu, que ens fiquem en certs embolats que dius: acabarem per prendre mal, però bueno, no ho
0: doncs
1: sé.
0: Doncs segur que no, perquè això tira, la gent vol novetats, vol descobrir noves propostes singulars com aquestes, amb bona temàtica i programació, amb un entorn agradable, així que ja ho sabeu, a comprar les entrades. Moltes gràcies.
1: A tu.

0: Al setembre sempre comença la temporada del Jazz Club. Hem dit en el sumari que ja en van 17 i precisament el primer programa sempre de la temporada, el tema central, és el festival L'Hora del Jazz, el festival dels músics, que diem nosaltres en el sector, i és que està promogut per l'Associació de Músics de Jazz i Música Catalunya de Jazz i Música Moderna de Catalunya. Enguany commemoren la seva 36a edició. Arrencaven aquest prop passat 12 de setembre i fins al 17 d'octubre tenen previst que la música en directe, el talent creatiu de l'escena catalana, les noves propostes i diverses sonin arreu del territori català. Aquesta és una de les seves voluntats o propòsits i nosaltres volem conèixer algunes d'altres de la mà del president de l'associació que tenim amb nosaltres a l'altra banda del fil telefònic, amb Martí Carrasco, al que volem donar la benvinguda. Què tal, Martí? Com estàs?
1: Hola, què tal? Com esteu?
0: Doncs molt bé i molt contents de poder-te saludar. És la primera vegada que parlem amb tu al Jazz Club, perquè bé, en altres ocasions doncs, hi havia altres presidents i en motiu dels premis, de l'edició dels premis que vareu donar ara fa poc, doncs vàrem parlar en aquella ocasió amb el Santi Calomé. Per tant, contents de saludar-te i poder conèixer una mica més sobre la que heu previst aquest any, perquè crec que ampliem algunes coses, entre elles algunes seus, i precisament començàvem amb un artista, el trio del contrabaixista Héctor Tejedo, que sonarà a Cambrils i que em penso que és una nova plaça pel festival.
1: Sí, sí, és així, és la localitat que afegim aquest any, estem molt contents. El festival ja fa molts anys que la veritat és que funciona molt bé, tant a la plaça de la Vila de Gràcia, que és la seu que tenim a Barcelona, com també a les altres seus que estan repartides per arreu del territori. I a Cambrils és la primera vegada que hi som i la veritat és que molt contents. Sí, sí.
0: Cambrils ja és una plaça, diguéssim, jazzística, es podria dir. Tenen una programació durant l'any, tenen festival també de jazz i de blues. Suposo que la tria de les poblacions que van engrandint L'Hora del Jazz, explica'ns una mica com ve motivada l'extensió en el territori, que hi hagi una base jazzística. Com penseu amb aquests escenaris?
1: Sí, nosaltres el Festival d'Hora del Jazz l'encarem de tal manera que el màxim d'actius que crea el sector de la música surtin beneficiats. Uh-huh. Evidentment, el més evident i que l'actiu que ens ve més ràpid del cap és els músics, els artistes, evidentment. Nosaltres els contractem allà on vagin i després un altre actiu és les sales de concerts, especialment aquelles sales de concerts que regularment tenen una programació pròpia de jazz i de música moderna, no? I en el cas de Cambrils, com deies, doncs és una població on ja fa temps que fan jazz. Nosaltres sempre volem créixer, volem arribar a més llocs. Malauradament hem d'assumir que hem d'anar creixent a poc a poc, o com a mínim en el ritme que l'associació li permet. Mm-hmm. Però bé, molt contents que sigui així aquest any. I sí, estem sempre atents en aquelles sales que programen jazz per incloure-los en el festival i d'aquesta manera fer-hi un concert del nostre festival allà. Uh-huh. I que els beneficis que tinguin els concerts que tenen lloc a les sales, el benefici dels concerts va parar a cada una d'aquestes sales. I això és una cosa que ens enorgulleix molt i que les sales doncs, també ho agraeixen.
0: Home, és un reforç, un recolzament a les sales en un moment força delicat també pel que llegim a la premsa o pel que vivim directament, no?, de la complicació que representa el que es pugui programar jazz en directe de forma regular i continuada. Per tant, aquest circuit al territori amb petites sales, a banda, lògicament, de l'espai emblema de l'Hora del Jazz, com és la plaça de la Vila de Gràcia tots els diumenges, em penso, amb un parell de propostes, però també esteu donant suport a aquest teixit, no només als vostres associats, entenc. Si et sembla, escoltem que sona de fons Irene Reig amb Ànima i és una altra de les protagonistes del certamen.

0: Irene Reig, en formació de trio, ella està presentant arreu del territori, no només català, sinó per tot l'estat i internacionalment, el seu projecte Ànima, editat aquest 2026 per The Changes. I el diumenge 27 de setembre tindreu ocasió d'escoltar-la en directe, si ho voleu, al Sunset Jazz Club de Girona, que val a dir que estrena temporada i ho fa per commemorar pràcticament aquest quart de segle de resistència, jo diria, de resistència jazzística. Martí Carrasco, el Sunset enguany substitueix o pren el relleu a una altra població de la comarca, com és Olot. Entenc que també es tracta de que hi hagi una extensió en totes les comarques al màxim d'expansió dins de Catalunya.
1: Sí. La sala del Sunset havia format part de bastantes edicions del festival i així ha de ser, perquè el Sunset té una programació jazzística molt potent des de fa molt de temps ja, i nosaltres sempre que puguem i que per agendes ho puguem compaginar, doncs nosaltres volem que el Sunset hi sigui, no, al nostre festival. I sí, amb Olot també estàvem molt contents, però és això. Intentem anar repartint el festival al màxim de llocs possibles. No ens hi caben tots i bé, doncs, a vegades hem de fer, doncs, hem de triar entre un lloc i un altre, malauradament.
0: Heu de fer una mica de malabarismes.
1: Sí, una mica sí, però bé, és això.
0: L'actualitat, Martí, és una altra, a part de donar veu als vostres associats, que formen bona part del gruix d'aquesta programació, l'actualitat d'aquests projectes, i enguany hi ha una aposta molt decidida perquè siguin propostes de caire original, composicions pròpies. Esteu treballant amb aquesta línia. Suposo que és una mica la línia que també us trobeu dels projectes o dels músics que tenim a casa nostra, que estan tirant per una línia com molt personal a l'hora de compondre.
1: Sí, nosaltres som una entitat, una associació que es dedica a la defensa dels drets laborals dels músics a casa nostra. I aleshores, quan fem la convocatòria perquè els associats presenten les seves propostes, això que succeeix és que, com que aquí tenim un talent tan espectacular, les propostes que rebem són de música original. És a dir, nosaltres no ho posem com a requisit que així sigui, però com que la naturalesa dels projectes que tenim aquí són la majoria de música original, perquè els músics, a més de ser grans intèrprets, són grans compositors, doncs els associats el que els motiva és presentar la seva música original, i aleshores el festival acaba sent, de retruc, un festival on pràcticament totes les propostes són de música original. I això és una cosa que ens agrada molt. Ja et dic, no és un requisit, no?
0: Sí, no, però es dona... Sí. Es dona de forma natural, perquè no deixa de ser una resposta a la realitat que...

0: Música original com aquesta peça que esteu ara escoltant, Sending the Loho, del nou àlbum, porta per títol The Gathering, també és de la factoria de Changes, acaba de sortir al mercat, i escoltàveu a Oriol Vallès a la trompeta, a Joan Casares ara amb aquest solo de bateria que acaba el tema, a Giuseppe Campisi, co-líder del projecte al contrabaix, i José Bote, que és compositor i també saxofonista italià. Ells estaran en directe, si us voleu arribar, fins a Sant Vicenç dels Horts, a l'auditori del Molí dels Frares. La proposta ja s'encara cap al mes d'octubre, el divendres dia 2, però és una altra de les propostes que, com parlem avui als Es Club, amb Martí Carrasco, president de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, conformen l'entramat de la programació de l'edició 2026 i mostren aquest talent i aquestes composicions i aquests projectes molt personals. Martí, estem amb una programació que, a més, és com molt diversa musicalment, però, a més, també intenta buscar aquest lideratge també divers, no?, a l'hora de fer la tria de les propostes.
1: Sí, ja et dic, l'escena que tenim aquí, la veritat és que som... hem de sentir-nos afortunats perquè ja hi ha molta varietat. El jazz és una varietat infinita d'estils, però no a tot arreu hi ha sempre varietat. En el cas de Catalunya, sí, hi ha molta varietat d'estils. A més de la varietat d'estils, que ens agrada molt, ens agrada que hi hagi poca varietat també en els líders d'aquests projectes, és a dir, hi ha gent experimentada amb moltíssima trajectòria, però també gent que està arrencant, gent nova que està arribant a l'escena. Intentem que hi hagi la màxima paritat possible, almenys a la plaça de la Vila de Gràcia a Barcelona. Els concerts que s'hi veuen, sempre aconseguim aquest equilibri de líders masculins i femenins. I bé, sí, com que la perspectiva és intentar fer evident amb el màxim de propostes diferents en el màxim de llocs diferents, doncs sempre acaba sortint un festival amb moltíssima varietat.
0: Varietat que podreu escoltar, com dèiem, arreu del territori, a Reus, Vilafranca del Penedès, Cambrils, Tarragona, Girona, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Vigues i Riells, Granollers, Lleida i també a Rubí. Són moltes les propacions, a banda de Barcelona capital, amb l'eix central de la Vila de Gràcia. Entenc que fer concerts populars de dia, oberts, gratuïts, és una altra manera de visibilitzar la feina que fa l'associació i també els projectes musicals. Però la vostra feina també és un punt que us permet donar a conèixer tota aquesta tasca ingent que feu a propòsit de les condicions laborals i de la sortida dels projectes dels vostres associats. És així? Teniu aquest feedback amb el públic assistent?
1: Sí, perquè jo crec que van passant els anys, aquesta és la 36a edició, i la gent cada any és més conscient de què va veure quan va a un concert allà a la plaça de la Vila de Gràcia. Però sempre hi ha una trobada molt interessant, perquè la gent va escoltar els concerts, però potser no és tan conscient de qui organitza el festival. I aleshores, quan abans de començar els concerts els expliquem que som una associació de músics que lluita pels drets laborals dels músics, es fan adonant de que bé, doncs, que hi ha una entitat que lluita per el benestar dels artistes que després veuen a dalt de l'escenari, que la situació dels músics de casa nostra no és una situació ideal i que necessita el suport de molta gent. I, per tant, sempre acaba sent una vetllada on el públic acaba superagraït perquè gratuïtament ha vist dos grans concerts i empatitzen molt i molt amb l'entitat. I, a més, tenen l'oportunitat d'emportar-se a casa discos dels músics que han vist a l'escenari, cosa que també ens agrada perquè abans es van mencionar The Changes, doncs, bueno, doncs si d'aquesta manera també podem posar el nostre canal de sorra perquè discogràfiques catalanes puguin també doncs anar evolucionant, doncs bé, és una mica la causa de tot això i el públic ho agraeix.
0: Doncs ho agraïm al públic, que us seguim cada any al festival, també als músics, lògicament, que participen, i als mitjans que intentem, en la nostra mesura, donar-vos també aquest suport. Volem acabar aquesta conversa, Martí, agraint-te la participació, la feina feta, encara que en quedi molta per fer, i escoltant una altra de les propostes que aquest any es presenten a l'Hora del Jazz, com és la de Pérez Fumero Arnedo Trio, amb un projecte també nou discogràfic, va dir Django, i que posarà el punt i final aquests 17 dies, 17 concerts, en aquest cas a l'Auditori Municipal de Rubí, el dia 17 d'octubre. Moltes gràcies, molta empenta i felicitats per la feina.
1: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi molt bé també.

va dir Django, amb Dani Pérez a la guitarra, Horacio Fumero al contrabaix i Guillem Arnedo a la bateria. 17 d'octubre posa punt i final a l'edició 2026 de l'Hora del Jazz i és la nostra tria discogràfica de la setmana.

Aquí tenim a Cassandra Wilson interpretant I Can't Stand the Rain, un tema entre el soul i el blues, inclòs a l'àlbum Closer to You, The Pop Side of Cassandra Wilson, aparegut l'any passat. Si aquest disc compila les versions de temes pop de la cantant més personal del jazz contemporani, nosaltres avui explorarem la seva cara blues.

Nascuda l'any 1955 a Jackson, Mississippi, Cassandra Wilson es va donar a conèixer als anys 80 en l'àmbit de l'avantguarda jazzística de Nova York. Tal vegada per això la seva interpretació del blues és sempre innovadora, però al mateix temps respectuosa amb les essències. Si ara l'escoltàvem en un blues urbà de Chicago, I Want to Be Loved, de Willie Dixon, saltarem tot seguit a la seva singular adaptació d'un blues primigeni de Song House, un dels gegants fundadors del Delta Blues i l'home que va donar les seves primeres lliçons de guitarra a Muddy Waters i Robert Johnson.

Aquesta sofisticada versió del Death Letter de Songhouse va aparèixer publicada l'any 1995 a l'àlbum New Moon Daughter, una dècada després, i el magnífic disc Thunderbird, que Sandra Wilson es coronaria com a emperatriu incontestable del blues amb la seva fenomenal reinvenció Dizzy Rider, un tema tradicional convertit en apassionant pel·lícula sonora i amb el que baixarem la persiana d'aquest bluesback.

0: amb aquesta superba interpretació de Cassandra Wilson del clàssic Easy Rider posarem avui punt i final al Jazz Club. Tornarem amb Manolo Guerrero a les vies de so la setmana vinent.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.
2: Continguts en xarxa. Ràdio Arenys, la primera en arribar.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
4: Quan les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
5: Hola, què tal? Com estan? Continuem amb els tastets de cantades. Després de començar aquesta sèrie amb la cantada del Foment de Girona, ara toca fer un tastet del que va ser la 43a cantada de veneres i cançó de taverna de Platja d'Aro, que va tenir lloc a la platja gran del Cavall Bernat. Els participants varen ser les Anxovetes, Arjau i Son de l'Havana, els mateixos de la cantada gironina. En aquest tastet de cantades faig una selecció de 4 cançons de les 8 que canten. Aquesta vegada varen canviar el format. En comptes de fer 2 parts de 4, els varen cantar seguides. Personalment, els diré que no m'agrada aquest sistema. Prefereixo l'anterior i tampoc el raonament que van donar sobre el problema que hi havia a l'hora de fer els canvis. A vegades diem, per això hi ha els tècnics de so i per això hi ha tot l'equip que sonoritza aquesta cantada, perquè això és la seva feina. Però, en fi, cadascú pot fer el que vulgui amb la seva cantada i, com els deia, no m'agrada aquest sistema de fer-ho als grups cantant totes les cançons seguides. Cal dir que, tot i que els mateixos grups aniran presentant les cançons que interpretin, els aniré avançant. Ara anem ja a escoltar aquest tastet del que va donar de si aquesta cantada. I si estan a punt, comencem.
6: Sons a cau d'orella. Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
5: Va encetar la cantada Les Anxovetes, amb algunes peces que han incorporat aquest any en el seu repertori que són molt encertades. Escoltarem Enyorança, La meva àvia, Ona i Làgrimes negres.
7: Bona nit, què tal, com esteu? Bé, nosaltres molt contentes de repetir en aquesta gran cantada de Platja d'Aro i ara farem un bolero molt més suavet, ens tranquil·litzarem una mica i farem Enyorança.

Bé, segurament tothom coneix la cançó del meu avi, però potser no tothom coneix que també hi ha una cançó que es diu La meva àvia.

Bé, de vegades una onadeta petita doncs sembla que no tingui prou força i que sembla que no hagi de fer-nos gaire res, però de vegades les onadetes es fan grans i creixen, així que els hem de tenir sempre aquest respecte de les petites coses que algun dia acaben siguent molt grans. Ona.

Bé, doncs nosaltres ja farem només una cançó més, ens queda sols una cançó per acabar doncs, la nostra intervenció, però us deixem pas doncs, a Marejar Winson de l'Havana, i el que farem ara serà una cançó que ens agrada molt, que es diu Làgrimes Negres.

0: Moltíssimes gràcies. Fins ben aviat.
1: Sons a cau d'orella amb Joan Brugués.
2: Seguidament, Arjau va agafar el relleu de les gironines, combinant temes clàssics i, de més, si es pot dir la paraula, moderns, però millor que diguem actuals. Escoltarem Onades d'amor, La canya dulce, Vull tornar-te a veure i la única sardana que es va interpretar amb tota la cantada, Com estàs, Llafranc.
3: Bona nit, plaer d'haver-ho, contents d'estar aquí un any més. Comencem per la primera, que és Onades d'amor.

Bé, i ara seguirem un d'aquells clàssics per cantar tots plegats. Aquesta és la de la Canya Dulce. Aquesta la sabem tots i segur que ens ajudareu. D'aquells principis, d'aquelles habaneres primerenques i que amb les que va començar tot aquest repertori d'habanera i cant de taverna. La Canya Dulce.

0: Moltíssimes gràcies, Pajadaro.
1: Bé, seguirem amb una cançó ben romàntica, un bolero del senyor Bastons, del mestre Bastons, amb la lletra d'en Tòfol Mus, una cançó ben bonica d'aquelles de frec a frec, que es diu Vull tornar-te a veure.

0: Moltíssimes gràcies, sou molt amables.
1: Bé, acabarem la nostra actuació amb una sardana dedicada a Llafranc, com estàs Llafranc, del mestre Ricard Viladesau. Amb aquest ens despedim, sempre és un plaer i un honor estar aquí a Platja d'Aro, agrair a l'organització, a l'Ajuntament, les cançons. Gràcies, ens despedim amb aquesta que es diu Com estàs, Llafranc.

0: Esteu escoltant Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
1: I per acomiadar la cantada, abans de passar a les clàssiques de rigor, pujaren a l'escenari Son de l'Havana amb l'estil que tant els caracteritza i amb un acurat repertori. Del seu repertori escoltarem Oración del Remanso, Mediterráneo, Cantinero de Cuba i, per acabar, La vida és bella. Com veuen, tots els temes són en castellà.
2: Bona nit a tothom, de nou. Som el grup Son de l'Havana i ens agrada molt ser aquesta nit aquí amb tots vostès i per tots vostès. Gràcies pels vostres aplaudiments. I continuem, anem a fer-ho amb una cançó. És una cançó de Jorge Vandermolle que porta per títol Oración del Remanso.

Com que avui estem tan a la vora del mar, per tots vostès, aquí hi ha una mica de follon, amb tots vostès, Mediterrani.

Moltes gràcies. Bé, ara farem una cançó que ens parla d'un cantinero i ens parla de Cuba. Cantinero i Cuba, eh? I diu així.

0: Per què?
1: Bo.
2: Vale.
0: Ja està. Ni mitja més. Clavat. Bé, ja anem a fer la nostra darrera cançó, interpretació. Portava per títol La vida és bella. La vida és bella. Bé, som així.

0: Moltes gràcies.
1: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
2: Com que encara ens queda temps per poder escoltar alguna més de les que varen interpretar, ho farem amb El meu secret per les anxovetes i A la tarda per al grup Arjau.
3: Bé, ara farem una cançó que parla d'una caleta reserada prop de Palamós, que no sabem on és, que es diu El meu secret.

0: Moltes gràcies.
1: A la tarda d'en Jordi Robau, música i lletra, una cançó ben romàntica per escoltar, així com el seu nom indica, mitja tarda, i sobretot amb una bona companyia.

0: I fins aquí aquest tastet del que va ser la 43a cantada d'Havaneres i cançons de taverna de Platja d'Aro. Espero que hagin passat una molt bona estona. Recordin que la Maria José Bultó, en el seu Facebook, té a punt totes les cantades que es fan arreu de Catalunya. Un bon lloc per anar a consultar allà on volem anar i quina cantada volem escoltar. També molt ben detallades, tant per la part de fotografia com de vídeo. Res més, gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adeu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Vinga, cors contents.
1: Avui més que mai,
0: com
1: Marc
0: Sánchez.
1: Com ens
0: diuen, la nostra amiga Montse Roig, que es diu cors contents.
1: Som els cors contents.
0: Cors contents.
1: Marc Sánchez, no hi podem fer-hi
0: més.
1: Tant
0: de bo, sí, tant de bo siguéssim cors contents sempre.
1: Ai, sí, tant, i tant. Perquè, escolta'm...
0: Què, quina calor, eh?
1: Quina calorassa.
0: Són cors desfets.
1: Som cors desfets, eh? Sort de l'aire condicionat que de tant en tant et va revifant.
0: Jo estic
1: perquè
0: molt xof,
1: si no,
0: eh?
1: Estaries tirat a terra, eh?
0: No, no, jo estic molt xof, xof, xof total.
1: Oh, no, Marc Sánchez.
0: Home,
1: és...
0: de veritat.
1: És massa, això.
0: Això.
1: Escolta'm, però sí, estem tots just a principis de juny, com qui diu.
0: No sé com estarem amb Festa Major,
1: jo,
0: amb Sant Roc.
1: T'ho dic jo, que tinc... O sigui, jo faig casal d'estiu, tu saps que
0: doncs
1: faig casal d'estiu.
0: Doncs prepara't els nens,
1: jo
0: eh?
1: Jo estic per comprar-me, i ja li he dit a la Laia, que tu ja la coneixes,
0: sí.
1: La Laia, comprarem un parasol quan baixem... És veritat.
0: I baixareu tots a sota el parasol.
1: No ho sé com ho farem, però t'ho dic jo, que em compraré alguna
0: cosa. Ja t'ho dic jo, feu activitats a la platja tot el dia.
1: Sí, sí, sí.
0: Què heu de fer?
1: Sí.
0: Passar la calor en remull,
1: clar,
0: no? O què?
1: A piscina o platja? O que anem aquí a Arenys de Munt, que està
0: aneu
1: molt bé.
0: Aneu a la piscina d'Arenys de Munt, molt bé.
1: Ah, està molt bé, eh?
0: Sí,
1: i tant,
0: que pugeu
1: allà
0: amb el bus.
1: Amb el bus, i
0: molt
1: tornem
0: bé,
1: amb el bus, i
0: molt bé, molt bé, molt
1: bé. La veritat, que molt bé. I està molt bé la piscina d'Arenys de Munt, eh?
0: Sí, sí, tant.
1: T'ho dic en sèrio.
0: Sí, allà, davant dels Sobirans.
1: Està molt bé, eh? No, no, i molt macos, de veritat, i des d'aquí. Gràcies, d'ho dic de veritat, a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, que sempre ens facilita les coses al casal. D'ho dic de veritat, no és per
0: no,
1: res.
0: Sí,
1: escolta'm,
0: sí, sí.
1: Som veïns, ells
0: Arenys
1: ja ho saben,
0: Munt,
1: també.
0: Va, sempre Arenys de Munt,
1: home,
0: per sobre de tot de Arenys
1: de
0: Munt.
1: Per favor.
0: Sempre Arenys de
1: home,
0: Munt.
1: Home, escolta'm. No, però és veritat, això està molt bé, eh?
0: Escolta, sí que enfadada.
1: Què passa?
0: Perquè la setmana passada tot era papa... Amb Madrid i Barcelona.
1: Ai,
0: res. I jo pensava, doncs, la setmana que ve trauran el papa a Barcelona. Doncs no, amb prou feina... Bueno, lectures, però
1: sort
0: res
1: que va
0: més.
1: Fer aquell muntatge de
0: sí.
1: Lectures. Encara sort d'aquell muntatge.
0: No, estic molt enfadada.
1: Bueno, Marc Sánchez.
0: Sí, enfadada.
1: De veritat, mira, una mica, gràcies.
0: Ai, Paquita, és que fa calor, tanca,
1: però,
0: tanca.
1: Una miqueta i prou.
0: Escolta,
1: eh?
0: Però sí que hem tingut una misària.
1: Hem tingut una misària, Marc Sánchez, una misària, eh? Una misària... reial, eh?
0: No papal.
1: Papal, eh? Prou, Paquita, prou ja. Gràcies, home, nena, sí. Que estem ja a quasi Sant Joan, ja, escolta'm. Que, escolta, passarem un Sant Joan calorós.
0: El teu sant.
1: Sí, exacte. Doncs, a veure, mira, nosaltres ens hem de tornar a posar una mica papals. Perquè una de les nostres fervents seguidores va ser present a la visita del papa Lleó XIV.

0: haguessis pogut posar aquella cançó tan horrorosa que van cantar. Papa León, Papa León.
1: Posats aquesta que és l'himne, si vols, Marc Sánchez. A més, això ha sigut una cosa d'última hora que ens ho ha passat la nostra estimada oient,
0: sí,
1: la
0: Montse.
1: Sí,
0: la Montse Roig, que hem esmentat al principi, doncs això que va ser la nostra misària allà,
1: exacte,
0: a l'església dels Agustins, doncs
1: mira,
0: que hi va anar-hi,
1: anem a posar,
0: i ens ha fet una mica de reportatge.
1: Sí, vinga, primera foto. Mira-la. Aquí, amb la reportera de la
0: Sonsoles.
1: Em sembla que es diu Paloma, aquesta noia.
0: No ho sé.
1: I una altra. Mira, mira.
0: Aquí a Sonsoles.
1: Aquí.
0: Sí, va sortir aquí darrere.
1: Amb la Montse allà.
0: Montse.
1: Mira, la Sagrada Família se prepara per la llegada del Papa.
0: Sí, sí.
1: I aquí la tenim, mita-la. Això és a través de la tele.
0: I la va venir el Papa.
1: No em diguis.
0: Home, perquè va poder entrar a l'església dels Agustins.
1: Oh.
0: Per la seva condició també de persona amb una, sí, minusvalidesa, doncs tenien un accés més proper.
1: Sí, més directe.
0: I llavors el Papa la va beneir. Tenim la Montse beneïda.
1: Mira, mira, i aquí tenim un vídeo també, mira. Mira, mira,
0: mira,
1: que aquí...
0: mira com passa la Montse.
1: Escolta'm.
0: Montse! I l'anima, que es porta claca.
1: Mita-la, mita-la.
0: Ella pel mig. Montse!
1: Clar que sí, Montse, mira-la.
2: Montse! Puja, puja!
0: Puja, puja!
1: Molt
2: bé.
1: Home, home, Montse. Mira, aquí tenim un. I ara, espera't que posarem l'altre, perquè ens han enviat dos de vídeos.
0: Sí.
1: Escolta'm, a veure, que el trobem.
0: A veure, ai, el plai.
1: Espera't un moment, perquè... Aquí, a veure, un moment, eh?
0: Na, na, na.
1: Mira, aquí. Mira, a veure. Mira-la, aquí la tenim.
0: Mira-la.
3: Tota la plaça buida, sí? Doncs esperem el Papa. Vivi, ostres, dono moltes gràcies.
1: Apa, i aquí la tenim, la Montse.
0: Aquí, Em sembla que va arribar sobre 9:15 i el Papa arribava a les 6 o 7 de la tarda, és a dir, va estar una bona estona.
1: Déu-n'hi-do,
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Poca, o sigui, broma, poca broma.
0: La Montse, que ens ha donat aquestes imatges, de que va estar amb el Papa... I bé, tot i que no ens ha passat... Clar, hi ha la foto del... Diu que algú li va fer la foto amb el Papa, però...
1: Ai, a veure si la troba.
0: Però, clar, diu, clar, no sap qui és i ara no...
1: Doncs des d'aquí fem una
0: crida. Estem a la cerca i captura de la persona que li va tirar la foto.
1: Fem una crida, si us plau, la gent que li va fer la foto a la Montse Roig,
0: sí,
1: aquesta noia que veieu en pantalla amb la reportera de la Sonsoles... Doncs que va sortir per la tele, precisament, o sigui que, escolta'm...
0: Sí, sí.
1: Doncs que ens escrigui aquí a la ràdio, i nosaltres les posem en contacte.
0: Tenim correu de Corpresos, no ho sé.
1: Però el que passa és que era quan encara érem un podcast.
0: Ah.
1: Era Corpresos el podcast, @gmail.com, perquè, clar, vam trigar un any a que ens acceptessin les altres instàncies. En les redes socials ja ho estem canviant. Però, clar, el mail encara... Ja el canviarem. Ara serà Corpresos el programa.
0: El programa.
1: El programa.
0: No el programa, el programa.
1: El programa, Marc Sánchez, sisplau.
0: Ai, molt bé, doncs res. Vinga, doncs
1: res, des d'aquí, gràcies,
0: Montse, enhorabona, Montse, gràcies.
1: I escolta'm, enhorabona per la visita que
0: I
1: vas
0: tant.
1: Poder fer.
0: I tant, tothom rep la benedicció del Papa.
1: Perdona, escolta'm, que hi havia molta gent que la buscava,
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I apa, doncs
0: escolta'm,
1: i que ja ho vam dir que va estar molt bé. Tot l'espectacle de la Sagrada Família.
0: Ja ho vam dir, sí, sí, que no hi havia ni punt de comparació.
1: El millor, i tothom ho diu.
0: Pels segles dels segles.
1: Amén, escolta'm. Doncs vinga, seguim i ara anirem a la revista... Anem per la revista Hola, Marc Sánchez. Estàs preparada?
0: Sí que hi ha Papa, però és Papa d'una altra manera.
1: Vinga, un Papa petit.
0: Què és aquesta cançó que poses?
1: A veure si... A veure.
0: Em sona.
1: Marc Sánchez, aquesta té història, aquesta cançó, precisament, històries. Vinga, va, versió moderna, L'hem posat en versió moderna. Mítica de les mítiques.

0: versió remix.
1: Versió remix de l'Històries d'amor de l'OBK.
0: Que deu tenir 30 anys aquesta cançó.
1: No, és que té anys, eh?
0: Era petita, sí.
1: Déu-n'hi-do, Marc Sánchez, déu-n'hi-do.
0: Vinga,
1: doncs anem per la revista Hola, que dedica la seva portada a Cristian Gálvez i Patricia Pardo, que concedeixen la seva primera entrevista junts a un motiu del paper que van jugar precisament al Bernabéu.
0: M'ho criticat.
1: Sí.
0: Però què
1: durant
0: fa la visita
1: del Papa?
0: Però sí, justament han rebut moltes crítiques.
1: Sí.
0: Que van de bons cristians, ara.
1: Això sembla, sí, mira. Molt. Doncs això. I diu, nos salvamos mutuamente, diu la parella.
0: Veure,
1: i tant que es van salvar.
0: Fem un incís. Per a mi veure, aquest noi, el Cristian Gálvez, en cau malament.
1: Sí,
0: des de que sé que alguna cosa va passar amb el Modena Cid.
1: I ella no ho ha volgut
0: ella
1: dir,
0: ella no ho ha explicat mai. Em sembla que no s'ha sapigut mai.
1: No ha volgut mai.
0: Però
1: fa mala espina.
0: Que ells havien sigut matrimoni, es van separar, però que alguna cosa obscura hi ha.
1: Sí.
0: Per això aquest noi, des que sé que va fer això al Modena... Alguna cosa va passar amb el Modena Cid.
1: Alguna cosa va passar que no es va dir.
0: Que aquest noi no
1: és trigo limpio.
0: No em cau bé, però és una cosa meva, eh?
1: Sí, no, a mi també em passa. No? Sí. Des de llavors que no el miro igual.
0: No, eh que no?
1: No.
0: No.
1: No, no. Doncs bé, aquí el tenim,
0: doncs,
1: que diu...
0: Doncs s'han salvat, doncs, felicitats,
1: sí,
0: també.
1: Sí, felicitats, eh? I sí, diuen un emocionante relato de la història d'amor i fe que transforma els seus vides.
0: Tan
1: Això sembla? No sé.
0: Carai. Vinga.
1: Vinga. La infanta Cristina... Anava a dir, si fos tan cristiano, no l'haguessis fet el que li vas fer la pobra...
0: A l'Almudena. Sí.
1: Eh? Allò de deixar-la pobreta un dia per l'altre. No sé, no em va agradar.
0: Ja.
1: La infanta Cristina deixa la seva feina a Ginebra i es trasllada definitivament a Barcelona. Tornarà a la Caixa.
0: Torna a la Caixa.
1: Marc Sánchez.
0: Bueno, no treballava ja per la Caixa.
1: Jo diria que estava
0: delegació,
1: una altra sucursal,
0: una sucursal de no sé què de Ginebra.
1: Sí.
0: Bueno, mira,
1: torna
0: allà
1: a
0: la torre aquella.
1: I per últim, el León 14, juntament
0: Papa
1: a...
0: Papa León.
1: A Felipe, amb el Felipe.
0: El rei al rescat.
1: Sí, perquè el va rescatar perquè es va espatllar el motor de l'avió quan havia de tornar de les Canàries.
0: Jo crec que aquest papa... Entre el xou de Madrid...
1: Com es nota que és espanyistan, això?
0: És que espany...
1: Marc Sánchez, sí o no?
0: Entre el xou patètic de Madrid i...
1: Horrible.
0: Deixa mostar, sort que Barcelona ho va salvar.
1: Sort que ho va salvar Barcelona, però després Canàries un altre cop, adiós. Escolta'm.
0: Deixa mostar, vinga, va, canviem.
1: Allò entre plàtanos i bananeres. Sí o no, Marc Sánchez? Que deu estar.
0: Per tant, de Canàries, que és molt bo.
1: Això és molt bo, això sí, això que és veritat. Això és veritat. Doncs això, eh? I bé, passem de la revista Hola a la revista Semana. Vinga. Lluís Miguel, canviem de música, Marc Sánchez.
0: Pensava que esperava l'amor.
1: No, és que la posem sempre. Posem el reloj. Vinga, que també és maco.

0: Doncs, a veure, anem a la revista Semana.
1: Semana.
0: Perquè dona l'exclusiva de que Luis Miguel el tenim ingressat a Nova York després de sotmetre's a una delicada intervenció quirúrgica.
1: Sí.
0: Sembla ser que l'evolució del cantant està sent favorable, tot i que no ha transcendit de què es tracta aquesta intervenció. Però, déu-n'hi-do.
1: No se sap el que ha passat, no?
0: No, no, no ho diuen. No ho diuen perquè, a part, si no, jo crec que ja s'hagués infiltrat. El ja. Que passa és que hi ha un...
1: Bé, esperem que es recuperi, que es millori, clar que sí.
0: Un secret de sumari, en aquest cas, amb el tema mèdic, i esperem que millori, que es posi bo, eh?
1: Sí, tant.
0: I Irene Rosales, que presumeix de tipus, juntament a Guillermo, la seva parella. Després parlarem amb ella. De parlarem amb ella, no.
1: Ah, la tocaràs?
0: No, no. D'ella, que els breakings. I sota d'ells veiem una finestreta dedicada a l'històric pas del Papa León,
1: sí.
0: Per Espanya. I per últim...
1: Ai, això...
0: Quines són les parelles dels jugadors de la selecció espanyola?
1: Calia,
0: Marc Sánchez?
1: Cal?
0: Dic jo. Calia fer això?
1: Cal?
0: Doncs sembla que la setmana ho volia. I així ho ha fet. Aquí tenim...
1: A veure, quina és la més guapa, quina és la més prima...
0: Mira, tenim a la Min...
1: Quina és la més simpàtica, quina és la més...
0: Tenim a l'Olmo i tenim...
1: El Cucurella.
0: El Cucurella, que
1: calla,
0: ens ha fet...
1: Calla,
0: Marc Sánchez, perquè ha fet...
1: No, quin mal el Cucurella.
0: Va fer molt de mal, això. Més és que després han començat a sortir vídeos d'ell, que si el Barça, que si no sé què...
1: Calla, saps que alguns mitjans feien broma que deien que el Madrid ha de recórrer la masia del Barça.
0: Per tenir un jugador de la selecció. És fort, eh?
1: No sé, en perquè en Cucurella és una mica cabra boja.
0: Sí, sí.
1: I se li deuen fotre, segurament, eh?
0: Sí.
1: Però...
0: Home, ha quedat una mica malament, eh?
1: Viu a l'Ella, oi?
0: Sí, viu
1: bueno,
0: a l'Ella.
1: Bueno, juga a Anglaterra, sí, però ell és de l'Ella.
0: És de l'Ella.
1: Maresmenc.
0: És fort, eh? No sé, jo, de veritat, que... Bueno, hi ha molta gent...
1: Un impacte quan ho vaig sentint en Basté.
0: Jo vaig dir, no pot ser.
1: Aix,
0: doncs mira,
1: vinga, va.
0: Cap al Madrid.
1: Disgustos.
0: I farem... Apa, nosaltres continuem i anem a 10 minuts. Vamos a la playa, Marc Sánchez.
1: Es que te sales avui amb les cançons.

0: Doncs Marc Sánchez...
1: Se'n va a la platja, no?
0: Exacte, 10 minuts, ofereix una foto de Cristina Pedroche en biquini. La presentadora es va desplaçar a Eivissa per acompanyar el seu marit, el David Muñoz, recordem, el cuiner, a la inauguració d'un dels seus restaurants, Street Show. Street Show.
1: Street Show. Carai.
0: Què et sembla?
1: Molt bé.
0: A la illa. I, bueno, perfecte, la tenim aquí, pues mira...
1: Doncs estupenda, la platja.
0: Treball i amor a Eivissa.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I després veiem una trucada a conèixer quins són les parelles de... dels jugadors
1: de la, no, de la perquè Roja. Cal fer aquestes coses de veritat.
0: Què és això?
1: No
0: pot ser, no pot ser, no. I després Doña Letícia, que va a la Fèria del Libro de Madrid, i al faldó un espectacular Kate Middleton a la celebració de l'aniversari del Carlos III.
1: Ah, molt bé, felicitats. Va ser el seu aniversari.
0: Això sembla, què et sembla?
1: Molt bé, doncs felicitats.
0: Felicitats, enhorabona.
1: Per molts anys. Happy birthday.
0: Happy birthday to you.
1: Yeah.
0: I, bé, fins aquí la 10 minuts.
1: I ara anem per la que considero que és la més normal de totes les revistes.
0: Vinga, va, doncs anem a la revista Lectures.

0: doble o no era una doble?
1: No era una doble. De fet, avui he vist un vídeo de la Shakira amb un, l'últim concert que acaba de fer, fent mofa d'això. Entra al concert com si fos Michael Jackson, arriba ella amb les ulleres, igual, quasi com si... com que anava en, que anava en el, la inauguració,
0: en el mundial, sí.
1: Es treu les ulleres i diu... Soy yo, bienvenido al concierto.
0: Bé, estàs bé aquí.
1: Bueno, molt
0: home,
1: bé, Shakira.
0: És que la gent, de veritat, la gent s'avorreix a les xarxes socials, la gent s'avorreix.
1: De veritat, no sé. Com a, va començar a fer unes elucubracions,
0: sí,
1: que dius, per favor, vull dir, és que això ja és rizar el rizo,
0: sí,
1: lo grande.
0: Sí, sí, sí, pobra Shakira.
1: Ja només li faltava això, pobreta.
0: Sí, sí.
1: Ai, doncs vinga, la lectura és que porta com a protagonista a Candela Peña, l'actriu que, bé, atravessa un dels seus millors moments professionals. Diu en portada, mi triunfo és el de la mujer normal.
0: Home,
1: és tal qual.
0: Sí, m'encanta quan surt la Revuelta. I...
1: és que és tal qual, i amb el Marc Giró també surt.
0: Sí, i el... ara ha fet aquesta pel·li que també està triomfant,
1: sí,
0: aquesta de la Desconocida.
1: Sí.
0: I, ja l'he vista, està molt xula.
1: Fa molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: És molt bona actriu, la veritat.
0: I parla en català, que dius...
1: Sí, sí, sí, sí, no li importa, no li importa.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això és important. I després, un altre gran professional és Julio Otero, que fa 50 anys en el món de la comunicació.
0: Molt bé, felicitats.
1: I diu, la família és la que te sostiene. Diu la locutora gallega que parla també una mica del càncer i de que un dels moments doncs, més delicats de l'any és quan ha d'anar a revisió i dir-li que està bé i que està neta de nou. I per elles això és el millor regal. Igual que la família, eh? Sens dubte, sens dubte. I la Sagrada Família que, escolta, enlluerna el món a l'última jornada del Papa a Barcelona, a sota, i la festa de Shakira, la inauguració del Mundial de Futbol, que va ser espectacular i que va agradar a tothom.
0: Home, va agradar a l'audiència, tinc entès, no?
1: Totalment, totalment.
0: Sí, més que en Bot Bunny aquest.
1: Sí, sí, clar. És que, i la cançó a mi m'agrada, eh? O sigui,
0: sí, és on s'enganxa.
1: S'enganxa, bueno, és que és una cançó de mundial festiva,
0: sí,
1: divertida, no? Vull dir,
0: sí.
1: És una mica el que cal.
0: Ah, exacte.
1: Molt bé.
0: Vinga, anem per si hi ha algun breaking.
1: Vinga, breaking news. A veure si tenim algun breaking per aquí.
0: Tenim
1: dos breakings. Un breaking estiuenc, un breaking de Irene Rosales i de Kiko Rivera. Primer
0: sí,
1: començarem pel Kiko Rivera, acabarem amb l'estiuenc, que és la cançó que ja ha tret la nostra estimada Verónica Romero amb el King Africa, que l'acaba de treure.
0: Val.
1: I que, per cert, escolta'm, el King Africa, fa poc que s'ha celebrat el Cabró Rock, que és un dels
0: sí,
1: festivals més importants de la música en català. Doncs, escolta'm, King Africa, de convidat, el Cabró Rock,
0: sí,
1: de sorpresa, que va sortir allà mig a cantar la bomba.
0: Ai, que bo!
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: I, bueno, suposo que deu estar per aquí. I mira, ha fet
0: una notícia. Molt bé, molt bé.
1: Doncs
0: a veure,
1: comencem per la notícia del Kiko Rivera i de la Irene Rosales.

0: de què hi té l'Ita, que corta.
1: A veure, explica'm.
0: A veure, jo t'explico. Això és com un col·laborat. Resulta que la Irene Rosales ha fet un anunci que no li ha agradat al Kiko.
1: Un anunci de què?
0: Un anunci. El vols veure?
1: Atenció, un anunci de la tele? Un no, anunci?
0: Un anunci amb valles publicitàries
1: de publicitat.
0: Per tot Madrid i tot.
1: Val. Què anuncia? Vale.
0: Vols veure-ho? Atenció, la gent que estigui a les xarxes socials, que ens estigui sí. veient, Marc Sánchez, és un anunci de Kikos.
1: Ah!
0: I diu, la frase diu, un mix con un mal Kiko és un mal mix.
1: És boníssim.
0: És que és molt, mireu.
1: És boníssim.
0: És molt de Grefusa.
1: És boníssim.
0: És que és molt bo. Un mix con un mal Kiko és un mal mix.
1: És Joan Bosch, que és el millor de la temporada,
0: no, no,
1: això.
0: No, això ho tenia que guardar per avui. És que... Pues això es acaba de passar. I resulta que li han preguntat a la Irene Rosales perquè el Kiko s'ha enfadat.
1: Bueno,
0: i ella ha respost i li ha dit això. A veure...
2: Irene, guapa, buenos Irene, días, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, felicidades.
3: Gracias, muchas gracias.
2: Vaya cumpleaños.
3: Sí, familiar. Això
0: és perquè va ser el seu aniversari.
2: Se quiere, Guillermo.
3: Pues sí, me quiere muy bien.
2: I tu,
3: Quiere mucho y muy bien.
0: Això ha acabat de sortir del forn de la revista Hola.
1: M'encanta, m'encanta.
3: Oh. Simplemente una campaña y me lo ofrecieron y trabajo yo encantada de hacerlo. Además, un equipo de 10 y nada.
4: ¿Qué te parece que Kiko se lo haya tomado mal?
3: Bueno, yo he hecho mi trabajo como lo tenía que hacer y nada, que salgan muchas campañas y mucho trabajo.
2: ¿Tú sabes lo que ha dicho Kiko, no, Irene? Que mires dónde estabas
3: yo
2: antes, dónde estás
3: ahora. Yo sé lo que yo he disfrutado,
2: ahora.
3: Yo sé lo que yo he disfrutado y lo que estoy disfrutando con el trabajo y ya está. Simplemente me he ofrecido, no, me he ofrecido, no, me lo han ofrecido y yo he aceptado y...
2: ¿Tú no te arrepientes de nada?
3: Yo no me arrepiento de nada, claro que no.
2: Si ¿Considera que has hecho nada malo?
3: Ni... No he tirado a nadie por los suelos, ni he criticado, ni he hecho nada...
0: Y ole para ella. Es que lo va a publicar y si te fijas a la story diu, me he regalado esta lona para por mi cumpleaños. Això ella mateixa.
1: Ella mateixa.
0: Bon, és que,
1: no sé,
0: perdona,
1: molt bé.
0: Chapó,
1: molt bé.
0: Irene Rosales.
1: Clar que sí. Chapó. Molt bé, clar, molt bé. I a Grefusa, que... estan dient marques, però mira
0: igual,
1: la vida.
0: No passa res.
1: Han tingut una molt bona idea, sincerament.
0: Sincerament, és que és, sí. És chapó.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: És que quan ho vaig veure vaig dir, ole, això ha de sortir avui al programa.
1: Ideal.
0: Ideal.
1: Molt bé, molt bé. Molt
0: pues
1: bé.
0: Res. Nosaltres sí. contents que hagi passat un aniversari divertit.
1: I tant.
0: Que també li toca.
1: I tant.
0: Perquè, escolta, amb el que devia aguantar aquesta dona, més val que no ho expliquem. O no, perquè si arriba a parlar de veritat, em sembla que no faria tanta gràcia.
1: Ja parlarà per
0: sí,
1: un cantó.
0: Seguríssim.
1: Val, i acabem
0: I bé,
1: amb...
0: I acabem, atenció, Marc Sánchez, amb Verónica Romero, que acaba de treure el seu hit de l'estiu amb King...

0: Bé, en fi.
1: Agua pel calor.
0: Agua pel calor. Sí, mira, agua pel calor, vaig a fer jo també.
1: Està al número 6 de Spotify, ja, aquesta cançó. 6 o 7, ja, o sigui, imagina. Déu-n'hi-do, poca broma. Déu-n'hi-do, agua pel calor.
0: Agua pel calor. Ho ballarem els xiringuitos aquest estiu.
1: Doncs sí.
0: Ballarem el Shakira i aquesta.
1: I aquesta. Sí. I li han preguntat a la Verònica, a la revista Cuore, i en una entrevista a Televisió Espanyola, sobre el retrobament, perquè Tinet Rovira va confirmar que es prepara un reencuentro, s'està preparant un reencuentro de 20, 25 anys d'Operació Triunfo.
0: No, ja vau fer els 20, no he tornat.
1: I es farà un reencuentro dels 25. Dels 25. I els, li van preguntar què li sembla, perquè estan trucant a tots els triunfitos. I diu que li sembla bé, però per la seva generació serà molt dur, perquè falta un, ja, falta l'Àlex, lògicament.
0: Bé,
1: que es farà,
0: doncs,
1: segur que es farà.
0: Sí,
1: però
0: i també ens fa sentir grans a nosaltres quan
1: 25 anys, 25 anys.
0: Bé, acabem
1: doncs
0: amb
1: res,
0: ella, no?
1: Acabem amb Verònica Romero, que tingueu un bon cap de setmana i una bona verbena.
0: Bona rebella,
1: una bona rebella de Sant Joan. Apa.
0: I bon sant.
1: I bon sant a tots els joans. Apa, adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Puntcerbacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserves Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Concert Bacinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

0: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Hola, què tal? Com estan? Fa un mes vaig fer un abecedari de grups que han participat a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, que malauradament, i per les circumstàncies que tots ja sabem, no es va poder portar a terme. Ara els hi proposo fer-ne un amb els grups que han participat a la cantada d'havaneres de l'Escala, avui posant rumb cap a l'Alt Empordà, cap a una vila de mariners, de sal i d'anxoves. Ens n'anem a l'Escala. Tanquin els ulls i els hi semblarà estar assegut davant la platja de les barques, sentint el xipolleig de l'aigua, el caliu de la gent i la màgia d'una de les cites més emblemàtiques del nostre cant mariner. He resseguit l'alfabet de cap a cap per recordar tots els grups que han passat per la cantada escalenca. Com que en moltes lletres hi trobarem més d'una formació, he seleccionat el grup més veterà, o aquell que no l'hem vist gaire a les cantades d'aquest tipus. Un homenatge sonor als grups més fidels i estimats d'aquesta gran festa de la cançó. I si em volen acompanyar, comencem.
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
2: I amb l'A hi tenim un grup que només va participar una vegada. De Lleida han vingut dos grups. Un va ser Boira, no fa pas gaire, i a l'any 2007, amb una cantada accidentada, va venir el grup Arrels de Terra Ferma, que l'escoltarem amb aquest tema, Terra Ferma.

Hem escoltat Aurora del grup Barca de Mitjana amb la lletra B. I ara anem amb un grup amb la lletra C que ells no surten gaire del seu territori, és a dir, de casa seu, de Cadaqués. Són Cap de Creus, que han participat dues vegades a la cantada de l'Escala cap als seus inicis. I escoltarem una cançó típica d'aquella zona, de Cadaqués, Espinzell d'en Cruanyes.

Acabem d'escoltar aquesta cançó molt arrelada a la vila de la Mar d'Amunt, a Cadaqués, per al grup Cap de Creus, Espinzell d'en Cruanyes. Anem ara amb el primer grup escalenc que trobem en aquest abecedari, amb la lletra E, que va participar a l'any 1983, tan sols una única actuació, i amb una cantada que es va aprofitar per fer-la dins el marc de la Festa Major escalenca. Ells són, com els deia, Estrella de Mar, i escoltarem aquesta Cançó de Mariner.

hem escoltat aquestes veus tan infantils del grup Estrella de Mar, format per els germans Carbó, fills del gran tenor com va ser en Llucià Carbó i també per la Sílvia Pagès. A continuació, ens anem amb la lletra G, amb el grup Gavina, també amb una sola participació, l'any 1998. I els hi va agradar tant participar en aquesta cantada de Veneres de l'Escala que en varen fer aquesta cançó dedicada en aquest municipi a l'empordanès, l'Escala.

Lluís Maria Nubiola, que va voler dedicar aquest tema a aquesta població que els va convidar l'any 1998 per formar part de la cantada, el grup Gavina. I si abans parlàvem del primer grup que trobàvem en aquest abecedari, ara anem amb el segon, que de fet en aquí hi ha el pare de dos components del grup Estrella de Mar, en Llucià Carbó. És les veus dels Pescadors amb un tema que ells van agafar la part original tal com es va fer, tot i que després es va canviar el títol amb Pescador Soc d'una Cala, però ells van recuperar el Pescador Soc de l'Escala, que és el que escoltarem a continuació.

Hem escoltat les veus dels pescadors amb Pescador Soc de l'Escala. De fet, l'últim enregistrament del Portbó també amb aquest mateix títol, La Cala per l'Escala. Era amb la lletra L. Passem a la lletra M i també amb un grup que hi va participar una sola edició, l'any 2011, liderat per el gran compositor Josep Maria Roglán. És el grup Morralla i escoltarem una cançó que dona títol a un dels seus treballs discogràfics, La noia del peix.

0: Acabem d'escoltar La noia del peix del grup Morralla amb la lletra M en aquest repàs que fem de grups que han participat a la cantada de l'Escala en format d'abecedari. I de la M ens anem a la N. També ja els explicava a Calella que la Neus Mar la considerem com grup, ja que la seva presentació sempre és Neus Mar Grup. I ho farem amb una cançó que a mi personalment m'agrada molt i de la manera que l'interpreta la Neus i el seu grup, com és La Niña Cuca.
1: Que no pare la bola, pa-quiri, pa-quiri, va.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Una cançó de Jaume López que la Neus Mar ens acaba d'interpretar, aquesta Niña Cuca. I tornem a grups escalencs, perquè ara en vindran dos de seguits. També els haig de dir, també veuran que ens assaltem algunes lletres perquè no hi tenim cap grup. Toca ara la lletra O i Oreig de Mar. I d'Oreig de Mar hem d'escoltar aquesta cançó que el seu fundador va fer l'adaptació al català de la coneguda Golondrina d'Amor, convertint-la en Oreneta Gentil.

escoltat aquesta oreneta gentil que moltes vegades obre les cantades del grup Oreig de Mar, una composició feta per en Ferran Català en quant a la lletra, una adaptació al català. I la música se li atribueix al compositor de Torrevieja, Ricardo Lafuente. I de l'Oreig de Mar anem als Pescadors de l'Escala, que és el grup que hi ha participat més vegades a la cantada escalenca, no totes les edicions, però déu-n'hi-do. I ens interpretaran el tresor de l'escala. I què és el tresor de l'escala? Escoltin, que ens sortiran de dubtes.

afluir, et trictarà. Et rentarà ben neta i t'esganyarà. T'ompliran de salmón i el teu brou guardaran dins d'un pot de vidre amb molta cura. Et posaran i com si d'un tresor es tractés, un bon temps et guardaran.

i si de l'escala hem de parlar del tresor, és ni més ni menys, com ens han interpretat els pescadors de l'escala, la famosa anxova de l'escala. No la trobaran allò més, això ben segur. Passem ja a la lletra R, amb un grup que també només hi va participar l'any 1997, un grup que va deixar d'actuar, després hi va voler tornar, però no va tenir continuïtat. És el primer grup que es va formar a Roses, amb el nom de Roses Canta, i escoltarem aquesta adaptació al català que varen fer de la coneguda La Paloma de Sebastián Iradier, convertint-la en La Coloma.

hem escoltat per al grup Roses Canta, La Coloma, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier. De la R a la S, amb un grup que hi participarà aquest any. Segurament, com escoltin aquest programa, ja hi haurà participat perquè, a diferència de la majoria de les cantades de gran format amb tres grups, la cantada d'Havaneres de l'Escala sempre es fa el primer dijous del mes d'agost. Ells són de l'Havana i ens faran ballar a ritme de rumba amb la rumba de l'Havana.

Hem escoltat Son de l'Havana amb aquesta La Rumba de l'Havana. I ara anem a la lletra T. Hi trobem el grup Terra Endins, que també hi va participar a les primeres edicions, però després ja no han tornat a venir. Esperem, doncs, que els puguem veure algun que altre dia. Això sí, tenen la seva tradicional cantada el 15 d'agost a Cala Montgó. Terra Endins té dues cantades en el seu calendari, com és la de Sant Narcís a les escales de la catedral i la Cala Montgó, l'escala guió Torroella, perquè a Cala Montgó una part és escalenque i l'altra de Torroella de Montgrí. Dues cantades fixes en el seu calendari, això vol dir que no faci més cantades, que quedi clar. Escoltarem aquesta havanera gironina que van estrenar a la primera edició de la cantada que es va fer a Girona, la Cantada del Foment, i sona així.

Hem escoltat aquesta habanera gironina que, com els dic, la varen estrenar a la cantada del Foment, que es va començar a celebrar l'any 2025 i enguany ja s'ha fet la seva segona edició. Esperem, esperem que en vinguin moltes i moltes més. Passem ja a la lletra U, amb el grup Ultramar, i ens portarà la beguda oficial de la cantada d'havaneres, perquè el cremat, una beguda calenta, en ple mes de juliol o agost, a vegades sembla que sigui difícil, però bé, la gent s'ho veu i ja podem dir que és la beguda oficial de les cantades d'havaneres. Ens portaran aquest tema, Bon Cremat.

0: I amb aquest tema arribem al final d'aquest recorregut tan especial per la història de la cantada d'Havaneres de l'Escala. Ha estat un plaer gegant viatjar a través del temps i de la música, recordant aquelles formacions que han fet ressonar la seva veu a la platja de les Barques, grups que s'han convertit en part del paisatge, de la memòria col·lectiva i del cor d'aquesta vila marinera i empordanesa. Gràcies per compartir la passió per la cançó de taverna. Fins la propera. Adéu-siau.
1: Deixem la mar en silenci i les cançons en el record. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat estan rescatant aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles al Vallès Oriental. Els bombers ja acumulen més de 900 serveis des de l'inici d'aquest temporal i per la seva banda els bombers de Barcelona han atès 910 trucades i han realitzat 145 serveis fins a les 7:20 minuts d'aquest matí. Les pluges han deixat fins a les 6 de la matinada gairebé 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils, a la comarca del Maresme, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de pluges torrencials ha impactat amb força a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una desena de carreteres tallades a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa de les inundacions. També recordar que Protecció Civil ha enviat un SLR a les comarques del Vallès Oriental, Maresme, Selva, Baix Empordà i Gironès per recordar que està vigent una restricció de mobilitat. El missatge subratlla que hi ha múltiples incidències encara en curs i que es manté l'episodi de pluja torrencial en molts llocs. Coneguem, doncs, ara la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar.
3: Estem pendents aquestes hores del matí de les precipitacions que han tingut lloc aquesta passada nit i matinada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, que han caigut de manera torrencial i els registres d'aquestes hores són molt destacats. A les immediates hores, totes aquestes precipitacions s'aniran en direcció cap a les comarques gironines i serà aquí on els registres aniran acumulant-se i, de fet, podran ser històrics a les immediates hores. En un mitjà, les temperatures es mantindran, si fa o no fa, molt semblants a les d'ahir dissabte, la mil serà molt més tranquil·la a les comarques de Lleida. I aquesta tarda els ruixats tornaran a aparèixer, sobretot a les comarques de Girona, seran molt més irregulars, molt més dispersos, i també es veuran aquests ruixats a les comarques del Pirineu i també del Prepirineu. Algun ruixat despistat també al litoral de Barcelona.
2: I encara referent a aquest episodi del temporal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha constatat que la nit ha estat complicada i ha avisat que aquest episodi es desplaçarà cap a les comarques de Girona. En un missatge a la xarxa X, Illa ha remarcat que l'episodi meteorològic encara no ha acabat i ha fet una crida a no abaixar la guàrdia. I en cultura, al final del concurs de Castells de Tarragona s'endarrereix ja aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora, finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Els diumenges a Ràdio Arenys. Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 2:15 a Ràdio Arenys.

Des de Ràdio Arenys us donem un bon dia amb una un bon dia després d'una nit que hi ha hagut aigua per donar i per vendre. Després us anirem explicant les afectacions que ha tingut la nostra vila al llarg d'aquesta nit, d'aquestes pluges fortes que doncs han passat per aquí i per tota la comarca i quasi bé per la meitat del país. Estigueu atents a l'antena perquè avui serà un dia d'aquells que promet. Comencem, doncs, aquesta matinal de Ràdio Arenys en el 91.2 amb una selecció de sarsueles, com ja comença a ser habitual a la nostra emissora, i després ja anirem fent la programació habitual. A 11:45, com sempre, després de les sardanes, hi haurà el dominical que avui promet. Fins ara, ens anem escoltant.

Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barcelona pel risc del desbordament del riu Besòs. Es demana a la població propera que si arriba l'aigua pugi a plantes superiors i que eviti soterranis, zones baixes o apropar-se al riu. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del cabal molt alt del riu al seu pas per Santa Coloma de Gramenet en prop de 900 metres cúbics per segon, un cabal que multiplica per 45 el seu cabal habitual. Protecció Civil també ha enviat un segon missatge d'alerta a les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i el Litoral fins al Baix Empordà per advertir d'incidències greus per les pluges i recordar a la ciutadania que es manté la prohibició de mobilitat fins al final de l'episodi. Per la seva banda, els bombers estan rescatant també aquest matí diversos conductors atrapats per l'aigua a Granollers i Canovelles i ja s'acumulen més de 900 serveis des de l'inici del temporal. Les xifres han deixat fins ara 248 litres per metre quadrat a Granollers, 244 a Mataró o 231 a Cabrils. L'episodi també ha impactat amb força aquesta passada nit a la zona metropolitana sud amb desenes d'avisos per inundacions en municipis com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Esplugues. A més, hi ha una dotzena de carreteres tallades a hores d'ara a l'àrea metropolitana de Barcelona a causa d'aquestes inundacions. I el Tribunal Constitucional debatrà aquest dimarts les primeres ponències favorables a aplicar l'amnistia a la malversació als líders del procés. El ple estudiarà en primer lloc el text del magistrat conservador José María Macías sobre el recurs d'empara de Jordi Turull i, si té prou temps, el del president del Tribunal, Cándido Conde Pumpido, sobre el de l'exconsellera Dolors Bassa. Els dos textos s'oposen a la interpretació que ha fet el Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia. El Constitucional estimarà els recursos dimarts, però necessitarà uns dies per publicar la sentència definitiva. I en cultura, la final del concurs de castells de Tarragona s'endarrereix aquesta tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de pluges torrencials. La jornada reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres, finalment es celebrarà a partir de les 4, com diem, i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, el clàssic de la Lliga F entre el Barça i el Real Madrid finalment es jugarà a les 7 de la tarda i no a les 5, com estava previst, un canvi que arriba a causa del temporal que pateix a hores d'ara encara el territori català. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Radio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Radio Arenys, la primera en servei públic.

0: Bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retalls. Salutacions a tots els aranyens i aranyenques, sòcies i socis de l'Esplai. I el farem amb companyia.
1: Soc la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc la Mari Carme.
0: I soc el Gabriel, bon diumenge.
1: I avui tenim aquí una gran campiona, eh? La Marta Mitjans, que avui ens ve aquí a fer companyia i explicar-nos algunes coses interessants. Què tal, com anem?
3: Hola, bona tarda,
0: bon dia.
1: Sí. Bueno, doncs ara escoltarem una mica de música triada per tu i després et faré preguntes.
3: Perfecte.
1: Convenients, eh? Res d'inconvenients.

0: avui que aquest matí, com he dit, tenim aquí a la nostra, al nostre costat la nostra campiona particular, campiona d'Arenys de Mar, campiona bueno, que darrerament vas arribar a les semifinals de l'Europeu Birmingham, a les semifinals. Això és molt important, no? Perquè sí. Competies amb qui?
1: O sigui, era un campionat absolut, llavors hi havia doncs, noies de totes les edats, vull dir, jo era la més petita que corria. Hi havia gent de fins 20 i llargs anys 30 a la meva prova. I bueno...

0: Et continues entrenant aquí a Catalunya?
1: Sí, sí, o sigui, entreno a Canovelles, a Arenys, sí. I ara també un dia a Barcelona. O sigui,
0: I encara t'assessora al Zenón?
1: Sí, tant i tant.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I tens algun altre entrenador, per això?
1: Sí. Ah. Sí, sí.
0: Com es diu?
1: Alfonso.
0: Però no és d'aquí?
1: No, és de Canovelles.
0: És de Canovelles.
1: Sí.
0: Explica'm una mica un dia normal teu, d'una persona que corre, com tu, a la teva edat, què fas un dia normal?
1: Bueno, jo crec que he de dir que la meva rutina jo crec que surt una miqueta del que fa molta gent de la meva edat.
0: Sí.
1: Perquè molta gent de la meva edat, doncs, potser a la universitat o no hi va cada dia o es parteix una mica la carrera. Llavors, en el meu cas, doncs, no és així. O sigui, jo em llevo... Aquest any m'estic llevant a les 6 del matí i entro a classe a les 8. Llavors, depèn del dia, estic... Per exemple, avui he estat fins a la 1 a classe. I després, doncs, torno a casa, dino, entreno i faig feina el que tingui per fer i ja quasi que sopo i vaig a dormir.
0: Està bé. I què estudies?
1: Faig ciències de l'activitat física i l'esport a Barcelona.
0: Sí, sí. On es fa això?
1: A Montjuïc.
0: A Montjuïc.
1: Sí.
0: O sigui que per això et va bé córrer per allà a Montjuïc, eh?
1: Sí, perquè hi ha un dia a la setmana que acabem a les 4 de la tarda i llavors doncs ja entreno allà i després torno.
2: Que l'estadi mateix ho teniu, no?
1: Bueno, depèn. Algun dia sí que potser vaig allà, però no.
0: Què et passa, per exemple, pel cap a tu quan estàs corrent i entres i te n'enteres que ets subcampiona? Què et passa? No, clar. Suposo que deuen passar coses o pensaments, no ho sé.
1: Bueno, en aquell moment jo crec que és com una barreja d'emoció i doncs, també doncs, de satisfacció veure que al final aconsegueixes una cosa per la que portes treballant durant molt de temps.
0: Ja, clar. Llavors, per exemple, quan arribeu corrents que hi ha altres noies corredores que us abraceu i tota la comèdia, que us abraceu amb noies que coneixeu o amb altres que feu la mateixa carrera, però vull dir, amb noies que són catalanes, espanyoles o amb estrangeres? Perquè tu també ens més... Tu coneixes ja moltes corredores que no són d'aquí.
1: Sí, no, a veure, això al final és un... O sigui, l'atletisme realment és un esport, jo crec que és bastant sa i... I des de petits, doncs, no sé, a mi sempre m'han ensenyat doncs, a saludar les companyes o rivals doncs, quan arribo a meta. Llavors, no és que les conegui o no les conegui, sinó simplement doncs, arribes i pues, la felicites. Al final és reconèixer doncs, també el treball que ha fet l'altra persona. O sigui, i si li ha anat bé, doncs perfecte, i si no li ha anat bé, doncs potser un altre dia ets tu, saps, qui no et va bé. I, bueno, a nivell internacional, doncs sí que, a veure, òbviament, potser no hi ha tanta confiança i no ens coneixem totes, però, bueno, sempre jo crec que ens acabem saludant una a l'altra.
0: Hi ha alguna rival d'aquestes que corres, estrangera com nacional, que t'agradaria poder competir sempre amb ella o entrenar junt amb ella? O amb ell? Perquè, clar, també suposo que hi ha nois. Bueno, les carreres són noies i nois és a part, no?
1: Sí, sí, ja sí, no. Correm separats.
0: Sí, sí, però vull dir, admires algú que dius, mira, t'agradaria entrenar amb aquesta noia o t'agradaria entrenar amb aquest noi, no ho sé.
1: No, bueno, jo penso que al final, o sigui, vull dir que està molt bé per competir i tal, al final si coneixes una persona i saps, doncs... Pues com competeix o la forma que té per competir o si, per exemple, és un meeting, doncs saps que potser hi ha una persona que segur que voldrà fer marca i tal i que segur que es corre bé, llavors sí, això sí que m'agrada, però al final entrenar jo crec que també és una altra cosa i també va bé doncs, desconnectar i pues, entrenar amb altra gent i gent amb qui després doncs, no competeixis, tot i que, òbviament, és xulo quan vas a campionats i entrenem tots junts, però jo penso que pel dia a dia doncs, també està bé canviar una miqueta d'aires.
0: Perquè el teu esport, aquest de córrer, és una mica solitari.
1: Sí.
0: És que és solitari?
1: Bueno, a veure, és solitari fins a cert punt. Vull dir, al final, quan tu tens un grup i aneu a entrenar, potser al final sou 30 persones que aneu a córrer...
0: o sigui, per quan entreneu podeu anar un grup junts,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Ah. L'únic que sí que és veritat que requereix doncs, molts dies de sortir tu sol, entrenar a qualsevol hora.
0: Clar, quan pots a sortir a córrer.
1: Exactament. O sigui, els dies que no s'entrena en grup, doncs, òbviament, cadascú s'ha de buscar la vida.
0: I sempre vas comptant la marca?
1: Què vols dir, la marca?
0: O sigui, quan tu surts a córrer, sempre controles el temps?
1: Sí, sí, bueno, sempre. Clar. Sí, sempre controlo el temps en el sentit de que si he de córrer mitja hora, doncs correré mitja hora. Si he de córrer una hora,
0: però vull dir, mitja hora...

0: i dius, aquesta mitja hora, no ho sé, la vull fer amb tants minuts.
1: No.
0: Això no ho fas. Tu surts a
1: Jo,
0: córrer...
1: depèn del dia. O sigui, hi ha
0: Ja.
1: dies que sí que s'ha de córrer més ràpid o un ritme determinat i hi ha dies que és més o menys, doncs, el ritme que et sentis en aquell dia.
0: I què es corre més bé, en pista coberta o a l'aire lliure?
1: Jo en aire lliure, hi ha gent que li agrada molt la
2: Sí?
1: pista coberta, sí.
0: Sí? Tu a l'aire lliure.
1: A mi m'agrada més, perquè
0: Estàs acostumada.
1: hi ha més temps de moure's, o sigui, la tàctica, per dir-ho d'alguna forma, és una miqueta més fàcil.
0: Sí. Quan tu corres els 800 metres, què és per tu la part més important? La sortida, a la meitat o a l'esprint final?
1: Doncs justament jo crec que el 800 és una prova que és important tota la cursa. O sigui, no és una prova que diguis, pots... No és un 5.000 o un 10.000, que al
0: Que dius,
1: final...
0: ara em conservo, ara apreto...
1: Exactament,
0: sí.
1: O sigui, el 800 és... has de
2: És
1: sortir bé...
2: intens tota
1: Sí, o sigui, has de sortir bé i t'has de col·locar bé. Per tant, al principi és important. Després, quan estàs corrent, enmig de la cursa, al final has d'estar atent al que faci l'altra gent, perquè si et quedes allà tancat o de cop et quedes enrere
0: Sí.
1: ja l'has liat.
0: Ja.
1: I al final, doncs, també és molt important perquè si no tens força al final, se te'n va tot.
2: Clar,
1: o sigui...
0: Perquè la sortida, que dius tu, t'has de col·locar bé, què vol dir això? Quan sortiu?
1: Doncs que sortim totes i cadascú surt per un carril, i llavors,
0: Sí.
1: doncs, quan portes 100 metres, doncs,
2: s'ajunten, no?
1: tothom s'ajunta.
0: Sí, perquè fa aquella
2: Sí.
0: les pistes.
1: Clar, llavors,
0: Sí.
1: Gairebé tothom es vol col·locar al mateix lloc.
2: Clar.
0: Ah, vale. Ah,
1: és a dir...
0: L'interessant és poder col·locar-te on tu vols.
1: Exactament.
0: Sí. Ja. No sé. Ara, quan acabes una cursa, què et pesa més, les cames o els pensaments? Home.
1: Home, depèn de com hagi sortit la cursa, de quina sigui la cursa. Per exemple, a Birmingham, després de fer marca, doncs... jo crec que de cames estava perfectament bé.
0: Ja.
1: O sigui...
0: A vegades pensava, que bé, quan feta, tal i qual...
1: Ja. Ara, després, a la que portava una estona ja caminant per allà, ja va canviar el tema. Vull dir, ja van començar a passar més les cames, però depèn de la cursa.
0: Quan tu fas una carrera, s'acaba la carrera, i, o sigui, s'apaguen els llums, si posem que hi hagi llums, darrere del dorsal de la Marta Mitjans, quina persona hi ha? Com t'expliques tu? Com ets?
1: No sé, jo crec que pues, sóc una noia de 19 anys que li agrada molt l'esport i bueno, que li agrada també doncs, passar temps amb els amics, amb la família, pues, que porta una vida igual que molta gent de la meva edat, que vaig estudiar i pues, passo el dia així i que doncs, a part li agrada entrenar i doncs, se li dona bé córrer. O sigui, al final...
0: Bueno, i fas una vida saludable.
1: Sí, bueno, clar, però no penso que tampoc sigui gaire diferent que una persona de la meva edat actual.
0: Bueno, n'hi ha,
1: bueno, sí, sí, però ja m'entens.
0: I llavors, quina alimentació fas, tu?
1: Bueno, a veure...
0: No, avui, home...
3: Què has dinat avui, per exemple?
1: Avui llenties amb verdura i peix.
3: Molt bé.
0: Sí. Llenties amb verdura. Quina verdura?
1: Pobrot, ceba...
0: O sigui... Però, o sigui, et fan menú especial per tu o tots mengeu igual a casa teva?
1: A veure, no igual, però sí que mengem més o menys el mateix.
0: Però tu sempre deus comptar una mica tot el que menges, no?
1: Bueno, comptar com a tal tampoc, però combino a vegades les coses d'una forma diferent, o depèn de l'entreno que tingui, doncs menjo més una cosa o una altra.
0: Ja.
1: Després tot el tema, doncs, de que són suplements i tal, doncs, òbviament, només ho faig jo.
2: Clar.
0: O sigui,
1: varia això, però més o menys.
0: Sí, perquè tu estàs primeta, eh? Però clar, és que totes les corredores són primetes. Totes són primetes.
1: Sí, bueno, primetes fortes. Ja,
0: clar. Bueno, clar, s'ha de ser prim i fort, no prim i flaco, eh? A veure, hi ha algun moment de la cursa que dius una mentida a tu mateixa per seguir corrents?
1: Home, si vas una miqueta fotut, sí que t'has de fer
0: sí?
1: creure, sí. Sí, o sigui, hi ha
0: coses... Bueno, i apreta, que la cosa va malament.
1: No, a veure, normalment, quan et trobes bé perquè estàs
0: sí.
1: en forma i tal, arribes bé. L'únic que, per exemple, el 800 és una prova que al final sempre costa, o sigui, vulguis o no, sempre costa. I sí que els últims metres sí que t'has de com autoenganyada que apretis, vull dir que et falten 100 metres, vull dir que ja, que ja
0: no,
1: acabes.
0: No estàs cansada, tira.
1: Exactament.
3: Que tu pots, no?
1: Sí.
0: Tira, tira.
1: Sempre has de pensar així. Sí. No.
0: I d'aquí 20 anys... Bueno, d'aquí 20 anys seràs jove, tu, per això, eh? Quant temps dura la vida d'un atleta com tu, per exemple, que corre?
1: Molt. O sigui,
0: sí?
1: L'atletisme jo crec que és un esport bastant de llarga durada. Al final, pensa que té moltes disciplines. O sigui, no només és córrer, sinó que tens córrer, salts, llançaments, marxa, maratons. Vull dir, al final jo crec que al mig fons pots estar, que mig fons parlo de 800-1500, pots estar fins als 30-35, ben bé. I sí que és veritat que a maratons hi ha gent amb 40 anys, llançaments hi ha gent amb 40 i pico, vull dir, al final és un esport que, òbviament, depèn de la disciplina, però vull dir que tira sempre cap al llarg, no cap a 29.
0: Disciplina i que t'has de cuidar molt, també.
1: Sí.
0: T'has de cuidar molt. Bueno, i d'aquí a 20 anys, quan miris les teves medalles de guanyadora, què t'agradaria recordar, el resultat o el camí que t'ha portat a aconseguir-les?
1: Bueno, jo crec que més el camí. O sigui, al final les medalles, òbviament, doncs, et queden allà i és molt xulo aconseguir medalles, però a vegades no pots aconseguir medalles i un campionat, doncs, el recordes
0: sempre.
1: Llavors, o sigui, òbviament, doncs, fan il·lusió, no, les medalles, però jo crec que el camí i el fet d'arribar fins allà i competir allà és el que després queda. I sobretot, doncs, la gent amb qui ho comparteixes.
0: Bueno, clar. I fins avui, fins al dia d'avui, de quin tens més bon record de campionat o de cursa que hagis fet? Sempre n'hi deu haver un que...
1: Pues jo crec que el Mundial de Tòquio.
0: Sí?
1: Sí, perquè... No sé, al final jo crec que era un escenari molt diferent al que estava acostumada i que em va impressionar bastant. I jo crec que ha sigut una de les curses que més he disfrutat. O sigui, pensava que seria al revés. Vull dir, jo abans de córrer pensava que seria un drama en el sentit de que no m'atreviria a fer res i que... O sigui, que em podria com la pressió i jo crec que va ser tot el contrari.
0: I vas sortir, vas córrer i endavant.
1: Sí.
0: M'agrada.
1: No va ser la millor marca, però vull dir, jo crec que s'ha de valorar altres coses.
0: Sí. I ara, espera, que ara et volia preguntar una cosa i se m'ha anat, una cosa molt personal. Per exemple, tu, per exemple, tens nòvio o no?
1: Sí.
0: Ah, mira, quina... Ah, no, és que no, com l'altra vegada no en tenies, eh? Ara això és de nou. I també és esportista o no?
1: Sí.
0: Ah, veus? Dius los cria i ells se junten, que diuen, eh? També és corredor?
1: Sí.
0: No? O sigui que podeu anar a córrer. Allò que dic jo, podeu anar a córrer junts, també us podeu entrenar. Sí. I és més gran que tu?
1: No, som de la mateixa edat.
0: Ah. I ell també fa 800? O...
1: No.
0: Els nois fan això també?
1: Sí.
0: Ah, també.
2: Uau.
0: I el teu nòvio què fa?
1: Fa més fons.
0: Ah.
2: 3.000.
0: Sí. I ell és d'aquí també o de Canovelles?
1: No, és de... Bueno, és d'aquí, a Catalunya, però no és d'aquí.
0: Ah, no és d'aquí. Estima. Bueno, i a tu? Tu tens germans o no?
1: Sí.
0: Quants germans tens?
1: Un.
0: I també és esportista o no?
1: Sí.
0: Ah, també? I també corre?
1: També corre.
0: També... O sigui, i els teus pares, algú dels dos, han sigut atletes o no?
1: Sí.
0: El teu pare?
2: Llavors ja ve d'això.
1: Bueno, els dos.
0: Hombre, això ja ve de família.
2: No tenim el pack complet.
0: Sí. I els dos fèieu, també corrien?
1: No, ara no. Aquí ja hem trencat la ratxa.
0: Però corrien ells abans?
1: No.
0: O què feien ells?
1: Ma mare feia natació i el meu pare feia, bueno, ciclisme, córrer, o sigui, feia una miqueta...
0: Està bé. Quina família. Que maco. No, això és molt maco, perquè llavors tots us compreneu. Que a vegades en una família, quan n'hi ha un que fa una cosa molt diferent, que no es compren gaire, és difícil. Bueno, i ara quines perspectives tens? Què t'agradaria ara? Ara, el proper que tens de curses interessants, què és?
1: Bueno, miraré d'estar a l'Europeu de Pista Coberta, que és al març.
0: A on?
1: A València.
0: Sí. A València.
2: Sí, la cosa més important ara ve a l'Europeu.
1: Sí.
2: Clar, perquè ara a l'hivern poca cosa.
1: No, bueno, hi ha crossos, ja. Però
2: fas cross també?
1: Sí, faig algun, però bueno, l'objectiu és la pista.
2: Ah.
1: Llavors, miraré estar a la grup de Pista Coberta i després a l'aire lliure hi ha Mundial aquest any.
0: Ah, Mundial?
1: Sí.
0: I on és el Mundial?
1: A Pequín.
0: Renoina, o sigui que tu ja últimament viatges molt amunt i avall, eh? Sí, no, si ja et dic que viatja molt. Sí, sí. Ah, i una, això et volia preguntar abans. Es cobra alguna cosa per córrer o quan guanyeu algun campionat o alguna cosa?
1: Sí, o sigui...
0: Però monetàriament, diners o són premis?
1: No, són diners. Per exemple, bueno, al final depèn de...
0: No cal que ens diguis les quantitats.
1: No. Però no, depèn. Però, per exemple, jo des de que vaig fitxar doncs, per Nike sí que cobro per córrer, però sí que és veritat doncs, que abans quan estaves a un club i tal doncs, no tenies gaires ajudes.
0: Ja, per això.
1: Sí que ara doncs, també tinc alguna beca de la federació i tal, però bueno.
0: I sponsors en tens algun o què?
1: Sí, Nike.
0: Ah, Nike. Sí. Ah, bueno, ja veig que te vas...
1: Sí, sí.
0: Bon sponsor. Sí, sí. Molt bé. Bueno, vols dir alguna cosa més? Tu animaries a la gent jove que fes algun esport, que es dediqui...
1: Sí.
0: En lloc d'anar tant a la discoteca, que faci una mica més d'esport?
1: Oh, i tant.
0: Eh que sí?
1: Sí, al final l'esport és salut, a veure, depenent de... Ah. Potser em diran ara el rendiment no és salut. Bueno, clar, a veure, cal diferenciar-ho, però sí, sí, l'activitat física és salut i al final, doncs, aporta molts beneficis.
0: Clar. I ara em diuen que també entrenes a nens.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, sí? A Canovelles o aquí?
1: No, aquí a Arenys.
0: Aquí a Arenys, està bé. I on els entrenes? Perquè aquí no hi ha pista.
1: Bueno...
2: Va, que no hi ha pista.
1: Sí, hi ha una pista.
2: Però vols dir que...
1: Hi ha... Bueno, ara hem fet tot el mes de setembre a la platja.
0: Ah, està bé.
1: I ara de creia la setmana que ve pugem a les pistes que tenim a Arenys.
2: Ah. Entre cometes.
0: Entre cometes. Anava a dir entre cometes. Perquè...
1: Entre cometes. Se'ls anomena pistes.
0: Sí. Pues Marta, et desitjo molta sort, que segueixis tan maca com... Maca amb tots els sentits, eh? Amb tots els sentits, perquè, vull dir, jo crec que els teus pares deuen estar molt contents amb tu, tota la família, i tots els arenyencs també estan molt feliços, però quan veiem que guanyes alguna cosa, doncs ens agrada molt. I estem
1: moltes
0: molt
1: gràcies.
0: Contents. I endavant, sempre.
1: Merci.
0: I quan vagis a Bilbao, bueno, aquest diumenge mateix,
1: sí,
0: no?
1: Sí, demà, sí.
0: Que corres a la tarda
1: demà
0: o
1: a la tarda.
0: Matí? Ah, doncs pues que et vagi molt
2: qui
0: bé.
2: Era? Qui era? Què és el demà?
1: Una milla urbana.
2: A on?
1: A Bilbao.
2: Ah.
1: Sí, sí. Doncs
0: pues bueno. Pues molta sort i endavant, i com sempre, a córrer.
1: Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies
0: a tu per venir, gràcies.

0: Sembla que estigui roncant.
1: Qui ronca? Sí.
2: O les bombolles d'una Coca-Cola. No.
1: La cuina.
0: Una olla que bull.
1: El foc?
2: Una
1: cosa que està al foc.
2: Amb el foc hi poden haver moltes coses. Poden estar mullint mongetes. No, però això... Home, podria ser una cafetera, sí. No trobes, tu?
0: Sí, no, és que sigui...
1: D'aquelles, pues, italianes.
0: Italianes,
2: però... Allò que deien l'Olei, no?
0: El que passa
1: que... La meva dona fa servir.
2: Sí, que destapada es fa aquest soroll.
1: Sí. Doncs, sí, sí, són les 7 del matí. I el despertador ha sonat 3 vegades i tu has comès el crim de posposar el despertador en totes elles. O sigui, ja tornarà a sonar. T'aixeques del llit arrossegant els peus amb els cabells que semblen un niu de garça i la capacitat, i la capacitat intel·lectual d'una meva.
2: Què és una meva?
1: Una meva.
2: Què és una meva?
1: Una meva és de cosa de...
0: Una bruixa?
1: Com una mena de bitxo d'aquests... No ho sé, una meva. En aquest precís moment no ets una persona, ets un zombi que busca menjar. O millor dit, que busca un líquid fosc, amarg i miraculós. Si algú s'atreveix a parlar-te abans que hagis de fer el primer glob, s'exposa a una mirada de menyspreu o una resposta monosíl·lòbica que pot ser congelar a l'infern. Avui, a Petites Històries de la Vida, analitzem la substància legal més addictiva del món, la poció màgica dels treballadors de fons, el primer cafè del matí.
2: Ah.
1: Diu la llegenda que el cafè el va descobrir un pastor de cabres a Etiòpia fa segles. Va veure que els seus animals es posaven a ballar de manera aixabarada després de menjar unes vagues vermelles d'un arbust. El pastor, que devia estar cansat de la seva vida monòtona, va pensar: jo també vull ballar com una cabra. Va bullir els grans, es va prendre el líquid i, pam, va inventar l'escuma de la civilització moderna. Avui dia, el cafè ha evolucionat cap a un nivell de sofisticació una mica ridícul. Hem passat de la cafetera de tota la vida, la que feia aquell soroll de xup-xup tan acollidor,
2: mira,
1: a unes màquines de càpsules que semblen dissenyades per la NASA. Màquines amb llums LED que fan una pressió de 19 bars. 19 bars, això és més pressió de la que suporta un submarí a 1.000 metres de profunditat, només perquè tu et puguis prendre un expresso en tassa petita. I no parlem del preu. Hem normalitzat pagar gairebé 2 euros per una càpsula de metall amb un nom en llatí com Intenso Ristretto Magnifico, que en el fons és un gram de pols cremada que es consumeix en 10 segons. Però ens és igual, ens tenen atrapats per la cafeïna. Però el gran show del primer cafè es viu a la barra del qualsevol bar a les 8 del matí. El món es divideix en dues categories de persones totalment oposades. D'una banda tenim els clàssics de tota la vida. Gent pràctica, arriben al mar i diuen: un tallat o un cafè amb llet, curt i ras. El cambrer triga 3 segons a posar-li la tassa davant. S'ho prenen d'un glob, cremant-se la llengua, paguen i marxen a pencar. Són els que mouen l'economia del país. I d'altra banda tenim els sofisticats de l'especialitat. Entren al bar i demanen coses que semblen conjurs de Harry Potter. Hola, em poses un cafè amb llet de cibada, descafeïnat de sobre, curt de cafè, llarg de llet, la llet tèbia... I amb el plat i a la cullera a la dreta, si us plau.
2: I el sucre moré.
1: I amb el sucre moré, però del de veritat, no del tanyit.
2: No del tanyit, sí.
1: El cambrer es queda mirant-lo amb cara de voler llançar-li la cullera de sucre al cap. Aquesta gent no vol un cafè, vol un experiment clínic a mida. I ai, si la llet està massa calenta, el drama està assegurat. S'ho prenen a poc, fent fotos de l'escuma per penjar-les a les xarxes socials, sota el títol Coffee Lover. Si us plau, que només són les 8 del matí, una mica de pietat. En realitat, el primer cafè del matí és molt més que una beguda. És una línia de demarcació psicològica. És la frontera exacta que separa la nit del dia, el descans de l'obligació, el son de la realitat. És el nostre ritual de benvinguda al món dels vius. Avui us proposo un petit canvi per demà al matí, quan tingueu la tassa calenta entre les mans, no us la prengueu mirant la pantalla del mòbil per veure els correus de la feina que ja us estan estressant abans d'hora. Tanqueu els ulls un segon, ululeu-lo, sentiu com us escalfa els dits de les mans. Preneu-los com un regal de 5 minuts que us feu a vosaltres mateixos abans que comenci la bogeria del dia a dia. I si veieu algú que camina pel carrer amb cara de pocs amics, a primera hora, tingueu compassió. No és mala persona, és simplement que encara no ha pres el seu primer cafè del matí. Aneu en compte, no el desperteu abans d'hora. I
2: molt
1: ja
2: bé,
1: està,
2: molt cafè. Bé, el cafè. Bueno, no, sí, esclar. Sí,
0: jo no entenc qui no li agradi el cafè.
2: A mi.
1: No entens.
0: A tu no?
1: A tu no? Tu no em prens de cafè, eh? No?
0: Jo no, no. Passa com... No. Passa com el que no li agrada... El formatge.
1: No bueno, agrada, a mi m'agrada,
2: no, jo no, no menjo, perquè és que em senta malament, però m'agrada molt.
0: Una cosa és una
2: però
0: cosa.
2: Però el cafè no, bueno, el cafè.
1: Qualsevol formatge et senta malament?
2: Tots. No puc menjar formatge. El cafè amb llet sí que m'agrada, o un tallat, però el cafè sol...
0: A veure, a mi m'agrada...
1: No, jo tinc que tallar-lo, jo tinc que tallar-lo, no, no, jo tinc que tallar-lo,
2: el
1: cafè.
2: Sí. Jo el cafè sol no...
0: Però
2: és
0: també
2: no
0: m'agrada el cafè sol, eh? El que passa
1: sí,
0: que sempre
1: el
0: prenc amb llet. No, m'agrada llet, oi? I quan me'l prenc és com si fos un conjuro.
2: No, jo no.
0: Oi? Sí, per mi és com si em transportés.
2: Jo me'n recordo, la meva mare era molt cafetera, molt, molt. També és de les que s'atissaven 3 o 4 cafès o 5 al dia, eh? O 6. I quan anava a un bar o una cafeteria deia, un cafè. El teniu bo?
1: El teniu.
2: I el meu pare sempre li deia, què vols que et diguin? Que el tenen dolent?
1: Jo ja no tornaria.
2: Sí, perquè ho preguntes si el tenen bo. A tot arreu et diran que el tenen bo. I la meva, ja el tenen bo? La meva mare sempre deia, ja el tenen bo? Però jo me'n recordo que me'l feia anar a comprar en un lloc que el trituraven, allò... Bueno,
0: a Gràcia.
2: Bueno, no, a Gràcia, no. Al carrer València, Aribau, mira, et deia jo.
0: Perquè a Gràcia hi havia un parell de llocs
2: sí.
0: que trituraven
2: aquest,
0: el cafè al moment.
2: El torraven i el trituraven. Sí. No, és una cosa, el del cafè, jo ja ho sé, però jo a mi no...

0: m'estan dient de que no faig res de xup-xup.
1: Ara.
0: Però totes les coses es poden fer xup-xup.
2: No, perquè si les fas amb aquell aparato que tens tu del vent o de l'aire, allò no fa xup-xup.
0: No, però, per exemple, el cafè ja fa xup-xup.
2: Home, xup-xup no fa... Fa el soroll aquest,
3: no aquest
2: soroll que feia. No xup-xup. Mira. Va, però també sembla que faci gàrgares, eh? Per...
3: Sí, de veritat, imagineu.
0: Però bé, tots fem xup-xup. Avui, ja us vaig dir al principi del curs de, bueno, de quan vam tornar de vacances, que m'agraden molt les herbes a la cuina. I ara ja he après, per exemple, si no les compro que ja estiguin seques, jo me les asseco.
2: El què?
0: Les herbes.
2: Vale.
0: I llavors les trituro totes i les tinc en un pot, com si posés sal. Per exemple, per la carn. La carn, tant sigui de vedella com sigui d'espatlla, de bé, dona igual. A les herbes potència el gust de la carn o el que estàs fent per menjar. A veure, les aus també necessiten un bon... perquè les aus més aviat són soses.
2: I tant. Trobo que necessiten més herbes les aus que no la carn de vedella.
0: Bueno, cada un agafa el gust que necessita.
2: Ja.
0: A veure, clar que si n'hi tires molt...
2: Però tu agafes totes les herbes barrejades i les tritures?
0: Sí, sí. Ah, vale. Per exemple,
2: la farigola.
0: La farigola.
2: El romaní.
0: El romaní. El pebre.
2: La sajolida.
0: No me'n recordo què és la sajolida.
2: Per la sajolida, pels estofats, per fer xup-xup.
0: Per fer xup-xup, genial. A veure, llavors, per exemple, el peix, també.
2: Sí, també.
0: També dona molt bon gust quan li posem un bon pessic d'aquestes herbes, no? I després, això ho he descobert no fa gaires dies, els tomàquets cherry m'encanten.
2: Sí.
3: Els petits, no?
0: Els petits, sí. Aquells. Bueno, jo me'ls menjo com si fossin olives.
2: Ara he sentit que en català li diuen els cirerers.
0: Sí.
2: Tomàquets cirerers.
0: Cirerers.
2: Sí, sí, que em fa, bueno, molta gràcia.
0: Però n'hi ha que són xerris rodonets i n'hi ha que són llargats.
2: Allargadats, sí.
0: Avui n'he comprat d'allargats. Bueno, doncs aquests, si els obro pel mig i els hi tiro herbes, sí, i els poso al forn a coure,
2: sí.
0: Oh,
2: sí.
0: Quina cosa tan bona. Quina cosa, i també les patates.
2: També.
0: Les patates, que diguéssim, les posis... Jo les poso al microones. Però llavors, quan ja emperi tot, les obro pel mig, li poso les herbetes, i a l'últim xup-xup el fem a dintre el microones, bueno, és per morir-se, eh? Es nota que sóc davant menjar, no?
2: Sí, sí.
0: A veure, també em dieu que faig receptes llargues, que sóc una pesadilla... Bé,
3: tot això et diuen? Tot això et diuen?
2: Però nosaltres no t'ho diem, oi? Que t'ho diuen els que et troben pel carrer.
0: Els que em troben pel carrer.
2: Ah, anava a dir.
0: Bueno, doncs vinga, avui porto 3 receptes, una de 10 una, i 2 de 15 minuts.
2: Una, que... què vol dir una de 15 minuts?
0: Una de 10 minuts, per 3 minuts, no?
2: Ah, anava a dir. Anava a dir, mare meva.
0: A veure, 10 minuts, pots fer saltejat de cigrons amb espinacs.
2: Sí.
0: A veure...
3: Ah, és molt bo, els espinacs.
0: Molt bons, sí. Saltejat, tot barrejat, sí. Vamos. Amb un all tallat com si el ratlléssim, no? I passat per l'oliva. Ai!
2: Ai.
3: Què és això de l'oliva?
0: Passat per la paella.
3: Ah.
0: Penseu que agafen un gust, sobretot que l'all estigui tallat finet, i s'aboca, llavors, tot una mica de pebre vermell i ho saltegem 5 minuts més i res, en un quart d'hora, 10 minuts, teniu el dinar fet. A veure, si vosaltres voleu coure els cigrons, no. I si voleu coure les espinaques, tampoc 10 minuts, eh? Però, en canvi, si compres els cigrons cuits i les espinaques que couen en 2 minuts, vaja. Després una altra, que aquest trigarem 15 minuts. Truita de ceba i coliflor i carbassó. Coliflor o carbassó. Però jo he fet coliflor i carbassó, Els ingredients, més versàtil per la cuina, permet sopars ràpids i complements. Dos ulls...
2: Sí, dos ulls, va.
0: Dos ingredients, dos o tres ous, mig carbassó, la resta de coliflor, ja bullida, mitja ceba, sal, oli i pebre. Tallem tot ell, una d'ous molt petitot, ho saltegem amb una paella fins que tot ja estigui com una mica estovat. Batem els ous amb un bol i posem un polsim de sal i pebre. Barregem aquesta verdura amb els ous i au cap a la paella, donant-li volta i volta, i de debò pensareu que són una truita original i boníssima.
2: Molt bé, molt bé.
0: Vinga, una altra. Pasta integral amb tomàquets cirerols i formatge.
2: Què has dit pa amb tomàquet?
0: No, i formatge. Cirerols.
2: No, però primer què has dit?
0: Pasta integral.
2: Ah, pasta integral.
0: Pasta integral.
2: Vale.
0: Tomàquets, cirerols i formatge, i en 15 minuts això ja ho tenim fet. I no falla, eh? Ingredients, 80 grams de pasta, un grapat de tomàquets cirerol, o els que en diuen xerri, formatge trossejat, mató, feta per amassar i oli d'oliva. Bullim la pasta amb aigua i sal al temps que indiqui el paquet, sobretot. No ens passem ni un res, eh? Ni tampoc hi arribem. Exacte, i us quedarà perfecte. Ja diu que diu, oh, a mi m'agrada més cru. Si voleu que us quedi perfecte, el que diu el paquet. Mentrestant, hem tallat els tomàquets per la meitat, saltejats a una paella, amb un gra d'all durant 3-4 minuts, o bé fer-los, com he dit abans, amb les herbetes. Barregem la pasta escorreguda amb els tomàquets, afegim el formatge per sobre i un polsim d'orenga.
2: Ha de ser boníssim.
0: Boníssim. Mm.
2: Molt bo.
0: Sí, sí. I ràpid.
3: Tots els plats boníssims.
2: Sí, sí, sí. No, aquest és ràpid i bo, eh?
3: Els espinacs m'agraden molt.
2: Sí, sí, sí.
0: Els espinacs t'agraden?
3: Sí, amb els cigrons.
2: Molt bé.
0: Ah, era el primer. Ara jo deia, aquí no hi dic espinacs. Ah. Bé, no sé si puc dir més coses més.
2: No sé. Ja. Va, tens temps, va.
0: Tinc temps? Sí. A veure. Va, una cosa original. Per fer aperitiu. Figues. Formatge blanc parmesà en bloc per tutellar-lo. Un grapat de festucs i un grapat de ruca.
2: Rúcula. Bueno, la aquella allargadeta, no?
3: Rúcula.
0: Rúcula.
3: Ah,
0: sí. És el que posen a les amanides.
2: Sí.
0: Per la vinagreta, oli i vinagre de Mòdena i sal. A veure, les figues, jo això ho he fet, eh? I aquí diu que les peli, però jo no les pelo.
2: No,
0: perquè les neteges...
2: Es fan malbé, s'estoven totes.
0: Per això dic, jo no les pelo.
2: Però llavors, què és, coll de dama?
0: Coll de dama.
2: Vale.
0: Bueno, no m'ho poso aquí, però jo...
2: Bueno, són les més bones.
0: Són les més bones. Agafo les figues i les tallo a rodanxes.
2: Ah. Home, et va més ben pell, perquè si no et quedaré una putinada, eh?
0: és el que aquí passa, i jo no ho he fet d'aquesta manera, eh? A veure, llavors tenim paper de forn i posem totes les figues una al costat de l'altra. I el seu interior ajuda amb un corró. Ai, dobleguem el paper i amb un corró les aixafem.
2: Ah,
0: d'acord? No aixafades molt, perquè sí. La mida justa.
2: Sí.
0: Llavors ens ho desemboliquem i fiquem al congelador durant 30 minuts. Màxim, eh? Mentrestant, pelem els festucs, tallem les làmines fines del parmesà i netegem la ruca. Preparem la vinagreta barrejant enèrgicament 3 cullerades d'oli, 1 1/2 de vinagre i una mica de sal. Llavors, quan ja està congelat, ho desemboliquem, ho posem en una safata i tirem tota aquesta barregeta de tot això amb la vinagreta d'oli de Mòdena.
2: Bueno, ha de ser bo. El que passa que, clar, ha de ser amb pell, perquè si no ho fas...
0: Ja ho he dit, amb pell. Amb pell. Aquí diu, pelada la negra i el blanc deixa-ho.
2: No,
0: perquè jo ho he fet.
2: No, perquè és una emplastrada.
0: És que ja cau.
2: És que sí.
0: Ja cau.
2: Sí.
0: Doncs bé. Més coses?
3: Déu-n'hi-do, això.
2: No sé.
3: És un bon menú, eh?
0: És un bon menú, eh?
2: Podem fer més coses, eh? Una cosa petiteta?
3: No hi ha postres?
0: No hi ha...
3: Hosti, tu...
0: Ui, no... Me l'he deixat, el postre.
3: Hòstia.
2: És que això no es fa, eh?
3: Quines són les setmanes que no em dono postres.
0: Espera, que busco amb un no res.
2: Ara ha dit amb un no res, eh?
3: El llibre de la sabidoria.
2: Sí, ara serà el llibre de la senyora Xup-Xup, en marxa.
0: Dàtils farcits. O a veure, una altra que t'agradarà més. Peres amb nata i xocolata.
3: Que això m'agrada més.
0: Que t'agrada més? Ja ho sabia. Parlem les peres, però sense treure la cua, sobretot perquè la puguem agafar bé. Tallem en rodaixes ben gruixudes i amb la cullera rodona per fer patates, avellana... M'he perdut una mica aquí, ara, eh? Bueno, fem un almíbar amb aigua, sucre i suc de llimona. Posem a coure les rodanxes de la pera, sense el cor de dintre, eh? Uns 3 minuts, més no, eh? Perquè si no també faràs un puré. Quan són fredes les escorrem i les anem posant en un plat, tornant a donar-li la forma de pera. Però entre rodanxa i rodanxa hi posem una mica de nata. Fem una xocolata més aviat clareta i al moment de servir-les li tirem una mica de xocolata per sobre.
2: Caram. Oh, escolta'm.
3: Aquí
2: també tallaves la pera rodanxes, no, has dit?
0: Sí. Ah. Gabriel, què? Torna a la terra.
3: Sí, gosta.
2: Escolta, tu per tallar la pera rodanxes, ara una classe pràctica, amb el de dintre, amb el cor i tot, eh?
0: Sí. Sí.
2: No.
0: Perquè si no... A veure, pots treure...
2: No, perquè també desfàs la pera.
0: També desfàs la pera. Sí. Quan te mengis la pera i et vingui una pepita...
3: Sí. I tires el de davant.
0: Vale, doncs vinga.
2: Vinga.

0: Bé, avui la meva píndola d'aquesta tarda o d'aquest matí està dedicat a quan demanar conferència era com anar al metge i paciència infinita. Això passava en aquell temps gloriós en què per trucar a un altre poble... La gent jove això no ho entén perquè no ho sap, eh? Quan per trucar a un altre poble havies d'anar físicament a la centraleta. Sí, sí, caminar fins allà com qui va comprar pa, però en comptes de pa demanaves conferència. Entraves i trobaves la senyora operadora, que sempre tenia un posat de jo ho controlo el món. Darrere seu, un... Bueno, darrere seu, un mur de cables, o darrere o davant seu, un mur de cables que semblava una tarallina gegant. Ella, amb un gest solemne, et deia, a on vol trucar? I tu, amb tota la dignitat del món, deies, a Canet de Mar, si pot ser. Ella feia un... llarg, com si estigués consultant els oracles grecs, i després començava a connectar cables amb una destresa que faria plorar un violinista. Tu t'asseies en una cadira de vímet que sempre grinyolava. L'operadora, en veu de missa, anunciava, ara ho miro, potser trigarem una mica, que la línia està molt sol·licitada. I tu pensaves, qui deu estar trucant a Canet? Algú que ha perdut el gat? Una discussió de veïns? Una declaració d'amor? Mentrestant, l'operadora feia servir expressions com està fent senyal, no em respon, ho torno a provar, com si estigués pescant truites en un riu. De sobte, l'operadora feia un gest triomfal com si hagués descobert Amèrica. Ja la tinc, parli, parli. I tu t'aixecaves, t'acostaves al telèfon negre, pesant com un pecat, i deies, hola, hola, em sents? I a l'altra banda, una vell llunyana, com si parlés des d'un pou, sí, però poc. Com que la línia era dèbil, havies de parlar cridant. Tot el poble ho sentia. La senyora operadora, la dona que esperava darrere teu, i fins i tot el gat de la cantonada. Que demà arribo a les 6. Que no, que et dic a les 6. Que si plou no vinc. Era com fer una roda de premsa improvisada. Quan acabaves, l'operadora et cobrava com si haguessis fet una operació quirúrgica. Han estat 3 minuts, 3 pessetes. I tu sorties d'allà amb la sensació d'haver viscut una aventura èpica. I aquí està.
1: Era així.
2: Escolti, té conferència, eh?
0: Sí. Jo me'n recordo, amb un poble de Lleida, que a més et deien, ui, això tardarem una hora i mitja o així, diu, vés a casa que et vindrem a buscar. Bueno,
2: Bueno, tenies que anar allò que anaves a demanar. Ara, vas també al teu telèfon que tenies a casa. Sí. Escolti, que ja els temps ja van canviar una mica, però té una conferència, eh?
0: Sí, sí. Però a mi el que m'agradava era el de la centraleta.
2: Sí, sí.
0: Això és meres pobles, eh? Això en els pobles. Sí, sí.
1: Home, jo vivia a Esplugues i anàvem així,
0: a la centraleta. No, és que... Però jo me'n recordo
1: aquella
0: vegada...
1: Va durar només un any, eh?
0: Aquella vegada que em diu aquella... Oh, s'haurà d'esperar una mica. Vés a casa, em diu, perquè jo era joveneta, i diu, vés a casa que et vindrem a buscar. I llavors...

0: font la restricció. Avui dia 5 és l'aniversari del Vicenç Ariete, la presentació López i la Carmen Pérez Santoyo. El dia 6-7, Maria Dolores González. I el dia 7, també la Rosario, la Xari, la Pedrero. Que tothom la coneixem per la Xari. El dia 8, Àngel Pagès, que fa 90 anys. Felicitats,
1: felicitats, Àngel. Ah, és una senyora, és una Àngela.
0: Aquí posa Angelina.
1: Bueno, pues felicitats, Angelina.
0: Llavors, l'Assumpte Rodon, el dia 9, i el dia 9, Joan, Josep Joan Coranti, i el dia 10, Francesca Soler. I tots ells els hi desitgem moltes felicitats.
2: Felicitats, felicitats.
1: Què es diu, Coranti o fa 40 anys? Coranti. Es diu Coranti.
0: Coranti.
1: Ah, Coranti.
2: I no fa 40 anys.
0: Deu ser italià, el senyor.

us anuncio que el dia 22 d'octubre ens anem direcció al Moianès i a visitar les coves del Toll, parc prehistòric, i després també anirem a veure el Museu del Rafael Casanova, que és molt interessant. A la sortida direcció Moià esmorzarem per comptes nostre, per compte del soci, i a Moià hi trobem les majestuoses coves del Toll. 38 milions d'anys enrere, la zona que avui ocupa el municipi de Moià estava submergida sota les aigües d'un mar interior. Serà la filtració d'aigua de pluja la que formi l'entramat de galeries i sales al llarg dels 1.148 metres que formen el seu interior. Tot seguit, ens traslladarem a la casa de Rafael Casanova, qui va ser conseller de la ciutat de Barcelona i heroi de la defensa d'aquesta durant la guerra de successió al 1714. Finalitzades les visites, ens traslladarem a Monistrol de Calders, on farem un bon dinar, un suculent dinar, que ja sabeu, com sempre, que aquí es menja molt bé, eh? El menú, ara us el dic, primer, sopa de bolets, després, arròs o canelons, a triar una cosa o l'altra, després, vedella amb bolets i peus de porc, a triar no, eh?, les dues coses, postres, pijama, i després, pa, vi, cava, gotes i tot això. El preu del soci, 80, no soci, 85. Us recomano, és una excursió molt maca.

el 29 d'octubre farem la castanyada. Ho fem aquest dia perquè és un dijous, perquè després el dia 1 és diumenge i tothom fa la castanyada familiar a les seves cases. Farem com sempre, farem la castanyada. Bueno, primer sí, farem la festa de la castanyada amb panellets, castanyes, cava, vi dolç, i després també farem el quinto. Ja sabeu que el quinto sempre amb premis dolços. Ja sabeu que sempre fem premis importants. Us esperem, eh? Les entrades ja les teniu en el bar de l'Esplai. O sigui, tothom que vulgui anar comprant ja pot anar al bar de l'Esplai a comprar-les. Gràcies.

0: Bé, ah, i ara ja ens acomiadem amb el meu secret que canta l'Arnau Tordera. Ja sabeu que a mi m'agrada molt l'Arnau Tordera. I avui vull agrair moltíssim a la Marta Mitjans, que ha estat aquí amb nosaltres, explicant de les seves carreres, les seves curses, i de tots els campionats i subcampionats. Una persona molt agradable, molt simpàtica i molt campiona, eh? Bueno, i a més ja us acomiado a tots vosaltres, ens acomiadem tots i fins diumenge que ve retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon diumenge. Bye.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Moonbikes a Arenys de Munt.
1: La teva botiga de bicicletes de referència.
0: Treballem amb les millors marques.
1: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
0: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
1: Finançament a 24 mesos.
0: Moonbikes.
1: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
0: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
1: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
2: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
3: Com pot ser, si sempre feu fotos?
2: Sí, però no són de veritat.
3: I si li regalem un reportatge?
2: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
4: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
7: Vols anunciar el teu establiment o servei?
6: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
7: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Dia, són les 10, us parla Eduard París. Un home ha mort a Tordera en cedir un mural a l'interior del càmping internacional Costa Brava. Els bombers han rebut l'avís poc abans d'un quart de nou del matí. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat aquesta primera víctima mortal a causa de les pluges i ha expressat el seu condol als familiars. En paral·lel, els bombers fan tasques de buidatge d'un garatge completament inundat a Montornès del Vallès, al carrer dels Cirerers, i és que una família ha alertat que troben a faltar una

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant. Que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i el do de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Celebrem l'Eucaristia avui el diumenge al dematí aquí a la parròquia d'Arenys de Mar. Aquesta Eucaristia és transmesa per la ràdio, per tant, doncs saludem a la gent que estan a casa seva, els que ens no han vingut per la por al mal temps, també els que ens estan malalts i impedits, els que ens estan al llit i a les residències. Avui és el dia 4 d'octubre. Recordem Sant Francesc d'Assís, del qual enguany se'n celebren 800 anys de la seva mort. Per això avui acaba el temps de la creació que hem dedicat aquest últim mes, que s'ha dedicat a recordar la importància de que tinguem cura de la creació. Que l'Eucaristia d'avui ens ajudi a adorar el Creador i a treballar per una comunitat justa i sostenible conforme al designi de Déu. Ara, en silenci, davant Déu, demanem perdó pels nostres pecats. Dels nostres pecats.

0: Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem. Us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor Fill Unigènit Jesucrist, Senyor Déu, Anyell de Déu, Fill del Pare, vós que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vós que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vós que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vós sou l'únic Sant, vós l'únic Senyor, vós l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Preguem. Déu omnipotent i etern, el vostre amor immens sobrepassa els mèrits i els desigs dels qui us supliquen. Vesseu sobre nosaltres la vostra misericòrdia. Perdoneu-nos les culpes que tem la nostra consciència i concediu-nos allò que la pregària no gosaria demanar. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
1: Ara sentirem un text d'una gran bellesa i alhora ple de dolor i de decepció. És Déu que parla de la relació amb el seu poble, tal com farà també Jesús a l'Evangeli.
2: Lectura del llibre del profeta Isaïes. Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l'enamorat a la seva vinya. El meu estimat tenia una vinya al turó de Bensament. L'acabà, la netejà de pedres i plantà els millors ceps. Construí al mig una torre de guàrdia i hi va fer un cap tallat a la roca. Esperava que li donaria bon raïm, però li donava raïms agres. I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i homes de Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què podia fer per ella que no ho hagi fet? Per què em dona raïms agres quan jo esperava bon raïm? Doncs ara us diré què penso fer a la meva vinya. Li trauré la tanca i que els ramats la brostegin. Enderrocaré els seus clots i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada. No la podaran ni l'acabaran. I creixeran argelades i cars. Manaré els núvols que no hi deixin caure la pluja. La vinya del Senyor de l'univers és el poble d'Israel. I els homes de Judà són els ceps que ell havia preferit. N'esperava justícia,

Un cep va portar d'Egipte. Per plantar-lo, traguèreu els nadius. Els seus brots van créixer fins al mar, els seus palsons fins al gran riu.

Com és que heu derrocat la seva tanca perquè les fugi qualsevol vianant i entreu als seglars a devastar-lo, els animals salvatges hi pasturen.

Déu de l'univers, gireu des del cel el vostre suís. Veniu i visiteu aquesta vinya que la vostra mà havia plantat i havia fet robusta i forta.

No ens aparteu mai més de vós. Guardeu-vos, guardeu-nos vós la vida, perquè invoquem el vostre nom. Senyor, Déu de l'univers, renoveu-nos, feu-nos veure la claror de la vostra mirada i serem salvats.

0: Sant Pau ens dona ara uns quants criteris per a la nostra vida de cada dia que farem bé d'escoltar.
1: Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Tri. Germans, no us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i que presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist. Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, misteriós i digne de l'Església. Prediqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut, que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres. Paraula de Déu.
2: Ens posem drets.

Sóc jo qui us he escollit del món per confiar-vos la missió d'anar per tot arreu i donar fruit, i el vostre fruit perdurarà.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: escolteu una altra paràbola. Un propietari plantà una vinya, la voltà d'una tanca i cavà un cup i construí una torre de guàrdia i deixà uns vinyaters que la cultivessin i se n'anà del país. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus homes per recollir-ne els fruits, però aquells vinyaters els van agafar i a un li van pegar, a un altre el van matar, a un altre el van treure a cops de pedra. Ell envià més homes que la primera vegada, però els tractaren igual. Finalment els envià el seu fill, pensant que almenys el fill el respectarien. Però ells, en veure'l, es digueren: aquest és l'hereu, matem-lo i ens quedarem l'heretat. I l'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters? Li responen: farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns altres que li donin els fruits al temps de la verema. Jesús els diu: no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar. Paraula del Senyor.
1: Lloança a vos, Senyor.

que distingués sentir parlar de la vinya i pensar en un arbret no massa alt del qual es pot obtenir raïm i vi sense més, que distingués pensar en la meva pròpia persona com aquesta vinya que Déu crida amb amor, que prepara perquè tot estigui bé i puguem créixer i donar molt de fruit. Que diferent resulta tot quan llegim el text en primera persona. Déu m'ha parlat, Déu em cuida, Déu em rega, Déu em protegeix en els moments dolents. Déu il·lumina les meves pors amb la llum de la seva veritat. Déu és aquí, pendent de mi, i jo sóc aquesta vinya. I això no significa que Déu estigui sempre damunt nostre. Déu també s'absenta, és a dir, respecta els marges de la nostra llibertat, de la nostra iniciativa, de la nostra autonomia. I aquest és el moment perillós per nosaltres. Ve la bogeria de la possessió, la falsa idea que mai ningú no ens demanarà comptes perquè l'amo és lluny i potser no torni mai. És el missatge que unes certes coses provoquen en la nostra consciència. Els diners, el poder, el prestigi, el plaer, l'orgull. Déu, l'amo de la vida, és de viatge. L'hem marginat per sempre del nostre fer de cada dia. Que Déu estigui absent no signifiqui que no li importin els problemes ni que s'abadeixi de les seves responsabilitats. I tampoc que deserti de la seva possessió d'amo de la vinya. Significa un respecte a l'home, un incomprensible respecte a l'home. Déu es pren de debò l'home i el deixa actuar. No fa de nosaltres uns robots. No intervé immediatament en escena com haguéssim fet nosaltres, que el primer rebuig dels vinyaters i a la seva violenta oposició ens hagués faltat temps per enviar la policia o l'exèrcit. Els pensaments de Déu no són els nostres pensaments. Molt lluny està Déu de pensar com nosaltres. Déu espera sempre. Déu confia sempre. Déu no mostra mai el seu orgull ofès.

0: Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant. Nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallà als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, s'empujà al cel, seu a la dreta de Déu, Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Presentem al Pare la nostra pregària, tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església, perquè l'Esperit Sant la faci portadora de la bondat de Déu i constructora del seu regne, unint esforços amb tota la gent de bona voluntat. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels milers de persones i de famílies que arriben al nostre país fugint de la pobresa i de la guerra, perquè Déu les beneixi amb la seva protecció i mogui els cors dels governants a actuar pel seu bé i el de tota la ciutadania. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per totes les persones que pateixen per problemes econòmics, per malalties, per tensions i desavinences, per manca d'habitatge digne o per qualsevol altra causa, perquè tinguin la fortalesa i l'ajut que necessiten per afrontar la seva situació. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels treballadors i pels empresaris, perquè Déu, que ens envia tots a treballar pel seu regne, ens enforteixi en la lluita per aconseguir unes condicions de treball dignes. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyens. I avui farem menció especial per Andreu, Guri i Sala. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment, per nosaltres, perquè aprenguem de Sant Francesc d'Assís els valors de la pau, la fraternitat, la sensibilitat per la natura, la pobresa i la humilitat, ben units i configurats personalment a Jesucrist. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, el que us hem demanat i vesseu sobre el món sencer el vostre Esperit Sant. Per Crist, Senyor nostre.

Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. On hi hagi odi, que jo hi porti amor. On hi hagi ofensa, que jo hi porti el perdó. On hi hagi discòrdia, que jo hi porti unió. On hi hagi dubte, que jo hi porti la fe. On hi hagi error, que jo hi porti la veritat. On hi hagi desesperació, que jo hi porti l'esperança. On hi hagi tristesa, que jo hi porti la joia. On hi hagi foscor, que jo hi porti la llum. O mestre, feu que no busqui tant ser consolat com consolar, ser comprès com comprendre, ser estimat com estimar, perquè és donant que es rep, perdonant que s'és perdonat, morint que es ressuscita a la vida eterna. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor Déu nostre. És realment el nostre deure que us donem gràcies, Pare Sant. És realment just que us glorifiquem, perquè vos sou l'únic Déu vivent i veritable que existiu des de sempre i existireu eternament, i habiteu en una llum inaccessible. Vos, que sou l'únic bo i la font de la vida, heu creat totes les coses per omplir-les de benediccions i alegrar-les amb l'esplendor de la vostra llum. Per això a la vostra presència hi ha innombrables estols d'àngels que us serveixen nit i dia i que en contemplar cara a cara la vostra glòria no paren mai de lloar-vos. També nosaltres i tota la creació que canta per la nostra veu ens hi ajuntem i us cantem joiosos dient...

Us donem gràcies, Pare Sant, reconeixent que sou gran i que tot ho heu fet amb saviesa i amor. Heu creat l'home a imatge vostra i li heu confiat tot l'univers perquè en servir-vos a vos, que sou el creador, dominés totes les coses creades. I quan ell, desobeint-vos, perdé la vostra amistat, no l'abandonàreu al domini de la mort, sinó que vinguéreu misericordiós a ajudar-nos perquè els que us busquessin us poguessin trobar. Moltes vegades oferíreu als homes la vostra aliança i enviant els profetes els preparàveu per a la salvació que els havíeu promès. I tant vau estimar el món, Pare Sant, que en complir-se la plenitud del temps ens enviàreu com a Salvador el vostre fill unigènit. Ell, encarnat per obra de l'Esperit Sant i nascut de la Verge Maria, compartí la nostra condició humana, fet en tot igual com nosaltres, llevat del pecat, i anunciar als pobres la salvació, la redempció als captius i als afligits l'alegria. I encara, per complir els vostres designis, ell mateix es va oferir a la mort i ressuscitant-la destruir i renovar la vida. I perquè no visquéssim més per a nosaltres mateixos, sinó per a ell, que per nosaltres havia mort i ressuscitat, envià des de vos, Pare, als creients, com a primer lloc l'Esperit Sant. I l'Esperit Sant acaba l'obra de Crist en el món, duent a terme la santificació de totes les coses. Per això, o Pare, us preguem que el mateix Esperit Sant santifiqui aquestes ofrenes perquè es converteixin en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. I així puguem celebrar aquest gran misteri que ell mateix ens deixà en signe d'aliança eterna. Ell, en efecte, arribada l'hora que vos, Pare Sant, havíeu de glorificar-lo, havent estimat els seus que eren al món, els estimà fins a l'extrem. I mentre sopaven, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres».

Igualment, prengué el calze ple del fruit de la vinya, donà gràcies i el passà als seus deixebles, tot dient: «Preneu i beveu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial».

Proclameu el misteri de la fe. Per això nosaltres, pares, celebrant ara el memorial de la nostra redempció, recordem la mort de Crist i la seva estada entre els morts, proclamem la seva resurrecció i la seva ascensió a la vostra dreta, i esperant el seu retorn gloriós us oferim el seu cos i la seva sang com a sacrifici digne de vos, l'únic que salva el món. Mireu l'ofrena que vos mateix heu preparat per a la vostra església, i ja que ens doneu un sol pa i un sol calze, concediu als qui en participaran que, reunits en un sol cos per l'Esperit Sant, siguin en Crist una víctima viva a lloança de la vostra glòria. I ara, Senyor, recordeu-vos de tots aquells pels quals us oferim aquest sacrifici. En primer lloc, del vostre servent, el Papa Lleó, del nostre bisbe Octavi, dels bisbes de tot el món i també dels preveres, dels diaques, dels presents que us fan aquesta ofrena, de tot el vostre poble i de tots els que us cerquen amb sinceritat de vida.

on juntament amb tota la creació, lliure ja del pecat i de la mort, us glorificarem per Jesucrist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria, pels segles dels segles. Fidels a l'ensenyança del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gosem dir, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui, i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors, i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens lliureu-nos de qualsevol mal. Allibereu-nos, Senyor, de tots els mals, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació. Mentre esperem l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església, i donau-li aquella pau i aquella unitat que vos mateix vareu demanar. Vos, que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Germans, doneu-vos la pau.

Mireu l'anyell de Déu, mireu qui lleva el pecat del món. Feliços nosaltres convidats a la seva taula. Senyor, jo no sóc digne que entreu a casa meva, digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.

Brian, Déu Totpoderós, vos ens alimenteu i ens ompliu de goig amb el sagrament que hem rebut. Feu que siguem com el Crist, el cos i la sang del qual hem menjat i hem begut. Ell, que viu i regna pels segles dels segles. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Anuncieu l'Evangeli del Senyor. Aneu-vos-en en pau.

Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

Molt bon dia a tothom, tornem a ser aquí una vegada més, doncs ja ho veieu. Avui un dia complicat, ens hem llevat, doncs, o hem passat una nit amb l'ull una mica al carrer per veure què passava, a veure si aquesta quantitat d'aigua que ha caigut a la nostra vila i a la comarca i bastanta part del país, doncs, ens afectava d'alguna manera o altra. Després, en el dominical, farem un repàs exhaustiu de com ha anat la cosa a Arenys i també als pobles del voltant. L'equip de redacció està treballant des de bona hora del matí i nosaltres, com sempre, venim a escoltar sardanes i és per això doncs, que us explicarem, us escoltarem algunes sardanes. No us donarem agendes perquè avui la majoria de coses que estaven previstes doncs s'han suspès, per tant, no cal que anem repassant a plecs i ballades i gegants i tot això, perquè tot ha quedat suspès, almenys el que representa els voltants de casa nostra. Sí que el que no s'ha suspès, i també ho podreu veure per televisió, és el concurs de colles de castells que es farà a Tarragona, però en comptes de fer-se aquest dematí, es farà a la tarda i a partir de les 4 i serà una mica més diferent. Però bé, tot anirà posant-se a to i sempre estem pendents doncs, aquestes alarmes que ens han despertat de bona hora i que no fa massa estona doncs, han tornat a sonar per dins de que tot segueix igual, però veiem el Meteocat, el radar, doncs, que sembla que la pluja ja va marxant, almenys de les nostres contrades. Sense més preàmbuls, dir-vos que avui és Santa Aura, Sant Caio, Sant Fau, Sant Francesc d'Assís, Sant Lluci, Sant Marcià i Sant Petroni, entre molts d'altres que després en Troni Pardo ja us ampliarà. Nosaltres, com sempre, venim a escoltar sardanes i anem a escoltar ja la primera sardana d'avui. La primera sardana d'avui és Les Aigües de Llarca. És una sardana de Francesc Marrós. Aquests dies doncs, estem celebrant el centenari de seu naixement. I Marrós va estrenar l'11 d'octubre de 1980 a Sant Jaume de Llarca la sardana aquesta, Les Aigües de Llarca, una sardana que ens porta la principal del Llobregat i que ens servirà doncs, per començar aquest programa una mica més diferent que altres diumenges. Benvinguts a l'1-3 i fora, no hi ha sardanes a tota hora.

Doncs aquesta era la sardana que hem escoltat de Francesc Marrós, Les aigües de Llerca. Ara, tot seguit, podrem escoltar una altra sardana. Dir-vos que avui, tot i hem plogut molt, doncs no han baixat massa les temperatures. Estem ara mateix amb una temperatura d'uns 20 graus. Ens hem llevat al dematí amb uns 18,2 graus centígrads. I bé, de moment, això sí, humitat en tenim molta, perquè amb el que ha plogut doncs, estem a un 90% de humitat. Sembla ser que després ens ho ampliaran més en el dominical, que avui el que ha caigut a la nostra vila potser hem batut un rècord, perquè des d'ahir a les 4 de la tarda sembla ser que el nostre meteoròleg d'aquesta casa, Antoni Cintes, ens està informant que hauran caigut sobre uns 160 litres per metre quadrat, més o menys. Després ho ampliarem més profundament, tots aquests detalls de la tromba d'aigua d'ahir. Ara nosaltres anem ja seguint el programa d'avui de sardanes. Ara podrem escoltar tot seguit una sardana de Josep Maria Tarrides, aquest compositor de Sant Pol de Mar, que va néixer el 1903. Era un entusiasta de la tenora, i el 1949, al desembre concretament, Tarrides va estrenar la sardana L'Aplec de Malgrat, una sardana que avui ens porta la cobla Mediterrània.

Dir-vos que per un error meu, perquè si veiéssiu com estem treballant avui, estem treballant com podem, una mica estressats, però bueno, dir-vos que hi ha hagut un petit error. La sardana que heu sentit tot seguit ha sigut Tossa a Calabona, de Miquel Tudela, aquest compositor de Benigàssim, i també convilatà de Sant Hilari Sacalm, perquè de ben petit es va instal·lar ja a Sant Hilari. Va ser el fundador de un dels fundadors de la Copla Ciutat de Girona el 1975. Tossa Calabona es va estrenar el desembre del 1988, però la sardana que ara sí escoltarem tot seguit és la que us deia abans, de Josep Maria Tarrides, aquest l'Aplec de Malgrat, que es va estrenar el 1949, al desembre, i és una sardana que sona així.

Doncs seguim amb més sardanes aquí al 91.2. Ara sí, ara anirem a escoltar una sardana de Marcel Caselles, una sardana, ja que aquesta setmana ha sigut 1 d'octubre, arrel de l'1 d'octubre que es va celebrar doncs, fa uns anys i que tots tenim al cap. Marcel Caselles, aquest compositor d'Espolgues de Llobregat, nascut el 1954, entusiasta del contrabaix, va compondre aquesta sardana l'1 d'octubre, una sardana que es va estrenar la Principal de Llobregat i que avui ens porta la mateixa cobla. L'1 d'octubre sona així.

en la memòria els anys que ja han passat i diu la nostra història el molt que hem estimat.

Doncs nosaltres seguim amb més sardanes, perquè ara tocarà el torn una sardana del compositor David Pigassow. Pigassow va néixer a Occitània, a Seta, el 1985. I aquesta sardana, Jardins a vora el mar, no és una sardana que va estrenar el maig de 2022 a Sant Feliu de Guíxols, concretament en el seu aplec. Doncs bé, la Jardins a vora del mar, de David Pigassow, amb la principal del Llobregat, sona així.

Doncs aquesta era la sardana de David Pugassou, Jardins a vora el mar. Com us deia, es va estrenar a Sant Feliu de Guíxols. Ara, tot seguit, posarem una sardana que porta per nom La Font del Mont Perdut. Una sardana de Jaume Bonaterra. Les sardanes de Bonaterra, nascut a Vilajuïga el 1898, no necessiten gaire presentació. A La Font del Mont Perdut, Bonaterra la va estrenar el desembre de 1958 a la seva ciutat natal, a Vilajuïga. Us la deixem amb la, de la mà de la principal de la Bisbal.

Seguim i a la recta final d'aquest programa. Ara escoltarem una sardana de Joan Jordi Baumala, Sant Cugatenc, que es diu la sardana, d'aquest compositor de Lleida i que va néixer el 1960. Baumala és un entusiasta del contrabaix, de la tenora i el tiple. Sant Cugat, el setembre del 2013, va estrenar aquesta sardana, Sant Cugatenca, que avui ens la porta la Cobla Sant Jordi, Ciutat.

I així, doncs, acaba el programa d'avui, un programa tot una mica accidentat, però que espereu que sapigueu comprendre les coses que avui estan passant aquí a casa nostra. Ja estem davant de molts fronts, intentant lligar tota la informació, perquè ara, en el dominical, l'Enric Sierra ja ho té quasi bé tot a punt, amb vídeos, fotografies i tot. Nosaltres avui acomiadem aquest programa. Qui us ha parlat i qui s'ha portat el control tècnic, ja que l'Eric avui, com que no hi ha trens, doncs no ha pogut arribar a temps per fer-nos de tècnic i portar-nos, doncs, aquest programa fins a les vostres llars. Però diumenge que ve segur que ja serà aquí. Nosaltres ho deixarem aquí i us deixarem amb una nova sardana, una sardana que ens porta en Joan Puig. Joan Puig i la Vila de la Jonquera avui ens porta una sardana que porta per nom Sa Plaça 1 d'Octubre de Cadaqués. Una sardana d'aquest compositor de Cadaqués, entusiasta la tenora, i que l'1 d'octubre del 2019 a Cadaqués mateix va estrenar aquesta sardana que és obligada de tible. Doncs bé, amb aquesta sardana doncs us direm adeu-siau, però abans, com sempre, el pagès ens porta de les seves i ens diu: de vegades vols fer una Venus i et surt una granota. L'ànsia de saber neix del dubte. Deixa de creure i instrueix-te. I les decepcions destrossen més vides que totes les malalties conegudes. I amb aquestes frases del pagès, doncs, us deixem amb aquesta sardana. Sa Plaça 1 d'Octubre de Cadaqués, de Joan Vila, amb la Vila de la Jonquera.

0: Ràdio Arenys.
1: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. La taxa de la brossa baixarà un 15% perquè els aranyencs ho han fet bé. Una votació popular pionera decideix la circulació al veïnat de Canalies. La Generalitat no compleix la promesa de posar el bus a Can Ruti aquest setembre. L'Ajuntament d'Arenys vol gestionar els aparcaments de la primera platja. Els nous veïns dels pisos de lloguer assequible del Bereu ja hi viuen. La policia local reforçarà la vigilància de civisme del sense sostre. La nova biblioteca de les Clarisses no s'acabarà a final d'aquest any. Fràcim Tudoran serà nomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar a títol pòstum. Podeu trobar l'Agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
0: Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: sentit de la... El Dominical, amb Enric Sierra.
1: Bon dia. Són 11:45 d'aquest 4 d'octubre que recordarem i passarà la història com un dels temporals més importants que ha viscut el nostre país. Arenys de Mar se n'ha escapat prou bé pel que podia haver passat, però les imatges que arriben d'arreu del país, sobretot del litoral, sobretot del Maresme, són molt impactants. De moment hem de lamentar dos morts, una Tordera i l'altra Montornès del Vallès, i s'està buscant un home a la riera de Pineda. Aquest és el balanç que de moment estan traslladant els bombers de la Generalitat. A Arenys de Mar no hem de lamentar cap víctima mortal ni cap dany personal, però sí que hi han hagut diverses incidències. Ara les explicarem. Ha caigut a Arenys, des de les 4 de la tarda d'ahir, 166,4 litres per metre quadrat, segons ens ha informat el nostre home del temps, que d'aquí uns minuts el tindrem en antena. Avui, el Dominical, en directe, des de l'estudi 1 de Ràdio Arenys, fent servei, avui és un dia de ràdio, avui és un dia que la gent està a casa, sapigueu que s'han aixecat algunes de les restriccions de mobilitat i que la tempesta està en cap al nord del país. Ara es troba sobre la Costa Brava i la zona de Girona, i allà doncs està plovent de valent encara, però sembla que l'episodi comença a retirar-se i les alertes podrien acabar-se segons ens van explicar avui a les 2 de la tarda. Totes les activitats que hi havien previstes a Arenys s'han suspès. També l'Ironman, aquesta cursa d'atletisme extrem que havia de recórrer, com fa cada any, la Nacional 2, també s'ha suspès. Les activitats que avui estaven previstes a l'Ateneu, al Museu, etc., també s'han suspès. Com deia, avui és un dia, el 4 d'octubre de 2026, per recordar, direm, carai, quina tromba d'aigua que ens va caure. I sobretot direm allò que molta gent es va sorprendre ahir quan ens van dir que patiríem un mini-huracà mediterrani. Això es va espantar molt i va fer que les diverses alertes, que per cert han sigut diverses, o sigui, no n'hem tingut una, ni dos, ni tres, aquest matí, encara no eren les 7 del matí, a les 6:50, ha sonat una alerta aquí al Maresme, i després, una hora després, una hora i mitja després, ha tornat a sonar aquesta alert, advertint que s'estaven produint accidents greus i que es mantenia la prohibició de la mobilitat, tot i que la Generalitat no pot prohibir la mobilitat. És una recomanació. Únicament es pot prohibir en casos que es declari un estat d'alerta o d'emergència, i això només ho pot fer el govern central. El riu Besòs està baixant amb un cabal impressionant que no es recordava, i l'aiguat que ha caigut avui en les darreres hores aquí a Catalunya és l'aiguat més intens dels darrers 20 anys. La policia local i la brigada municipal d'Arenys estan treballant per repassar l'estat dels rials després de la pluja. Hi ha alguns rials que estan tallats, per exemple, el rial del Bareu, que ja està encintat perquè no hi passin els cotxes. Els passos soterranis estan inundats i els veïns de la zona de la Musclera han hagut de sortir per la part de Sant Vicenç, ja que la Riera de Caldes està molt afectada. Després us ensenyarem imatges. Aneu amb compte, perquè algunes són molt, molt impactants. Els que ens esteu seguint per les xarxes socials, pel Facebook, pel YouTube i també pel web de la ràdio, de Ràdio Arenys, podreu tenir ocasió. Dèiem que la policia local i la brigada també ha informat que la pluja torrencial ha deixat les següents incidències. Habitatges entorn al mercat municipal i carrers Pompeu Fabra i Canalies sense llum per incidències amb uns cables. Ha caigut un arbre al pati de l'escola Maragall. Ha caigut també una branca d'eucaliptus a la pujada de Lourdes, que ja s'ha retirat, i un tronc i diverses pedres grans a la Nacional 2 davant del residencial L'Estrella, que s'han retirat al voral. També moltes tapes de clavegueram s'han aixecat. I també es va avisar dels cinemes ahir a la nit perquè aturessin la sessió que estaven projectant davant del perill que la zona d'aparcament quedés inundada l'aparcament del cinema. També ha aparegut una esquerda en un mur que separa el pàrquing del residencial Estela Maris amb els pisos nous que s'han construït a Jaume Balmes. Els tècnics municipals aniran per fer-ne una valoració també dels arbres del pati del Maragall. I també ha caigut el mur d'una finca al carrer Pau Costa. Segons ens han pogut informar, en aquest cas ja no la brigada ni la policia local, sinó els propis veïns de la zona. Obrim els telèfons de la ràdio al 93-795-7912, 93-795-7912. Aquí és un WhatsApp, també, és a dir, podeu intervenir per ràdio, però també podeu enviar fotografies o text del que us es pugui estar passant. Perquè una cosa és que la policia local i la brigada municipal tingui relació de fets que han pogut detectar, i d'altres, que és que us trobeu amb algun problema i la policia, ni la policia ni la brigada ho hagi detectat. Per tant, oberta la línia de Ràdio Arenys, torno a dir 93-795-7912 perquè ens digueu allò que us passa, si és que us passa alguna cosa, si no res. Ja sabeu que Ràdio Arenys forma part del Pla d'Emergències Local i, per tant, Ràdio Arenys en aquest moment també està al servei de tota aquesta ajuda, tota aquesta emergència es pugui passar de la millor manera possible. Com dèiem, l'aiguat ha sigut fortíssim a tot el Maresme i Arenys, dins del que podia haver passat i dins el que ha passat, i veient el que ha passat, per exemple, a Tordera, una persona ha perdut la vida, i a Pineda, doncs, estan buscant a un home, aquí sembla que ens hem escapat bastant. En aquest moment ja em diuen que tenim a punt l'alcalde d'Arenys, Estanis Forç, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, què podem dir? Arenys, com dic, s'ha escapat dins de tot bastant bé de tota aquesta trombada d'aigua?
2: Sí, la veritat és que t'he estat escoltant doncs, aquest editorial que has fet, i la veritat és que sí, ens han caigut, no sé si és la quantitat, 166 litres, em sembla que eren,
1: sí.
2: Més o menys, no? 166 amb alguna cosa, però que han caigut d'una manera forta, però que no ha sigut allò un moment molt torrencial. Per tant, és veritat que la gent que està visquent en un rial, sobretot amb els rials que no estan urbanitzats, els hi costa sortir de casa, però, a part d'això, doncs, el que és, diguéssim, riera principal, si heu vist les imatges d'Arenys de Munt, com baixava la riera, doncs la riera d'Arenys de Mar no hem tingut problemes per circular mai. Sí que des de primera hora, des de les 6 del matí, tenim la brigada doncs, netejant pedres, els embornals, sort que tots aquests 3 dies hem anat traient molta fulla, i això potser ha funcionat, que ha drenat bé. De les dues, dels passos, per exemple, d'anar a la primera platja, a la baixada a la dreta, es pot circular perfectament, eh? Jo hi he passat i no hi ha problema. I tot el que has dit són les incidències que s'han vist afectades. Sobre el mur, que jo ara estic aquí amb l'arquitecte local, policia i tothom, el mur aquest que ha cedit part i que ha deixat anar tota l'aigua acumulada que hi havia en el pàrquing de la residència que ha anat amb un pis, veiem que és un mur que està, la veritat és que està malament, és un pis que, és un mur que molta d'aquesta part s'ha fet nou, però que ha filtrat per sota el mur. Llavors, el que s'ha demanat doncs, és demà amb l'arquitecte, demà farem un ordre d'execució, però ja apuntalarem directament demà aquest mur, perquè entenem que pot haver-hi doncs, perill de caiguda i aquest mur cauria sobre un pati.
1: Aquest mur és el d'Estela Maris, estem parlant, no?
2: Sí, és el mur que separa, on els residents o els familiars dels residents que van a la residència Itaca aparquen, fins a en els edificis aquests nous, doncs hi ha una planta baixa, aquesta planta baixa, doncs l'aigua del pàrquing s'ha acumulat, ha fet un forat i ha passat per sota els murs que s'han fet.
1: Yeah.
2: I per tant, ara cal doncs, fer una intervenció grossa, perquè tot i que aguanta el mur, doncs pot ser que aquest mur, si aquesta terra està desallavissa, el mur també cau a terra. Per tant, hem estat aquí amb el propietari, la prohibició de sortir al pati, i demà doncs, fer una actuació ja grossa, que el requeriment és per l'empresa, però que començarem nosaltres per si no passa res. Aquesta és la cosa més gran. També pels pares de les famílies del Maragall, que ja hem estat al Maragall, hem estat amb la directora i la cap d'estudis, ha caigut un pi. Aquesta setmana els nens i nenes entraran doncs, per les altres portes. Ja entenc que en aquests moments deuen estar fent el comunicat a les famílies, però hi ha un pi al cantó que ha quedat com molt desprotegit, que la tècnica de Medi Ambient, que també està aquí, se l'ha mirat, creu que no hi ha perill, però fins que demà no vingui l'herbicultor, segurament es diran que tallin alguna branca perquè s'ha quedat així. Per tant, el pati, entrant a mà esquerra, ha quedat inutilitzat, però per precaució l'escola, durant aquesta setmana, utilitzaran els patis interiors i no aquell pati exterior.
1: També hem vist que hi ha hagut, ens han enviat imatges, després les passarem, que s'ha inundat de forma lleu el pàrquing dels nous pisos del Bareu.
2: Sí.
1: En teniu
2: sí.
1: Informació d'això?
2: Sí, sí, ja tenim informació. Jo penseu que jo des de les 6 del matí que estic en dansa i que un dels primers que ja m'ha passat unes fotos és un veí d'allà. El pati, diguéssim, ja està actuant la brigada. La inundació no és ni d'un dit i no arriba a baix de tot, però sí que ha quedat com primer pinassa acumulada a l'entrada, que això ho hem retirat, i per tant alguna actuació es tindrà que fer, perquè si baixa molt el rial, alguna part acaba anant cap allà. Per tant, en aquests moments l'entrada està neta i entenc que no està net encara dins del pàrquing.
1: Aquests pisos estan al costat d'un rial, per tant, suposo que aquesta afectació, si hi ha una tamborinada més endavant, en el futur també s'haurà d'anar amb compte. Hem explicat que els veïns de la Mosclera, que pertanyen a Arenys de Mar, han de sortir per Sant Vicenç de Montalt. Què ha passat aquí?
2: Bueno, ja saben que la Riera de Caldes, doncs, ha plogut més litres que la nostra Riera d'Arenys i, per tant, la sortida natural dels veïns de la Mosclera és baixar per sota l'autopista, sota la via del tren de la Riera de Caldes i anar, diguéssim, per l'Hispània. Doncs, com que no es pot sortir, ells directament al carrer Pere d'Arenys, el que han de fer és, en comptes de girar a mà esquerra quan arriben a Caldes, han de seguir recte fins a arribar a Caldes. Per tant, tenen com 3 minuts més de trajecte per sortir des de les seves cases.
1: Mm. Totes les activitats s'han suspès a Arenys aquest matí, també les esportives?
2: Sí, sí, tot. Està tot, el pavelló, el camp de futbol i tots els tres, diguéssim, edificis municipals que tenien activitat, com era el museu, el Calissall i el punt de turisme, doncs els tres estan tancats. Mm-hmm. Ja ho hem tancat aquest dematí, per tant, el primer que hi hauria aquesta tarda seria el teatre principal, que a partir de les 7 de la tarda em sembla que hi ha una obra. Això entenem que de moment sí. Que ha de funcionar, però de més, doncs, tots els punts, tot està tancat.
1: Teatre principal i els Seràfics, els dos teatres tenen obra teatral.
2: Obra. Sí, exacte.
1: Alcalde, què us diuen des de Protecció Civil? Perquè veiem des de la finestra de la ràdio que continua havent-hi uns núvols molt negres. Ha passat ja l'alerta o encara hem d'estar en precaució?
2: Jo crec que hem d'estar en precaució perquè sembla que s'arriba una altra tormenta, però la veritat és que, com a tema individual, tampoc ens diuen res més del que ens diuen a qualsevol veí. Per tant, som nosaltres mateixos, amb la policia local, amb el cap de la brigada, amb enginyer municipal, amb els arquitectes, amb tot el que estem, doncs allò anem fent.
1: Però bé, torno a dir, dins de tot, Arenys ens hem escapat prou bé,
2: no? No ens hem escapat perquè jo a 6:15 del matí ja he començat a veure les imatges que passaven de Cabrils, de Cabrera, de Pineda, de Tordera, i era molt pitjor que la nostra, també és veritat, que és que la nostra, sembla que no, però que la nostra riera, que estigui tota doncs asfaltada, ens ha funcionat molt bé, perquè gairebé, si mireu la riera, fins al rial de Clavella, és que no es veu ni sorra. Per tant, no ha baixat de la nostra sorra, dels nostres rials, per la riera no ha baixat absolutament res.
1: Què recomana, ara que està en directe per Ràdio Arenys, als ciutadans, als arenyencs i arenyenques que estan escoltant la ràdio?
2: Jo els recomano que s'estiguin escoltant el Dominical fins a les 2, que no es moguin de casa i que facin un dia en família i de descans i que demà ja serà un altre dia. Però que aquest temps, qualsevol moment, es pot capgirar en un moment i pot tenir conseqüències violentes de trombes d'aigua i de vent. Per tant, avui millor no sortir de casa.
1: El litoral està correcte, perquè hem vist també algunes imatges d'onades, sobretot a Pineda. No sé si aquí han tingut temps
2: sí,
1: de...
2: No. Aquí la veritat és que se'ns ha menjat molt bon tros de platja. L'aigua ha arribat justament fins on teníem les papereres de selectiva, que estaven pràcticament a la meitat de la platja, i hem quedat just al lloc on no ha arribat ni l'aigua, i evidentment tenim les cordes de vida s'han deslligat, i les escales que estan en aquests moments absolutament dintre de l'aigua. Però això és molt canviant, això de les escales, perquè divendres estaven totes bé, ahir tornaven a ser tapades i avui estan desaparegudes. Per tant, això és moviment.
1: Com que avui, en el torn de la tribuna política, li toca a Junts per Arenys, ens parlem d'aquí una estona i podrem actualitzar tota aquesta informació.
2: Perfecte, moltes gràcies.
1: Gràcies, alcalde d'Arenys, Estanis Força, donant la darrera hora del que ha passat a Arenys de Mar, fins on sabem, doncs hi ha hagut aquestes afectacions. Hi han hagut altres, A l'Hospital Comarcal de Blanes, el servei d'urgència s'ha hagut d'evacuar perquè, en fi, ha entrat l'aigua. Llavors han hagut d'entrar la policia local a rescatar els ocupants i també a tres vehicles que han quedat la gent atrapada en una rotonda. Per tant, aquesta és la situació. Ara us ensenyarem alguna de les imatges mentre contactem amb el nostre home del temps, en Toni Cintes, perquè ens digui doncs realment el que ha caigut. Però us ensenyarem algunes imatges del que ha passat a Arenys. Aquí veiem, per exemple, la baixada del mal temps amb la confluència del Rial del Vareu, del Rial Pau Costa, on hi ha hagut molta aigua i també fang i sorra. També aquí us podem ensenyar la bassa de contenció, que sempre està plena de sorra. No sé si estava buida en els darrers dies, i ha contingut bastant la sorra que baixava de la part alta. Això és el Rial del Vareu. També us ensenyem com baixava de quasi bé d'ample a ample l'aigua aquesta passada nit, també el Rial Pau Costa, el Rial del Vareu, que, com dèiem, avui està tallat per la part alta. La part alta del Vareu està tallada, no es pot circular. Com dèiem, també s'ha inundat el pas que hi ha entre la població i la platja, la primera platja, la platja de la Picòrdia. Està ple d'aigua aquest pas i, per tant, és millor que no hi passeu. El parc de Lourdes també ha tingut... s'ha omplert d'aigua i hi ha caigut un pi que no ha fet mal. No, perdoneu, m'he fixat malament. És el pati de l'escola Joan Maragall, que ara ens explicava l'alcalde que aquest pati quedarà inutilitzat durant aquesta setmana, que els nens i nenes no hi entraran per aquí i hauran d'utilitzar els espais interiors. Aquest és el pati del Maragall. I aquest és un mur interior d'una finca al carrer Pau Costa, al Rial del Vareu també. Això és dins de la casa d'aquesta finca, que s'ha desprès tot aquest mur arran d'aquestes fortes pluges intenses. Em temo que les assegurances a partir d'avui i demà tindran feina i els hi sortirà la feina per les orelles. Aquesta és la rotonda que hi ha a la confluència de la Riera amb el Rial Sa Clavella, que aquest matí ja els operaris de la brigada ja estaven treballant per treure la sorra acumulada. I aquí també, doncs, al mig de la riera, els emburnals plens de fulles, tot i que ens ha explicat l'alcalde que aquesta setmana van procedir a fer la neteja d'aquests emburnals. No sé si això és fruit de que l'aigua ha arrossegat els fulls fins aquí, fins als emburnals, segurament deu ser això. I aquest és el pàrquing dels nous pisos de lloguer assequible al Rial del Vareu. Com ara ens ha explicat també l'alcalde, hi ha entrat aigua, no s'ha inundat, sí que ha entrat aigua, però, diguéssim, no ha tingut afectació especial en els vehicles. Ara sí, hauran d'anar a netejar d'aigua i de fang perquè hi ha entrat. I alerta perquè, ja li hem dit a l'alcalde, aquests dos blocs de pisos estan construïts al costat del Rial del Vareu. I, per tant, això ho haurem de tenir en compte en el futur. Si aquests episodis de pluja van a més com sembla, doncs hi haurà d'haver, no sé, alguna mena de precaució, algun sistema d'evacuació d'aigua, el que sigui, perquè això no torni a passar. Aquestes són imatges d'Arenys de Mar. També crec que tenim imatges de com baixava el Rial Sa Clavella aquesta matinada a les 3 amb una velocitat impressionant i que aquí les teniu. Aquest és el Rial Sa Clavella a la banda on hi ha l'Altell, aquell carrer que és com un altell, i aquí veieu com l'aigua baixava d'ample a ample i amb una grandíssima velocitat. Això eren imatges gravades aquesta matinada a les 3. Tot això, els qui ens esteu seguint per ràdio només, no ho podeu veure, òbviament. Això és per qui ens esteu seguint a través de les xarxes socials, a través del nostre canal de Facebook o el canal de YouTube. Em diuen que els nens i nenes del cau Sant Francesc, que són l'Eurostaix de Caldetes, que com estan? Ara de seguida trucarem a l'Eurostaix de Caldetes, mirarem que Pau Roig des de la redacció truqui a l'Eurostaix, que no és de Caldetes, és d'Arenys de Mar, perquè allà hi ha nens i nenes del cau i voldríem preguntar com estan, perquè aquella, la Riera de Caldes, que és la riera que baixa des de Sant Vicenç de Montal, agafa un tros d'Arenys i després enfila Caldes avall, doncs passa just per davant de l'Eurostaix. Ara aquest oient que ens ho fa notar, ho preguntarem. Tenim més imatges d'Arenys, Xavi? Perquè, alerta, avui, com que els trens no van, tot estem en una emergència, Eric Morales, el tècnic, no ha pogut venir, no s'ha pogut desplaçar fins a Arenys. I en Xavi Salvanyà està fent de tècnic. Per tant, paciència, si avui alguna cosa no va, tranquils, l'important és que el programa surti i la nostra veu ens arribi. Aquestes imatges que veieu és la riera avui a les 10 del matí, com baixava. Com que la riera està coberta, no ho veiem, però d'un-hi-do a les 10 del matí com baixava. I també hem vist un helicòpter, l'helicòpter en aquest cas dels agents rurals, que aquest matí doncs estaven fent tot un operatiu de control, justament perquè, com us diem, han trobat una, bueno, morta a Tordera i estan buscant una persona desapareguda a Pineda. Hi han hagut dos helicòpters, en realitat, dels agents rurals, i un de rescat marítim, que han portat des de Reus per fer tot el seguiment. Ara us estem ensenyant imatges de Pineda. Això no és Arenys, això és Pineda, que també ha quedat inundat un dels passos que va per sota des de la població fins a la platja, i veiem que la platja també ha quedat molt, molt reduïda per l'impacte del glopada d'aigua que hem tingut a Pineda. A Pineda també hi ha unes imatges espectaculars, ara les esteu veient, a la zona dels hotels, els aparcaments que hi ha a l'entorn dels hotels, els cotxes, l'aigua els hi arribava ben bé a la finestra. Cotxes plens absolutament d'aigua, i que els veïns de la zona ho han pogut filmar. I ara, atenció en aquest vídeo, perquè aquí veiem com a la riera de Pineda, a la part alta, hi ha un cotxe ja absolutament en vertical sobre l'aigua, però a mi el que em sorprèn és que aquest conductor estigui anant pel mig de la riera cap amunt. Pel mig de la riera cap amunt. Per tant, està bé que ens enviïn aquest vídeo, però hauria de tingut precaució, perquè igual aquesta persona hagués acabat també malament. Tenim més imatges de... Crec que... No sé si de... No, d'Arenys de Munt, mira. Aquestes, també impressionant, de la riera d'Arenys de Munt, com baixa també d'ample a ample. Aquí no funciona allò de saquen los cotxes de la riera, no els han tret, i veiem com els cotxes, segurament algun haurà d'acabar el mecànic, perquè l'aigua els li ha vingut de cop a sobre, i segur que ha entrat dins el motor. Però vaja, la riera d'Arenys de Munt avui baixava amb aquest aspecte tan, tan violent. Tenim alguna altra imatge també d'Arenys de Munt, que és en el moment que plovia tant, i que també veiem com una altra imatge típica, les bosses d'escombraries que tiren avall. I on van? Arenys de Mar. Perquè el que baixa d'Arenys amunt va a Arenys de Mar. Bé, tenim el telèfon al nostre home del temps, en Toni Cintas. Toni, bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Bé, avui has tingut una... Bueno, ahir a la tarda i avui un dia intens, no?, d'observació de, del que ha passat, no?
3: Sí, bueno, però durant la nit és la quantitat més important que hem tingut d'aigua. Pràcticament no me'ns entrec gaire, perquè com que dormíem, aleshores no veiem la quantitat que queia, eh?
1: M'has dit aquest matí quan hem parlat que ha caigut Arenys 166,4 litres sí, per metre...
3: 166,4, sí. Sí.
1: Aquest registre és rècord?
3: Bé, és rècord, sí. En 24 hores és rècord, absolutament és rècord, perquè si recordem doncs la tempesta tropical que vam tenir el 2020, es van enregistrar més de 200 litres, però en 3 dies. Uh-huh. I avui doncs ha estat pràcticament, podríem dir, menys de 24 hores, si comptem, a l'hora que va començar a ploure.
1: Per tant, mai a la història, des que tu tens dades, s'havia produït una tromba d'aigua tan forta a Arenys en tan poc temps.
3: Exacte.
1: Uh-huh. Bé, de tota manera, avui parlàvem de que dins de tot...
3: Bueno, els episodis més forts, que això no hem parlat, han estat aquesta nit, com he dit. Per exemple, a les 2:30, a les 3:30 d'aquesta matinada, doncs, en aquesta hora, han caigut 48 litres d'aigua per metre quadrat aquí a Arenys de Mar.
1: Ostres!
3: I de les 5 a les 6 del matí, n'han caigut 45, que, si sumem aquestes dues quantitats, són 93 ja. Per tant, la resta fins a 166 és allò que ha anat fent, ara ha plogut, ara plou més, ara plou menys, i anar fent, i s'han sumat aquests 166.
1: És a dir, on t'ha plogut més ha sigut a la matinada, no? Que ha sigut...
3: La matinada, sí.
1: Sí. Escolta, i què ens ha passat? Perquè ahir escoltàvem que ens ha vingut un mini-huracà. Això no ho tenim gaire... No és gaire comú, no?, que ens passi?
3: No, bueno, però el que passa és que tot això és degut, desenganyem-se, és degut a les temperatures que hem tingut de l'aigua del mar. Recordem que sobre les informacions que es donaven, les temperatures de l'aigua del mar estaven entre 27 i 28 graus aquí a la costa catalana, que això és molt. Podríem dir que ha estat l'any que la temperatura de l'aigua del mar ha estat més alta. Però què passa llavors? Quan arriba el setembre i octubre, quan les masses d'aire àrtic baixen de latitud, doncs es formen totes aquestes depressions en altura que se'n diuen danes, o com vulguis dir-hi, gotes fredes, també es pot dir, i llavors això fa de xupon, i com que fa de xupon, xupa tot l'aire, doncs, càlid que teníem de temperatures ambientals, a part de les temperatures de l'aigua del mar, a diversos nivells de l'atmosfera, i això fa produir que aquest tipus de temps es podia produir, com es va dir, que no s'ha produït, crec jo, aquest mini huracà mediterrani, però que encara doncs, no estava ben complet la formació doncs, d'aquest tipus de borrasca d'altura. Per tant, no ha arribat a ser cap mini huracà, tampoc hi ha hagut forces de vent, només hi ha hagut forces de vent quan hi ha hagut tempesta sobre nosaltres i llavors sí, però tot i això, doncs és sort, sort que no hem tingut aquest sí. Mini huracà, perquè hauríem parlat de més desperfectes.
1: Sí, sí, perquè ara anava a dir, es parla d'huracà i la gent quan sent huracà ho associa a vent fort, i no n'hem tingut.
3: Sí, perquè estem acostumats a veure per televisió tots aquests huracans que hi ha, i ciclons tropicals i tota la història doncs, a Amèrica, tot el que és el Pacífic i tot això, doncs clar, ens creiem que ens ve una cosa d'aquestes, ens en guard, que es veiés una cosa d'aquestes.
1: Sí, sí.
3: Que allà és desastrós, i sí, aquí sí. Fos l'obert, no ho sabia. Millor que no.
1: Escolta, i ara què tinc? Quina és la previsió per les properes hores? Què hem d'esperar?
3: Sí. Bueno, en aquests moments les tempestes són encara fortes, a poques milles de la costa, s'entreveuen encara, se senten trons. Si mirem el radar, hi ha moltes taques vermelles. No creiem que es vagin acostar aquí al litoral, ja, perquè estan alimentades encara per aquestes temperatures de l'aigua del mar i s'hi troben molt bé allà, estan com estàtiques de moment, però jo crec que a mesura que vagin passant les hores, a mica es vinyar traslladant bé cap a la Costa Brava i bé mar endins. Per tant, crec que això es mirarà de l'ull. Ara mateix s'està tronant i és una altra xarpa que està caient aquí a la vora. A part d'això, tenim aire fred a les capes altes i no es descarta que aquesta tarda hi hagi la possibilitat també d'algun ruixat o xàfec, no, que no seria de tanta intensitat ni molt menys. Per tant, pot ploure encara? Sí. Aquesta tarda podria caure encara alguna cosa, però creiem que ja tot això ja passava.
4: I demà?
3: Demà, doncs, demà torna a haver-hi la possibilitat de noves precipitacions, sobretot a partir de migdia a la tarda, sobretot agafant el quadrant nord-est per vegada, però no creiem que tampoc siguin de forta intensitat, encara que d'algun punt, perquè les aigües del mar, dic, encara són calentes, estan al voltant dels 25 graus, havíem arribat, comptem els 28, però estan ara entre 24 i 25 graus, per tant, són més altes del que toca, doncs, aquesta època. Per tant, encara hi ha la possibilitat de que demà, si es produís precipitació, jo no parlo de rens, parlo d'algun punt de per aquí a la costa o a l'interior, doncs encara la possibilitat sigui bastant alta de precipitació forta i intensa.
4: Doncs el nostre mal del temps, que t'estimem molt, Toni, que ja sé que has fet anys i que per molts anys, que ho vam dir aquí a la ràdio. Per tant, escolta, gràcies per la teva aportació i també per la... Ell continua observant i continua recollint dades, o sigui que és un pou de ciència, ens ho acaba de dir. És el rècord mai vist a Arenys de Mar en 24 hores o menys de 24 hores amb aquests 166 litres amb 4 dècimes, sobretot recollides entre les dues quarts de 3 de la matinada i fins a les 6. És a dir, que ens ha plogut molt de matinada. Toni, una forta abraçada, com sempre.
3: A vosaltres.
4: Adéu, adéu, adéu.
3: Adéu-siau.
4: Bé, doncs, a les 12 i un minut seguim en directe aquí a Ràdio Arenys explicant que l'episodi de pluja encara no ha acabat, tot i que ara ens acaba de dir el nostre home del temps que ha superat ja, diguéssim, la fase més crítica i que ara el risc de tempesta s'està situant sobre el mar i també en el nord del país. Ens ha explicat això, que mai a la vida Arenys, des que ell fa registres, que fa més de 60 anys o quasi 60 anys, doncs s'havia produït una tempesta tan gran. Només es recorda que la tempesta tropical de l'any 2020, aquella del Glòria, recordeu, es va recollir durant 3 dies 200 litres. Però clar, l'ha acumulat en 3 dies. Els 166 d'avui són en menys de 24 hores, des de les 4 de la tarda d'ahir fins a aquest matí, que és quan ha quedat parat. Aquestes imatges, ara que esteu veient, són imatges de la Riera de Caldes, la Riera de Caldetes. Veiem aquí uns contenidors que fan surf sobre l'aigua que baixa aquí a Caldes, a Caldetes. Aquí veiem també com un cotxe aparcat a la riera amb tot de fang al darrere, acumulat, també el pas soterrani, això que ens explicava també l'alcalde, aquest pas soterrani que utilitzen els veïns de la Mosclera per sortir cap a la carretera, sortir d'allà, doncs ha quedat inutilitzat, com veieu aquestes imatges, ha quedat ple de fang, de troncs, de pedres, i per tant els cotxes naturalment no hi poden passar. Cotxes també plens de fulles i de troncs, una moto que ja està per l'arrastre, perquè aquesta moto que veiem a la Riera Caldes plena de canyes, de fang i de pedres, i aquesta nova imatge també de la Riera Caldes que ens ha arribat. I també tenim imatges de Sant Cebrià de Vallalta, on està el nostre company Joan Mola. Joan, bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Què tal, com estàs? Perquè tu vius a una urbanització de Sant Cebrià de Vallalta i estàs incomunicat.
5: Sí, aquí el que efectes que tenim és la incomunicació de trànsit. O sigui, carrers tallats, arbres caiguts, alertes, desavisaments, de tot una mica.
4: Ara estem ensenyant imatges, efectivament, d'un arbre, un pi de grans dimensions que ha caigut, s'ha desprès, s'ha arrencat directament i que impedeix el pas de vehicles. I també veiem doncs, com una mena d'esllavissada de fang i pedres també impedeix el pas d'un dels carrers. Per tant, molt impressionat el que ha caigut aquí al Montnegre, no?
5: Sí, doncs més o menys, com ja s'ha dit en el programa, ens han caigut també entre 160 i 180 litros en aquesta estona que ha plogut.
4: Uh-huh. Esteu bé? El veïnat esteu bé?
5: Sí, algun sector està sense llum, sobretot per la caiguda de l'arbre, que s'ha carregat les línies, però bé, no tenim cap incidència de que hi hagi danys personals.
4: Doncs res, escoltar la ràdio i ja us ho vindran a arreglar. Us han dit quan poden treure tota aquesta...
5: Bueno, a l'Ajuntament ha passat diversos comunicats i ens ha demanat, sobretot, paciència. Ja sabem, per sort, tenim aquí empreses en el poble que s'hi dediquen, que estan ja netejant carrers i traient sorra i tot el tinglado, però, bueno, esperem que demà tothom pugui funcionar.
4: D'acord. Doncs res, Joan, gràcies, paciència, i a veure si us desbloquegen el pas. En tot cas, mira, escoltar la ràdio, sempre està bé.
5: Això és el que fem. Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, Joan, una abraçada. I ara veieu aquestes imatges que ens han passat de la Riera de Sant Pol, impressionant, com baixava també d'ample a ample amb un gran cabal, s'entreveu al final de tot el pont de la via del tren, però també el pont dels vianants, i l'aigua passa ben bé arran, a menys d'un pam de distància. És a dir, si això arriba a seguir d'aquesta manera, igual avui estaríem parlant de ponts absolutament trencats, sobretot el de la carretera i la carretera d'alguns punts de la Nacional 2 i també el de la via del tren. Ens han enviat més imatges de Cabrera, de Vilassar, però no us avorrirem amb això perquè ens estem centrant en Arenys i efectivament, doncs, la notícia més dolenta de tot és aquests dos morts que s'han produït per aquest temporal, un a Tordera i l'altre a Montornès del Vallès. I s'està buscant un home desaparegut a la Riera de Pineda. Els qui heu sentit aquest helicòpter aquest matí eren helicòpters dels agents rurals i també dels rescat marí per intentar veure si troben aquesta persona que encara avui estan buscant. Línia directa del telèfon de la ràdio, el 93-795-7912, o bé el correu electrònic, el dominical@redorange.cat, si ens voleu explicar qualsevol tema que tingui a veure amb aquest aiguat. I si teniu imatges, doncs també. Aquest és un telèfon que és un WhatsApp i, per tant, també el podeu fer servir. Ara, de seguida, intentarem a veure si en Pau ha pogut parlar amb Eurostash i puguem saber quin és l'estat. Toni Pardo.
6: Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
6: Eurostash no ens contesta i estem buscant algun responsable del cau que ens pugui informar. Però no localitzem a ningú. Però estem a això i informarem els pares quan tinguem notícies d'algú.
4: Val. Doncs algú del cau, igual, ens ho poden dir.
6: Sí, però és que tampoc contesten. Els que tenim, no tenim els de tots els responsables ja. I dels que tenim, de moment no ens contesten.
4: Va, doncs mirarem a veure si podem assabentar-nos. Què tal has passat la nit?
6: Perfecte, veient com plovia, molt a gust. Ha caigut aigua, però ha caigut bé, per dir d'una manera.
4: Sí, no ha fet gaire mal.
6: No ha fet gaire mal. No ha estat allò una rierada dels 200 litros o 165 litros en 20 minuts, sinó que ha estat en gairebé 12,

0: xonenca, una pizza de la Croissant, del bar La Croissant, un tortell per quatre persones del diumenge de pastisseria Danès, que recordeu que heu de passar abans el diumenge per dir de què voldreu el tortell, i dues entrades per anar al teatre principal a partir de la setmana vinent, perquè avui hi està, que recordem avui a les 6 del, a les 7 de la tarda, l'Ernest Prana fa gira Torno a casa 2026. Debut en solitari, un disc íntim, retrat el retorn de les arrels. Bé, una cosa que està bé. I recordem que diumenge 11 no tenen res al teatre principal i el diumenge 18 tenen un infantil, un familiar. Amb, no, un adult a les 7 de la tarda, que veiem malament les 7, amb en Ramon Madaula i la Sara Diego.
1: Molt bé.
0: El diumenge dia 18.
1: I avui en els Seràfics hi ha l'obra de teatre que van venir la setmana passada, la Maite Buenafuente, que és la germana de l'Andreu Buenafuente, i també l'Angie Savall, que són dos actrius, que avui, sí, en els Seràfics, representaran l'obra Nena, que és una obra entranyable a partir de les 6, que parla de les cures a la gent gran per part dels seus fills o filles. I en aquest cas expliquen fins i tot les seves experiències personals. I és una comèdia, eh?
0: És una comèdia, és per riure. I tenim dues entrades també pel Teatre dels Seràfics, no per avui, sinó que ja les vam donar la setmana passada, per partir de la setmana vinent, que en principi dissabte, dia 10, a les 6 de la tarda, fan cinema infantil.
1: Molt bé. Doncs tots aquests regals són per la gent que també ens envia un WhatsApp al 93 795 7912, o un correu electrònic al dominical@radioarenys.cat. I aquí ens heu de dir si pot ser correctament la resposta a la pregunta que ara ens faràs.
0: Com que tenim temps i podem buscar, farem que busquin una mica.
1: Sí.
0: La sardana més antiga, segons els apunts històrics, de quin any va ser?
1: La sardana més antiga.
0: Més antiga. Pensem que la sardana va ser, que era en plan, que en diem, les tirades curtes, i no va ser fins la sardana llarga de la mà d'Anna Costal. Però això ja va ser el segle XIX. Mm. Però la sardana, com a sardana que surt inscrita amb uns apunts d'Olot, de quin segle, quin any són, abans del segle XIX, eh? És a dir, donem una pista, però no en donem més. Ja. Perquè, si no, no tenen temps de buscar-ho, perquè ho troben de seguit.
1: Tu vas ajudar a fer la partitura, no?
0: Jo li vaig fer la partitura. Era el negre que escrivia, i ella feia...
1: Perquè ells no en sabien.
0: No.
1: I tu, que saps solfeig, no?
0: I aquell temps...
1: Mare Déu.
0: Li vaig escriure tot allò d'en Beethoven i d'en Bach.
1: Eres un compositor conegut, llavors.
0: Exacte, molt conegut.
1: Molt bé, doncs quina és la sardana més antiga segons els apunts històrics?
0: De com està documentada, és a dir, no sabem el títol que li van posar, però que estigui documentat que es ballava una sardana. Era curta, és a dir, que la tirada de llargs no existia. Això va inventar-ho una tal Anna Costal, en el segle XIX.
1: Molt bé. Doncs quin segle?
0: Quin any, exacte.
1: Va. Doncs 93 795 7912, o bé el dominical@radioarenys.cat. Aquí ens ho dieu, i entre tots els que participeu i ho encerteu, farem el sorteig d'aquests regals que ens has fet. Avui és Santa Àurea, Sant Caius, Sant Crispus, Sant Faust, Sant Francesc d'Assís, Sant Hiereteu, Sant Lluci, Sant Marcià, Sant Patroni i Sant Cremon.
0: També hem de felicitar les Francisques.
1: Sí.
0: Francesques.
1: No?
0: Bueno, és que n'hi ha una altra, sí, Francesca, diverses, que tenim això. Però bé, les que ho celebrin en el dia d'avui, felicitats.
1: Sí, correcte. Els Pacos.
0: Pacos, Paquitos,
1: sí,
0: Pacorros.
1: En Francesc Xavier.
0: I Paquitas.
1: Encara no. Francesc Xavier és el
0: desembre, sí. Eh? Les Paquites, suposo que les Paquites sí, no?
1: Bé, bueno, hi ha diverses Paquites.
0: Les perd amb Paca, amb Francisques i Paquites, sí. Va movent el cap.
1: Sí.
0: Bé.
1: Bé, hem de lamentar alguna defunció, no?

0: Arenys de Munt, l'Agustí Colomer Soler, de 91 anys. I a Quiranys, en Jaume Guri Lázaro, de 85, i la Paquita Sánchez Cívit, de 85 anys.
1: Doncs el condol a les famílies. I qui fa anys avui?
0: Avui, l'Aniol Moreno Vidal, 43, l'Ivan Buñuel Carrasco, 52, en Martí Lloret Cabot, 49, l'Olaf Rossell Corrius, 33, i l'Assumpció Fàbregas Fita i l'Albert Closes, 48, de matrimoni. I ahir dissabte, en Claudi Comas Pasquinha, 51, la Diana Major Pastor, 49, la Milós Badosa Malagelada, fa anys, la Teresa Mas Campassol, 76, la Eva Vilaró Sanz, 56, i la Dolors Navarro Artiga, 73. I el dia 30 van fer anys la Laura Roca Artigas, la Míriam Ferrer, en Jaume Pica i l'Auger Puigareu, que en va fer 7. I el dia 1, la Teresa Bruset. El dia 2, en Joan Mola Millán.
1: Que acabem de parlar amb ell, sí, sí.
0: I demà, dia 5, en la Rosa Josep, la Noemí Mas Vidal, en Pol Rebollo i la Núria Juliarno. I dimarts, dia 6, entre d'altres, en Pau Serrano i algú altre...
1: Que corre per aquí.
0: Que corre per aquí, que no sé com es diu, tu sabràs.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Ja t'ho diré després. En vida teva, en vida teva.
0: El senyor Enric Sierra.
1: En vida teva, en vida teva.
0: És a dir, dimarts el podeu estirar-li a les orelles, no?
1: Sí, però acabareu aviat, perquè jo sóc molt jove. Sóc jove, no com altres, que sou immortals.
0: Has escoltat el que han dit?
1: Sí, sí, sí. Ah, vaya pandilla que sou. Bé, doncs, felicitats a tots i totes, i també felicitats a un cantant que es diu... Chris Lowe, que és un dels dos de Pet Shop Boys, que és la... Pet Shop Boys vol dir la botiga de mascotes. I una de les seves peces, avui el Chris Lowe fa 67 anys. Sí, ja són grans. I una de les peces que ho va patar va ser aquest West End Girls, les noies del West End, que és un barri de Londres. L'escoltem?
0: Escoltem-la, perquè no el coneixem.
1: Fins ara.

0: Estàs escoltant El Dominical a Ràdio Arenys.
1: Bé, les 12 i 19 minuts, avui estem molt pendents del que ens ha passat a Arenys amb aquestes riuades i amb aquesta tromba d'aigua. Recordem, ens ha caigut 166,4 dècimes, que és el rècord mai caigut a Arenys de Mar en menys de 24 hores d'aigua. Afortunadament no hem de lamentar cap dany personal, però sí algunes afectacions viàries, algun mur que ha caigut, els rials, algunes inundacions de baixos, com us hem anat informant. També hi ha afectacions, naturalment, a les vies del tren i altres llocs. Al Maresme, a la resta del Maresme, hi ha hagut també forta afectació, molt més que Arenys de Mar, i Protecció Civil ha enviat una nova S-Alert. Ara aquesta no l'hem rebut a Arenys, però sí als ciutadans de les comarques de Girona, perquè hi ha risc de desbordament dels rius Ridaura i Daró a Girona, perquè allà està caient fort. Toni Pardo, tens alguna novetat?
2: Sí. Acaben de trucar una de les responsables del CAU i que estan vinguent de camí cap aquí, els que estaven a l'Eurostage.
1: Per tant, estan bé, eh?
2: La família, que estiguin bé, que arribaran d'aquí un rato, d'aquí una horeta o coses així, a Girenys.
1: Molt, que venen a peu.
2: Ja no he preguntat tant. No. Perquè m'han trucat.
1: Aquí una horeta és que deuen venir a peu. Bueno, no, però vaja, que estan bé.
2: Que estan bé. És l'important. Venen cap aquí i estan bé.
1: Val. Doncs mira, millor, eh? Aquesta és una bona notícia. Un oient que ens preguntava què passava amb els joves del CAU que estaven allotjats a l'Eurostage, que està tocant justament a la riera de Sant Vicenç, Arenys i Caldes. És una mateixa riera que recorre tres municipis. I mira, i ara que parlem de joves, deixeu-me que saludi en aquest moment a la Marta Vier, que és tècnica de joventut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Marta Vier, bon dia i gràcies.
3: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
1: Bé, bé. I tu, com estàs? Bé? L'aiguat no...
3: Molt bé, ens hem quedat tancades a casa i ara que ja hem pogut sortir una mica.
1: Molt bé.
3: Sí que bé.
1: Val, doncs això és l'important. Bé, per què tenim el telèfon a la Marta Viet, que és la tècnica de joventut? Perquè en el darrer ple de l'Ajuntament es va aprovar el Pla Local de Joventut pels els propers 4 anys, 2026-2030. I ens agradaria que ens expliquessis, Marta, en què consisteix aquest pla, què pretén fer aquest pla amb els joves d'Arenys?
3: Bé, nosaltres el que volíem fer era una mica un pla continuista del que ja s'havia fet, perquè és veritat que hi ha moltes activitats que ja funcionen. I el que sí que volíem aquest any, com posar-ho com amb molt de valor, és que realment es veia representada la veu dels joves. Llavors, jo, junt amb dos companyes, el que vam fer és que vam fer un treball de camp de poder recollir totes aquelles opinions dels joves, des d'enquestes, també entenent que hi ha moments vitals molt diferents dins de l'etapa jove. També vam anar a diversos espais on els podíem trobar, com a les tapes del mercat, com a les barraques, a les entitats, també les vam consultar. Vam recollir tot allò que analitzen els joves, què creuen que falta, què creuen que funciona, què no coneixen, perquè també ens trobàvem molts de dir, ostres, és que ens falta això, i dèiem, no, espera, que això ja ho tenim, ah, doncs no ho sabíem, vale, doncs tenim clar, no?, que ho tenim, que ho volen, però que no ho sabem arribar. I buscàvem una mica poder realment aterrar la veu dels joves en aquest pla, perquè pugui ser realista i també valorar el que hem fet fins ara, si funciona, si no funciona, i si ho hem d'ampliar o ho hem de deixar estar, que a vegades també els joves es van movent i no sempre funciona.
1: Mm-hmm. Heu fet una enquesta a partir d'una radiografia dels joves d'Arenys. Segons l'IDESCAT, que és l'Institut d'Estadística de Catalunya, de l'any 25, a Arenys hi ha 4.344 joves. Considerem joves entre els 10 anys i els 35 anys. D'aquests 4.344, la majoria són homes. 2.272, que són 200 més que dones, que hi ha 2.072. Més homes que dones, d'entrada, i la franja, diguéssim, on més joves hi ha és la de 30-35. Un de cada 4 arenyencs i arenyenques és jove. Està en aquesta franja que hem dit de 10 a 35 anys. I atenció, perquè el 56% dels joves, de 18 a 35 en aquest cas, es mostra poc satisfet amb l'oferta formativa del municipi. Anem pas a pas, perquè hi ha, en l'enquesta heu preguntat diverses coses, però una és la formació, l'educació. I la majoria diu que no està prou satisfet i que, per tant, la majoria ha d'anar a fora del municipi a estudiar. És una evidència clara, però, esclar, aquí lliga també l'altre assumpte que surt a l'enquesta, que és que molts estan també poc satisfets amb el tema del transport, no només per anar a estudiar, sinó també per anar a accedir a una feina. I per suposat, el tema de l'habitatge, que també doncs, s'ha incrementat moltíssim en els darrers anys, i el 44% diu que no té cap possibilitat d'emancipar-se. Serien aquests els grans ítems, les grans necessitats que tenen els joves aranyencs, la capacitat de formació, l'habitatge, l'emancipació i la mobilitat?
3: Sí, és a dir, segons l'estudi que hem fet nosaltres, es destaquen aquests punts, com dius, però també és veritat que ho trobem com una radiografia del que està passant en general amb tots els joves. Mm. Llavors, clar, nosaltres quan vam recollir tota aquesta informació dèiem, vale, fins a quin punt nosaltres ho podem treballar, perquè és una realitat de tots i totes les joves de Catalunya, d'Espanya i de resta d'indrets. Llavors, abarcar-ho és molt més complex, però nosaltres on podíem detectar i creiem que podíem realment trobar resultats era més des de parlar del què el municipi et pot aportar per intentar fer més a més aquest conflicte existent amb la vivenda, amb el transport, quins recursos realment podem oferir com a municipi dins d'un, per exemple, un Rodalies que no està a la base de poder gestionar des del municipi d'Arenys. Mm. Llavors vam treballar molt, per exemple, la salut mental. Aviam, com ens afecta realment que tinguis problemes d'habitatge com a jove, que tinguis problemes de transport com a jove, a l'hora d'estudiar. Clar, ens trobem que, molt sobretot a partir de 18 anys, que se'n van cap a la universitat, clar, molts ens deien o bé marxo i marxo a viure fora, o accepto que puc arribar sempre a la universitat, o em plantejo no estudiar, perquè també ens trobem molt que deien no em val la pena anar a la universitat perquè no sé si hi podria arribar cada dia. Mm. Llavors, és un problema que sí que detectem que passa arreu del territori i que, per tant, voler-lo abarcar com a responsabilitat exclusiva del municipi és molt complicat perquè no tenim les competències pràcticament en gran part de tot això, però sí que dèiem com a municipi, com podem assumir l'existència d'aquesta realitat.
1: Uh-huh. Per tant, hi ha coses que l'Ajuntament pot abordar directament, altres que s'hauria d'apretar políticament. Això n'hem parlat en aquest programa. Per exemple, que ara s'està demanant que hi hagi un bus directe d'Arenys a Barcelona, per exemple, no? O també als hospitals. Però, clar, no és competència municipal. Què és competència municipal que sí que apareix en aquesta enquesta i que veus que l'Ajuntament, des d'un punt de vista de la institució de l'administració, podria fer?
3: Doncs, per exemple, hi ha un apartat que ho deixem molt marcat, que són les partides pressupostàries. Al final és una cosa que hem treballat molt i hem volgut posar en valor. També per això volíem analitzar exactament què rep la regidoria de joventut, perquè a més és compartida amb infància. Per tant, el que rebem, ja partint de la base que ja és dividit 50-50, més o menys, llavors nosaltres dèiem, ostres, amb més recursos, amb més economia, podem fer molta més ampliació. Doncs podem valorar fer una reforma de l'espai jove, per exemple, donar més espais. Nosaltres no podem crear una universitat al poble, però potser sí podem crear uns espais on puguin estudiar, on puguin trobar-se els seus llocs, on puguin realment tenir accés a diverses borses, que puguin treballar i quedar-se dins del municipi. I tot ho... No tot va des del punt de partida de la partida pressupostària, però sí que, per exemple, nosaltres posàvem en valor de dir hauríem de tenir un 2% de la partida pressupostària amb els joves, comptant que és el que dèieu vosaltres, no? que hi ha molt de volum de joves al poble.
1: Mm-hmm. Un de cada quatre és jove.
3: Sí, exacte.
1: Hi ha un aspecte que a mi almenys m'ha cridat l'atenció, no sé si a tu com a tècnica, no? El 40% dels joves majors de 18 anys diu que no participa de manera estable en cap entitat. Però alerta, perquè el 71% dels joves de 12 a 18 no participa en activitats culturals o artístiques. I entre els de 18 a 35... només participa el 20%, és a dir, el 80% no participa. Els joves són poc participatius, per tant, a la vida cultural i artística d'Arenys?
3: Bueno, són i no són. És a dir, sí que és veritat que nosaltres rebíem molt positivament que, per exemple, pel que fa a les barraques, tot el jovent d'Arenys hi participa, i es participa des de diferents espais. És a dir, és el mateix important que està a la barra que està consumint en aquesta barra. I sí que valoràvem a l'hora de fer l'estudi que els joves posen molt en valor els espais culturals. Quin és el problema? Que sí que ens detecten que els espais culturals que tenim són justos i molt concrets. I que els joves, és una realitat, igual que la resta de persones, no? Però sí que és veritat que potser els joves troben en una etapa de voler descobrir més en quant a què és allò que li agrada, què és allò que li mou, què és allò que li pot interessar. Sí que deien que era escuet. Ja. Llavors, que això els feia desvincular-se. I també és veritat que tenint la competència, entre cometes, no?, de ciutats del costat com Mataró o Barcelona, que tens una varietat de propostes, molts cops acceptaven, que això és potser el que ens preocupava més, no? Accepto que el meu municipi no em dona tanta oferta i, per tant, durant l'any me'n vaig fora i ja quan arriba l'estiu torno i gaudeixo de la festa. Mm. I, clar, nosaltres els dèiem, ostres, doncs aquí és on realment hem de treballar, perquè tenim oferta, no els hi arriba i potser també hem de plantejar-ho. Una proposta que fèiem, per exemple, d'actuació era l'Altaveu Jove, d'un espai on amb diverses disciplines artístiques dins del poble puguin promoure's en una plaça o en un teatre i poder veure exactament què els mou als joves i què busquen.
1: Mm-hmm. La participació al respecte de la vida municipal, també diuen que vaja, que els agradaria participar més, però hi ha un cert desencís per coses que s'han proposat en anteriors vegades, per exemple, en processos participatius, i no s'han dut a terme. Aquí també hi ha una assignatura pendent, no?
3: Sí, aquest ha sigut potser el punt que hem destacat més, que també hem estat parlant ja no a nivell tècnic, sinó ho hem traspassat a nivell polític, perquè s'ha de ser conscient i s'ha de treballar, que el primer que ens trobem és que els joves no confien en les institucions. En remarquen que no hi confien en general. No és un tema municipal, però sí que és veritat que en el municipi hi ha hagut dues o tres situacions, com el que deies tu de participació, o l'skate park, o els bucs d'assaig, que els han deixat molt descontents. Mm. Llavors, nosaltres ara pensàvem, hem de treballar en això, no pot ser. Ells, al final, són el futur. Si ells no tenen, ells no senten representats el dia de demà, no els tindrem, no podrem accedir a ells, no els podrem ajudar en el que els hi calgui, o no podran gaudir del municipi com ells el volen gaudir. Llavors, per exemple, una cosa que farem ara, que sí teníem molt clar amb les meves companyes, és hem de pujar als instituts a explicar el pla local. Han de poder veure el pla local i dir, ostres, això ho vaig dir jo, ostres, se m'ha escoltat, volem fer una presentació del pla local, volem que realment sàpiguen els joves que hem dit el que ells volen, i a partir d'aquí, òbviament, treballar. Però d'entrada que ho vegin, perquè, clar, si ja anem allà, els demanem que ens diguin el que pensen i ja no tornen a saber res més, ja és anar reforçant aquesta idea de desvinculació amb la institució.
1: Mm-hmm. Hi ha algun municipi semblant al nostre, amb capacitat econòmica i també amb volum de joves, que ho estigui fent bé, que tingui alguna iniciativa que estigui funcionant i que nosaltres puguem copiar per anar millor?
3: Doncs vam mirar el de Tordera perquè vèiem que més o menys s'assemblava bastant i s'adequava a la nostra situació, i alhora també amb qui ens hem agafat molt, per exemple, pel que fa a l'espai jove, és amb Canet, perquè tenen un tècnic, en Miquel, que la veritat és que està molt compromès amb l'espai jove, amb molts projectes com mobilitat internacional, i sí que algun cop ens hem estat posant a mirada cap a Canet, perquè ens semblava molt interessant la feina que feia en Miquel i tots els seus companys.
1: Mm-hmm. Per tant, allà hi ha coses que sí que podem copiar. I anem acabant, però pel tema del català, de l'ús del català, que també és una de les qüestions que pregunteu, sembla que té bona salut, almenys entre els joves, que, en fi, la majoria diu que l'utilitza, fa un ús freqüent, el 70%, però, en canvi, en l'oci, ja fora de l'estructura o de l'escola o, diguéssim, de l'esport, etc., en l'oci tornen al castellà.
3: ens tornem a trobar una mica el que parlàvem de l'habitatge. Tornem a tenir un jove com arreu del territori que parla el català, que pot entendre, no?, aquesta rellevància de poder preservar el català com a llengua identitària, però alhora, per exemple, el discurs que repetia molt constantment quan fèiem els debats amb ells és: em sembla de mala educació mantenir-me amb el català quan un company em parla en castellà.
1: Yeah.
3: I, a més, l'altra situació que ens trobàvem és que ells entenen molt que el català es defensa en àmbits institucionals, és a dir, a l'escola, a l'espai jove, i que no creuen que sigui tan rellevant fora d'espais educatius o espais municipals. I, clar, aquí és on nosaltres veiem que haurem de posar-hi mà, perquè, per dir-ho així una mica informal, el català el llegeixen com un algú avorrit. Yeah. Algú de gent gran, una cosa que toca fer i no m'hi plantejo. També és veritat que on vam trobar més el debat eren amb els joves que estaven a l'institut. Mm. Amb els més grans, a partir de 27, 28, 30, ja ho tenien molt més clar, la importància de la llengua i tot allò que ens aporta i ens serveix per poder-nos moure. Però amb els joves sí que encara hem de valorar com ho treballarem.
1: Pel que fa a la relació amb el tema d'igualtat de gènere i del feminisme, sembla que aquí també hi ha algunes opinions o reticències, poseu l'informe, envers aquesta qüestió del feminisme, i fins i tot, digueu, en el pla, actituds de ridiculització davant de determinades qüestions relacionades amb el gènere. Què està passant aquí? Hi ha una certa involució en relació a la lluita feminista?
3: Trobem dos aspectes, un molt positiu i un molt negatiu. Trobem un perfil, sobretot de noies, molt conscients, amb un discurs molt clar de que el feminisme realment no busca ser superior a res, sinó que busca una igualtat, uns drets i una justícia, i entenen que hi ha tot un recorregut històric que elles han de continuar, han de continuar aquest llegat de totes les dones que han anat lluitant, i ho tenen molt clar. Però sí que ens trobem un perfil de nois com espantat, com reticent, com que creu que el feminisme se'ns està anant de les mans, que el feminisme imposa, que el feminisme trenca, i sí que és veritat que va de la mà d'un discurs d'extrema dreta. Yeah. Llavors, aquí s'ha de treballar, i sí que és veritat que, clar, després tot s'obre aquest ventall de homofòbia, transfòbia, bifòbia, que quan el tractàvem tot anava de la mà des d'una reticència, un odi, un no entendre, o a vegades un no voler entendre, no? Perquè nosaltres també ho relacionàvem molt amb les xarxes socials i dèiem, clar, et ve el professor que avui et fa molta mandra estudiar la seva assignatura i t'està explicant que això no és correcte perquè el feminisme, en el fons, busca la igualtat. Potser et sembla més interessant el que has vist a l'Instagram, que et diu que el que estàs fent és correcte perquè les dones es volen menjar el món.
1: Sí, sí.
3: Llavors,
1: també passa,
3: trobem aquest conflicte.
1: Sí, també passa amb el tema del racisme i dels nous vinguts.
3: Sí. Sí, sí, al final per això nosaltres ho vinculem molt al discurs d'extrema dreta, perquè no és un cas puntual amb l'homofòbia o un cas puntual amb el racisme, sinó que va vinculat a tot aquest discurs d'odi i de no acceptació de la diversitat en tots els aspectes.
1: Ja. Per tant, diries que està calant aquest discurs d'extrema dreta en els joves, no?
3: Està calant, però, ostres, crec que també trobem un jove molt fort. Perquè ens trobàvem en un moment donat joves de dir: ei, això no es diu, o t'estàs equivocant, i tallar-ho molt. Que això potser abans costava més, no? Abans ens costava més a tots poder dir-li al teu company que el que estava dient era racista. Però en canvi sí que hi ha uns joves que marquen moltes línies vermelles i que fins i tot veuen amb la responsabilitat de dir: jo li he de dir al meu amic que això que ha fet no està bé. Mm-hmm. Llavors, ja, nosaltres teníem un punt de, per un costat, quin desastre, i per l'altre, veiem molta llum. Llavors, és un 50-50.
1: Ara sí, per acabar, Marta, sobre el tema de... s'ha aprovat per unanimitat el Pla Local de Joventut 2026-2030, però veníem d'un altre pla, que ja s'ha exhaurit. Està fet tot el que estava previst en aquell pla que ara hi ha acabat? O queden coses
3: sí,
1: pendents?
3: Sí, ja, la gran part s'ha fet, per això nosaltres fèiem un pla continuista, perquè són, són accions que es feien, que funcionaven, i que nosaltres hem decidit continuar. I sí que n'hi ha d'altres que el problema és que falten diners i mans, perquè veiem moltes actuacions i fins ara hem tingut, bueno, l'Helena, la tècnica que porta molts anys, i deia, ostres, és que com una sola persona ha de poder fer totes aquestes actuacions, o si les fa, en quines condicions, no? Com la podem deixar a nivell de salut mental, o com si li han crescut tres mans més, a part de les que ja té. Mm. Llavors, es pot fer i s'han fet moltes coses? Sí, però hi ha altres que no, per mans o per diners. Bueno, que va lligat també les dues coses. Mm-hmm. Llavors, nosaltres al nostre pla també diem lo mateix. Nosaltres proposem això, sabem que aquestes accions poden funcionar, sabem que aquestes accions ens poden donar resposta, però sense un coixí de mans i de diners no serà possible. Llavors, haurem de decidir fins on arribem. Però si apostem i confiem, es pot fer tot en 4 anys sense cap problema.
1: Doncs a veure si és veritat, si ho aconseguim. Marta Vie, que és tècnica de joventut de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, moltes gràcies per haver atès la trucada del dominical i que acabeu de passar un bon dia.
3: Vinga. Igualment, adeu, que vagi molt bé. Adeu, adeu. Adeu.
0: Estàs escoltant El Dominical a Ràdio Arenys.
4: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
5: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
4: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
5: Dilluns, dia de descans.
4: Telèfon 93 792 35 46.
5: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
6: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
7: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
6: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
9: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
8: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
9: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
8: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
9: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
8: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
9: Info i reserves al 93 131 1100.
8: Visiteu www.elportinyol.com.
10: Punta i Taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
11: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
10: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
12: Munt Bikes a Arenys de Munt.
10: La teva botiga de bicicletes de referència.
12: Treballem amb les millors marques.
10: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
12: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
10: Finançament a 24 mesos.
12: Munt Bikes.
10: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
12: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
10: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
0: Estàs escoltant El Dominical a Ràdio Arenys.

0: política. Ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe. O, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número. 93 795 79 12.
1: Mig minut i seran tres quarts d'una. Ara iniciem la tribuna política. Avui és el grup de Junts per Arenys, els que els hi toca per torn, i quasi que és el pleno el 15, vull dir que només falta el Domènec Massuet, ja tot el grup municipal encapçalat per l'alcalde Estanis Forç. Bon dia.
2: Bon dia. I el Domènec falla perquè està en una casa que s'està hi ha un desprendiment d'última hora.
1: Sí? Sí. Ara m'ho explica. Sí. Marta Serrano, bon dia.
3: Bon dia.
1: Pau Moret.
4: Bon dia.
1: Ramir Vidal.
5: Bon dia, Enric.
1: Agustí Ferrer.
6: Bon dia.
1: Xavi Navarro.
7: Bon dia.
1: Cristina López.
8: Hola, bon dia.
1: I Soraya Real.
9: Bon dia.
1: Que vostè també s'ha remengat avui amb això de la brigada, no?
9: Home, m'he remengat, però amb l'alcalde em fa molta feina,
1: sí?
9: Ho he de dir.
1: Molt bé. Comencem pel tema que ens ocupa. Aquest matí en Toni Cintes, el nostre molt del temps, ens deia que mai a la vida, des d'aquell té registres, s'ha plogut tant a Arenys de Mar. 166,4 litres per metre quadrat en menys d'un dia, des de les 4 de la tarda d'ahir fins aquest matí a les 6. La major part d'aquesta pluja s'ha produït entre 2:45 i les 6 de la matinada, que ha pujat a 93 litres per metre quadrat. Hi ha hagut la punta més potent, ha sigut entre 3:45 i 3:45, amb 48 litres per metre quadrat en només una hora, que és una barbaritat. Però, és clar, si Arenys ha caigut 166,4 litres per metre quadrat, rècord mundial a la història d'Arenys, a municipis del costat han sigut impressionants. A Vilassar, 288. Una passada. Bé, última hora sobre aquest episodi de pluges. Veiem el cel encara molt amenaçador. Què?
2: Des que hem parlat, dues novetats. Una és ja avisada a la pujada al mal temps, que deixa la meitat de la calçada està, doncs, esllavissada. En aquests moments, la brigada, quan ara acabava de fer la pujada, doncs, per anar a les pistes d'atletisme, que també havia quedat inutilitzada, tota la sorra d'allà ja s'ha netejat, ara van cap allà, i el Domènec, que no està aquí, hi ha una casa del Portinyol que ja ha estat parada durant molt de temps perquè va tenir una esllavissada del Rocallam.
1: Ah, sí,
2: l'han tornat a fer, i ara una part ha tornat a caure. Però, mentre m'ho han dit i hem entrat aquí, sembla que trucaven, la policia estava allà, però sembla que, a diferència de l'altra vegada, els dos veïns de sota enteníem que tindrien que desallotjar les seves cases. Per tant, no tan sols la família que està visquent, sinó les dues famílies que estan a sota. Però en aquests moments no us puc confirmar si realment al final es desitja desallotjar. Ja hi ha el Domènec com a arquitecte, hi ha l'arquitecte, hi ha la policia, i sé que dels dos veïns el que hagin decidit, amb un veí no es troba. Per tant, no hi deu ser-hi. Potser, entre cometes, tindrem sort que són gent de cap de setmana i, per tant, no és primera vivenda habitual. No ho sé. Jo diria que una no. Uh-huh. I, per tant, estem ara en aquest moment a...
1: Estaríem parlant d'una casa de l'urbanització del Portinyol.
2: Sí. Exacte. És una casa...
1: Hi ha mal temps.
2: És el carrer Puntafita, doncs hi ha la casa que estava paralitzada perquè va caure, doncs ara tornem a tenir problemes amb aquell mur que havia començat fa 15 dies, un mes, 3 setmanes a fer-se, però aquest cop sembla que ara hi ha perill per les dues cases que estan al carrer de sota i que, per tant, tindrien que desallotjar.
1: I què m'ha de dir d'això que m'explicava aquest matí, d'aquest altre mur que ha caigut al carrer Jaume Balmes, aquest mur que separa la residència Estela Maris amb els nous pisos que s'han construït allà?
2: Sí. Ja sap que aquesta obra és l'obra de la Seu i que aquests pisos porten molt de retard i que ja està visquent gent que és que teòricament no hi tenia que viure perquè encara no està, doncs, completada l'obra, però algú que... I són famílies, doncs, que han vengut el seu pis, que estan pagant una hipoteca i que no tenen on lloc on anar. El mur que separa... hi ha dos blocs. El bloc que toca més cap a mar, diguéssim, que és el que està més habitat, doncs hi ha un mur que teòricament el tenien que fer tot nou i aquesta empresa va decidir, doncs, que faria mig i mig perquè hi havia un mur ja prou capaç i tot. Doncs aquest mur, de moment, com que s'ha fet una part nova, no ha cedit, però sí que l'aigua ha quedat com tot embassada i ha anat filtrat per sota, i de cop i volta deu haver sortit com una explosió i li ha sortit tot de cop, anat a parar en el pati d'aquest senyor, del primer primera, que a part no es veu forat en el mur. Vull dir, és que encara no saben, no sé, deu haver, no saben per on s'ha esmicolat, però té tot, jo he estat allà, i està tot ple, no de fang, sinó d'aigua. O sigui, té aigua barrejada amb sorra i aquestes coses. Creiem que és bastant greu i, per tant, demà se li farà ja un requeriment a l'empresa, però directament demà l'Ajuntament ja començarà, doncs, ja... se li té que donar un mínim de temps perquè facin les obres ells, i si no ho fan o no podem nosaltres directament fer-ho, i ja després ja els hi demanarem danys i perjudicis a l'empresa, però s'ha d'apuntalar i s'ha de fer. I per tant, el que s'ha de fer des de darrere del mur, per tant, des del pati on t'aparquen les famílies, que des d'Itaca ja s'ha dit a les famílies que no es podia accedir al pati, és doncs foradar bastant del terreny, fer com un doble mur, i a partir d'allà sabrem fins a on està l'esquerda, on està el forat, on se li ha esmiculat el veí. El problema està que és que la plaça dels Països Catalans, que sempre ens diuen com és que no està acabada, doncs és que va cedir un mur, i ara l'acaben de fer. I per tant, el mateix que ens ha passat amb aquest mur a l'altre cantó, doncs ara ens està passant en el cantó dels altres pisos.
1: Però aquí no s'haurà de desallotjar ningú.
2: No s'haurà de desallotjar. En el veí se li ha demanat que no surti al pati.
1: Ja. Pel que fa a la caiguda d'aquest arbre al pati del Joan Maragall, m'explicava l'alcalde aquest matí que segurament aquesta setmana els nens i nenes hauran d'entrar... Sí. Per una altra banda, i no podran utilitzar aquest pati.
2: Jo crec que la direcció ho ha fet molt bé, tot i que podien entrar, perquè no hi ha cap perill just per l'entrada, i del pati a mà dreta no hi ha perill, però s'entén que més val, i més si demà han d'anar uns herbicultors a mirar, si dimecres s'ha de serrar, si s'ha de retallar l'altre que hi ha, doncs, mira, més val que aquesta setmana, més divendres, fan pont les escoles adanyenques, aquests 4 dies, doncs, el pati no es pugui utilitzar. I ja tornarem el dimarts 13.
1: Recordem que el que ens informava aquest matí l'Ajuntament, a través de la policia local i la brigada municipal, és que els passos soterranis estaven inundats. No sé si encara hi deuen ser, no? Encara
2: jo crec inundats. Que el del pas de cotxe sí, estava traient aigua, la bomba estava traient aigua, i el de mà a dreta, en canvi, no ha acabat de... No sé si ha drenat bé, si el que ha passat, però no hi havia problema. Jo he passat ja a les 8 del matí... Hi havia fotos de gent que havia passat a les 7 del matí, no hi havia problema.
1: Els veïns de la Mosclera, que han de sortir per la banda de Sant Vicenç, hem ensenyat abans fotos de com ha quedat taponat la riera de Caldes.
2: Justament aquesta imatge no l'he vista, jo.
1: Sí, doncs ara però... veurà aquí la pantalla, que ens ho posarà el Xavi Salvanyà, la foto de Caldes-Estrac amb la...
2: La veritat és que l'alcaldessa, em sembla que era a les 6:40, 6:50, i ja ens ha avisat que la seva riera, la part de baix, estava absolutament anegada.
1: Doncs ara la veuran de seguida. Sí. És el pas de Caldetes.
2: Nosaltres per això ja vam desallotjar vam desallotjar els cinemes, per això, perquè teníem por, doncs, que la sessió que estava no els vam fer fora, però sí, això entenc que és la baixada del mal
1: aquesta
2: temps.
1: Aquesta és la de Caldetes. Això,
2: la de Caldetes, que a més és la girada amb esquerra quan surts cap a la sortida que vas cap a Arenys, cap a l'Hispània.
1: Efectivament.
2: Aquí, sí, doncs déu-n'hi-do com els hi ha quedat.
1: També ha informat la policia que habitatges entorn al mercat municipal i els carrers Pompeu Fabra i Canalies estan sense llum.
2: Pompeu Fabra s'ha tornat la llum, Canalies no li sé dir, la Riera li dic que no perquè és casa meva i portem 14 hores sense llum, amb els problemes que comporta, que les meves filles tenen exàmens i és un desastre. És tot molt raro perquè nosaltres vivim al 72, la farmàcia té llum, pels 4 pisos no tenim, i el 74 no té llum ni, diguéssim, Can Fita, ni el primer pis, però el segon pis sí que en té. Per tant, és una cosa molt rara. Sí que és veritat que ahir, quan va començar a ploure fort ja a les 8 del vespre una miqueta, feia com pampallugues tot. Hi ha un cable, si veuen, si tu passes per la riera no pots passar davant, diguéssim, de Can Misser, que està allà, és perquè ha caigut un cable, Endesa diu que està col·lapsada, i per ahir que hi hagin 30, 35 vivendes, 20 vivendes, doncs li sembla que no són prioritaris i per tant que ja faran.
1: Ja, doncs ja val.
2: Per tant, estic la mar de bé perquè veig llum aquí.
1: Sí, sí. Si vol, li deixo un frontal.
2: Pues miri.
1: Ha caigut una branca d'eucaliptus a la pujada de Lourdes, que ja està retirada.
2: Sí.
1: Per cert, a Lourdes estem tenint últimament molts incidents amb els arbres.
2: Sí, a Lourdes s'ha de fer un estudi de com està tot l'arbrat de tota la zona. Per això és, ja sap que la plaça de la Sardana seria l'Ajuntament, té la part llogada, l'altra és el Patronat, i que fa temps que estem intentant fer un conveni doncs, perquè l'Ajuntament assumeixi el que val la reforma de, doncs, els jocs, més la reforma de deixar-ho, de posar els arbres al dia, perquè el Patronat no s'ho pot permetre. Mm. I per tant, amb això m'estem, i per fer això, com que és una inversió i tu no pots invertir en un lloc que no és teu, i estem intentant a veure què és el que podem comprar. Són dos terrenys que pertanyen a l'Urdis i que si el que compraríem, a canvi, no pagaríem res per la compra i a canvi faríem, executaríem doncs, les millores que necessita aquest parc.
1: Un tronc de diverses pedres grans a la Nacional 2 davant del residencial L'Estrella. S'han retirat el voral.
2: Sí, el Rial de Vall de Maria està molt afectat. Els veïns m'han avisat que ho entenen, però que no poden sortir de casa seu. Llavors, a més, penseu que és un diumenge avui, amb tot el que dificulta. Carreteres està avisada, que com a la Nacional 2, a l'altura de l'Estrella, la diferència entre l'Estrella i Estrella i Apartarenys, i el Rial doncs, de Vall de Maria, que separa els dos termes d'Arenys de Mar i de Canet, doncs està tota la Nacional amb sorra, els hem demanat que ho netegin tot. Tota aquella part que va a l'Estrella, diguéssim, àrea de servei, tot allò on està impracticable, tot, almenys aquella zona que es pugui arranjar, jo entenc que els veïns entén, és un horror no poder sortir, però avui difícilment arribarem. La brigada a la tarda també treballa a la tarda i amb tota la maquinària i tot, però arranjar tots a veure si podem accedir als rials per poder ajudar la gent que pugui sortir a casa seva que viu en un rial.
1: Els rials estan fets una coca, òbviament. El del Bareu està en un encintat, etc.
9: I hem de tenir en compte de que pot continuar plovent. Clar. Que també fer segons quina actuació...
1: No serveix de res.
2: El Rial del Bareu està encintat aquella part, diguéssim, dels pisos nous que va dins cap a Vilaplana. A Vilaplana també hi ha hagut una incidència que ha caigut un pi un arbre sobre un cotxe a l'Avinguda dels Pins, m'han dit.
1: Sí, doncs deu ser després que sortís jo.
9: Perquè... El teu no és, no?
1: No, el meu no.
2: Doncs sí, també ha caigut sobre un cotxe, hi ha un arbre que ha caigut sobre... una branca d'un arbre que ha caigut sobre un cotxe.
1: Vaja. I aquesta inundació petita que hi ha hagut en els pàrquing dels pisos nous del Bareu, que ara els estem ensenyant... Però aquí, és que, a veure, els estic ensenyant perquè a la pantalla hi ha un delay, hi ha un retard, però en canvi aquí,
9: aquí sí que es veu.
1: A l'StreamYard, en el directe...
2: El pàrquing, una, és preocupant perquè són uns pisos nous, és veritat que aquí la imatge, això, són els primers 30 metres o 10 metres, després pràcticament no n'hi arriba l'aigua, però sí que... no pot ser, que és veritat que han caigut 166 litres, que han anat de pressa, però ni això no podia passar. Entenc que la pendent, entenc que s'ha desbordat la riera per la part que, diguéssim, on hi ha la barana, i que, per tant, aquella, com que tira tendència cap a dalt, per tant, es tindrà que fer alguna actuació...
1: Per evitar que l'aigua pugi.
2: Entri, perquè amb tot el que ha caigut, que hagi entrat això en un lloc on te va directament a baix, entenc que... és mínim, però és, i més al principi, per tant s'ha de resoldre ja abans de que passi. I després també m'he donat compte que m'han enviat fotos alguns veïns que al ser aquests els pisos que donen directament a la galeria, depèn de com l'aigua els hi toca directament a la porta, i per tant estan com poc defensos, i per tant els hi entra una mica d'aigua a dintre. No sé com està la planta baixa, perquè la planta baixa sí que tenia problemes. La planta bloc A, planta baixa, número 5, té problemes d'aigua que s'estancaven, però això era un tema que ja vam parlar amb l'empresa que ho tinguessin que resoldre. L'altre dia que vaig estar, doncs, encara hi ha moltes coses per resoldre. Hi havia fins a 12 veïns que tenien coses, una porta, una finestra que encara no tanca bé, un calentador que no acaba de cantar, una hidrotèrmia doncs, que no acaba de funcionar, però bé...
1: I llum i aigua en tenen tots?
2: Gairebé tots. Dimecres de la setmana passada hi havia una família que no en tenia, però perquè li havien donat ara el pis. Hi ha gent que va anar a veure el pis, va acceptar el pis, va signar el pis i després no el vol. I ens hi ha passat amb dos. I per tant, clar, el termini de... I dir-li a algú, doncs aquest que hi veig, aquesta família que hi vam anar-hi dimecres, no, encara no tenia aigua i llum, però diu, me la van donar ahir la clau. Per tant, la gestió l'havia fet el mateix dia. Per tant, era normal. A més, tothom té aigua i llum.
1: Doncs aquesta, la setmana passada vam estar parlant amb dos dels nous inquilins i ens deien que ells estaven també en la tramitació de l'aigua i la llum, i ens van fer notar que tot plegat, donada alta, etc., puja uns 300 euros, 350 euros. I la pregunta que es feien els dos era, en el moment que ells hagin d'abandonar el pis, pel que sigui, perquè millora la seva situació vital, perquè el que sigui, aquests diners els perden o quedaran rescabalats si els hi pagarà el nou inquilí o les fundacions?
2: Jo no ho sé, però tot allò que s'ha fet amb aquests pagaments és allò que des de nosaltres, com a Ajuntament, hem demanat a fundacions i a qui ens han donat les subvencions, que és el que teníem que fer. Ho dic perquè no ha sigut una decisió política decidir que teníem que donar-se d'alta de l'aigua i que s'ho paguessin ells, sinó que la llei és el que et diu que s'ha de fer. I sempre ho vam demanar. I fins i tot nosaltres, quan la llei ens va dir que se'n tenien que fer càrrec ells, vam demanar a la fundació, a treballar els correus, dient que se'n fessin, home, que una part s'ho fessin càrrec ells, perquè és veritat que aquest primer mes pagar la mensualitat, la fiança, l'escala, el mando i l'aigua, són gent que no s'ho poden permetre majoritàriament, per molt que siguin gent que tinguin un sou, com a mínim tinguis 1.200 euros cada mes, però no t'adona per el primer mes si no tens un petit coixí o algú no t'ha pogut deixar o alguna cosa. Per tant, els hi ha costat. Sé que hi ha famílies que no han arribat a poder pagar se li ha donat l'aigua i no han pogut pagar aquests diners. Jo que si els hi vaig dir, com ho van dir, jo crec que en aquests moments podrien anar a serveis socials i demanar si per aquest fet puntual algú que no s'ho pot permetre d'ells...
1: Podrien tenir un ajut,
2: sí,
1: un avançament.
2: Podrien tenir l'ajut, però un ajut que l'Ajuntament posés els 15.000, els 16.000 euros, això, ni ho podien fer-ho. Intervenció, evidentment, quan se li va proposar, és que va dir, què diu el document? I el document deia que no podem pagar-ho.
1: Bé, doncs... aquest episodi sembla que ha passat, tot i que encara estem en precaució i alerta, però la part forta ja ha passat, ens ha dit el nostre home del temps, en Toni Cintes. Pot ploure a la tarda, però no serà de la manera que ha plogut ara, i estem molt pendents a la resta del país, que malauradament hi ha dos morts, un a Tordera i l'altre a Montornès, i l'altre a Pineda, que estan, no sé, sabem si està mort o no, que estan buscant. Hem vist, de fet, aquest matí els helicòpters dels agents rurals i també del rescat de Marí, que miraven a veure si el podien trobar aquí. Afortunadament, de moment, tret d'aquests ensurts més materials, no hem de lamentar cap desgràcia, i això ens n'alegrem, perquè amb la que ha caigut, doncs és un punt important. Bé, anem a repassar altres temes, perquè en tinc una pila, sobre diverses qüestions. Però comencem amb el tema de les obres, perquè ara vostès, en el darrer ple, van aprovar un munt d'obres, un munt. A la revista L'Agenda se'n recullen les principals, sí. Però ja des de comprar una escombradora, asfaltar molts carrers, en fi, inversions esportives, murs, contenidors, el sostre de... Ara m'explicareu del sostre del pavelló, etcètera, etcètera. I ara, d'aquests 16 milions que tenien pràcticament al banc, ens ha quedat a 8, diu...
3: 8.231.000.
1: Que continua sent una barbaritat.
3: Sí, continua sent... Bueno, de fet, per la teva intervenció el que diu és que...
1: No hauríem de tenir aquests diners.
3: Que no s'haurien de tenir, és a dir, que tenint uns 6 milions que poguéssim... Inclús el que diré, és a dir, si encara gastéssim més romanent i arribéssim a tenir aquests 6 milions, de fet, hi ha una previsió de que el 2026 generis més romanent. Normalment es pot generar d'un milió i mig a 2 milions, amb la qual cosa tornaríem a estar aquí. També és veritat que del romanent aquest que diuen que sí, aquests 8 milions que ens hem gastat o que hem fulminat, vull dir, d'aquests 8 milions hi ha alguns que podem fer un canvi de finançament. Hem de tenir en compte que ara ens donaran doncs, un 1.400.000 de subvenció per
1: part
3: dels, sí, de les Clarisses.
2: Després milió tenim, i mig,
3: Bueno, doncs un milió i mig, vull dir que ens el dona. Després tenim 200.000 també de Diputació, que pel tema de les Clarisses tenim allà una subvenció, amb la qual aquests diners farem un canvi de finançament i tornarem a tenir-los com a romanent. És a dir, que al final potser que acabem amb un romanent de 10 milions el 2026. Yeah.
1: Que, no, jo li volia preguntar si som a temps, perquè moltes d'aquestes obres han d'acabar-se abans del 31 de desembre.
2: No, totes aquestes obres han d'estar acabades abans del 31 de desembre. Si no estan acabades el 31 de desembre, el seu finançament decau i, per tant, els has de posar a pressupostos 2027. Jo vull recordar que nosaltres estem des del 2023. Tothom sap que quan entra algú al mes de juny del 2023 no et pot fer res. El 2024 nosaltres vam fer 5 milions d'euros d'inversions. La gent té poca memòria, és veritat, i a vegades tothom es pensa que ho fas a l'últim any. Nosaltres ho vam fer-ho ja el 2024. El problema està que hem tingut doncs, aquest pla econòmic financer, que simplement el que ha fet és que nosaltres la guardiola dels estalvis no l'hem pogut utilitzar com una família que té el seu sou i té el seu piset de més a més i no li paga l'inquilí, ara que està tan de moda tot aquest tema. Per tant, nosaltres, quan algú et diu, oi, ara ho feu ara, perquè... No, per fer ara tot allò, els meus regidors han tingut en les seves àrees que presentar pressupostos, que fer projectes, que fer coses, ho teníem tot preparat. I ara que l'estat espanyol ha donat via lliure a que aquell romanent es pugui utilitzar, ho hem tirat tot endavant. I la sort és que teníem tots projectes fets, perquè els projectes que teníem d'abans ja els vam executar tots. I, per tant, nosaltres tenim clar que teníem molt de romanent perquè no s'ha invertit el que tocava i perquè hi ha un govern que treballa molt i que està molt a sobre dels temes. I això, si no ho estàs molt a sobre, això no pot passar. Per tant, és veritat, tenim carrers trinxats. Ara comencem, doncs, el més ràpid seria Sant Ramon. Sant Ramon acaba aquesta setmana. Ja hi ha empreses que s'han presentat. Per tant, no tenim problemes ja en Sant Ramon. Ara comencem la licitació de Sant Pere, que aquesta sí que no... Sant Pere i baixada de Sant Rafel, que aquesta no tenim problemes de finals d'any, perquè va lligada amb una altra subvenció que no acaba. La que sí que li tinc que dir que segurament tindrem problemes amb les de Bonaire. Bonaire no s'ha presentat ningú, tot i ser un projecte doncs, que venia fet d'aquest any, i per tant entenem que aquell que ens va fer els càlculs no els va fer bé, i per tant és una part de la subvenció, és un carrer que puja 280.000 euros, 260.000 euros, que 60.000 euros són amb subvenció de l'aigua, que això no passa res, però sí que els 200.000 euros, que a més és una subvenció nominativa que jo personalment vaig trobar per fer-la, com no ens espavilem, no trobarem, si no trobem una empresa doncs, que vulgui
1: que ho faci,
2: doncs deixarem de tenir...
1: Que això és el que aquesta setmana ha sigut notícia de la negociació, o sigui, més directa amb les empreses, com que ningú s'ha presentat a ningú, quan legalment ningú l'Ajuntament pot buscar una empresa i negociar directament.
2: Sí, i amb això sembla que tenim una empresa, però s'estan mirant els números.
1: Però clar, és que tot això falten 88 dies.
2: Sí, sí, sí.
1: Perquè arribem al 31 de desembre.
2: Sí, bueno, però en tot...
1: Tic-tac, tic-tac.
2: No, però en tot cas, per exemple, no sé, l'escombradora la tindrem segur. L'escombradora, pensi que vam comprar un tercer vehicle d'escombraries perquè que sigui de doble fracció per anar molt més ràpid. No sé...
9: A la passera del cementiri, que la volem tenir feta abans de Tots Sants.
2: Que per cert, el cementiri, ja tenim...
1: Dues escales noves, no?
2: I els 65 columbaris fets. Els hem acabat abans d'ahir.
1: I com anirà l'adjudicació d'això?
2: Encara hem de saber... És la gran pregunta. Hem estat molt de temps esperant els columbaris, els van acabar dijous, ara hem de decidir com la gent pot accedir amb aquests 65 columbaris. Aquest seria... Era una d'aquelles coses que, mira, que demanàvem, igual que les dues escales. També tenim el projecte fet de... que ara ens presentaran de totes les lloses de la Riera des d'aquí al Calissai fins al carrer Montserrat. Això ho posaríem una part romanent, a pressupost de l'any que ve. També li tinc que dir que dijous la Diputació ens va concedir 300.000 euros per l'ascensor del Pla dels Frares. Això també és una altra novetat.
1: Les obres no poden començar encara.
2: No. Aquí el...
1: Però ens els podem guardar, aquests calés?
2: No, ens els donen encara. O sigui, aquest projecte és pel 2020. Nosaltres, aquesta setmana ens va arribar el projecte. Vam anar a la Diputació. Puja 479.000 euros aquest projecte, perquè són les escales i tota la pacificació de les escales i tota aquella zona. Per tant, d'aquests 479.000 ens en donen 300.000, que és el que més o menys havíem declarat. Això ens ho donen al ple d'aquest novembre, i per tant això serà per executar abans del 31 de desembre del 2027, per tant, de l'any que ve. Per tant, nosaltres, en aquest ple del mes d'octubre, tindrem que aprovar el projecte. I a partir d'aquí, doncs ja tindrem que fer una licitació pensant que l'any que ve tindrem, tindrem que posar 179.000 euros. Què posarem per l'any que ve? Nosaltres pensem que hem de posar aquests 179.000 euros i hem de posar el que quedi per les lloses de la Riera. Perquè la gran altra notícia que li dic és que la subvenció de la Diputació per aquest mandat, que són 780.000 euros, la Diputació ens ha dit que el 30 de novembre ha d'estar el projecte que ha d'estar fet i enllestit. Els diners estaven decidits pel mercat municipal. El mercat municipal, el 30 de novembre, no tenim projecte. Podrem demanar aquesta subvenció, doncs, el mandat que ve, per l'any 2027-2031, i ho hem bescanviat per dos projectes. Un, que s'endú la totalitat, que és el pas cap al port.
1: Aquest pas que feu a mitges amb el port.
2: La Generalitat, en aquest moment, Ports de la Generalitat ja està licitant el projecte des de fa 12 dies. Per tant, a finals d'aquest mes ja se sabrà quina empresa i, per tant, nosaltres licitarem a partir d'ara això, que ens sortirà el mes de novembre o així.
1: I això val 788.000 euros?
2: Val 740.000 euros cada part. Per tant, nosaltres també és veritat, i li dic una cosa, com que entenem que la mateixa empresa que haurà guanyat l'altra es presentarà l'altra, hi haurà una rebaixa. Els 40.000 euros que ens queden, més la rebaixa que tinguem, la posem al mur de
1: l'Oliva.
2: El mur del Pla dels Frares.
1: Ah.
2: Perquè aquesta obra que ja es fa, ara es començarà a fer l'obra del mur del Pla dels Frares aquest mes.

0: en aquest ascensor, que veuran les obres començar poc abans de les eleccions. Per tant, és una obra que serà, es farà realitat el mandat que ve, però que ja començaran les obres ja. I l'altra és que de demà passat en 8, el dia 13, comencen les obres de l'Olivar. Mm. La gran obra de la Seu d'Arenys de Mar.
1: Del mur.
0: Doncs, del mur de l'Olivar. Per tant, és, ja teníem la subvenció de l'ACA, que ens donava uns diners, teníem la subvenció municipal, no la subvenció, vam posar uns diners ja, doncs, a començaments d'any, ja s'ha fet el projecte, ja s'han posat d'acord les dates, i comencen el 13 d'octubre.
1: Mm-hmm. Ramir Vidal, com se li queda el cos quan ara acaba de sentir que això del mercat va pilota cap endavant?
2: Bueno, són projectes molt, molt llargs i hi ha moltes fases d'execució, estem complint les que teníem, alguna cosa sí que retrassa, però bueno, el mercat porta 50 anys esperant, no vindrà de dos, no? O sigui, la voluntat hi és, com diu ell, és una cosa que segurament s'haurà d'executar el pròxim mandat, però intentarem deixar-ho el més avançat possible abans del mes de maig perquè es puguin executar les coses.
0: Nosaltres al mercat, ara hem fet un estudi dels mercats de Barcelona, que han tardat 5 o 6 mesos, ens han donat el resultat, s'han reunit amb l'equip de govern. Aquesta setmana, en els grups de l'oposició, l'arquitecte municipal farà una reunió per parlar dels usos, el mateix que en vam fer amb el govern, i després s'ha de fer amb els usuaris. Ja està molt definit com ha de ser el mercat del futur amb aquest pla. Tenim la sort, a més, que un dels arquitectes que ha entrat a l'Ajuntament treballava a Mercats de Barcelona i ens ho està liderant ella. I la veritat és que nosaltres tenim un PUOSC, el Pla d'Usos i Serveis que la Generalitat va treure, ens l'han concedit i nosaltres l'hem posat, doncs, pels mercats, però que l'hem d'utilitzar l'any 28-29. Per tant, ara no tenia sentit aguantar aquest PGI, aquesta subvenció, quan l'any que ve serà del 27-38 la podem demanar igualment i podíem fer una obra com era la que ara ens estava. Per tant, hi ha moltes coses a fer.
1: I és la pregunta que li feia abans. Confia que això d'aquí 88 dies estigui tot fet?
0: Bueno, a veure...
1: Es pot.
0: Tot allò que nosaltres hem fet... Nosaltres l'any 2024 vam fer 90 actuacions. I també vam fer-ho aquests mesos. Les actuacions que s'han de fer, moltes són...
1: La compra directa.
0: L'escombradora,
1: les carpes...
0: Tenim tres marquesines.
1: La carrossa dels Reis.
0: La carrossa dels Reis.
1: Ja segur que estarà la Marta Serrano encarregada, la Marta?
0: No la tenim... Va, parla ja, que et deixin parlar una mica.
3: Estamos en ello. estem encarrilats... Estem mirant a veure com fer-ho, perquè pot ser que arribi molt justa perquè la puguin preparar per aquest any, però la idea potser no seria...
1: És tenir-la.
3: Exacte, és tenir-la.
1: En tot cas, s'estrenaria més endavant.
3: Exacte. Per tant, jo crec que sí que la tindrem abans de 31. No assegurem que la tinguem preparada. Però,
0: per exemple, els diners de les càmeres de seguretat, que posem 5 càmeres, ja s'han presentat unes empreses, ara estem dilluns sobre els sobres, per tant, això doncs a finals d'aquest mes ja estaran.
1: I expliqui'm el misteri de la coberta del pavelló, perquè... I després li preguntaré d'un altre misteri, ja el vam desvetllar, però déu-n'hi-do.
4: Què vols saber de la coberta?
1: Sí, la coberta del pavelló, que tants disgustos ens va donar, sobretot a vostè, al regidor d'Esports.
4: Que avui no ha caigut ni una gota d'aigua, per tant.
1: Ah, molt bé, ens n'alegrem. Que es va inundar perquè van treure la coberta sense tenir preparada l'altra, recordem que després l'Ajuntament va denunciar-ho, bla, bla, bla, i que no sé si el tema judicial ja està resolt o no, però ara ens gastem... a veure si ho trobo aquí...
0: 44.000?
1: Sí, 49.000... Sí. No, ho tinc aquí apuntat.
4: Sí, menys de 50.000 euros.
1: 49.000 euros per acabar d'arreglar aquesta coberta,
4: És molt fàcil d'explicar. Aquí les feines que quedaven per fer són uns airejadors i una mena de tancaments de segellament de la coberta. Això perquè no està acabat, perquè això són les feines que els tècnics han fet amb el seu informe, han dit que és el que falta per acabar. Com que has donat un detall molt important, que és que estem en un procés judicial contra aquesta empresa, nosaltres, els diners assignats per aquesta obra estan retinguts. Se li va pagar la part executada i la part que encara està pendent de fer està retinguda. Nosaltres aquests diners no els podem fer servir per contractar una altra empresa, perquè estem dintre d'un procediment de reclamació. Per tant, fins que no hem tingut romanents, no hem pogut fer servir diners per contractar una altra empresa que acabi aquestes feines. Aquesta seria l'explicació de per què no s'ha fet fins ara. Els diners sempre els hem tingut. No és que ara gastarem 49.000 euros més, no. Quan s'acabi el procediment, recuperarem 49.000 euros que tenim retinguts del pressupost inicial per fer les obres amb aquesta empresa.
1: És per avançar la feina.
4: És per avançar.

0: feina. Si no haguéssim estat amb el pla econòmic financer, això s'hagués fet al cap de 3 mesos. Quan nosaltres ja decidim que jo amb aquella empresa no arribarem amb una entesa i que, de fet, no volem que aquella empresa ens acabi les obres, s'hagués contractat una altra empresa i punt final. Com que estava en pla econòmic financer, això no es podia fer. A la que hem tingut romanents, doncs ha sigut de les prioritats que s'han posat a...
1: Per cert, ara que està parlant, el tinc a tiro. El tema del nou concurs que s'està fent per l'adjudicació de les instal·lacions al Fondo de les Creus, que ja l'Ajuntament ja ha dit que es quedaria la gestió dels dos pavellons i posaria concurs al gimnàs i la piscina. Com està això?
0: Correcte. Això tenim finalitzades les auditories, tant tècnica com administrativa, i ara s'està redactant un informe per saber quina ampliació de metres quadrats d'edificació esportiva es pot fer allà. Això no vol dir que es farà la licitació amb més metres de zona esportiva, però que sí que l'empresa que vulgui accedir a explotar la instal·lació sabrà que té la possibilitat, durant el període de concessió, de poder ampliar. Per tant, entenem que és un atractiu interessant i hem volgut afegir-ho dintre del plec de condicions. Ara mateix estem així. El 10 de febrer s'acaba la concessió. A nosaltres ens encantaria que el 10 de febrer ja estigui adjudicat. Què passa? Doncs sempre se sap que, per algun motiu, això es pot endarrerir i dius, per què no ho he començat abans, no? Les bases, molt senzill, tu necessites una auditoria el més recent possible, tu no pots fer una licitació amb una auditoria del 24, l'auditoria ha de ser recent, per tant, has d'esperar, fer l'auditoria el més a prop possible del venciment, quan ja estigui tot preparat, doncs treure les bases, però bueno, més o menys anem amb temps, estem bastant contents amb el procediment i amb el temps que estem.
2: Parla del Caçà. Què hem decidit al Caçà?
0: El Caçà que hem decidit, explica-ho tu, que t'agrada més.
2: No, el Caçà, d'aquí uns dies, abans de que sigui Tots Sants, hem de decidir dia, torna a ser aparcament, doncs, com
1: l'any
2: passat, doncs per tot. L'aparcament ha estat un èxit, són les 23 o 25 places doncs, que hi ha. Doncs, aprofitant que ve Tots Sants, que hi ha molt d'aparcament i que els veïns ho demanen, doncs, tornem doncs, a fer tot d'aparcament aquests mesos d'hivern.
0: Sí, perquè hem detectat que la zona esportiva s'aprofita a l'estiu. Allò és un lloc que la que comença... Ja ho vam comprovar l'any passat, però bueno, com que també vas a la posició i ens diuen, home, per què no és una zona esportiva permanent? Bueno, ja ho hem provat, però a la que comencen les escoles i els instituts i comencen a fosquir-se d'hora, els nens i les nenes ja fan extraescolars, ja fan altres activitats, i per tant allò...
1: I esport federat, zona... no? Ja
0: exacte, és una zona desaprofitada, que per tant, doncs ara, tal com vam fer en el seu primer moment, ara tornarem a habilitar-ho tot com a aparcament, que entenem que durant l'hivern donen ús un servei molt més complet, i farem el mateix el mes de maig de l'any vinent, doncs tornarem a fer la combinació zona esportiva amb aparcament.
1: He vist a les xarxes socials que aquesta setmana s'ha fet una fotografia, alcalde, amb la Ana Maria León, pel tema del bus a l'hospital, que sí. L'hospital, diguéssim, a la tarda ja ho tenim resolt. Però ens queda pendent la promesa que li va fer la consellera Paneque a l'Ana Maria León a la terrassa de l'Ateneu, pagant la consellera un tallat.
2: Jo me'ls vaig trobar, sí. Es van quedar morts.
1: I ella ens va explicar aquí que la consellera li va dir que al final de l'estiu, se'n recorda aquella cançó? El final del verano, pues ja passó al final del verano i ja estem a 4 d'octubre. Des de la conselleria diuen que no ho vam entendre bé i que ells van dir a la tardor. La tardor s'acaba el 22, crec, de desembre. Vostè què li ha pogut dir a Ana Maria León en relació a això del bus a Can Ruti, que és el que demanaven 20.000 persones?
2: Pues mira, la senyora Maria León cada X mesos doncs, ve al meu despatx a veure com estan les negociacions. Li van poder ensenyar que sí, estem molt contents de l'avenç que s'ha fet, perquè és un avenç doncs, important el poder anar a les tardes. És un avenç que majoritàriament, segons ens van dir, el 90% dels viatges que es fan a l'Hospital de Mataró doncs van amb transport adaptat, hi ha un 10% que no arriba, no sabria dir-li per què, i que aquesta nova parada, que sí que s'hi ha de posar encara més ben indicada, que para davant de la benzinera, al cap de 3 minuts, 4 minuts, et ve un autobús i t'envia fins a Barcelona si tu vols fer-ho. Que no resol per res que els nostres estudiants o les nostres persones que s'aixequen de matí, perquè si tu vas amb el primer autobús d'aquí de l'estació, del Calissai, no arribes abans de les 9 tocades a la plaça Universitat, per tant, no funciona, però que algú que vulgui anar al metge o alguna cosa, o algú que hi hagi un desastre que no funcioni els trens, doncs sí que val.
1: És una alternativa.
2: Nosaltres vam enviar un correu demanant, estem molt contents pel que hem aconseguit, demanem com està el tema de Can Ruti, ningú ens ha contestat, o sigui, no ens han dit res. Vam tornar a reclamar la setmana passada un altre correu dient hola, estem aquí, estem esperant. També li tinc que dir que no, per nosaltres el director general de mobilitat ja ens va dir, primer el que farem serà la millora d'aquells serveis que teniu. Anar a l'Hospital de Badalona, Can Ruti, una a Barcelona, és una cosa nova. Per tant, jo sabia que primer, el primer que tindríem és a Mataró. Per tant, han complert, de moment. El que la senyora León tot el dia... Sí, però a mi em van dir que seria finals d'estiu. Jo tant de bo ho hagi entès malament i sigui a la tardor. Jo ja m'hi conformo que d'aquests propers dos mesos tinguem poder anar...
1: I que sigui directe, perquè a nosaltres ens arriba, a nosaltres els periodistes, que això no serà directe. Que hauràs de baixar a Mataró i des de Mataró hi haurà un bus directe a Can Ruti.
2: Jo crec que el millor seria aquest autobús nostre que se'n va a l'Hospital de Mataró, que després arribés directament, després de parar a l'Hospital de Mataró, anés a Can Ruti, que són un quart d'hora d'un hospital a l'altre. Això és el que jo crec que seria ho perfecte per nosaltres. I jo crec que fins i tot podríem acceptar tenir alguna hora, en comptes de que passin cada hora i 20, si tinguéssim aquest autobús que anés cap allà. Això és una idea que jo deixo anar, i perquè aquesta idea de com a mínim deixa'ns en el tanatori i això és una idea que va sortir en una reunió amb mi. En tot cas, jo crec que aconseguirem anar-hi, espero que sigui de manera directa, i també hem enviat correus donant explicacions a la Generalitat com pot ser que ara els trens parin a Mataró perquè fan obres a Calella i ens deixin Arenys una altra vegada.
1: Aquesta és una notícia d'aquesta setmana, justament.
2: Tampoc hem rebut resposta, perquè no entenem el que té a veure que facin obres a Mataró, quan nosaltres tenim tanta via i poden sortir des d'aquí d'Arenys. No sé què els hi afecta, ni què, perquè nosaltres hem sortit perdent amb unes coses que és que ni ens va ni ens ve.
1: Per tant, el bus a Barcelona, pitjor encara, no?
2: Jo crec que és abans anar
1: a Can Ruti
2: que anar a Barcelona.
1: Que precisament avui hem parlat amb la tècnica de joventut de l'Ajuntament, la Marta Vier, sobre aquest pla de joventut que es va aprovar en el darrer ple, i una de les coses que diuen els joves és el drama del transport públic i de la mobilitat, no? I és clar, aquí ens deia la Marta Vier, diu, clar, això no és competència municipal perquè aquí, més enllà d'apretar, doncs no hi ha prou marge, però el que surt en aquesta enquesta que demanden els joves és millor transport públic, l'emancipació, ergo, l'habitatge, la formació, que també han de marxar fora per formar-se, per tant, aquí lliga també el transport, és a dir, són coses cabdals que no són úniques d'Arenys, però que també els d'Arenys demanden.
3: De fet, molta part de la diagnosi que vam trobar, no?, arrel de totes les enquestes trobades amb entitats, joves, instituts, va ser aquesta, que molta de la problemàtica que té el jovent no depèn directament de l'Ajuntament. Llavors, el que fem és això, pressionar, coordinar-nos, però al final no tenim la paella pel mànec, no, nosaltres? No. Acompanyar-los i recolzar-los i plasmar-ho en aquest pla local que segurament el següent torni a sortir.
1: Parlem de la brossa, perquè bé, els arenyencs ho han fet bé, i les arenyenques, i sembla que ara l'Ajuntament aplicarà el descompte d'aquest 15% sobre la taxa, que són 28 euros aproximadament. Ara paguem 188, i si ho fas bé, pagaràs 160. Si no m'equivoco. I això també funcionarà de cara a l'any que ve.
2: Sí, això ja es queda. No tan sols es queda, sinó que si realment la taxa de residus augmenta i els beneficis augmenten, doncs d'aquests 160 també podem anar baixant. Això és així.
1: I això també afecta no només a les famílies, sinó també als comerços, no? Que és una de les preguntes que reiteradament quan parlem d'això... I els comerços què?
2: Sí. Els comerços, com en les famílies particulars se'ns controla, diguéssim, hi ha un xip a l'orgànica, en els comerços també se sap perfectament quan el treuen i el que fan. I per tant, n'hi ha uns que se'ls controla, doncs, orgànica, hi ha altres comerços que no tot el comerç fa servir orgànica, hi ha molts despatxos, hi ha moltes empreses que fan servir rebuig, també els hi controlem el dia que treuen el rebuig, que és el divendres, si el treuen o no el treuen, perquè si una empresa no treu mai rebuig ni treu mai res, vol dir que no ens ho està fent bé, vull dir que el divendres ha de treure el rebuig sí o sí, però sí que tothom tindrà descompte. Fins i tot l'altre dia, en una reunió que teníem amb la gent de Medi Ambient, miram que els càmpings, aquest any, la gran sorpresa són els càmpings. Els càmpings ho estan fent molt bé. i teníem seriosos dubtes que aquests càmpings tan grossos que tenim ara ens ho fessin bé. Fins i tot n'hi havia algun que al principi els hem tret aquest estiu de recollir-li orgànica i rebuig perquè no ho feien bé, i els hi recollíem només amb vasos i cartró, que és el que feien bé, i realment han fet un esforç titànic i ho estan fent molt bé. Pensi que la primera setmana del porta-a-porta, a la primavera, quan a tota la vila un divendres vam recollir 14 tonelades d'orgànica, que és molt menys de la meitat del que recollíem, amb un càmping vam recollir 14 també. O sigui, un càmping d'Arenys era el mateix que tota la població arenyenca. I això ens va fer que els vam... I ara no, s'hi han posat. No sé si la regidora vol dir alguna cosa.
1: Perdoni, l'Anna pregunta a partir de quan tindrem aquest descompte. Quan ho veurem en el rebut?
4: Val, doncs el que s'està estudiant des de Tresoreria, i això ho hem de parlar amb l'organisme de gestió tributària, és que la idea seria que en el primer rebut que es rebi el 2027, la primera fracció, ja poder aplicar aquest descompte de lo que s'hagi fet bé el 2026. Llavors, en principi la tresorera va dir que ella no ho veia factible, que no hi veia problema, però volem esperar que l'organisme de gestió tributària ens doni doncs, el vistiplau. Però llavors,
1: perquè aquesta taxa es paga en diverses vegades, no es paga tot a cop.
4: Hi ha dues fraccions anuals. Una es paga a l'abril-maig, diria, llavors l'altra es paga a l'octubre. Llavors es veuria dins de la primera fracció, és on tothom veuria en aquell rebut aquest descompte dels 28 euros que s'hagi fet bé en quant als particulars. Llavors els que siguin, doncs, de...
1: I aquí, aquells que, incloc, i l'alcalde també, no ens han recollit bé l'APP, el bé que ho fem, aquests què?
3: A mi també m'ha passat.
1: Crucifixion o...?
2: Nosaltres tenim clar que hi ha una part de la població que no se li està... O sigui, hi ha carrers que ho tenen pràcticament tot. Hi ha carrers que, com que sempre són els mateixos, no sé, per exemple, el carrer d'Uedes és un carrer que està molt ben comptat. El carrer de la Torre està molt ben comptat. Altres zones costa molt i altres pràcticament no tenen.
1: Llavors aquesta gent com?
2: Bueno, nosaltres sabem fer... O sigui, una... Aquella persona, aquelles vivendes que encara no han vingut a buscar el cubell, evidentment em sembla que queda clar que aquests no ho han fet. Per tant, aquesta gent tindrà el 40%. I de les altres vivendes que han anat a buscar el cubell, hi ha uns quants que no han fet ni una vegada. Em sembla que queda clar que t'has quedat bé d'anar a buscar el cubell, però no has vingut ni una vegada. Per tant, aquell límit de 36 que nosaltres dèiem entre anar a la deixalleria i entre anar allà, doncs el tindrem que baixar i posarem un número que sigui més real per no tenir dubtes que el qui ho vol fer mínimament, ni que sigui que el 50% de les vegades no el vagi a buscar, doncs el tingui. Ja li estic dient, que aquest primer any rebaixarem la quantitat d'aportacions per poder passar, perquè crec que majoritàriament la gent ho està fent bé. I aquests 28 euros, deixi'm-li dir, perquè la gent no s'ho acaba... No sé, jo ahir va passar un senyor per la Riera, un d'aquests que està a les xarxes, que tot el dia està contra meu, que no té res més a fer, perquè tu estàs... Em va dir, aquest titular de l'agenda, estàs comprant a la gent per 28 euros. I jo vaig dir, no, la gent... Si nosaltres avui en dia podem baixar com a ajuntament, no com ni junts ni... No, com a ajuntament, és perquè majoritàriament, evidentment que no tothom, majoritàriament ho estem fent bé. I vull que la gent entengui una cosa. Quan el camió porta orgànica pel tractament, nosaltres ens cobren 120 euros.
1: Per tona.
2: Però després, quan tu la portes bé, si la portes bé, te'n retornen 80. Per tant, acabes pagant 40. Ara, aquests 3 anys que nosaltres portem al govern, el rebuig, tots els impostos aquests, el tant per cent de la resta, de l'orgànica, dels envasos, del paper, tot, ens ha pujat un 20%. Cada any pugen un 20%. Aquest any tornen a pujar un 5, un 7%, perquè cada vegada sigui més car fer-ho malament. Llavors, nosaltres... cada vegada, com que ho anem fent més bé, cada vegada tenim més orgànica, cada vegada fem més envasos, més paper cartró, ens donen més diners. Perquè abans, a nosaltres, imagini's, cada tona d'envasos, ara ens donen 395 euros. Ha pujat moltíssim. 395. Has d'arrestar...
1: Ens donen.
2: I has d'arrestar el 35 euros que et cobren per tractament. A tot el municipi. Abans, directament, allà on hi havia contenidors, encara que ho fessis bé, com que majoritàriament, quan hi havia contenidors, la gent no ho feia bé, hi havia gent que sí que no, et donaven directament 250. Per tant, automàticament, només per aquells tonelades que fem de bé... Nosaltres traiem cada mes 200 tonelades de menys. aquestes, o al llarg de l'any, unes 2.000 tonelades, una miqueta més. Aquestes 2.000 tonelades de rebuig de menys, que imagina't els diners que són, 1.000 és perquè hem sabut revertir-ho amb orgànic, amb envasos... I les altres 1.000 és el que ens tiraven els pobles del cantó o ja, que els industrials...
1: Amb el turisme de grossa.
2: O els industrials ens tiraven. Per tant, són 2.000 tonelades, imagina't, per 100 euros la tonelada, que valdrà aquest any... És que ja és una... Per això ens descompten. No és que jo faci meravelles o vostè... No, no. És simplement el tractament cada vegada et puja
1: i perquè,
2: més.
1: I perquè, perdoni, vostès no poden cobrar més del cost de del servei, perquè això és una taxa, no és un impost.
4: Clar, totalment. És a dir, no...
1: Legalment no es podria cobrar més del que val el servei. I si el servei ara val menys... Doncs, per tant, heu de cobrar
2: més. I, per tant, aquest descompte, més o menys, ve donat per és la diferència entre aquests 565.000 euros que es preveu o que tindrem de benefici respecte al 2025, que és una part que ens paguen més diners i una altra que ens en donen menys. I això és sobretot per això.
1: Hi ha algun veí que ens ha enviat algunes fotografies dels estimats senglars. Que fan camp en els seus aires i sembla que han tornat i fins i tot ja saben o tenen l'instint de quins dies surt l'orgànica perquè quan es treu paper no apareixen i en canvi quan surt l'orgànica sí. És un problema d'aquí, d'arreu, però què podem fer?
5: Això el regidor de Medi Ambient li sabrà dir perquè els senglars són seus.
6: Sí, els senglars són... Bueno, no són meus, perquè si no els no vinguessin. A veure, amb els senglars tenim una mica un petit problema. Som coneixedors de tots els problemes que causen, però després, com fer-los deixar de venir, és a dir, caçar, posar trampes, és molt complicat. Ara, per exemple, una cosa que ens havia funcionat anteriorment, que era posar les gàbies, perquè el mateix que dius, l'orgànica els hi crea l'hàbit de venir, la gàbia els hi creava l'hàbit de no venir. Doncs ara ens trobem que un cop el captures amb la gàbia, si el portes a l'escorxador, els hi fan una analítica de sang i si detecta no sé quina hormona, que és de nervi, o sigui que ha estat patint, ha estat en mal estat, doncs ja no te l'accepten i no el pots sacrificar. I ara s'estan trobant... Doncs que ja no sé què fer-ne del senglar.
1: No, o sigui, l'he caçat... No m'ho puc creure.
6: I això li detecten estrès i, evidentment,
3: si
6: està en una gàbia et genera estrès, si és una persona, si és un senglar, i ara estem, bueno, tenim aquest problema, a part de que les gàbies tampoc són...
2: Això és un titular per a La Vanguardia, ho estic veient, Estic veient que és un editorial, això,
1: Ja. No, ho posaria algú a investigar-ho, això. Sí.
2: En tot cas, deixeu-me dir una cosa. Abans que acabi aquest mes... Aquells llocs on tenim més problemes amb els porcs senglars, que és Canalies i sobretot Breu Tronqueda i Breu Lloreda, anirà i ara els pisos HPO, que encara no els han conegut, per tant no hi van, ho fem com uns armaris tancats. Per tant, els veïns deixaran els cubells a dintre i els porcs senglars no hi podran anar. També recomanar a la gent... que, sisplau, si baixéssim, ja, si ho poséssim a les bosses, ho baixéssim en cubell i ho poséssim a dalt de tot, ens aniria més bé que no deixar l'orgànica baix.
1: Avui hem vist algunes fotografies, justament.
2: I després li tinc que dir que la regidoria que porta la senyora Real, cada dia, des de l'1 d'agost, el primer que fan tres grups de treballadors de la brigada és anar a netejar tots els penjadors i totes les
1: escampades,
2: que deixen, perquè és un efecte tremendo.
1: Tinc la Joana al telèfon. Joana, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Endavant.
7: Aviam, voldria parlar de l'autobús que puja, jo vic davant del pavelló, de l'autobús que puja, que els dissabtes i diumenges no funciona. Jo crec que si funcionés, la gent que tenen nanos que juguen no tindrien que pujar amb cotxe i aparcar, i llavors pels que venen de fora no tenen lloc per aparcar. Crec que si aconseguíssim que l'autobús anés el dissabte o el diumenge, doncs solucionaríem el problema de la gent. És a dir, que els que són d'Arenys que pugessin amb autobús i els de fora podrien aparcar, perquè si no, els pobres que venen a jugar amb nosaltres no tenen lloc per aparcar o tenen que aparcar molt lluny. Aquesta és la meva proposta.
1: Doncs ara li contesten. Gràcies, Joana. Bon dia.
7: Val, adéu.
1: Què diem, la Joana?
2: Bé, jo no tenia constància que aquest autobús, que és el que baixa d'Arenys de Munt fins a l'estació, n'hi ha un cop a l'hora que puja i dona la volta fins allà i al cap. Que el cap de setmana no funcionés, ho preguntaré, perquè no... La veritat és que no ho sabia, em pensava...
0: Sí, jo tampoc ho sabia, realment és una molt bona proposta, si realment és així, perquè el problema de l'aparcament el cap de setmana sí que hi ha moments molt puntuals, que està a tope, veus tots els pares i mares allà fent voltes per buscar lloc, després hi ha estones que es buida més, però sí que seria una molt bona solució.
1: Domènec Massuet, que no l'he saludat, no, s'ha incorporat, bon perquè ja ens ha explicat l'alcalde que estava amb l'ensurt allà al Portinyol. Mm-hmm. Com ha quedat aquesta qüestió, finalment? Hi havia perill que hi havia dues cases que s'haguessin de desallotjar, segons ha explicat l'alcalde?
6: Sí, a veure, aquí el tema és, hi havia... Ja es va parlar en el moment quan va caure allà a l'avinguda Portimar, va caure el tros davant de la parcel·la número 5, això ha sigut la parcel·la número 3, és a dir, mirant amb el carrer a l'esquena, a la parcel·la de la dreta, i era la mateixa solució constructiva que, de fet, ara ja s'està fent la del número 5 i s'estava validant la resta de parcel·les que treballen en conjunt per fer una solució per totes les parcel·les, però que s'adapti a la parcel·la número 5, que era com la més restrictiva i la que anava com per lliure i feien un projecte que a part va entrar primer. La solució constructiva que van fer, que era un mur de bloc parcialment armat, que sostenia unes terres així bastant argiloses, i sobre aquestes terres, sense cap mena de fonament, es van fer dues línies de rocalla amb unes alçades de superiors a 3 metres. Què ha passat? La pressió de l'aigua ha tombat el mur, ha caigut el mur cap al carrer, el de formigó, el prefabricat, sí, diguéssim, el de mur de bloc, i ara, clar, hi ha baixat bastanta sorra. Què passa? Ara mateix està la rocalla recolzada sobre una terra argilosa que no té cap capacitat portant, no està fonamentat, no té resistència.
1: Sí, hi ha un risc de caure.
6: I això hi ha un risc moderat de caure. Si no plou, no passarà, crec que no passarà res, però si plogués podries llevissar, si desgranar aquesta sorra, i la roca caure com una llau, diguéssim.
1: Sí, com una llau. Llavors, sobre les altres cases.
6: Exacte, llavors l'avantatge, això sona estrany, però l'avantatge que vam tenir l'altra vegada és que al caure la rocalla, amb una màquina es va poder fer com una filera, una trinxera, una muralla de roca, i si hagués hagut algun esllavissament, això ho hagués parat, amb la qual no posava en perill les cases de sota. Les cases de l'altra banda del carrer es van desallotjar mentre feien aquestes tasques de reposició. En aquest cas, només ha caigut el mur de bloc, i si caigués la rocalla no hi hauria res que ho parés. Llavors, ja, per precaució, s'ha desallotjat les dues cases que quedaven per sota i la casa de sobre, on hi ha hagut aquest despreniment que s'hi estava visquent.
1: És a dir, tres cases en total.
6: Sí, sí.
1: I viuen les tres? O?
6: Una és d'una persona estrangera que, a més, està fora i que ve de cap de setmana, que s'ha pogut contactar i té un cotxe dintre la casa, i diu, sento, pues el cotxe aquí està, no... Ho assumeixo que d'això. L'altre és un senyor que viu tot l'any i té els pares que viuen a prop i diu que anirà allà. I amb la tercera persona, la de la casa afectada, que també és de fora, no s'ha pogut contactar. No... A hores d'ara...
1: Però ara no hi són dins.
6: No hi són dins perquè no s'ha pogut contactar.
1: Doncs doni-do.
6: O si són dins no han contestat el timbre.
1: I per tant ara s'haurà de fer alguna mena de trinxera o de suport d'aquesta rocalla que no caigui.
6: Sí, demà ja s'han convocat els dos arquitectes que estan fent les dues parts de la rocalla i la persona que està, l'industrial del moviment de terres i de pedres, que ja estava treballant i fent la part de fonamentació de la parcel·la número 5 i els primers 3 metres en un lateral del mur de rocalla, i es farà com uns mesures cautelars per poder sostenir això i que no suposi un perill fins que es faci l'execució definitiva del mur.
1: I a banda d'això, algun incident... Aquest deu ser el més greu.
6: Aquest és el més greu, sí. Vist alguna esquerda, alguna mica d'aigua de més en algun lloc, però com a greu, i dic una vegada més, això ha caigut entre les 5 i les 7 del dematí, ha dit un veí que havia sentit, i donar gràcies que no hi ha danys personals.
1: Efectivament, és el que ens estem alegrant tot el matí, de que això no, no vagi més enllà. 30 segons de glòria, Xavi Navarro, comença el mes de la gent gran, no? I té preparat una sèrie de festes i festejos, no?
8: Sí. Déu-n'hi-do, comencem el dia 20 ja amb el Ball en Línia i ja no parem fins a mitjans de novembre. Però sí, sí, dilluns, bueno, la setmana que ve ja sortirà el cartell. I, bueno, entre playback, cinema, berenar, anar a Olot... Vull dir que tenen una bona...
2: Finals de novembre o desembre, perquè fem...
8: Ah, sí, també, sí, sí, no? Del desembre
2: perquè
8: també
2: hi ha alguna cosa. Perquè hi ha
8: dines de Nadal, hi ha... Sí, sí.
1: Hi hagi o no hi hagi eleccions?
8: Bueno...
2: Aquí ja, aquest ja és el tercer any que ho fem, eh? I en tot cas, des de la gent de Junts, que ens pensem que tractar bé la gent gran és estar a l'estat del benestar. I, per tant, tots aquells que critiquen tantes coses, a veure si el dia que governen s'atreveixen a no fer allò que els nostres avis estan tan contents.
1: Bé, ho hem de deixar aquí. Gràcies. Avui hem dedicat part a la tribuna política al tema dels aiguats i per això ens hem estirat una mica més.
2: Jo agraeixo als meus companys que un dia com avui estiguin aquí sapiguent que serien meres converses.
1: Sobretot l'Agustí Ferrer, que no ha obert boca. Però...
9: No, no. He estat in situ al lloc on s'ha caigut Laura, mirant l'escola Maragall a veure si hi havia més afectacions amb la directora. He vist com fer el comunicat a les famílies de com s'actuaria a partir de males entrades. I he estat al peu del canó.
1: I les altres dues escoles, cap problema, no?
9: No. No tinc
1: ni l'institut.
9: No, no, a mi no m'ha arribat res.
1: Va. Doncs gràcies a tots. Avui sí que és un ple el 15, no, això?
2: Ple el 15, sí. Felicitar a tots els francès, eh? Avui Sant Francesc.
1: Sí, Sant Francesc, sí.
2: Ara
1: sí.
2: Jo com a alcalde tinc l'honor de poder anar a resar a la capella amb els caputxins i després dinar amb ells a... Fa molta il·lusió.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
10: Gràcies.
11: Estàs escoltant El Dominical, a Ràdio Arenys.
12: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
13: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
12: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
13: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
14: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
15: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
14: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
15: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
14: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
15: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
14: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
15: Info i reserves al 93 131 11 00.
14: Visiteu www.elportinyol.com.
16: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
17: Et mareges sovint? Sents vertigen o inestabilitat? No deixis que aquests símptomes limitin el teu dia a dia.
18: A Més que Salut, oferim serveis de fisioteràpia i osteopatia amb una unitat dedicada a la rehabilitació vestibular.
17: Amb tecnologia d'última generació, tractem patologies com el vertigen posicional, la migranya vestibular o la malaltia de Menier, amb un enfocament personalitzat que garanteix resultats efectius.
18: Visita'ns a Arenys de Mar, al carrer d'Ana Maria Rebell 3. Truca al 93 792 3682 o segueix-nos a les xarxes socials @mésquesalut.
17: Més que Salut.
18: Recupera l'equilibri i millora la teva qualitat de vida.
19: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
12: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
19: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
20: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.
1: Tres quarts de dues. Avui s'ha suspès totes les activitats que hi havia a Arenys. Hem estat parlant durant tot el matí dels estralls que ha provocat la forta pluja que ha caigut al país, a Catalunya. Arenys, 166,4 litres per metre quadrat. És el rècord històric. Mai Arenys havia plogut tant en menys de 24 hores. I per això, com dèiem, s'ha hagut de suspendre totes les activitats que hi havia. Una d'elles era aquesta trobada, una jornada que es feia al port i que portava com a lema "Connectem amb el mar, l'art i els oficis". La Fading Blue, que portava com a títol, el projecte Fading Blue, que és justament intentar doncs, acostar tot el món del port i tota l'economia blava, que se'n diu ara, a la ciutadania. I avui estava previst doncs, fer un mural, hi havia taules rodones, i tot això doncs, no s'ha pogut fer i s'ha passat a un altre dia que ja informaran. Però tenim al telèfon la Laura Puertolas, que és directora del Virem, que és aquesta entitat que està al darrere d'aquest projecte, aquest projecte que es diu Fading Blue i que avui havia d'omplir d'activitat les instal·lacions del moll a Arenys de Mar. Laura Puertolas, bon dia i gràcies.
4: Hola, bon dia, moltes gràcies.
1: Bé, què volíeu, què preteníeu fer avui? I que suposo que es passa de dia, no? Es farà un altre dia.
4: Sí, sí, evidentment el que estem fent ja és treballar per buscar aquesta nova data, però com dieu ha estat realment un episodi insòlid, no?, que ens ha agafat una mica tots amb el peu canviat. I que en el fons no deixa de ser un símbol, no?, també del canvi climàtic que estem ja doncs, vivint de fa temps. No?
1: Uh-huh. Aquest és un projecte que dèiem que intenta acostar a la ciutadania tot el món i la cultura marinera, no?, i marítima.
4: Sí, exacte. Forma part d'una iniciativa europea finançat per la Missió Europea de Restaurar els Mars i els Oceans. I és un projecte que s'enmarca precisament en tota una sèrie d'activitats que s'han finançat a nivell europeu per connectar la ciutadania amb el mar i les conques hidrològiques, com si diguéssim, a través de l'art. Aleshores, en aquesta convocatòria actual, nosaltres vam ser un dels 8 projectes escollits de més de 150 que es van presentar a nivell europeu. I entre els promotors de tota aquesta iniciativa també hi ha la Fundació Èpica de la Fura dels Baus i la Universitat de la Sapienza de Roma. I aleshores doncs, nosaltres aquí a Arenys és on hem connectat i on hem aterrat, no?, a totes aquestes iniciatives entorn, com deies a l'inici, a recuperar la cultura marinera, els oficis tradicionals i a través de l'art i de les diferents activitats que anem fent doncs, poder connectar amb activitats molt, molt creatives, no?, els diferents grups i agents i la comunitat d'aquí d'Arenys.
1: Mm-hmm. Perquè tota aquesta cultura està en crisi. Pregunto perquè, per exemple, el tema de la pesca, no cal descobrir-ho ara, està passant per un mal moment, fins i tot per les pròpies lleis europees que estan escanyant aquesta activitat de pesca artesanal, o, per exemple, la pròpia vida vinculada al món mariner, els mestres d'aixa, aquestes professions que sembla que s'estan perdent. Estem en un moment crític?
4: Sí, realment, o sigui, estem en un moment força crític per tot això. De fet, l'Udina mateix, que és el símbol del nostre projecte, en el passat era un vaixell dedicat a la pesca tradicional de l'anxova, i l'anxova mateix doncs, és una pescaria que en els darrers anys ha anat en declivi i precisament doncs, és el sector més de les embarcacions més petites, artesanals, que són les que han patit més, no?, tota aquesta davallada. Clar, com deies, això també va molt lligat a la cultura marinera i a la personalitat de molts pobles i moltes comunitats costaneres que tenim a Catalunya, que és un patrimoni molt valuós, no? I que, clar, a mesura doncs, que cada vegada hi ha menys embarcacions d'aquest tipus, també doncs, per part dels pescadors i pescadores, doncs, cada vegada hi ha més dificultat per poder doncs, tenir bones captures en segons quins moments, no? Doncs, clar, tot això ens fa veure que, en el fons, és un moment crític per realment reconnectar amb el mar, no? I que hi ha d'haver una part que vingui per fer iniciatives de recuperació dels ecosistemes marins, de promoure una pesca més sostenible i també doncs, de tot aquest patrimoni que no es perdi, no?
1: I això és el que avui preteníeu una mica posar en solfa i que, malauradament, per aquesta pluja tan forta i aquesta previsió tan, tan dura que ens, fins i tot ens havien anunciat un mini huracà, que al final no ha estat huracà, pel vent, doncs volíeu traslladar. No se sap encara, no?, quan ho fareu.
4: No, en principi serà el mes d'octubre, però hem de buscar un altre calendari alternatiu per poder mobilitzar les diferents persones que havien de venir, perquè, com comentaves, d'una banda hi havia la pintada d'aquest mural a càrrec de l'artista local Ull Distret, que també pensàvem comptar doncs, amb canalla i amb gent del poble que participés. Havíem fet venir també l'Agustín Jordán, que és el mestre d'aixa que ha liderat la restauració de l'Udina per fer un taller de traç també obert a tota la ciutadania. I també hi ha, doncs, a banda de la taula rodona, on també participa la Fundació Ètica de la Fura dels Baus, Moll d'Arens, la Cofreria de Pescadors, el propi Agustín Jordán, també hi havia una coreografia final, una exhibició de natació sincronitzada del Club Esportiu Mediterrani, de l'equip màster de natació sincronitzada, també que l'hem creat doncs, amb tota la temàtica de visibilitzar la importància de conservar el mar, amb residus recuperats del mar que la confraria de pescadors... que el Club Nàutic d'Arenys ens ha facilitat una campanya de poder recollir a través dels socis doncs, aquests residus que hem integrat en aquests banyadors. I també volíem donar veu als alumnes de l'Escola Cinera que aquests dies han participat en un taller que també organitzàvem per traslladar una mica la seva visió del mar i els missatges de cara al futur del mar. Mm. Per tant, són moltes activitats realment molt, molt interessants que esperem poder reconnectar un altre diumenge d'aquest mes d'octubre, però ens mirarem molt bé la previsió del temps aquest cop a veure si podem encertar.
1: A veure, doncs allà hi serem, eh? De ben segur, quan sapigueu la data ens ho feu saber i així de seguida doncs, ho explicarem. Laura Puerto, les moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi adéu, molt bé.
1: Adéu.
5: Si busques cuina mediterrània de qualitat, vine a Can Dani, al Port d'Arenys.
21: Des del 1984 oferim les millors mariscades, paelles i fideuàs amb productes frescos de la Llotja.
5: Esmorzars, dinars i sopars. També tenim menú diari i opcions per a tothom. Vegans, vegetarians i els més petits de la casa.
21: Gaudeix de la nostra terrassa i vine amb la teva mascota.
5: Reserva ara al 93 792 38 20 i viu l'autèntica tradició marinera.
21: Can Dani, la cuina de sempre al teu servei. Dilluns tancat.
1: Set minuts i seran les dues. Pau Roig, bon dia.
22: Bon dia.
1: Avui les notícies se'ns inunden, mai millor dit, perquè tenim tres cases desallotjades a la urbanització Portinyol. Dues d'elles han estat localitzats els seus inquilins. Un és fora i, per tant, no s'haurà de desallotjar. L'altre podrà anar a viure a casa dels seus familiars. I la tercera família no la localitzen. Aquestes tres cases han hagut de ser desallotjades per la caiguda d'un mur i el perill de que el rocallam s'esllavissi contra aquestes cases. Per tant, com a precaució, s'han hagut de desallotjar aquestes tres cases a Arenys de Mar, on han caigut 166,4 litres per metre quadrat, que és el rècord històric de pluja en menys de 24 hores a la vila d'Arenys de Mar. A banda d'altres petits incidents, com per exemple un arbre que ha caigut al pati del Joan Maragall, on demà els nens i nenes hauran d'entrar per una altra banda, no pel pati, per evitar que puguin tenir algun ensurt. Els pares i mares ja han estat informats. I també inundacions dels passos soterranis, també hi ha hagut doncs, els rials amb molta afectació, el pàrquing dels nous pisos de lloguer assequible del Bareu s'ha inundat en part, en fi, petites o grans afectacions, sobretot pels qui li hagi tocat, doncs és important. Però comparat amb el que ha passat en altres bandes i sobretot comparat amb la pèrdua humana d'aquestes dues persones que han mort a Tordera i a Montornès i la persona que estan buscant a pineda de mar fruit d'aquest aiguat. Encara estem molt pendents del cel i, segons el nostre home del temps, Antoni Cintes, aquesta tarda podria tornar a ploure, però ara ja no amb la mateixa intensitat. A banda d'això, tenim més notícies que farem breument. Una és que els usuaris de Renfe tenen un nou disgust.
3: Un nou disgust perquè hi haurà 13 trens menys a Arenys a causa de les obres que es fan a l'estació de Calella i que obliguen, doncs, que molts dels... Bueno, que obliguen, que s'ha decidit, per tant, que molts dels trens comencin i acabin a Mataró i, per tant, Arenys doncs, quedi encara més desatesa.
1: Doncs mira, un altre disgust. Arenys de Mar treballa per adaptar les modificacions del nou reglament de circulació de trànsit, no?
3: Sí, sobretot tenen a veure amb la prohibició dels semàfors taronja pel que fa, doncs, a la seguretat per ciclistes, motoristes i també conductors de patinets elèctrics.
1: A veure com ho deixen. I l'Ajuntament col·locarà 5 càmeres de vigilància.
3: En total ja n'hi haurà 27 i les noves es posen a les zones de Pompeu Fabra, Calissai, Sant Elm, carrer Montserrat i també Duedes.
1: Demà comença la vacunació de la campanya de la grip i del coronavirus, del Covid.
3: Exactament. Demà comença per les persones amb més risc, aquelles que tenen més de 80 anys, infants, dones embarassades i també pacients amb atenció domiciliària.
1: Això es fa en el CAP, no?
3: Es fan en el CAP i després el dia 26 d'octubre ja comença la segona fase i el 28 de novembre està oberta a tothom.
1: I encara que sembli extemporani, s'han reprès els treballs d'obertura de les franges de prevenció d'incendis.
3: Sí, van començar la setmana passada l'urbanització de les Carolines i continuaran per la resta del nucli urbà i també des del Rial de la Serp fins a Villes Canyadell.
1: La revista L'Agenda ha desvetllat aquest mes que Fracinto Duran serà anomenat fill adoptiu d'Arenys de Mar.
3: Exacte, és una proposta que neix de l'orde franciscà seglar, que és la branca laica dels caputxins, i es podria materialitzar, potser, a la tardor.
1: El cementiri ha incorporat dues noves escales de plataforma mòbil.
3: Era una petició molt antiga per a les persones que volien accedir a aquells nínxols que queden més amunt i no volien doncs, jugar-se també al tipus intentant accedir als seus familiars.
1: Aquest 1 d'octubre, el dijous passat, es va celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran i ara començarà el mes de la gent gran, que segons ens ha dit el regidor, no?
3: Exacte, ara en parlava el regidor, hi haurà de tot. Hi haurà sortides, hi haurà xerrades, hi haurà música i doncs, també, com afegir l'alcalde, serà des del mes d'octubre fins al novembre.
1: El 20 d'octubre comença. I el Casal Digital hi ha obert inscripcions.
3: Ha obert inscripcions i està adreçat a joves de 8 a 14 anys que, sobretot, es vulguin acostar al que és el món de les tecnologies de la informació i la comunicació.
1: El patró major de la confraria Sant Elm, Antoni Marzoa, repeteix com a candidat a repetir en el seu càrrec.
3: I, en principi, no hi haurà sorpreses perquè és l'únic candidat i, a més, és el mateix equip que hi ha durant aquests 4 anys estat al capdavant de la confraria.
1: I dijous es va recordar als músics que dia rere dia, durant el tema del procés, van cantar el cant dels ocells a la plaça de l'Ajuntament.
3: Exacte, era una cosa molt recurrent entre el 2017 i el 2019, i aquesta setmana doncs, hi ha hagut un homenatge una mica també de cloenda amb els participants històrics.
1: I una notícia d'esports, els futbolistes aranyencs Iñaki Corbero i Adrià Bosch han fitxat pel futsal Benfica, de Suïssa.
3: Sí, s'ha d'especificar que és de Suïssa i no és el de Portugal, però sí. També és d'un gran nivell.
1: I es diu així, futsal sí. Benfica. Molt bé, Pau, moltes gràcies.
3: A tu.
1: Dos minuts i seran les dues. A veure si ho fem.
7: En ho
1: dos
7: fem
1: minuts.
7: De seguida. El primer cop que es parla de la sardana és en un document que no descriu la partitura ni la melodia concreta, sinó que és una ordre dels jurats d'Olot per prohibir el ball de la sardana.
1: Mm.
7: I això va ser l'any 1552 i és el primer cop que es parla surt parlar de la sardana.
1: I tu ho sabies, perquè hi eres, i tu
7: perquè
1: ho tenies
7: fer,
1: callat.
7: Ja ho vam dir que vaig callat, fer, sí. Tenia callat.
1: Han fet el sorteig, i com
7: la,
1: queda?
7: La Soraya ha fet el sorteig del que queda. La barra de gelat de la Xixonenca per la Sara Roura Pons. Una pizza de la Cruzenteria per la Sandra Collet. El tortell per 4 persones de pastisseria Danès per en Pep Capa. I dues entrades per anar al teatre principal, que recordem aquesta tarda fan Ernest Prada, debuta en solitari amb el Torno a casa, un disc íntim de retrat al retorn a les arrels, és a dir, un musical. I que diumenge vinent no fan res, i el dia 18 fan l'Op amb Ramon Madaula i la Sara Diego, a les 7 de la tarda, avui i el diumenge, dia 18. Les entrades del principal per en Carlos Suárez i dues entrades per als Seràfics, per anar avui no, a partir de la setmana vinent, per la Clara Calarés, que recordem aquesta tarda a les 6 fan la Maite Buenafuente i l'Angi Savall fan Nena, i que dissabte vinent, dia 10, a les 6 de la tarda, cinema infantil, i diumenge vinent, dia 11, el préstec de Jordi Garcelan, Garcelan, es farà una lectura dramatitzada amb en Ramon Barbosa i en Josep Maria Larcón.
1: Doncs vinga, ho hem fet bé. Fins diumenge que ve. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot aquest cap de setmana. A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
22: Bon dia, Eduard.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, i és que el fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Mar Jaureguizar.
23: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I a aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes, i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'aquests aiguats, és que Protecció Civil ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres a la comarca del Baix Empordà.
22: D'altra banda, també s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i al litoral i prelitoral de Barcelona.
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents.
22: Illa també ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions a la majoria de part del territori.
0: Seguim amb més afectacions. Una vintena de carreteres de la xarxa viària estan encara tallades per esllavissades o inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
22: Les vies amb problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona.
0: I pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.000 clients es troben sense subministrament a causa d'aquestes fortes pluges caigudes a les darreres hores, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona.
22: Hi ha un total de 313 incidències a la xarxa elèctrica, la majoria precisament a Barcelona i Badalona.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia, darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, un home ha mort aquest matí a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
1: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
2: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb dues persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, a Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria, el 2023, va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar una segona mort, en aquest cas la d'un altre home, a Montornès del Vallès. En aquest cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que l'havien trobat a faltar. I d'altra banda, un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu, continuen buscant un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar.
1: Segons ha informat Salvament Marítim, l'operatiu s'ha desplegat un helicòpter Helmer 220, la llanxa de salvament Sirius i també una embarcació de la Creu Roja. L'avís d'aquesta desaparició s'ha rebut a 8:45 i es treballa amb la hipòtesi que el jove s'hauria apropat a mirar, hauria relliscat i hauria estat arrossegat per la riera en una zona propera a l'Ies Joan Coromines. En aquest operatiu també participa la policia local i els bombers de la Generalitat.
0: Seguim amb més afectacions d'aquest aiguat i marxem ara fins a Cardedeu per connectar en directe amb el seu alcalde, Javi Orozco. Javi, molt bon dia.
3: Molt bon dia, bona tarda.
0: Molt bon dia,
3: bona tarda. Espero que sigui millor que aquest vespre, que aquesta nit i que aquest matí.
0: Bé, Javi, sembla que el fenomen ja va passant, no, que es dirigeix cap al terç nord-est del país, però ara mateix ja aquí a Cardedeu, quina és la situació al municipi?
3: Bueno, en alguns llocs, en alguns carrers i en algunes zones de Cardedeu, doncs una mica dantesc, perquè clar, hi ha molts pàrquings, molts sòtans, inclús alguna planta baixa inundada, i per tant hi ha molts veïns afectats que, bueno, doncs em deien, no?, doncs que han perdut doncs efectes personals, aquells que no es recuperen i que tenen un valor sentimental, cotxes, molts cotxes que han quedat absolutament coberts per l'aigua, i bé, una situació una mica dura en alguns extrems, sí.
0: Entenc, Javi, ho comentes, danys materials, no la majoria, però danys personals, per sort, de moment,
3: no, afortunadament,
0: no s'han de lamentar.
3: No, afortunadament no, són danys sí, en edificis, tant privats com públics, no? Un edifici públic també, per exemple, en el CAP s'ha ensorrat doncs, un sostre, tenim el pavelló amb parquet ple d'aigua, diguem, i per tant sí que hi ha alguns elements que haurem de dedicar-hi recursos per arreglar-ho, però afortunadament cap desgràcia personal, que és el que compta. El que sí que és evident és que el canvi climàtic s'està produint, que aquest és un fenomen extraordinari que es pot repetir altres vegades i que haurem de prendre mesures perquè tots aquests danys, encara que siguin materials, no es puguin tornar a repetir o almenys es repeteixin, és a dir, que els mals siguin el menys possible, diguem, eh?
0: Clar, ja veus el que t'anava a preguntar, no? És a dir, el fenomen fa dies, no, que es porta pronosticant, jo diria pràcticament inclús una setmana. Un altre fet ja és que en aquests darrers dies s'haiga alertat encara més a la població, però des de Cardedeu, des del consistori, entenc que ja estàveu gestionant possibles mesures de prevenció,
3: sí,
0: davant
3: sí,
0: el que ha acabat
3: sí,
0: passant.
3: Sí, sí. No, anàvem avisant i, de fet, ahir d'acord amb les instruccions que vam rebre de la Generalitat, fins i tot una mica abans, ja vam situar, ja vam activar el pla d'emergència, i per tant, des de les 6 de la tarda fins a les 2 d'avui, aquest migdia, doncs vam suspendre totes les activitats culturals i esportives de Cardedeu. Aquesta tarda hi havia dues activitats, un concert i una hora de teatre, i d'acord amb els organitzadors també s'han suspès perquè hi ha molts carrers amb una fangada tremenda, que encara que ja passen màquines, i una cosa molt important que es visualitzen quan passen d'aquest tipus de coses, i és de que els ciutadans i ciutadanes comencen a posar a remengar-se i a posar-se solidàriament al costat d'aquells que ho necessiten. I la veritat és que és impressionant i emocionant veure com la gent ajuda a treure aigua dels gratxos, a netejar els mobles, la roba que pot haver, tot, és a dir, és impressionant. I per això hem considerat que sí que valia la pena que pagava la pena, en fi, que suspendre també aquestes dues activitats aquesta tarda. I d'alguna manera el comitè d'emergència no l'hem aixecat aquesta tarda a les 6. Ens tornarem a reunir perquè hi ha molts pendents. Jo no sé si m'allargo massa, perdona, però igual no m'estic allargant. Però hi ha un tema que ens preocupa, que són les escoles. Demà les escoles han de poder començar. Sabem que alguna ha estat afectada poc o molt amb inundació, amb goteres, i volem que demà al matí la mainada i els infants, quan s'incorporin, ho facin amb les millors condicions possibles.
0: Clar, ja havíeu estat explicant tu, però és el que just anava a comentar ja com a darrer front, no com a darrer tema, que és l'inici de les tasques de neteja o de recuperació.

0: al propi carrer. Hi havien afectats que em deien és que venen d'altres carrers, venen d'altra punta del poble a demanar si necessitem ajuda, no? I això, la veritat és que és molt maco, és molt maco.
1: Doncs Javi, moltes gràcies pel teu temps i ser del cert que m'has comentat abans fora de micro que estaves tu mateix com a encapçalant, no a peu de carrer, aquest inici de les tasques de neteja i de recuperació, així que no et robem més temps. I no,
0: mira, ja, no, perdona, perquè ja no seria just això que acabes de dir, val? És a dir, que hi ha tot un comitè d'emergència que va des del cap de la policia local, a la cap de serveis socials, al cap de la brigada, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el grup d'emergències. És a dir, això és un equip de gent que portem reunits des de primera hora del dematí i que cadascú en la seva feina ajuda en l'activitat que el poble necessita. No és feina d'un, això. Aquest tipus d'activitats és una feina coral on tothom hi posa el seu gra de sorra i si no fos així la cosa no funcionaria.
1: Això mateix volia comentar, no, senyor Javi Orozco, no, com a, diguéssim, com a cap vigil, però fins que és una feina de tot el municipi, autoritats, veïnat i tot el municipi en general, que ja s'heu posat mans a l'obra.
0: Tot amb una pinya, sí.
1: Això mateix. Senyor Orozco, ja dic que no li robo més temps, espera que pugueu continuar amb les tasques de neteja i recuperació, en aquest cas al municipi de Cardedeu. Moltes gràcies per la vostra
0: atenció. No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
1: No deixem de parlar d'aquest fenomen, no, d'aquests aiguats que porten descarregant al nostre territori durant pràcticament les darreres 24 hores. Parlem ara de Protecció Civil, perquè com hem dit al principi, aquest fenomen ara s'està desplaçant cap a les comarques gironines de la costa i s'han activat dos missatges és alert pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, el Daró i diverses rieres de la comarca, com diem, del Baix Empordà.
2: El riu d'Aura supera els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro i les pluges ja deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts del Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
3: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou és alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaures i el Daró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
4: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
3: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
5: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca hi ha vapa i vagant.
3: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
1: Tal com expliquem, el fenomen s'està desplaçant, no, de les comarques del litoral i prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les comarques de Girona, en aquest cas al terç nord-est del territori. Per això connectem ara en directe per saber com pot evolucionar aquest fenomen amb el meteoròleg Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
6: Molt bon dia. Doncs estem fent un seguiment d'aquestes precipitacions que en aquests moments ens estan donant una certa treva, sobretot a comarques gironines. Tenim ruixats encara, sobretot a la línia de la costa de l'Alt Empordà, del Baix Empordà. Tenim ruixats, per exemple, a viles costaneres com a Roses, com l'Escala, Palafrugell. De cara a aquestes immediates hores, aquests ruixats es podran tornar a reactivar en aquest sector, també a la zona del Pirineu. Els ruixats esperem que no es pateguin amb tanta torrencialitat com a les darreres hores, però repetim, a les properes immediates hores, la situació continuarà sent de molta precaució.

0: Marc, en principi sembla que, entre cometes, se va desinflant, no, el fenomen. Per tant, s'espera un volum o acumulació intensitat de pluges en principi inferior, no, al de la darrera matinada, per exemple?
1: Sí, sí, la situació que hem tingut a les darreres hores ja començarà a ser història. A poc ja va marxant cap al sud de França, mar endins. Ara el que tindrem a les properes hores ja seran els típics, les típiques precipitacions que despetegaran amb molta intensitat. Tot i així, deixa'm dir-te, com acabo de comentar, que haurem d'estar molt pendents a la propera nit i matinada perquè aquests ruixats que s'ubiquin, per exemple, al golf de Roses, podran anar amb molta intensitat i podrien deixar-nos quantitats destacades en un parell d'hores. O sigui, la situació encara s'haurà de fer màxim seguiment. A més, cap al vespre tindrem precipitacions que es formaran davant de la costa del Maresme, del Barcelonès, i que sí que puntualment toquen terra, també ho podríem fer-ho amb molta intensitat.
0: Per tant, Marc, i per a tancar, no entenc que els esteu molt pendents dels models, no, de les properes hores, però entenc que les recomanacions, tal com s'ha apuntat, no, des de les autoritats catalanes, no, molta prudència encara, perquè encara no s'ha acabat de superar aquest fenomen, com diem, històric, no, d'aquest cap de setmana.
1: No, sobretot en aquestes comarques gironines, al nord de Barcelona, com el Vallès Oriental, el Maresme, totes aquestes comarques encara estem en risc, aquestes properes hores encara continuen sent crítiques. A més, li hem d'afegir que tenim un terra ja molt saturat d'aigua i, per tant, tot el que vagi caient es pot provocar, doncs, el creixement de molts rius, moltes rieres, com hem pogut observar en les darreres hores, rius com el Besòs, que hem tingut aquests problemes.
0: Moltes gràcies, Marc, i com diem, seguirem molt atents a aquesta evolució, direm ja al tram final, no, d'aquest fenomen meteorològic, però encara queda com a mínim fins al final d'aquesta jornada d'avui, d'aquest diumenge, per veure com acaba de desembocar, principalment, com diem, a les comarques gironines. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, màxim seguiment des de la xarxa.
0: I ens n'anem precisament, bé, el fenomen està a les comarques gironines, però recuperem també, en aquest cas, les afectacions que hi van haver a les Terres de l'Ebre, i és que en aquest cas aquests aiguats van tornar a posar sobre la taula la fragilitat dels serveis bàsics en aquesta zona del territori català.
2: Els alcaldes de Roquetes, Tortosa i Aldover reclamen més inversions després de patir talls de llum, problemes amb les telecomunicacions i importants conseqüències econòmiques. 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Diversos alcaldes de les Terres de l'Ebre reclamen més inversions després d'arribar a estar fins a 37 hores sense electricitat per culpa dels aiguats. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha criticat el retard en l'arribada de generadors. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, destaca que encara hi ha afectacions a diversos barris on veïns continuen sense connexió telefònica i problemes amb el subministrament d'aigua i electricitat. També l'alcaldessa d'Aldover assegura que aquests talls generen greus conseqüències econòmiques, especialment en el sector aviari. Escoltem les seves queixes.
4: No pot ser que cada vegada que plou una mica ens quedem sense llum. No pot ser que després de 37 hores sembla ser que ara comencen a arribar generadors per a poder donar llum a les cases.
5: A hores d'ara tenim afectades una zona del barri del Temple, també del barri del 13 de gener, també de Disseminats de Jesús i el poble del Regués, que no té ni connexió telefònica, ni aigua, ni tampoc llum.
6: Van estar exactament 8 hores sense llum. Segurament hi hauran moltíssimes baixes en el que són els animals. Al final hi ha moltes repercussions.
3: Els alcaldes han agraït la feina dels serveis d'emergència, però insisteixen que calen més inversions perquè els municipis no tornin a patir aquests problemes quan hi ha episodis de pluja intensa.
0: Tenim encara més afectacions, en aquest cas el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància amb sortida des de Barcelona, que en el seu cas es recupera progressivament. Avui no han pogut sortir ni arribar trens a l'estació de Sants, però des de la una del migdia Renfe ha informat de la recuperació progressiva de les freqüències de circulació.
2: Pel que fa a Rodalies i el Regional, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i la idea és que estigui totalment restablert de cara a demà dilluns. I a partir de 12:45 ja s'ha restablert el servei alternatiu per carretera de les línies R3, R13 i R14. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, s'està recuperant la circulació de la línia Llobregat-Anoia des de la una del migdia i la del Vallès de forma progressiva a partir de les dues d'aquest migdia.
0: I escoltem ara el president Salvador Illa en la seva compareixença d'aquest migdia, on ha parlat de fenomen històric el que s'està visquent durant tot aquest cap de setmana al territori amb aquestes pluges torrencials.
7: Excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és sistema convectiu de Mesoscava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals, que podia derivar en un mini-huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt. No? Perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani, en els darrers 30 anys només té 3 antecedents. No? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana. No? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques, aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unyà, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin, deixin-m'ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda. No? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de Bavi o Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte Bavi o Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Bavi o Baix Empordà, juntament per coexistir amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, de la nit. No?
0: També en matèria d'afectacions i en compareixences des de Barcelona, prop de 2.000 veïns s'han quedat sense llum en diversos barris. Els més afectats són els d'Horta, amb 1.400 abonats, 9 barris amb 200, Ciutat Vella amb 135, Sarrià amb prop de 120, a més de casos puntuals a Sants i Gràcia.
2: Precisament, l'alcalde Jaume Collboni ha destacat que els 15 dipòsits pluvials han estat en ple rendiment durant tota la nit i que molts d'ells han arribat al 100% de la seva capacitat i, per tant, això ha ajudat a evitar mals majors. També l'Ajuntament està revisant els més de 300 centres educatius de la ciutat i a les 8 del vespre informarà les famílies de si demà es podrà tornar a les aules.
0: I encara en afectacions a la xarxa elèctrica, un total a tota Catalunya de 18.500 clients es troben sense subministrament elèctric encara a causa d'aquestes fortes pluges, segons ha informat Protecció Civil amb les darreres dades actualitzades aquest matí.
2: Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 són de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes de mobilitat i accessibilitat, ja que hi ha dificultats per accedir en alguns punts d'aquestes poblacions.
0: Amb aquests apunts acabem aquest primer tram del Next. Moltes gràcies per escoltar-nos.
8: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
9: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
8: Descobreix la televisió com no l'has vist mai amb la Caixa Tonta.
11: Lo que pasa es que yo he dicho lo que he dicho y lo demás lo han dicho los demás.
12: Clarito y poco a poco.
13: De toda la vida de Dios, un clavo saca otro clavo.
14: Y esa es la noticia.
15: ¡Qué gentuza, qué mierda!
16: Yo tengo un becario hoy para hacer programa, no puede ser esto tú.
17: Si tuvieras cojones a venir aquí y decírmelo a la cara, te escupía, cerdo.
18: No sé si voy a volver a hablar en Operación Triunfo y tengo que decirlo.
19: ¿Que no sabes si qué?
20: No puedo, es que encima tenemos que aguantar que vengan y se meen.
21: Vete a la mierda, sinvergüenza.
8: Cada dimarts a partir de les 10 de la nit, Joan Bosch i Assumpta Vitoria despullen la televisió i et desvetllen els seus trucs. Cada dimarts a la nit, la Caixa Tonta a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
22: Adiós.
23: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
8: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
24: ¿Sabías que...?
25: A Islàndia existeix una celebració nadalenca única com els Yule Lads. Aquests són 13 personatges entremariats, fills dels gegants Grila i Lepalowi, que visiten els nens els 13 dies previs a Nadal. Cada Yule Lad té el seu propi nom i personalitat, i cadascú arriba amb una nit específica per deixar petits regals o fer petites bromes. Els nens islandesos deixen les sabates a la finestra i, si han estat bons, trobaran dolços o petits presents en despertar. Si no, podrien rebre una patata podrida.
8: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
26: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Dos homes han mort a Tordera i Montornès del Vallès arran dels aiguats que descarreguen al litoral i prelitoral català durant tot el cap de setmana.
2: A banda de les dues víctimes mortals, també es continua buscant un jove que hauria desaparegut a la riera de Pineda de Mar.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: El fenomen ara ja es troba al nord-est del territori. Anem a conèixer, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. Manjaure Guizar.
1: A les darreres hores la situació ha estat molt complicada, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, amb ruixats que han descarregat de manera torrencial, deixant registres realment espectaculars en aquests sectors, com per exemple els 288 litres per metre quadrat a Vilassar de Mar, els 253 a la ciutat de Mataró o els 250 a la ciutat de Granollers. Amb un matí que aquests ruixats han continuat descarregant amb molta intensitat a les comarques de Girona, a la resta del territori català hem anat tinguent obertura de clarianes. I aquestes hores del migdia les temperatures es mantenen en general una miqueta més baixes i a la tarda els ruixats podran tornar a aparèixer ja de manera molt més irregular i no descarregaran en tanta intensitat al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i també les al nord de Barcelona. Per tant, seguirem amb molta precaució.
0: Seguim parlant d'afectacions d'aquest temporal. Protecció Civil ha activat 2 alerts pel risc de desbordaments dels rius Ridaura, El Daró i diverses rieres de la comarca del Baix Empordà.
2: D'altra banda, ja s'han desactivat les restriccions de mobilitat a les comarques del Camp de Tarragona, el Garraf i el Litoral i Prioritat de Barcelona. I actualment només es mantenen 2, la d'Alt i Baix Empordà, per precisament aquests rius de desbordament de rius i rieres.
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat d'un fenomen històric i sense precedents, referint-se clarament a aquestes precipitacions d'aquest cap de setmana.
2: També ha demanat a la població que es mantingui alerta tot i la relaxació de les restriccions en aquesta major part del territori.
0: I a la xarxa viària, una 20 de carreteres continuen tallades des d'aquest migdia, tant per esllavissades com per inundacions provocades per aquest temporal, segons informa el Servei Català de Trànsit.
2: Les vies amb més problemes es concentren sobretot a les demarcacions de Barcelona i Girona, que és on ha plogut molt més de matí.
0: Pel que fa a la xarxa elèctrica, més de 18.500 clients continuen sense subministrament elèctric.
2: Hi ha un total de 313 incidències a xarxa, la majoria concentrades a Barcelona i Badalona.
0: I pel que fa als castells, recordem que finalment a les 4 de la tarda es donarà el tret de sortida a la 30a edició del concurs de castells des de la Tarraquarena, plaça de Tarragona. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Un home ha mort aquest matí a Tordera després de cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a causa d'aquest temporal de pluges.
2: Des de Mataró Ràdio ens amplia aquesta informació la Judit Peñarrando.
4: Un home de 75 anys ha quedat sepultat per la caiguda del mur en un càmping del municipi de Tordera. Malgrat els intents de reanimació, els cossos de seguretat no han pogut fer res per salvar-li la vida. Segons ha pogut saber TV Mataró, l'home estava allotjat en un bungalow amb 2 persones més de la seva família. El mur que s'ha desplomat és del perímetre del càmping. Per altra banda, Pineda de Mar, una persona ha desaparegut. Els equips de recerca hi estan treballant. El Maresme és una de les comarques més afectades pel temporal. Des de l'inici de l'episodi fins a les 7 del matí havien caigut 244 litres per metre quadrat. En altres punts de la comarca, com ara l'estació de Dosrius, el Parc Natural del Montnegre i el Corredor, la xifra baixa fins als gairebé 169 litres per metre quadrat. En el cas de Malgrat de Mar, entre ahir i avui s'hi han registrat 85 litres. Perquè ens fem una idea de les dimensions de l'aiguat, el temporal Glòria el 2023 va deixar anar 160 litres per metre quadrat.
0: Hem de lamentar també una segona víctima, en aquest cas un altre home que ha mort a Montornès del Vallès. En aquest segon cas, els bombers han fet tasques de buidatge d'un garatge completament inundat i han trobat el seu cos després que la família havia alertat que el trobaven a faltar.
2: I també un helicòpter de salvament marítim, una llanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar.
0: Precisament ens anem ara fins a Montornès del Vallès per conèixer la darrera hora a aquest municipi. Tenim en directe a l'altra banda del fil telefònic al seu alcalde, José Antonio Montero. Bon dia.
12: Bon dia.
0: José Antonio, ho parlàvem, no? Quina és la situació al municipi ara mateix, senyor Montero?
12: Bueno, per motius evidents, l'afectació major ha sigut la pèrdua d'aquesta persona. Ja s'hauria fet la intervenció, com heu informat, de bombers i de Mossos i del jutjat. Ja haurien retirat el cos d'aquesta persona. Hem prioritzat també l'atenció a la família i preservar-los d'aquesta situació. i estem també prioritzant l'actuació en aquell barri, és un barri petit de cases, que és el que està més afectat, moltes cases en el seu interior, en els accessos. Tenim desplegat molts voluntaris de Protecció Civil del nostre municipi i d'altres que estan atenent i millorant aquests accessos i retirant fang de les cases. Nosaltres també estem netejant tots els carrers de l'interior del barri i Diputació, que és la responsable de la carretera d'accés, la BB-5001, també ja fa hores que està retirant fang. Per tant, en aquell barri estem prioritzant millorar els accessos i la mobilitat dels propis veïns i veïnes afectades. Per altra banda, tenim un munt d'afectacions d'equipaments municipals. Hi ha una destrossa brutal, sobretot en la zona esportiva, tant l'interior, pavellons, piscina coberta i dependències del personal, com les exteriors, camp de futbol, pistes de tennis. Tot això està, hi ha una destrossa immensa que estan avaluant, a la vegada que també hem repassat l'afectació a les escoles del municipi. Aquí sí que l'afectació és mínima, alguna coseta amb alguna d'elles, sobretot interessats en garantir que demà els alumnes puguin accedir a les escoles i poder fer classe de manera normal. Esperem, això ja està quasi confirmat que podrà ser així, i a partir d'ara doncs, avaluarem danys, i hem tingut contacte amb totes les institucions, ens sentim molt, molt recolzats, i també avaluarem pues, l'afectació general de tot plegat.
0: Entenem, senyor Montero, no, que aquest fenomen ja s'havia predit, no? Inclús des de fa, jo diria, més d'una setmana sí que és veritat que en els darrers dies havia anat inclús en augment, no, que els pronòstics eren encara pitjors que els inicials, però des del municipi, no, des de Montornès, entenc que ja havíeu gestionat, no, temes de prevenció davant el que podia arribar.
12: Bueno, jo crec que aquestes afectacions són aquelles que es veuen en la planificació d'aquests riscos, no? Quan a través de l'ACA com a responsable, però la Protecció Civil de la Generalitat, la prevenció que podem fer als municipis, apareixen, no, aquest tipus d'afectacions que es produeixen a les lleres, pues, amb avingudes, diguéssim, cada 500 anys, aquelles previsions que fan, i que mai penses que això es pot succeir, no? Pues, aquesta nit, aquesta enorme quantitat d'aigua que ha caigut, concentrada i també canalitzada per les rieres i per l'orografia del territori, ha provocat aquesta situació desbordant. Evidentment, nosaltres, en quant a la prevenció, doncs, disposem del Duprocim, del Pla de Protecció Civil, i estem, diguéssim, preparats sempre per afrontar situacions, però jo crec que la situació d'aquesta nit ha sigut absolutament desbordant i l'impacte encara haurem de, com es deia, calibrar-ho i estudiar ben bé què és el que ha passat en detall, però és bueno, jo crec que és molt difícil de preveure i resulta quasi difícil de creure, no?
0: Senyor Montero, parlàvem anteriorment amb l'alcalde de Cardedeu, també un altre dels municipis afectats, i ens ha posat sobre la taula, no, el factor del canvi climàtic cada cop més palpable, no, a la societat, i que genera, sobretot en períodes de primavera o tardor, no, fenòmens meteorològics tan extrems com aquest. Entenc que des del consistori de Montornès seguiu aquesta línia, no?
12: Efectivament, jo crec que si algú encara té dubtes sobre l'impacte que té el canvi climàtic, no només per aquests fenòmens tan desbordants i tan intensos que es poden produir, sinó també per la imprevisibilitat, no? Que pots caracteritzar des del punt de vista tècnic a través del CECAT dels possibles impactes, però les condicions climàtiques provoquen, no, fenòmens que són imprevisibles. Per tant, jo crec que és quasi ridícul negar aquestes conseqüències i aquesta nova etapa que ja fa temps que ens està afectant i que hem de prendre mesures. Anys enrere hem tingut episodis concrets, com va ser l'huracà Glòria, que també va afectar aquesta zona i la nostra zona com a municipi, però jo crec que un fenomen com el d'aquesta nit és d'una altra escala, no? Això comença a avançar i jo crec que jo no qüestionaria. No crec que, és que hi hagi cap motiu per qüestionar l'impacte del canvi climàtic, que està dimensionant aquestes afectacions molt més enllà. Jo crec que requerirà monitoritzar aquests impactes i estudiar-los en el mig termini, perquè ja veieu que són brutals.
0: Ja per acabar, senyor Montero, un cop sembla, en aquest cas, a la zona de litoral i prelitoral barceloní, ja ha superat aquest fenomen que ara es dirigeix al terç nord-est del país, a les comarques de Girona, de l'Alt i del Baix Empordà. Entenc que des de Montornès del Vallès ja s'han posat mans a l'obra, no, en aquestes tasques de neteja i recuperació del municipi, no?
12: Sí, sí, sí. De fet, com en el resum que us feia, l'afectació en aquell barri, que l'Ametller, que és el que més ha tingut l'impacte, estaven ultimant la neteja de la carretera i dels carrers, però nosaltres tenim alguns punts que són habituals d'alguna dificultat per la presència d'aigua, d'accessos a polígons i en alguns equipaments, i això, evidentment, estem prioritzant per ordre, diguéssim, de dificultat, però estaran accessibles i facilitaran la mobilitat de tothom i esperem que no es torni a produir en les pròximes hores massa pluja, perquè també ens complicaria molt la situació.
0: Doncs, alcalde de Montornès del Vallès, senyor José Antonio Montero, un plaer i molt agraïts des de Notícies en Xarxa haver-lo tingut aquí per donar-nos aquesta darrera hora o com s'estan visquent aquestes darreres hores al municipi. Moltes gràcies.
12: Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
0: Com avançàvem, aquest fenomen meteorològic ja ha deixat enrere les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i ara se situa especialment sobre l'Alt i el Baix Empordà. Allà Protecció Civil ja ha activat dos missatges és alert pel risc de desbordament dels rius Ridaura, Aldaró i també diverses rieres.
2: El Ridaura supera els 300 metres cúbics per segon, necessita cridar-ho, i les pluges deixen més de 150 litres per metre quadrat en diversos punts d'aquest Baix Empordà. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
3: El temporal de pluja manté alerta al Baix Empordà amb crescudes excepcionals dels rius i diverses afectacions als municipis de la comarca. Protecció Civil ha enviat aquest migdia un nou alert per risc de desbordament de rieres a Calonge i Sant Antoni després d'haver-ne enviat un altre pal desbordament del riu Ridaura i Aldaró. El Ridaura ha superat els 300 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro, un cabal associat a un període de retorn de 100 anys, mentre que el Daró s'acosta als 180 metres cúbics per segon a la Bisbal. A Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró també s'han registrat inundacions i afectacions a la mobilitat, mentre que a Sant Feliu de Guíxols hi ha diversos carrers i accessos afectats. Això ho explica l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez.
5: En aquest moment la situació s'ha complicat en extrem, especialment perquè el Ridaura ha desbordat fa pocs minuts a la zona de l'Aro Gran, i això ens obliga a extremar totes les mesures de prevenció i de reacció. Davant d'això, hem passat ja en el marc del Pla d'Emergències Municipal a fase d'alerta, he convocat el CECOPAL i hem demanat reforços a interior, als Mossos d'Esquadra, per donar suport a la policia local i als serveis d'emergència.
3: I des del Consell Comarcal del Baix Empordà, el president Enric Marquès també alerta de la situació i demana extremar les precaucions.
6: En aquests moments sí que ha desbordat el Daró, però en principi sembla que en alguns llocs de la comarca ja va apaivagant.
3: Protecció Civil demana a la població que eviti les zones baixes i els soterranis, que es protegeixi a l'interior dels edificis i, en cas de perill, es truqui al 112.
0: No ens movem de l'Alt i el Baix Empordà perquè precisament com estem explicant el fenomen meteorològic, aquestes pluges torrencials ara mateix es localitzen en aquesta zona del nostre territori. És per això que anem a actualitzar aquesta darrera hora dels models meteorològics de la mà del Marc Jaureguizar. Marc, molt bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs continuem amb molt seguiment en aquest sector de l'Alt i del Baix Empordà. Tenim encara precipitacions que queden just a la mateixa línia de la costa com Palafrugell, l'Escala, Roses. Són ruixats que inclús van acompanyats de llamps i trons i de cara a les properes hores encara es mantindrà la inestabilitat en aquests sectors. Per tant, molta precaució, rius, rieres, que com bé comenteu estem tenint aquests problemes. La intensitat de les precipitacions no marxarà del tot, i és que de cara a aquesta propera nit i matinada encara podrem tenir uns aiguats que podran descarregar també amb molta intensitat, sobretot aquest sector de Roses, l'Escala, Torroella de Montgrí. Per tant, situació que el gruix de les precipitacions sembla que passa, però en aquest punt del territori català encara dona problemes.
0: Com a darrer apunt, Marc, en principi s'espera que aquesta part final de l'episodi, no, a les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, sigui molt més suau, no, del que s'ha viscut ja des de divendres al terç sud del país, especialment durant les darreres 24 hores a la costa litoral i també al prelitoral de l'àrea metropolitana de Barcelona.
14: Sí, no tindrem les pluges torrencials que van tenir aquesta passada nit i matinada, aquestes pluges torrencials que la recordarem durant molt de temps. Seran pluges que seran d'anar fent també en moltes ocasions, que localment podrien fer-ho amb molta intensitat. Repetim, haurem d'estar pendent cap allà a les 12 o 1 fins a les 2 de la nit, que encara podríem tenir precipitacions que puguin descarregar, com diem, amb molta intensitat. A partir de demà, ruixats molt més aïllats, molt més esporàdics, i en aquest sector sembla que ens podríem donar una petita treva.
0: Moltes gràcies, Marc, i doncs seguirem molt pendents ja d'aquest, sembla ja, tram final d'aquest episodi plujós històric que hem viscut a pràcticament tot el territori català en les darreres 72 hores, diríem inclús.
14: Sí, són registres que en els propers dies haurem de posar sobre la taula, valorar els danys i, malauradament, com ja heu comentat, ja han hagut pèrdues humanes, per tant, la situació haurà de ser analitzada, valorar el que s'ha fet bé i el que no, i, per tant, aprendre d'aquesta situació que, com diem, és històrica.
0: Moltes gràcies, Marc, una vegada més per la teva col·laboració amb aquesta informació de servei de darrera hora pel que fa a la meteorologia. I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat d'històric aquest fenomen que s'està visquent en les darreres hores arreu del territori català. També hi ha dit la seva des de Barcelona i fent balanç de les incidències a la capital catalana, l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni. L'escoltem.
7: Primer, per dir que estem recuperant ja la normalitat des del punt de vista climatològic i també des del punt de vista de la posada en marxa de la ciutat. Com ha anunciat fa un moment la consellera Parlon, que està al capdavant de l'emergència, com a màxim responsable de la protecció civil, doncs aquesta desescalada serà paulatina les properes hores fins a les 14 hores, que és quan s'acabaven, en principi, totes les mesures extraordinàries pel pas de la tempesta. Vull agrair, en nom de l'Ajuntament i del Govern Municipal, doncs el civisme i la responsabilitat amb la que s'ha comportat tothom. Sempre diem que en aquests casos el més important és l'autoprotecció, és a dir, ser molt conscients dels riscos que hi havia amb aquesta tempesta i, per tant, les mesures que cadascú ha de prendre a casa seva, en el seu dia a dia, per evitar sobreexposar-se. I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de Barcelona doncs, aquest esforç que han fet. I, evidentment, després d'una nit, que ha sigut llarga, doncs agrair també als serveis d'emergència municipals i de la Generalitat, començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com teníem previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí cap a la normalitat i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el propi decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà en la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola, veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara a demà dilluns.
2: Barcelona, com la resta de municipis afectats, ja ha iniciat aquest procés de neteja i recuperació de la ciutat, tal com ha dit l'alcalde Collboni.
0: Parlem ara de Castells perquè la final del concurs que se celebra avui a Tarragona s'ha endarrerit finalment fins a la tarda, quan ja no estarà activa l'alerta de les pluges torrencials, que de fet ja ha quedat desactivada a la zona del Camp de Tarragona.
2: La jornada està reservada a les 12 millors agrupacions del moment, segons el rànquing de la coordinadora de colles castelleres. Finalment es celebrarà a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir a través de la plataforma La Xarxa Més.
9: D'aquí poc menys de dues hores arrencarà l'edició de diumenge de la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona. Les 12 millors colles es citen avui amb un horari diferent a causa d'alerta per la pluja. S'espera que el concurs de Castells tingui una durada aproximada d'unes 5 hores i previsions, evidentment, de màxim, sobretot per les 4 candidates a emportar-se al concurs. La favorita són els castellers de Vilafranca, que planteja una actuació mai vista amb el 3 de 10 amb Forra i Manilles, el 4 de 10 amb Forra i Manilles, el 9 de 9 amb Forra i el Pilar de 9 amb Forra, Manilles i Puntals. Però qui no s'ho posarà fàcil són les dues colles dels Xiquets de Valls, que per la cita podrien portar castells inèdits i mai descarregats. La colla vella planteja arrencar amb el 4 de 9 net, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i portar el 2 de 9 amb Forra, castell mai descarregat. Per la seva banda, la jove es planteja el 4 de 9 net, el 2 de 8 net, el 3 de 10 amb Forra i Manilles i fins i tot podrien provar també el 2 de 9 amb Forra, castell tampoc mai descarregat. Finalment, la jove de Tarragona portarà en primera ronda el 5 de 9 amb Forra, el 4 de 10 amb Forra i Manilles i a partir d'aquí podrien portar el 2 de 9 amb Forra i Manilles o fins i tot intentar un altre castell de 10 com és el 3 de 10 amb Forra i Manilles. Programes de màxims de les colles amb castells mai vistos i que tindrà un factor més que es fa a la Tarraco Arena Plaça on no hi ha referències. A partir de les 4 de la tarda arrencarà l'espectacle casteller més gran del món.
2: Sentíem a Eric Rosique de Radio Ciutat de Valls i, com bé deia, els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu títol per tercer any consecutiu i afegir al seu palmarès una 14a victòria en la seva història. Mentre que les dues colles vallenques també lluiten per aquest títol, la vella i la jove es busquen donar un cop d'efecte descarregant castells inèdits.
0: Són les 2 ara i 52 minuts, moment de fer una breu aturada als esports.
26: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb futbol femení i és que tampoc s'ha escapat en aquest cas dels problemes que ha causat el mal temps durant el cap de setmana. D'aquesta manera, el Barça-Madrid de la 6a jornada de la Lliga F jugarà finalment a les 7 de la tarda i no pas a les 5 com estava previst.
2: Aquest canvi arriba a causa d'aquest temporal que pateix el territori català i que després de rebre l'avís per el mal temps, el conjunt blaugrana va sol·licitar a la Lliga ajornar aquest partit dues hores més, moment en què la part més perillosa del temps hauria d'haver de passar.
0: També es va ajornar el partit, en aquest cas, entre el Sabadell i l'Andorra, que finalment es jugarà avui a les 9 de la nit. Tenim la prèvia del partit des de Ràdio Sabadell, com sempre, Adrià Arroyo.
10: A la segona anirà la vençuda. El Sabadell-Andorra, que es va suspendre ahir per la previsió de pluja, es juga finalment aquesta nit, a les 9, a la nova Creu Alta, segons ha confirmat la Lliga aquest matí, un cop ha passat ja la tempesta. El conjunt tricolor, després de guanyar a Granada, posarà a prova la ratxa del centre d'esports a la nova Creu Alta, on entre el play-off del curs passat, les tres primeres jornades de Hypermotion i també la final de Copa a Catalunya, suma ja 6 victòries de forma consecutiva. L'exàrbitre de primera, Guzmán Mansilla, serà el col·legiat d'aquest partit que, insisteixo, aquest cop sembla que sí, sense problemes. Avui diumenge a les 9 de la nit arrencarà a la nova Creu Alta aquest Sabadell-Andorra.
2: A la mateixa hora també es disputarà el Girona-Mallorca.
0: Tampoc s'ha escapat en aquest cas de les conseqüències del mal temps la Lliga ACB. Ahir en aquest cas es va ajornar el partit de la Penya contra l'Andorra. En aquest cas avui sí que es juga el duel que enfronta el Manresa amb el Breogán. També tenim la prèvia del partit dels gironins des de Girona FM, Marc Treserres.
11: El bàsquet Girona jugarà avui al Bues Arena de Vitòria a les 7 de la tarda. El partit s'havia de jugar a les 6, però degut a la cancel·lació de vol ahir de l'expedició gironina i el fet que l'equip hagi fet nit a Saragossa, finalment entre els clubs i l'ACB s'ha acordat endarrerir el partit a aquesta hora que comentàvem. Tot i així, no canvia pràcticament res. El Girona viatjarà amb tothom, fins i tot amb Kung, que ja ha rebut l'alta mèdica i podria tenir els seus primers minuts a la Lliga CB, i qui no hi serà, serà igualment Isaac Vázquez i Maxi Fierro, que fa uns dies, a més, el club va comunicar que tornaria a passar per quiròfan per solucionar els problemes al turmell dret. Per part del conjunt de Paolo Calviati no faltarà absolutament ningú, debutarà també el pivot brasiler Sosa i, per tant, serà un partit complicat per al Girona, ja que el Baskonia, tot i que ve de doble jornada d'Eurolliga, va guanyar en la primera jornada, l'últim segon, i també ve de guanyar el seu últim partit en competició europea. Per tant, dos equips que venen amb bona dinàmica i veurem qui s'endú la victòria. El Girona va guanyar fa 3 temporades al Bues Arena, però ara ja porta 3 derrotes consecutives contra l'equip basc. Veurem si avui es trenca la ratxa.
0: Escoltàvem la prèvia del partit entre Girona i Baskonia que es disputa avui. És que anteriorment hem dit que es va suspendre el partit entre Manresa i Breugan. En aquest cas sí que es va jugar amb resultat favorable a l'equip gallec per 95-101. També ha jugat aquest matí el Barça amb el resultat final, partit disputat, com diem, a les 12 del migdia, en aquest cas del Força Lleida, van el Sant Pablo Burgos, derrota dels lleidatans, en aquest cas per 81-94. El Barça, en el seu cas, sí que jugarà a la pista de l'UCAM Múrcia a partir de les 7 d'aquesta tarda. També es va donar el tret de sortida, seguim amb bàsquet, a la Lliga Femenina, que va començar, malauradament, amb dues derrotes pels equips catalans.
2: Dolorosa desfeta de l'Espar Girona, la pista de l'Estudiantes 82-79 amb un triple sobre la botzina des del mig del camp de les madrilenyes. I de la seva banda, el Cadí Laseu queia en la seva visita al Perfumeries per 73-57.
0: I acabarem amb waterpolo, amb la derrota del Catalunya, que va caure a la final de la Supercopa Femenina contra l'Olympiacos per un contundent 18-4.
2: Les catalanes van poder aguantar el ritme en el primer i segon quart, arribant al descans només amb 2 gols per sota. Però la segona part, les gregues van premar l'accelerador i amb un parcial de 14-2 van sentenciar el títol.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos, passeu un bon diumenge i, com us hem advertit durant tot l'informatiu, molta prudència davant aquest episodi de pluges.
13: La xarxa de comunicació local.
15: Ràdio Arenys. Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
16: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
15: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
16: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
15: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
16: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
15: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
17: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
19: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip 4 mèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
17: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
19: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935-95-55-99.
17: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
15: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que al desert d'Atacama, a Xile, hi ha un lloc tan sec que simula les condicions de Mart? Aquest desert, considerat el més àrid del món, té zones on no plou durant dècades i algunes parts no han vist una gota en segles. En una àrea anomenada Yungay, la manca d'aigua i les condicions extremes són tan similars al planeta vermell que la NASA l'ha fet servir per provar rovers i estudiar com podria ser la vida a Mart. El més fascinant és que, malgrat aquesta aridesa, han trobat microbis vivint dins de les roques de sal, supervivents extrems que fan servir la poca humitat de l'aire per existir. Aquests organismes, anomenats endòlcids, són una pista sobre com podria haver-hi vida a altres planetes. A més, el terra d'Atacama és ple de nitrats i perclorats, compostos també trobats a Mart, cosa que reforça el paral·lelisme. Científics de tot el món visiten aquest lloc inhòspit per entendre millor els límits de la vida i preparar-se per a futures missions espacials. És com tenir un trosset d'un altre planeta a la Terra.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha aixecat a aquestes dues del migdia les restriccions per les pluges a 6 de les 8 comarques que encara en tenien, però la manté a l'Alt i Baix Empordà fins les 9 del vespre, degut a l'estat de rius i rieres com el riu Daura o el Daró, que alguns d'ells estan desbordats i amb crescudes. Així ho ha explicat el president del govern, Salvador Illa, després d'una nova reunió de seguiment de la situació. També el president ha dit que s'entra una nova etapa, però ha alertat que encara hi ha risc d'aigües torrencials al litoral de Barcelona cap al nord i per això ha afirmat que, tot i l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I hem de lamentar una mort a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravaning internacional Costa Brava a una agrupació de mobile homes. I també un altre home mort a Montornès del Vallès. Els bombers estaven fent tasques de buidatge d'un garatge que estava inundat quan han trobat el seu cos. I també hi ha un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu que busquen un jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat fins al mar. També hi ha un total de més de 18.000 clients que es troben sense subministrament elèctric a causa d'aquestes fortes pluges durant aquestes hores. Hi ha 313 incidències a la xarxa elèctrica, 48 de mitja tensió i 265 de baixa tensió. Els municipis amb més afectacions són Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet o Santa Cristina d'Aro. Els equips treballen per restablir el servei el més aviat possible, però es troben amb problemes d'habilitat i accessibilitat dificultant l'accés a alguns punts. I també hi ha una vintena de carreteres afectades i tallades aquest diumenge per les llevissades o inundacions provocades pel temporal. Les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. Perquè el servei ferroviari d'alta velocitat i llarga distància des de Barcelona s'està recuperant de forma progressiva. Pel que fa a rodalies i regionals, s'estan fent marxes exploratòries per recuperar el servei i l'objectiu és que estigui tot restablert de cara a demà dilluns. I els ferrocarrils de la Generalitat es recupera també la circulació a la línia Llobregat-Anoia i del Vallès de forma progressiva des d'aquest migdia. Encara continuen també afectacions a diversos trams del metro de Barcelona, a la L1, l'L3, l'L9 Sud, la L9 Nord i la L10 Nord. I també tenim a cultura, i és que el concurs de castells que es va endarrerir fins la tarda començarà avui a les 4 de la tarda i aquesta és la jornada reservada a 12 millors agrupacions del moment segons el rànquing de coordinadora de colles castelleres. I els castellers de Vilafranca busquen revalidar el seu tercer títol consecutiu i afegir al seu palmarès un 14è títol. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
0: Molt bon dia a tothom que una vegada més sintonitza Ràdio Arenys per escoltar un nou episodi de la banda sonora de la nostra vida. Un programa que us acompanya cada divendres a les 11 del matí i durant una horeta repassa els fets produïts en temps passats, tot escoltant la música que ha anat conformant la banda sonora de la nostra vida i que segurament és compartida. Però abans de res, bon dia, Anna Cucurull.
5: Molt bon dia, Montse Comí.
0: Bon dia també, Joan García, el nostre director musical.
5: Bon dia i gràcies.
6: En el pueblito donde nací, queda muy cerca la capital. Tengo mi vaca y mi dos perros y mi gallina en el corral. Solo me falta una cosita para conseguir mi felicidad. Que tengo unos cerditos muy gorditos en el corral. ¿Dónde están mis cerditos?
7: En el corral.
2: La banda sonora de la nostra vida.
5: Per això a nosaltres ens agrada dir que és la nostra particular càpsula del temps. Parlarem de temes ja viscuts, alguns els recordem, d'altres ens van passar per alt, bé perquè ja estàvem enredats amb la feina i els fills, bé perquè estàvem en plena adolescència i ens interessaven altres coses, o perquè érem infants i ens sentíem a parlar sense entendre-ho.
0: En el programa d'avui parlarem d'un dels episodis que millor expliquen com un esdeveniment iniciat el 1975 va acabar condicionant bona part de l'actualitat internacional de 1976. No estem parlant de la mort d'en Franco. Però abans d'arribar-hi, farem el nostre habitual recorregut per alguns dels fets més destacats d'aquell any i, com sempre, ho acompanyarem amb molta música publicada aquell intens 1976.
5: Una de les queixes dels vilatans el 1976 era la brutícia. I encara avui ens es queixem. Després de més de 50 anys, el nostre poble segueix, poc més, poc menys, igual. L'Ajuntament ha tret un fanal de davant de la porta de l'església, en lloc d'arreglar la destrossa que hi va provocar un camió. Almenys així els cotxes ara, en aquests moments, passen i traspassen perquè tenen més espai. L'any 1976, Arenys tenia una població de 10.000 habitants i el 2026 ja en som més de 16.600, d'empadronats i uns quants sense estar-ho. I el problema persisteix.
2: La banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
8: She's crazy like a fool.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: L'estiu de 1976 va tenir una banda sonora que encara avui és impossible d'oblidar. Entre els grans protagonistes hi trobem Bonnie M., un grup creat pel productor alemany Frank Farian, que aquell mateix any va començar a conquerir les pistes de ball d'arreu d'Europa. El seu primer gran èxit va ser Daddy Cool, aquesta cançó que acabem d'escoltar, publicat el maig de 1976. La cançó va arribar al número 1 en països com Alemanya, Suïssa, Bèlgica o els Països Baixos o Suècia, i va vendre milions de còpies en pocs mesos. Amb un ritme irresistible, una posada en escena molt potent i les característiques veus del grup, Daddy Cool es va convertir en un dels himnes indiscutibles de la música disco dels anys 70.
2: El Diario de Barcelona, del 13 de febrer de 1976, es feia ressò d'una notícia que afectava directament l'escriptor aranyenc Fèlix Cucurull. Feia gairebé 2 anys que reclamava la devolució del seu passaport, però les autoritats encara li retenien el document. En ple final del franquisme, la retirada del passaport era una de les mesures administratives que el règim utilitzava per limitar els moviments i l'activitat pública de persones considerades políticament incòmodes.
1: L'origen d'aquesta situació

0: tenia problemes amb les autoritats. L'any 1972 havia format part del jurat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana celebrats a Ginebra, un certamen literari que des de l'exili mantenia viva la cultura catalana. El règim franquista va considerar aquella participació un acte de desafecció política i li va imposar una multa de 200.000 pessetes, una quantitat extraordinària elevada per l'època.
1: Després de la revolució dels clavells, el 25 d'abril de 1974, que va acabar amb el règim feixista, Cucurull seria objecte dels més alts honors oficials i acadèmics. Va ser rebut pels ministres de comunicació del govern portuguès, Raúl Rego, i pel de justícia, Salgado Senha. Va ser reconegut i aturat pels carrers i aplaudit en el Parlament de Portugal, amb tots els diputats dempeus en fer-hi acte de presència. La seva obra també es va difondre durant aquesta època en altres llengües, encara que no fos amb la intensitat que va conèixer Portugal. Poemes i narracions seves van aparèixer en francès, occità, italià, espanyol, alemany, txec, croat, ucraïnès i búlgar.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem escoltat Abril del 74, una de les cançons més emblemàtiques d'en Lluís Llach, tot i que està dedicada a la revolució dels clavells, que el 25 d'abril del 74 va posar fi a gairebé mig segle de dictadura a Portugal. Aquí, a Catalunya, molts la vam sentir també com un cant a l'esperança.
2: La revolució dels clavells va ser un fet insòlit. Un aixecament militar impulsat pel moviment de les forces armades va acabar amb la dictadura de l'Estado Novo, instaurada per Antonio de Oliveira Salazar i continuada des de 1968 per Marcelo Caetano. El cop d'estat es va desenvolupar pràcticament sense violència i només hi va haver 4 víctimes mortals. Les imatges dels soldats amb clavells vermells als fusells va donar la volta al món i es va convertir en

0: Quan Lluís Llach va escriure Abril 74, Espanya encara vivia sota la dictadura franquista. Per això molts catalans van interpretar la cançó com alguna cosa més que un homenatge al poble portuguès. També era l'expressió d'un desig compartit. Que la llibertat i la democràcia que acabaven d'arribar a Portugal no triguessin gaire a travessar la frontera.
1: Els dies 1 i 8 de febrer de 1976, Barcelona va ser l'escenari de les primeres grans mobilitzacions populars després de la mort del general Franco, ocorreguda només 2 mesos abans. Convocades per l'Assemblea de Catalunya, desenes de milers de persones van sortir al carrer reclamant llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Un lema que ben aviat es convertiria en el principal símbol de les reivindicacions democràtiques del país.
2: Comunica que en una de las cargas efectuadas se han dejado abandonada una pancarta que ponía Juventud Prat Amnistía. Dígame si te la entregamos a un Z o nos la llevamos al acuartelamiento. Cambio.
3: M20, la orden que hay de J3 es guardar las pancartas en los G. De momento guardadas ahí, cambio.
0: Recordo com si fos avui. Per entendre la importància d'aquelles manifestacions, cal retrocedir uns anys. L'Assemblea de Catalunya s'havia constituït clandestinament el dia 7 de novembre de 1971 a l'Església de Sant Agustí de Barcelona. Va ser la plataforma unitària més àmplia de l'antifranquisme català, capaç d'aglutinar partits polítics de sensibilitats molt diverses, sindicats, associacions de veïns, entitats culturals, moviments cristians de base, estudiants, professionals i també independents. Tots compartien un objectiu comú: recuperar les llibertats democràtiques i les institucions d'autogovern de Catalunya.
3: Nada, necesero, continúe detrás de ellos, a ver si puede localizarlo y seguir plegando. Cambio.
4: Va un grupo bastante numeroso y llevan pancartas pidiendo amnistía. Van voceando amnistía, amnistía, policía.
1: El seu programa es resumia en 4 grans reivindicacions: amnistia dels presos i represaliats polítics del franquisme, el restabliment provisional de l'Estatut d'Autonomia de 1932 com a pas previ a la recuperació de la Generalitat, la defensa de les llibertats democràtiques fonamentals, com la llibertat d'expressió, reunió i associació, i la coordinació amb les forces democràtiques de la resta de l'Estat per avançar conjuntament cap a un sistema democràtic. Entre les personalitats més destacades hi trobem Josep Benet, Jordi Carbonell, Pere Portabella, Antoni Gutiérrez Díaz, Joan Reventós, Gregorio López Raimundo, Maria Aurèlia Campmany, Pasqual Maragall, que hi participà des dels seus inicis, així com nombrosos representants del món sindical, universitari i cultural.
5: El Consejo de Ciento, todo esto de aquí y los alrededores, una masa grandísima de personal, los han recibido con piedras y poniendo coches en la mitad de la calle del Consejo de Ciento para pararlo. Cambio.
0: La mort de Franco el 20 de novembre de 1975 havia despertat grans expectatives de canvi. Tanmateix, el govern de Carlos Arias Navarro mantenia intactes bona part dels mecanismes del règim franquista, sobretot els repressius. Les manifestacions continuaven prohibides i qualsevol mobilització era considerada il·legal. Tot i això, l'Assemblea de Catalunya va decidir fer un pas endavant i convocar aquelles manifestacions, convençuda que havia arribat el moment que la societat catalana expressés públicament l'arsenal seves reivindicacions.
6: Vamos a ver a qué altura se encuentra para yo dirigirme directamente ya, Capi.
4: Vamos a ver, H45, mira, a la altura de la calle Provenza, por la calle Provenza viene una manifestación con unas pancartas, ¿eh? Si tienen un poquito más próximo, vamos a por ellos. Reúnete conmigo, cambio.
6: Entrado, vamos a por ellos.
1: La resposta de les autoritats va ser contundent. El govern civil va prohibir les concentracions i la policia armada, els popularment coneguts com els grisos, va carregar contra els manifestants. Hi va haver nombrosos ferits i desenes de detinguts. les fotografies preses pel fotoperiodista Manuel Armengol, especialment les de la manifestació del 8 de febrer, van tenir un gran ressò internacional i es van convertir en un dels símbols visuals de la transició. Aquells dies van demostrar que la societat catalana havia perdut la por i que la demanda de llibertats democràtiques era ja un moviment transversal i difícil d'aturar.
3: Atención a estos grupos que hay en la Plaza Real, que hay en la venta de sellos de los domingos. No vayan ustedes a creer que son manifestantes.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Hem escoltat La primera comunió, una de les peces incloses al disc Galeta Galàctica que Jaume Sisa va publicar l'any 1976. En un moment en què bona part de la música catalana estava marcada per les reivindicacions polítiques i socials, Sisa va escollir un camí ben diferent, el de la imaginació, la fantasia i la poesia. Amb el seu univers tan personal, ple de personatges insòlids i d'imatges sorprenents, Sisa va trencar molles i es va convertir en una de les figures més originals de la música catalana dels anys 70. Galeta Galàctica va consolidar aquest estil tan característic, combinant influències del rock, el folk i la cançó d'autor amb una creativitat desbordant. Més de 50 anys després, continua sent un dels discos més personals i, sobretot, inclassificables de la música catalana. Ho sé ben bé perquè nosaltres a casa en teníem un. Gràcies, germanet gran, per fer-me formar part de la teva música.
2: La banda sonora de la nostra vida.
1: I sense sortir del món galàctic, deixem enrere la galàxia imaginària d'en Jaume Sisa per acostar-nos a una altra galàxia. Bé, més ben dit, a una galàxia de ficció, que, contra tot pronòstic, acabaria deixant una petjada ben real.
3: El 17 de setembre de 1976, la NASA presentava oficialment el primer transbordador espacial. Inicialment havia de portar el nom de Constitution, en homenatge al bicentenari dels Estats Units. Però va passar una cosa ben curiosa. Milers d'aficionats de la sèrie Star Trek van iniciar una campanya demanant que la nau fos batejada amb el nom d'Enterprise, igual que la mítica nau estel·lar del capità James T. Treer.
4: Locate and restrain Mr. Spock. He may be dangerous. Use phasers on stun if necessary.
1: Igual que no em perdia la sèrie, tampoc no em vaig perdre ni una de les pel·lícules de l'Enterprise. La resposta va ser tan contundent que la NASA va acabar acceptant la proposta. Aquell dia, a la cerimònia de presentació, hi van assistir el creador de la sèrie, Gene Roddenberry, i bona part dels actors originals, entre ells Leonard Nimoy, que era el doctor Spock, DeForest Kelly, el doctor Leonard Bones McCoy, George Takei, en Sulu, Michelle Nichols, que era l'Uhura, en Walter Koenig, que era en Chekhov, i en James Doohan, l'Scotty, el famós Scotty. Era la prova que, tot i que la sèrie havia estat cancel·lada l'any 1969, el fenomen Star Trek era més viu que mai.
4: The Enterprise is en route to Star Cluster NGC 321. Objective, to open diplomatic relations with the civilizations known to be there.
3: Aquell mateix any de 1976, la Paramount Pictures continuava buscant la fórmula per recuperar les aventures d'Enterprise. Primer es va estudiar una nova pel·lícula i després una nova sèrie de televisió, Star Trek Fase 2. El projecte acabaria transformant-se 3 anys més tard en Star Trek The Motion Picture, estrenada el 1979, que obriria una nova etapa de la saga.
5: You and Captain Christopher will beam down with me. The captain will provide the coordinates for the transporter chief.
1: Potser el més sorprenent és que aquell univers continua encara ben viu. Més de mig segle després de l'emissió del primer capítol, Star Trek ha donat lloc a nombroses sèries, pel·lícules, novel·les, còmics, videojocs i convencions de seguidors arreu del món. Són els anomenats Trekkies, o Trekkers, com alguns prefereixen dir-ne. Continuen reunint-se, debatent i mantenint viu un univers que ha inspirat generacions d'enginyers, científics i exploradors de l'espai. No és casualitat que moltes tecnologies que avui formen part de la nostra vida quotidiana, com per exemple les videotrucades, les tauletes o els assistents de veu, fossin primer imaginades a bord de l'Enterprise dècades abans de que existissin. Ara, falta encara per inventar el salt per l'hiperespai i el teletransport. Mira tu.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
1: Hem escoltat Rockaria, un dels grans èxits de la ELO, inclòs el disc A New World Record, publicat el 1976. Amb aquesta cançó, Jeff Lynne va tornar a demostrar la seva capacitat per barrejar el rock sinfònic amb influències de la música clàssica, en aquest cas incorporant-hi la veu d'una soprano. I segur que més d'un de vosaltres s'haurà fixat en un petit detall just a l'inici de la cançó. Abans que comenci a cantar, se sent un espontani ups. Doncs bé, no era cap efecte ni cap broma pesada. Correspon a la soprano Mary Thomas, que va entrar abans d'hora durant la gravació. En Jeff Lynne li va fer tanta gràcia aquell petit error que va decidir deixar-lo a la versió definitiva.
2: El 26 de febrer de 1976, Espanya abandonava definitivament el Sàhara Occidental. Aquell dia es posava punt i final a 92 anys de presència espanyola en aquell territori africà, iniciat en l'any 1884. Però, lluny de resoldre el problema, la retirada espanyola va obrir un dels conflictes de descolonització més llargs i complexos del segle XX, un conflicte que, gairebé 50 anys després, encara continua pendent de solució.
1: Efectivament, per entendre què va passar aquell dia 26 de febrer de 1976, cal retrocedir gairebé un segle. Durant la Conferència de Berlín, celebrada entre 1884 i 1885, les principals potències europees es van repartir una bona part del continent africà. En aquell context, Espanya va declarar un protectorat sobre la costa atlàntica del Sàhara, entre el Cap Bojador i el Cap Blanc, territori que amb el temps es convertiria en la colònia del Sàhara espanyol. Anys més tard, el 1958, després de la Guerra d'Ifni, el règim franquista va integrar oficialment el territori com una província espanyola, la número 53, equiparant-lo administrativament a qualsevol altra província de l'Estat.
2: Durant la dècada dels 60, però, el procés mundial de la descolonització també va arribar al Sàhara. L'any 1963, les Nacions Unides van incloure el territori a la llista de territoris no autònoms pendents de descolonització i des d'aleshores van aprovar diverses resolucions reclamant que la població saharaui pogués exercir el seu dret d'autodeterminació mitjançant un referèndum.
1: Encara l'esperen.
2: Sí. Paral·lelament, el descobriment dels importants jaciments de fosfats de Bucre, considerat entre els més grans del món, i la riquesa pesquera de les seves aigües, van incrementar encara més l'interès estratègic del territori.
1: I és justament en aquest context que el 10 de maig de 1973 naixia el Front Popular per a l'Alliberament de Saguia, El Hamra i Río de Oro, conegut com Front Polisari. El seu objectiu era aconseguir la independència del Sàhara Occidental i posar fi a la presència colonial espanyola. Mentre les Nacions Unides insistien en la necessitat d'organitzar un referèndum d'autodeterminació, el Front Polisari iniciava una lluita armada que canviaria definitivament el futur del territori. Dos anys més tard, una decisió del Tribunal Internacional de Justícia acabaria precipitant els esdeveniments.
2: Per intentar reforçar les seves reivindicacions sobre el Sàhara Occidental, el Marroc va demanar al Tribunal Internacional de Justícia, amb seu a l'Haia, que es pronunciés sobre els drets històrics del Regne del Marroc i de Mauritània sobre aquell territori. El 16 d'octubre de 1975, el Tribunal va fer públic el seu dictamen. La conclusió va ser molt clara. Tot i reconeixent que havien existit alguns vincles històrics i jurídics, vassallatge, fidelitat, o reconeixement d'autoritat entre determinades tribus saharauis i el soldat del Marroc, aquests vincles no implicaven sobirania territorial.
1: No hi tenien dret, els marroquins?
2: No. En conseqüència, el tribunal afirmava que no existia cap obstacle jurídic perquè el poble saharaui exercís el seu dret d'autodeterminació d'acord amb la resolució 1514 de l'Assemblea General de les Nacions Unides sobre la descolonització.
1: Ara fem una petita pausa musical i recordarem tot seguit en què va consistir la Marxa Verda.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Hem escoltat I Love to Love, un dels grans èxits de la cantant britànica Tina Charles. Publicada l'any 1976, aquesta cançó va arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit i també va triomfar a bona part d'Europa, convertint-se en un dels himnes indiscutibles de l'època daurada de la música disco. Bé, després d'aquesta petita dosi de ritme i bon humor, tornem al nostre relat. Potser hem començat la història pel final, amb la retirada d'Espanya del Sàhara el 26 de febrer de 1976. Ara toca fer un pas enrere per entendre què havia passat només uns mesos abans. Què va ser exactament la Marxa Verda? Per què el rei Hassan II la va impulsar? I com és possible que una mobilització de centenars de milers de persones acabés canviant el destí de tot un territori? Doncs és precisament aquí on reprenem el fil de la nostra història.
2: Malgrat que el dictamen del Tribunal Internacional de Justícia no reconeixia la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental, el mateix 16 d'octubre de 1975, el rei Hassan II anunciava la convocatòria de la Marxa Verda. L'objectiu era mobilitzar la població civil perquè penetrés pacíficament el territori i reforçar, davant la comunitat internacional, la reivindicació marroquina sobre el Sàhara. El 6 de novembre de 1975, uns 350.000 civils, escortats per prop de 20.000 militars, es van concentrar a la frontera i van començar la marxa portant banderes marroquines, exemplars de l'Alcorà i retrats del rei.
3: Este es el momento en que la multitud marroquí rompe la alambrada que hace de frágil frontera del Sahara español.
1: I mentrestant, Espanya travessava un dels moments polítics més delicats de la seva història recent. El general Franco es trobava greument malalt i el govern presidit per Carlos Arias Navarro havia d'afrontar una crisi internacional sense precedents. Davant del risc d'un enfrontament militar amb el Marroc i en plena incertesa política, el govern espanyol va optar per la negociació. I el 14 de novembre de 1975, només 6 dies abans de la mort d'en Franco, Espanya, el Marroc i Mauritània van signar els Acords de Madrid. Segons aquest acord, Espanya es comprometia a retirar-se del Sàhara Occidental abans del 28 de febrer de 1976, mentre que l'administració provisional del territori passava a mans del Marroc i de Mauritània. Els acords transferien l'administració del territori, però no la sobirania. Una qüestió que continua sent objecte de debat jurídic internacional. El Front Polisari no va participar en les negociacions, ni tampoc es va consultar la població saharaui, malgrat que les Nacions Unides continuaven defensant el seu dret d'autodeterminació.
2: Ai, deixem respirar.
3: Hores després, i con la Marxa Verde ja adentrada en tierra de nadie, Rabat transmite a Madrid que rechaza el acuerdo tácito y que las masas tienen orden de seguir avanzando a menos que surja algún elemento nuevo que permita reanudar las conversaciones.
2: La retirada es va anar desenvolupant durant els mesos següents i va culminar el 26 de febrer de 1976, quan Espanya va comunicar oficialment a les Nacions Unides que posava fi a la seva presència al Sàhara Occidental. Aquell dia abandonava definitivament el territori després de 92 anys d'administració. Però la sortida d'Espanya no va significar la fi del conflicte.
1: No.
2: Ben al contrari, deixava un buit de poder que desencadenaria una guerra i una crisi humanitària de llarg abast.
1: Bé, doncs anem a fer una altra pausa musical perquè després acabarem de desenvolupar aquest tema.

0: sonora de la nostra vida. Any 1976.
1: Hem escoltat New Kid in Town, una de les joies dels Eagles. La cançó forma part de l'àlbum Hotel California, publicada el desembre de 1976, i va ser el primer senzill que se'n va extreure. Escrita per Don Henley, Glenn Frey i G. Day Souther, va arribar al número 1 de la llista Billboard Hot 100 als Estats Units i es va convertir en un dels grans èxits del grup californià. I nosaltres reprenem ara el nostre recorregut pel Sàhara Occidental. Fins ara hem explicat les decisions polítiques que van portar a la retirada d'Espanya. Però hi ha una altra cara de la història, molt menys coneguda, la dels milers de soldats espanyols destinats al desert, molts d'ells joves que feien el servei militar obligatori. Què va passar amb aquell exèrcit? Estava preparat per combatre? Per què finalment no es va disposar cap ofensiva contra la Marxa Verda? És una part de la història que sovint queda en un segon pla, però que també mereix ser explicada.
2: Quan es va produir la Marxa Verda, Espanya mantenia el Sàhara Occidental un dels desplegaments militars més importants de la seva història recent. Les diferents fonts situen els efectius entre 15.000 i 20.000 militars, integrats per unitats de la Legió, la Brigada Paracaigudista, les tropes nòmades, la policia territorial, artilleria, enginyers, aviació i marina. Des d'un punt de vista estrictament militar, Espanya disposava d'una capacitat de resposta molt superior a la del Marroc.
1: Entre aquells militars hi havia també milers de soldats de reemplaçament, joves que complien el servei militar obligatori i que havien estat destinats al Sàhara. Molts d'ells tenien entre 18 i 21 anys i durant les setmanes de la Marxa Verda van viure convençuts que entrarien en combat. Anys després, molts d'aquells reclutes han deixat testimoni de la tensió i la incertesa que van viure. Jo no sé si hi havia algú d'Arenys aquí. No sé, és una cosa que potser sí, eh?
2: Possiblement, però no ho recordo, tampoc. L'Estat Major espanyol havia elaborat diversos plans de defensa del territori. Es van reforçar les posicions frontereres, es van excavar trinxeres, es va instal·lar camps de mines i es van desplegar unitats cuirassades i peces d'artilleria a alguns punts més sensibles. La consigna era estar preparats per repel·lir qualsevol incursió militar, encara que les ordres polítiques continuaven sent evitar l'enfrontament directe.
1: Malgrat aquest dispositiu, el govern presidit per Carlos Arias Navarro va decidir no respondre militarment a la Marxa Verda. Amb Francisco Franco en estat terminal i una successió política imminent, una guerra amb el Marroc podia tenir conseqüències imprevisibles, tant en l'àmbit internacional com en la política interior espanyola. La decisió va ser apostar per la negociació. La retirada de les forces espanyoles es va organitzar mitjançant l'anomenada Operación Golondrina, un ampli dispositiu logístic que tenia com a objectiu evacuar progressivament els militars, els funcionaris i els civils espanyols residents al territori. L'operació es va desenvolupar entre els mesos de novembre de 1975 i febrer de 1976 i va mobilitzar vaixells, avions i nombrosos combois terrestres.
2: La retirada no va ser viscuda de la mateixa manera per tothom. Diversos comandaments militars han explicat posteriorment que se sentien preparats per defensar el territori i que van rebre, amb sorpresa, l'ordre de retirar-se sense combatre. Alhora, molts saharauis que havien servit a les tropes nòmades o a la policia territorial van tenir la sensació d'haver estat abandonats per l'administració espanyola.
3: Esta es la salida que usted hubiera querido para sus hombres, capitán.
4: Mis hombres se van totalmente orgullosos y con el honor totalmente intacto e incluso elevado porque han cumplido con su deber, que era lo que nos han mandado. A lo mejor yo personalmente podría preferir otras salidas, pero desde luego mis hombres salen con el honor más alto que pueden encontrar.
2: El 26 de febrer de 1976, Espanya va comunicar oficialment a les Nacions Unides que donava per acabada la seva administració al Sàhara Occidental. Aquell mateix dia, les darreres unitats militars espanyoles abandonaven el territori. S'acabaven 92 anys de presència espanyola, però començava una nova etapa marcada per la guerra entre el Front Polisario, el Marroc i Mauritània.
1: Però en aquest vesper ja hi entrarem algun altre dia. Ara anem a escoltar música.
0: La banda sonora de la nostra vida.

0: I nosaltres arribem al final del programa d'avui. Hem recorregut un any, el 1976, ple de canvis polítics, socials i culturals. Des de la transició i les reivindicacions democràtiques fins a la retirada espanyola del Sàhara, passant per la música, el cinema i també la història més propera de casa nostra. La setmana que ve continuarem descobrint nous episodis d'aquell any tan intens i apassionant, amb més històries, més curiositats i, com sempre, molta més música que també forma part de la banda sonora de la nostra vida.
1: Evidentment, ens queda molt de 1976 per explorar. I sabeu què us dic? Que igual la setmana que ve la dediquem a la Telefònica. Us sorprendria la de material que hi ha de 1976 relacionat amb la Telefònica. Però, si de cas, això, la setmana que ve. No falteu a la cita, divendres d'11 a 12 a la sintonia de Ràdio Arenys o al podcast.
0: Doncs fins la setmana que ve. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Bon dia!

0: Sabies que...
1: Les abelles són essencials per a la pol·linització de moltes plantes, però la forma en què recolecten i transporten el pol·len és especialment fascinant. Quan una abella visita una flor, el seu cos, especialment les potes i l'abdomen, es cobreixen de pol·len a causa de l'electricitat estàtica. Les flors estan carregades elèctricament i les abelles generen una càrrega oposada en volar, creant una atracció que facilita la recol·lecció del pol·len. Tot i això, les abelles no només recullen el pol·len accidentalment. Tenen estructures especialitzades en les potes del darrere, conegudes com a corbícules o cistelles de pol·len. Les abelles usen les potes per pentinar el pol·len del seu cos i el barregen amb nèctar o saliva per formar un material enganxós. Aquest s'emmagatzema a les corbícules, que poden carregar fins al 30% del pes corporal de l'abella. El més sorprenent és que les abelles poden volar de tornada al rusc amb aquesta càrrega, cosa que demostra una impressionant capacitat de vol. Un cop al rusc, el pol·len s'emmagatzema en unes cel·les com a aliment per a les larves i fermenta per convertir-se en pa d'abella, una font rica de proteïnes essencials per a la colònia. Aquest procés no només assegura la supervivència del rusc, sinó que també pol·linitza les flors, permetent la reproducció de moltes espècies vegetals, demostrant així la importància vital de les abelles als ecosistemes.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. I és que el desbordament del riu Daura al Baix Empordà ha provocat una esquerda de l'asfalt en un pont sobre el riu a Platja d'Aro. L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha demanat a la Generalitat que s'inspeccionés la fissura i ha ordenat el tancament preventiu, que després de les 3 del migdia s'ha reobert després que els tècnics haguessin avaluat l'espai i haguessin determinat que no hi havia danys estructurals. I precisament aquí al Baix i a l'Empordà es mantenen les restriccions per les pluges imposades pel govern fins a les 9 del vespre degut a aquest estat dels rius i les rieres, com el del riu d'Aura, com comentaven, o el d'Aró. El president del govern, Salvador Illa, ha dit que s'entra en una nova etapa, però que ha d'estar tothom alerta perquè el risc d'aiguats en el litoral de Barcelona cap al no arrencada poden continuar i, tot i que l'aixecament majoritari de restriccions, s'ha de mantenir la precaució. I la Creu Roja ha atès més de 4.000 persones durant aquest episodi de pluges torrencials que ha afectat Catalunya durant el cap de setmana. L'organització ha mobilitzat un centenar de persones voluntàries i tècniques amb 15 vehicles logístics i coordinat amb més de 2.000 persones per les estacions de Sants o Tarragona o a l'aeroport de Girona. I a punt d'iniciar la jornada de diumenge, la 30a edició del concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça. I allà tenim en Francesc Domènech, de Radio Ciutat de Valls.
5: Bona tarda des de la Tàrraco Arena Plaça. El concurs just acaba de... està a punt de començar. Abans hi ha hagut un minut de silenci respectat per tota la plaça i els castellers en memòria de les víctimes d'aquest episodi d'aiguats que han tingut aquestes últimes hores. Els castellers de Barcelona seran els encarregats d'obrir plaça. Ho faran amb un 5 de 8. Comença una llarga, llarga tarda de castells a la ciutat de Tarragona.
4: Moltes gràcies. I també seguim amb, bé, com comentava en Francesc, que hi ha persones que han mort a Pineda de Mar, estan buscant amb un helicòpter de salvament marítim i amb una llanxa dels Mossos un jove que hauria caigut a la riera i ha estat arrossegat pel mar. I també en paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i la mort d'un home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravaning anomenat Costa Brava. I també es va recuperant la mobilitat progressivament aquest diumenge. Els serveis d'alta velocitat i llarga distància han començat a circular a partir de l'1 del migdia i rodalies i regionals s'ha restablert l'R2 Sud, l'R15 i l'R16, mentre que les altres línies es aniran restablant de forma progressiva amb l'objectiu que es tinguin totalment recuperades de cara a demà dilluns. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies.
2: Ràdio Arenys.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el darrer disc de EBBO Sound Machine. I és aquesta banda que des de Londres lidera aquesta cantant nascuda a Nigèria, Eno Williams. Alhora també el guitarrista Alfred Bannerman des de Ghana o el percussionista Afla Saki, que també hem sentit en solitari aquí al programa. EBBO Sound Machine, que de fet ja des de fa uns quants anys, aquest és el seu sisè disc, van començar el 2010 i des del 2014 doncs, van publicant discos. Potser els més coneguts han estat ara, venint cap aquí, al passat 2024, Pull the Rope, Estira la corda. Però doncs, aquest que acaben de publicar aquest mateix setembre, Chopping Mountain, doncs és el que, amb el que comencem avui. De fet, doncs, el disc es diu així, Chopping Mountain, i el tema que hem sentit, Menso, i aquest altre, en el qual col·labora Dele Sosimi, Give Me Peace.

0: give me peace.
1: I don't wanna
0: give me freedom.

nou disc de EBBO Sound Machine. I podríem definir aquesta música d'alguna manera com una barreja de la música africana, de l'afrobeat i també del drum and bass dels anys 90. Per tant, un afrofunk electrònic, doncs això, amb ingredients de diferents ritmes africans. EBBO Sound Machine, amb Eno Williams, i en aquest cas l'única col·laboració d'aquest darrer disc, la de Dele Sosimi. Anem a buscar un tema anterior, són dos discos endarrere, i EBBO Sound Machine ho van petar amb aquest Electricity.

La nostra descoberta aquesta setmana és ben especial i ben esperada. És el nou disc de Raúl Rodríguez, en aquest cas acompanyant a Ratgeri, el mestre de la balija, que és aquesta arpa tubular de Madagascar. Un músic doncs increïble que porta tota la vida fent aquesta música especial de Madagascar i que és un antropòleg, un etnomusicòleg com Raúl Rodríguez, doncs, que el busca per fer aquest disc. Mandi bé. N'hem sentit un primer tema que doncs, té un nom complicat, té un nom, diguem-ne, que de Madagascar es diu Afinda Findau. Bé, Raúl Rodríguez i Ratger, i és un disc meravellós. De fet, Raúl Rodríguez, que porta anys treballant amb el tres i buscant les connexions entre el son cubano i el flamenc, per tant, a una banda i a l'altra de l'oceà, en aquest cas se'n va a l'oceà Pacífic, a la gran illa de Madagascar, per buscar aquesta connexió amb Ratger. I sobretot això, aquesta arpa tubular, que és un instrument increïble, que l'hem sentit aquí al programa diverses vegades, ja sigui amb Ratger o ja sigui també amb ell mateix, però formant part d'aquell trio que van fer Balaké Sissoko i Idris El Malumi. Això és aquell, es deia 3MA, perquè era Madagascar, Mali i Marroc. Bé, d'això és el que ja havíem sentit. Ara estem escoltant els singles que s'han publicat d'aquest disc de Ratger i Raúl Rodríguez. De fet, tots dos seran al Jamboree. Això serà aviat, relativament aviat, el 25 d'octubre. I doncs amb dos passis i sobretot doncs això, la possibilitat de veure de molt a prop aquests dos músics fent aquesta música. Madagascar, avui al Mixtures amb Raúl Rodríguez. Mandi bé.

Ratger i Raúl Rodríguez, amb aquest disc que ajunta el tres flamenco amb la valija de Madagascar. De fet, és un projecte que va néixer ja fa temps, el 2019, a través d'una setmana flamenca a Madagascar, organitzada pel consolat a Antananarivo, la capital de Madagascar. Allà es van trobar doncs Raúl Rodríguez i Ratger i van començar a teixir el que ara és aquest disc. Bé, tenim una segona descoberta, també protagonitzada per un veterà músic d'aquest estat espanyol, com és Antonio Arias, baixista, cantant i líder de Lagartija Nik, que es va apuntar amb els ulls clucs a l'aventura amb Enrique Morente, l'aventura d'Omega, doncs també porta anys treballant amb un projecte que en diu el Mapa del Trance. I en aquest Mapa del Trance, o Maplit, doncs té una importància cabdal la música nahua. La música nahua del Marroc, i ell, doncs, des de 2018, que treballant i investigant, per tant, totes dues descobertes tenen en comú aquesta inquietud i d'aquesta doncs, investigació i descoberta de les connexions de la música. Per tant, Antonio Arias, investigant en la música nahua al Marroc, n'ha fet un projecte, acaba d'editar un disc i que també acaba d'estar present al mercat de la música viva de Vic. Mablit, Mapa del Trance, i aquest tema, Boabdil el Chico.

Boabdil, el darrer rei moro a Granada. I en aquest tema hem sentit, evidentment, Antonio Arias, però també, si l'heu descobert, la veu de Miguel Ríos. I alhora també, qui és el col·laborador amb Antonio Arias per fer realitat aquest disc Mavlid, que és Moncho Rodríguez. De fet, és un disc molt especial, és una molt bona descoberta que doncs, ajunta una banda i a l'altra d'aquest estret de Gibraltar que, de fet, protagonitza la portada. Mapa del trance, Antonio Arias. Un altre tema, La Peregrina.

El primer dels concerts recomanats, tot i que ja n'hem recomanat un, el Jamboree amb Raúl Rodríguez i Ratger, però ara el nostre primer concert recomanat és el de Suat Massi i el seu nou disc, que ja hem escoltat aquí al programa, el seu disc de 2026, Zagate, com aquest tema que acabem de sentir. I, de fet, doncs és un disc agosarat, és un disc que, com explica la pròpia promoció del concert, diu és una veu dolça que fa front al fracàs del món. Zagate, Suat Massi, un disc de folk, de rock i de poesia. Aquest concert tindrà lloc a Perpinyà, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. I val a dir, com hem dit altres vegades, que hi ha un circuit de músiques del món que no arriba mai a l'altra banda dels Pirineus, que es queda, doncs, això, a França. Ja sigui, doncs, música africana o, en aquest cas, aquesta dona, aquesta cantant argelina que, doncs, això, no té programes, no té programats concerts aquí a l'estat espanyol. Bé, per tant, caldrà anar a Perpinyà. Suat Massi i el seu disc Zagate. Això serà el diumenge, dia 11 d'octubre, a les 6 de la tarda, ja ho hem dit, al Teatre L'Arxipel de Perpinyà. Però tenim encara un altre concert recomanat avui, i és el concert de Eliades Ochoa, a Girona, a l'Auditori de Girona. Si la setmana passada parlàvem de l'aniversari de la publicació del Buena Vista Social Club, doncs ara podem dir que torna Eliades Ochoa a Catalunya. El març va ser a Barcelona i ara, el 12 d'octubre, serà a l'Auditori de Girona. Aquest home, que llavors tenia uns 50 anys, ara ja en té 80, evidentment, i doncs està de gira amb el seu disc que ha publicat ja fa uns dies, El Guajiro. Guajira, que és la música de pagès de Santiago de Cuba i que era la seva aportació a aquell disc del Buena Vista Social Club, a part de la seva relativa joventut davant dels seus companys de disc. Eliades Ochoa a l'Auditori de Girona i del seu disc Guajiro, doncs aquest tema, Se soltó un león, un tema de tota la vida.

0: Eliades Ochoa a Girona, a l'Auditori de Girona. I tenim encara temps per un record, per aquesta secció de records, que un any més és per Jimi Hendrix, que va morir un 18 de setembre, per tant, la setmana passada feia 56 anys de la mort de Hendrix. I, doncs, ara, aquests dies, es publica un nou disc, sempre. Sempre com si tot allò que fes en directe o en estudi hagués estat gravat, que de fet així va ser, ell tenia aquesta obsessió, doncs segueixen apareixent gravacions de Hendrix cada any. En aquest cas, aquest 2026 serà Magic Boy, la gravació d'un concert en directe, evidentment, un concert a Berkeley. I això amb la Jimi Hendrix Experience. Això, doncs, a més, aclareixen que és el first show, o sigui, va ser el primer dels diferents concerts que va fer a Berkeley. Bé, Jimi Hendrix, en el nostre record, sempre. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Voodoo Child.
1: So now we all have to be, we're all in this mess together, we're all living, trying to grow. Little children taking steps here and there from home. And some have big dreams, and some of those get killed by all these bullshit, old traditional schemes. So that's why we always have to keep our asses together, one kind of way or another, right on together. We got a thing called Voodoo Child, and it won't take too long after a while. Thank you very much for showing up together. Thank you. We'll see you next time. This is a new American anthem.

0: Ràdio Arenys. El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats: odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 11 00.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
4: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
3: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
4: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
3: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
4: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
3: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. I és que l'Agència Catalana de l'Aigua informa que s'està normalitzant la situació de risc hidrològic en el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i les conques dels rius Besòs i Ter. Tot això avisa que els cabdals es mantindran encara en valor sobre els ordinaris en les pròximes hores i dies. I per aquest motiu, Protecció Civil insisteix en demanar precaució, ja que es manté la probabilitat d'aiguats torrencials dispersos al litoral i prelitoral de Barcelona cap al nord fins aquest dilluns al dematí. I els bombers han atès 200 nous avisos entre les 2 i les 4 de la tarda d'aquest diumenge, un total de 2.265 des d'aquest principi de temporal de pluges, amb registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. La majoria d'aquests avisos provenen de la regió d'emergències metropolitana nord i des de Girona s'han concentrat a l'última hora del temporal unes 420. Des de tots els serveis de l'inici d'episodi, 221 han estat salvaments. Per altra banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 7.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a les 4 de la tarda. I també un total de 14 carreteres de la xarxa viària catalana continuen tallades aquest diumenge per culpa de les llevissades o inundacions provocades pel temporal de pluja. Segons el Servei Català de Trànsit, les vies amb més problemes es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona. I ara fa poc més d'una hora que ha començat la jornada de diumenge de la 30a edició del concurs de castells. A la tarda, quan a la plaça, tenim el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
7: Hola, molt bona tarda. Estem encara a la recta final de la primera ronda. De moment, registrant les dues colles de xiquets de Valls, tant Colla Vella com Colla Joves, i també els 5 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, insistim, en castells executats de manera magistral. De les 4 favorites encara no ha actuat, encara no ha fet la seva primera intervenció. La colla favorita, que és els castellers de Vilafranca, que té anunciat un 3 de 10 amb Pol Rei i Manelles. De moment, tot descarregat a la Tarraco Arena Plaça.
6: Moltes gràcies. I seguim, ja que continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim i una lanxa dels Mossos i agents de la Guàrdia Civil a peu del dos jove desaparegut de Pineda de Mar que hauria cagut a la riera i hauria estat arrossegat fins la mar. També el paral·lel hem de lamentar la mort d'un home a Montornès del Vallès dins d'un garatge inundat i també la mort d'un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior del caravan internacional Costa Brava. I també hem d'estar atents dels abordaments del riu Riudaura i del Sassós. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
8: Ràdio Arenys.

Dones torna després de les vacances d'estiu. I us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també hi siguin presents. I tornem del descans estival. Un descans estival entre cometes, ja que a principis de juliol vam marxar cap a Ginestar per fer Dones en Ruta, que heu pogut escoltar durant el mes d'agost dintre del programa Retalls, en un horari diferent del nostre per l'horari d'estiu. I per si la gent no l'ha escoltat, no ha tingut la possibilitat, o, si més no, perquè quedi dintre del programa Dones, perquè és un programa de dones, al llarg de setembre es tornarà a passar a les 12 del migdia aquest 4 programes de Dones en Ruta, que el vam disfrutar, vam anar a casa de les persones, de les dones entrevistades, i va ser un plaer compartir amb elles. Dones en Ruta ha sigut tot un èxit i espero que us agradi quan es torni a emetre. Però si voleu saber de què anirà el programa en altres moments o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Dones s'emet tots els dimarts a les 12 i en directe en el 91.2 FM. O els podeu buscar als podcasts dels programes a la web de la ràdio, de Ràdio Arenys.

0: Us parla Ren Garcia i en el so avui tenim a Martina Calvo, ja que la Marina la tenim de vacances i avui ella ens portarà el programa. Avui serà en directe i la resta del mes tindrem els Dones en Ruta. Esteu escoltant la cançó de Compta amb mi, que és la que dona pas a dones com tu i jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar que podem aportar i ser ajuda per a altres dones, per a homes, per a nenes, per a nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de veu als telèfons 93 195 79 12 o al 722 886 921 i ens posarem en contacte amb tu. Aquí teniu un espai per totes vosaltres. I ara sí, obrim portes i finestres, obrim micro i ens posem en marxa. Avui ens acompanya en directe la Gemma Martí Cardona. La Gemma ja ens va visitar a Dones i Salut fa 2 anys, que estàvem amb la... ara no em surt el nom d'ella. Ja em vindrà. I avui torna a parlar d'ella a Dones com tu, de la seva història com a dona, de la seva visió del món com a dona i dona que acompanya a dones, i a presentar-nos la seva faceta d'escriptora amb el seu primer llibre, Flor de Lodo. Molt bon dia, Gemma.
1: Bon dia, Rim. És un plaer estar aquí. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Estic encantada d'estar a aquest espai, poder parlar des de la meva faceta de dona al món, a altres dones i a totes aquelles persones que es puguin, pues, inspirar del que podem parlar avui.
0: Molt bé. Doncs escoltarem una música que has triat tu per començar. Has triat una música que ara ens explicaràs per què l'has triat.

0: Mira, Gemma, aquesta música on et porta i què t'ha fet triar-la?
1: Doncs,
0: bueno, quina és? És Guerrera?
1: Guerrera, de Valeria Castro. És una cançó que vaig descobrir no fa gaire, la veritat, però em porta pues, a la resistència, a la sororitat de les dones, al permís de cridar la pròpia història, de no callar-se davant les dificultats, davant del patiment, i de ser pues, guerreres, no? Si cal. De no callar per complaure.
0: Molt bé, em sembla molt bé. Has vingut al programa ideal. Sí. Aquí estem per això, per anar parlant de tot allò que mou i sona i ressona en les dones, no? I a més a totes les dones. O sigui, jo, això de només el tilde de l'etiqueta de feminista, no hi entro, no. Són molt més que això, no? Les dones. Doncs parlant d'això, m'agradaria primer fer un petit recorregut de com vas a...

0: portar cap a Madrid, però tenia com molt de lligam amb el mar, no? I amb Barcelona. I el ioga, el meu primer contacte amb el ioga va ser quan jo tenia 10 anys. La mare d'una amiga feia classes de ioga per nens i em van apuntar, vaig estar un any anant-hi, i va ser tot... És una dona que encara la recordo molt, no? I encara fa no gaire li vaig... Vam parlar, no? I estem en contacte per xarxes fa molts anys que no ens hem vist, però per mi va ser la que va, com es diu en català, sembrar la llavor del ioga, no? D'un sentir-me bé, tot i el que estigués passant al meu voltant en aquell moment, doncs estava la separació dels meus pares, que va ser un moment difícil a casa i va durar molts anys, perquè va ser un divorci molt mal portat, no? I llavors els meus germans i jo, doncs, ho vam patir molt, i me recordo aquelles classes, recordo d'entrar, doncs, com... Bueno, amb 10 anys, no? Després del col·le, me'n recordo els divendres, després del col·le, doncs, entràvem allà cridant i tal, i de sortir amb una pau i una tranquil·litat i una alegria que m'ha quedat sempre molt...
1: T'ha marcat.
0: Molt a dins.
1: T'ha marcat. Sí. És curiós, no? Perquè, clar, a Madrid i ioga, saps? Com que jo no ho relaciono massa, no? I tan petita, vull dir que fa anys sí. Ja de tot això. Vull dir que ja hi havia gent que en aquells moments ja s'estava movent en aquests camps, no?
0: Sí, sí. Hi havia poc, jo crec, bueno, clar, jo tenia 10 anys, no sabia, però jo crec que evidentment no hi havia el boom que hi ha ara, però sí que hi havia. I bueno, jo la veritat és que he tingut la sort de que vaig donant amb les persones que em porten en el meu camí, i d'una manera, la veritat és que jo estic molt agraïda a la meva vida, perquè el meu camí, tot i que hi ha hagut, ja en parlarem, pues, moments difícils i foscos, pues, com a la vida de tothom, crec, de totes les persones. També estic molt agraïda a la vida que tinc i al camí que he recorregut i a les persones que m'han portat en aquest camí. Mm-hmm. Perquè al final és una mica anar... Jo crec que anem creant camins. És com una xarxa, no? Una cosa et porta a una altra, una conversa, una persona et porta a una altra, no? I tot això és, segons el que a tu et ressona i com estàs vibrant en aquell moment, et portarà cap a un camí o un altre, i jo la veritat és que estic molt agraïda, i el meu primer, bueno, un dels meus grans agraïments és aquesta persona que em va fer les classes de ioga.
1: Doncs d'aquí li enviem.
0: Sí. Vicky, enviem. Es diu.
1: I tot el que va posar, no? Les llavors sí. Que va posar en totes les nenes i tota la feina que va fer, no?
0: Sí.
1: Que avui són dones com tu, no? Quins estudis vas fer? Doncs... Vas estudiar a Madrid, però després sí. També vas viatjar.
0: Sí, jo vaig estudiar... Bueno, ja amb 18 anys vaig començar a viatjar amb els meus amics perquè, bueno, tenia molt aquesta curiositat, no? Des de molt petita. Cridava molt al món. Potser també per la situació que hi havia a casa, no? Jo tenia ganes de marxar. Tenia ganes de marxar des que tenia 10 anys.
1: Però és curiós, perquè tu ets d'una generació on la gent encara no se separava massa.
0: No, eren poques.
1: Eren pocs. Es començava, no? A fer petites...
0: Sí.
1: Però no era molt, no? Aleshores, ja tu vens d'una generació que has viscut una separació de pares, no? Viure sí. Dos cases, una ruptura, un no és per sempre un matrimoni, una parella no és per sempre, vull dir, aquesta imatge que tenim com en vena, no?, les dones, no?, del príncep blau, del matrimoni per tota la vida, la parella per tota la vida, i això ja no va ser, no?
0: No, i no eren moltes, recordo que eren 5 en el col·legi on jo anava, que teníem els pares separats o divorciats, i era excepcional, sí.
1: Uh-huh. I ara ho allà, no? Com la del puntet, no?, dintre de totes, sí. Perquè éreu diferents.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Uh-huh. Sí, sí que era un col·legi que... Bueno, ma mare, quan ens vam traslladar, va buscar una educació bastant respectuosa, lliure, uh-huh. I llavors, del que va trobar, que em va trobar dos a Madrid en aquesta direcció, vam anar amunt... I la veritat és que cuidaven molt i ens van cuidar molt també en aquest sentit. Uh-huh. Tenir en compte que estàvem passant una situació difícil que no era habitual i que uh-huh. I ens van tenir cura.
1: No era habitual dintre del nucli familiar ni en el social, vull dir que era una cosa que es mirava una mica així com...
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: No molt ben vist, no? Que una parella es trenqués. Uh-huh. Això t'ha influït després de la vida?
0: Sí, i tant, sí. Sí, jo crec que durant molt de temps vaig tenir molt d'escepticisme respecte a l'amor, bueno, tot i que potser també m'ha influït en un escepticisme que jo he anat analitzant després de per què les meves parelles, pues, fracassaven d'alguna manera, però també d'alguna manera jo buscava

0: va marxar de casa i la meva manera era amb parelles. O sigui, jo m'enamorava, tenia una parella i
1: perquè ho tenim en vena. És que sí, això ho tenim en vena. Sí.
0: Però després hi havia aquesta cosa de no acabar de... Hi havia algo que no m'acabava de... Jo em sentia lligada, d'alguna manera, quan estava en parella. I volia buscar... I llavors no passava d'X temps, no? I potser estava molt enamorada i era algo molt estupendo i molt tal.
1: Molt romàntic, no?
0: Sí, jo necessitava marxar i marxava.
1: I marxaves.
0: Sí,
1: que això en parlarem després en el llibre, que és una mica el reflexe de tot això, no?
0: Sí.
1: Després ho vas plasmar en un llibre. Sí. On has viatjat? Perquè has recorregut, has fet món.
0: Sí. Bueno, quan era molt joveneta, amb 18 anys... vaig, no me'n recordo, al Marroc, que va ser el meu primer viatge així amb amics, o el meu pare no volia quin és, i vaig anar igual, bueno, i llavors pues, també em movia molt pues, per la península, no? Anava a escalar tot, a molts llocs, per Pirineus i tal, però sobretot va ser quan vaig acabar la carrera, que no t'ho he dit, vaig estudiar Humanitats, no? Una carrera de lletres d'aquestes que no serveix per res.
1: Diuen.
0: Però jo és que, bueno, la veritat és que soc, bueno, em deixava portar per al meu sentir i no em conformava en fer alguna cosa que em diguessin que era el que tenia que fer, i a mi pues, m'agrada molt escriure, des de que tinc 10 anys que escric, i m'agrada molt l'escriptura, i per mi, jo sempre deia que volia ser escriptora. I tot i que preparant els exàmens de selectivitat, me'n recordo que estava estressada per la nota, perquè jo en principi tenia intenció de fer periodisme.
1: Uh-huh.
0: En el moment que vaig aconseguir la nota... i vaig anar a inscriure'm. En el moment aquell vaig decidir que no
1: feies
0: volia fer periodisme, que volia fer Humanitats, que no necessitava nota, i dic, no, tot aquest estrès per res. Però sí, em vaig apuntar a Humanitats, que era una carrera relativament nova en aquell moment, i això, vaig estudiar pues, lletres, no, literatura. La veritat és que allà on la vaig estudiar a Madrid no m'omplia molt, perquè la intentaven enfocar cap a les sortides professionals, cosa que...
1: Ja.
0: Bueno... No crec que sigui el millor per una carrera com a humanitat.
1: Pues no, va ser que no.
0: Bueno, però bueno, el cas és que quan vaig acabar la carrera me'n vaig anar a viure perquè vaig tenir una lesió del genoll. Jo feia dansa, m'agradava ballar molt i em vaig lesionar. I llavors jo estava visquent amb la meva parella a Madrid. Vaig haver de deixar, que no estaven bé, vaig haver de deixar la dansa, estava acabant la carrera, vaig acabar la carrera i vaig dir, i què faig, necessito com un reset o alguna cosa, i me'n vaig anar a viure a Benasque, als Pirineus, perquè tenia amics allà amb qui jo havia fet alpinisme i escalada. I allà vaig estar 2 anys. I d'allà, que també va ser una mica, allà vaig estar molt en contacte amb gent que viatjava molt per la Índia, per exemple, doncs em va, bueno, un altre llavor, no?, el voler anar a la Índia. El cas és que em va quedar allà la llavor, però me'n vaig anar de Benasque, quan ja em vaig operar el genoll i podia tornar a ballar, me'n vaig anar a Brussel·les, perquè també volia parlar francès, perquè volia ballar, i a Brussel·les hi ha molta dansa, i perquè vaig, una d'aquestes persones que et trobes a la vida, vaig poder, bueno, tenir l'oportunitat d'anar a viure a casa d'un escriptor i la seva dona, que vivien en aquell moment a Brussel·les. Ell és el José Ovejero, té molts premis, ha escrit moltes novel·les, i jo havia llegit els seus llibres, i per mi anar a casa d'un escriptor era com lo más. Llavors vaig dir, me'n vaig a cap, i vaig anar a Brussel·les. A Brussel·les vaig viure-hi 8 anys, perquè a mi m'agradava estar als llocs i viure-hi, no?
1: Sí, això quan preparàvem l'entrevista, que ens vam trobar i vam estar parlant molta estona de gent major, vull dir que va ser una xerrada molt, molt profitosa, m'explicaves això, no? Que a més coincidim, no?, que el viatjar no és anar a un lloc i fer fotos de record, no. El viatjar vol dir integrar-te amb la gent del país, i viure com ells, buscar on tens la farmàcia, buscar on compres el pa... Sí. Això és integrar-te, no?, i fer vida en el lloc on vas, no? I això tu ho vas practicar.
0: Sí, jo crec que realment és el que... Clar, viatges hi ha de moltes maneres diferents i totes, ok, està bé, però per mi és el que més transforma, no? Uh-huh. En el qual deixem anar un munt de capes nostres per poder entrar en comunicació amb un nou entorn, amb unes noves persones, amb una nova cultura, no? Uh-huh. I deixem anar, pues, creences, condicionants, bueno, coses que venim, les nostres motxilles, no? Perquè hem d'estar, pues, en un lloc que no coneixem i que pues, segurament desperta les nostres pors i, bueno, certs bloquejos o ferides, vés a saber, no? Però hi estem en un altre... Integrar-se allà, per mi, és el més transformador. Després també he fet viatges, visquent a Brussel·les, vaig estar de viatge pues, a l'Índia, que és va ser el meu primer viatge sola, en plan viatge, no d'anar a viure un lloc, que ja ho havia fet, però anar de viatge així, en plan motxilla, pues, me'n vaig anar sola a l'Índia, que era el meu primer viatge també a Àsia, i aquest va ser també algú... Va ser algo al·lucinant, perquè el fet de... Jo abans de marxar, me'n recordo de plorar el dia abans, dient, però què faig? Perquè no vaig sola a l'Índia.
1: Què faig? Sí. No?
0: Però també sabia, hi havia algo que em portava, no?, molt fort i que no podia evitar. I al donar aquest pas i portar-me cap allà i portar-me... O sigui, em va donar molta força.
1: Això també ho reflexes en el llibre, eh?
0: Ah, sí.
1: Aquesta necessitat de viatjar i l'impuls, sobretot l'impuls que et mou a viatjar, sí, sense saber per què, però que ho has de seguir, no? Això també es reflexa molt en Flor de Loto.
0: Sí,
1: sí, sí, sí, sí.
0: Que també en Flor de Loto surt molt un viatge posterior que vaig fer després d'anar a l'Índia, vaig anar a Tailàndia.
1: Ah, sí.
0: Que no era el lloc on jo volia anar, perquè jo volia anar a Myanmar, a Birmania.
1: Sí, ho poses, surt en el llibre, sí, sí.
0: Però em va fer por en aquell moment perquè hi havia tot el tema dels, com es diu, els levantamientos en castellà, dels monges budistes.
1: Aixecaments, no?
0: I llavors, en aquell moment, me'n recordo que vaig comprar bitllet a Bangkok perquè havia de passar per Bangkok per anar a Myanmar i vaig dir, a l'últim moment ja decidiré què faig. I a l'últim moment no vaig anar a Myanmar perquè deia, és que jo no em veig amb forces d'anar sola a Myanmar amb tot aquest follon, no podem fer fotos, no podem escriure, no podem llegir. I llavors me'n vaig anar a Tailàndia i al principi Tailàndia em va... No m'agradava molt, el trobava molt turístic, molt preparat, perquè la Índia és que és un... És que la Índia és una bogeria, no? Almenys era en aquell moment, ara fa molt que no hi vaig i crec que ha canviat, però bueno, suposo que encara deu tenir alguna cosa d'això. Era un caos total i trobar-se allà i també trobar-se amb pues, molta enfermetat, molta pobresa, molt patiment, però alhora gent molt desperta, molt viva, molt espiritual, que jo en aquell moment, a part del ioga...
1: No ho eres.
0: Anys, no ho era, jo era molt racional. Jo recordo quan estava a l'Índia que vaig anar a un dels llocs on vaig anar va ser a Varanasi, a Benares, que són ja en totes les cremacions dels morts, no? Als Ganges, i bueno, fan totes els rituals, no?, de les cremes. I me'n recordo, em passava hores als Ghats, aquestes escaletes que hi ha al Ganges, no?, al riu, mirant, i ja me'n recordo de pensar, ostres, si fos menys racional... Jo pensaria que aquí hi ha alguna cosa màgica. Perquè jo estava mirant la cremació dels cossos, no?, de famílies que estaven cremant un familiar, no?
1: Uh-huh.
0: Que per un costat el tractaven com si fos, no sé, ara se n'anava cap a un costat un peu i el tiraven en un pal, com si, jo què sé...
1: Sí, com si estiguéssim cuinant.
0: Una barbacoa, no? I així com... Home, sí que hi havia, pues, una solemnitat, no?, i respecte, però alhora el cos el tractaven com el que era.
1: Com
0: que
1: a
0: era
1: cos.
0: Un cos mort, no?
1: Un cos mort.
0: Sí. Uh-huh. Però al mateix temps, quan aquelles... després de la cremació quedaven restos i allò agafaven i ho llançaven al Ganges. I alhora, en el mateix moment, hi havia al costat, a lo millor, arribava una barqueta i pujaven uns nens amb un paquetet i em van explicar que era pues, un gat o un gos que se'ls hagués mort. No? Llavors també agafaven i empaquetat i el tiraven al Ganges. I alhora... que em deien que això també ho feien amb els bebès. Hi ha ànimes que consideren pures i que no les cremen.
1: Uh-huh.
0: Llavors, els bebès són també unes d'aquest cas.
1: Encara no han passat pel procés humà.
0: Sí.
1: No?
0: I també, al mateix temps, jo veia persones que estaven rentant la boca amb aquella aigua, nedant, o sigui, banyant-se i bevent aigua perquè la consideren sagrada. No? I jo pensava... I, a més, estava en una època, vaig anar al maig, que és canícula total, temporada baixa, calor... El Ganges no és molt ampli, en aquell moment no era massa gran perquè feia molta calor, i jo deia, si jo poso un dit aquí dins, què passa? Jo, segons el que la meva racionalitat em diu, jo aquí em moro. Com pot ser, no? I jo recordo dir-me això, si fos menys racional pensaria que aquí hi ha alguna màgic. I aquest tipus de coses, quan viatges, és com... Clar, el donar-li la volta a les teves creences, a tot el que has donat per fet... Per mi és algo que realment...
1: Clar, és que tu tens una relació... Ara aquí s'està cremant a la gent, no?
0: Mm-hmm.
1: Però en aquell moment no. Eren els enterros, vull dir, típics, no? Amb el taüt, sí. i el nínxol. I clar, ja viure aquesta experiència en la que morir pot ser d'una altra manera, i a més morir en una pluralitat. Mm. És a dir, la persona mor, però després l'enterro és plural, perquè ja hi passa de tot, no?
0: Sí.
1: Passa sí. de tot, no? I això dona un bagatge com a persona molt important, no? I a més afegim com a dona, no? Perquè clar, tot això ho podies mirar des de la vessant dona, no? Que com són les dones a l'Índia, com es tracten a les dones a l'Índia, no? Clar, clar. Des de on es miren. Mm. I clar, és que tot això és molt més ampli, no?
0: Sí, clar, jo recordo que no era tan habitual, o sigui, hi havia dones que viatjaven soles a l'Índia, però tampoc era el més habitual. Jo recordo aquell mes que a turistes no en vaig trobar que parlés amb cap dona sola turista, no? Alguna parella vaig trobar, però no era una temporada baixa, no hi havia molta gent en aquell moment, no?, viatjant. Però sí que és veritat que recordo, per exemple, jo quan vaig arribar tenint present pues, que era una dona i la cultura índia i com, bueno, que hi havia una sèrie de coses a tenir en compte per viatjar i per la pròpia seguretat, no?, i per sentir-me a gust, pues jo me'n recordo quan vaig arribar em vaig comprar no em sortirà el nom, bueno, aquest pantaló i camisa llarga que porten, tant homes com dones, i que té molts colors, i també no és un sari, és un pantaló i una camisa de màniga llarga i una mica llarga, tres quarts, o sigui, llarreta,
1: sí, sí.
0: I un folar, no? Me'l vaig fer a mida i me'n recordo que em vaig vestir cada dia amb allò, jo a la nit el rentava perquè suava molt, però era d'un color que no es notava gaire. Jo suava tot el dia perquè molta calor, a la nit el rentava i el dia següent el tenia sec i me'l tornava a posar. Perquè d'alguna manera això, evidentment...
1: T'integraves en el país.
0: Que evidentment jo cridava l'atenció perquè se sabia que jo no era d'allà i admiren molt, que és algo que culturalment em va sorprendre molt. I que al principi també em feia por, com a dona, que et miren.
1: Home, clar.
0: Molt. No? Jo baixava els ulls, jo no volia problemes, no? I sobretot, bueno, algunes mirades molt profundes i molt, molt penetrants, no? Després em vaig adonar que també les dones miren, no? I que és algo cultural, que hi ha una curiositat i que no tenien aquesta vergonya que tenim nosaltres. Uh-huh. Perquè recordo que al tornar de la Índia, estava a Brussel·les, me'n recordo un dia estava al metro i estava observant al meu voltant i per un costat vaig observar que tothom estava vestits amb colors negres i grisos, uh-huh. excepte una dona, que som les úniques persones, vam ser les úniques que ens vam mirar i ens vam somriure, i era una dona índia, vestida uh-huh. amb vestit indi, no? Uh-huh. I tenen aquesta manera, no?, d'observar. Uh-huh. Sí, totes aquestes experiències a mi, clar, em van marcar moltíssim. Jo era molt jove, a més, no, crec que tenia 25 anys. Uh-huh. Sí, 26 o 27, potser, uh-huh. 26. I tot això, clar, em va marcar molt. Uh-huh. Em va nutrir molt, també, et dona molta perspectiva.
1: Va canviar les creences.
0: Sí, uh-huh. sí, és com que et desmunta el que creus que ets. Que
1: això et va permetre després trobar la parella que tu volies, no?, amb la que vius.
0: Sí, sí.
1: Amb la que has tingut els seus fills.
0: Clar, uh-huh. això i tot el meu recorregut. Clar, jo vaig arribar a Barcelona quan, després d'estar a Brussel·les, me'n vaig anar 2 anys a Buenos Aires a viure perquè m'agradava el tango i vaig decidir que me n'anava a Buenos Aires a viure. Bueno, a provar, i al final m'hi quedava, i a l'últim moment vaig estar 2 anys i al final vaig decidir tornar perquè hi havia molta inseguretat i molta inestabilitat uh-huh. i també estava molt lluny, i vaig decidir tornar. Però què passa? Que quan vaig tornar vaig decidir venir a Barcelona perquè buscava una mica, pensava, és el meu origen, no?, el que sempre he trobat a faltar. M'agrada molt i vaig tornar a Barcelona, tot i que llavors em vaig adonar que tampoc ho era, que tampoc era el meu lloc, vull dir que jo havia estat a tants llocs que tampoc no em sentia d'aquí, no? Uh-huh. Tampoc no havia crescut aquí, no?
1: O sigui, buscaves un lloc d'on et sentissis sí, que eres.
0: Sí, d'alguna manera va ser com...
1: I això l'has trobat?
0: No. Sí, l'he trobat a dins meu.
1: Ara.
0: Sí, és a dir, jo crec que no em sento d'enlloc i a tot arreu em sento com a casa meva.
1: Com a casa, sí. Perquè estàs amb tu.
0: Sí.
1: La casa la portes dintre.
0: Sí. I per mi és el més preciat. Uh-huh. No? Jo sé que puc anar
1: tot això
0: arreu.
1: Que ens està explicant la Gemma, d'alguna manera és present en el llibre, que va ser el seu primer llibre que va escriure, Flor de Lodo, i és com les vivències traslladades al llibre, totes aquestes vivències que ens està explicant, que està compartint amb nosaltres, estan explicades, però estan explicades des d'un altre lloc, que ara entrarem. Per fer una mica de pausa anem a escoltar la segona, que és Mujer, que aquí és Quan tu te trobes, de María Cielos, i després ens dius què t'ha fet triar-la.

0: Mujer. Mujer. Què? Què et fa? Què et fa sentir aquesta paraula, mujer?
1: Bueno, aquesta paraula em porta molt de, molt de poder, la veritat. Mm-hmm. Jo crec que les dones són molt poderoses. Mm-hmm. Tenim a dins... Bueno, tenim a dins tot el poder de la creació. Sí, és que és molt fort, això. I sembla que no ens adonem i anem per la vida sense veure-ho. Uh-huh. Però és que són molt poderoses. Uh-huh. Perquè tot allò, per mi això engloba tot i em vaig adonar amb la maternitat, no? Uh-huh. El ser capaç de fer, de crear vida dins del meu cos. No?
0: Sí, sí, que sentissis que dintre teu estava creixent una vida. Això és, sí, és, jo per mi va ser la millor etapa de la meva vida quan vaig estar embarassada. Sí, era constantment acompanyada, no?, d'una vida per dintre. És molt maco, molt.
1: Sí. Per mi l'embaràs, el part, per mi van ser parts
0: el d'una vida
1: increïbles. Si són viscuts amb consciència, la veritat és que per mi és dels moments més transformadors i transcendentals de la vida. Uh-huh. Increïble.
0: Uh-huh. I després acompanyar els fills.
1: Sí.
0: Això és el que et va passar, que bueno, vas tenir fills, però també paral·lelament es van crear projectes. Uh-huh. Projectes que tenen a veure amb dones.
1: Sí. Sí, precisament amb el... Bueno, ja amb el meu primer fill, ja estava com molt volcada en la capacitat de transformació que tenim, no? I les dones, bueno, ja amb la maternitat ja va ser la increïble, va ser com, no, això ho he de portar al món, no? Ho he de transmetre. Però sobretot amb el meu segon fill, quan va néixer el meu segon fill, va ser algo quasi canalitzat. O sigui, em va venir una idea, perquè jo quan tenia el meu primer fill jo ja donava classes de ioga, acompanyava de meditació, autoconeixement, estava molt ficada amb el tema del Vedanta, que bueno, bàsicament, i per resumir, és autoconeixement. Uh-huh. Però amb el segon fill, que també va néixer a casa, no? I va,
0: bueno. Sí, bueno, hem de dir que tu has tingut els fills a casa teva,
1: sí, sí.
0: Vas fer tota l'opció de parir a casa, pensar que això és bo,
1: sí,
0: i bueno, també l'educació també l'esteu portant a casa.
1: Sí, sí. Uh-huh. Sí, en aquell moment, bueno, vaig sentir que era l'opció per mi. Jo sento que cada dona ha de poder escollir, uh-huh. I jo sentia que era que volia tenir-los a casa, acompanyada amb algú que, amb qui tingués confiança i poder sentir que jo paria i que no era infantilitzada. I, uh-huh. Llavors, i va ser molt potent i, la veritat, una de les millors decisions de la meva vida. Tot i que no són parts fàcils, els meus, però bueno, es resolen bé a casa amb una llevadora. A l'hospital, en canvi, ha estat cesària en els dos casos, segurament, quasi segur.
0: Hauria sigut cesària.
1: Sí, amb el segon programada, ja.
0: Sí, sí, i en canvi no.
1: Primer,
0: no va caldre.
1: No va caldre. No. Perquè els meus bebès es queden bloquejats a la pelvis i hi ha una emergència obstètrica que es diu distòcia d'ombros, que és que s'encalla el seu ombro, la seva espatlla, a la pelvis. Llavors, la llevadora, que les llevadores de part a casa són on bueno, saben resoldre aquest tipus d'emergències, uh-huh. han de fer una maniobra per ajudar el bebè.
0: Uh-huh. I això, o sigui, fiquen la mà, el
1: sí.
0: mouen...
1: Sí. I això l'hospital no ho saben resoldre. No.
0: Bueno, hi ha hospitals bueno, que sí, hospitals sí, que bueno. No.
1: En
0: jo puc explicar un cas d'aquest cap de setmana que ho han resolt i no ha hagut...
1: Segurament cada vegada no, més.
0: Sí, jo he quedat parada de l'Hospital de Calella, l'atenció que ha hagut, sí, en un ja l'explicaré en un altre moment, però sí, i ho van resoldre i no va caldre la cesària, sí, vull dir que s'està avançant.
1: Sí, sí.
0: Ha hagut un retrocés molt fort, molt fort, portar-nos a parir amb les cames en l'aire en comptes de cap avall, que és quan com neixen els nens, vull dir, la força de l'atracció de la Terra, i no, bueno, hi ha hagut un procés i ara estem tornant a recuperar aquesta força, no?
1: Sí.
0: I aquest projecte és acompanyament a dones.
1: Sí, jo el que acompanyo, perquè em vaig adonar en aquell moment, és jo vull que les dones puguin arribar a aquests moments tan transcendentals en plenitud i puguin gaudir-lo. I per això jo crec que hem d'estar connectades amb el que som, amb el que realment volem, cada una, amb cadascuna amb la seva veritat, connectar amb el cor i poder tenir la força, la voluntat, la confiança, la valentia d'anar endavant amb les nostres decisions. No? I la claretat per saber què és el que...
0: Per fixar-hi que estàs dient unes coses molt importants, bàsiques, Vull dir, que no és donar-li el poder a ningú de fora. Vull dir, és realment mirar tu què és el que tu vols, des d'on vols, des de les teves pors, des de les teves seguretats, des del teu entorn, no? de coixí, que et serveixi i et protegeixi, com el busques, qui és, qui són, Això és molt important, és una lliçó, de vida, però és una lliçó de vida que tu estàs donant ja al teu fill.
1: Sí.
0: Entens? Perquè aquesta comunicació tu ja li estàs donant al bebè, no?
1: Sí, total. És el... també mostrar... per mi, jo sempre dic que els fills no faran el que els diguem que facin, però sí que segurament facin o s'inspirin del que vegin, no?
0: Ah, sí.
1: I de res serveix, per exemple, que jo li digui al meu fill, cuida't, t'has d'estimar, si jo no m'estic cuidant i no m'estic estimant, no?
0: Sí, sí.
1: I llavors, per mi, jo parteixo de que hi ha un... Bueno, una importància molt gran a que una, com a mare, també es cuidi, es prioritzi, es doni espai per ella, s'estimi, no? Perquè això farà que estiguem bé, per poder acompanyar els fills i que els nostres fills també tinguin això com a exemple. No?
0: Estem molt acostumats a donar sense cuidar-nos, sobretot les dones. I què és el que dones? Quan tu no et cuides,
1: clar.
0: Quan tu realment no et mires, què és el que estàs donant, no?
1: Clar, no.
0: Estàs visquent en els altres, no en
1: estàs,
0: tu.
1: Estàs, jo crec, quan no estàs anclada en el teu amor per tu mateixa i donant-te tu el que necessites, crec que el donar sorgeix en general de complir expectatives externes, de complaure l'altre, de voler ser acceptada, de validació.
0: La validació. Aquesta és molt important, validar-te com a persona. I actuar des d'aquí és tan...
1: Però validar-te tu, em refereixo que estàs buscant la validació externa i llavors estàs desconnectada.
0: Clar, no, però que funcionem des de validació externa.
1: Sí.
0: Entens? Clar,
1: sí.
0: I clar, no la pots buscar fora. No hauria de ser.
1: No hauria de ser.
0: Clar. Això és un desaprenentatge que hem de fer, no? Perquè venim de la competitivitat, no? De totalment competir, no? I, bueno, estàs fent aquests projectes i d'aquests projectes surt el llibre.
1: Sí.
0: El llibre... És aquí quan tu ja veus que pots escriure.
1: En realitat el llibre el vaig escriure abans, eh? Jo l'havia escrit.
0: O sigui que el llibre et serveix com a catarsis. No? Per poder després estar on estàs.
1: Sí, jo el llibre el vaig escriure estant a Brussel·les, visquent a Brussel·les. El que passa, i el vaig corregir allà amb un amic, que és el que posteriorment m'ha fet la portada i les il·lustracions. I el pròleg. Però va ser justament quan vaig començar el meu negoci i vaig començar a dir, jo necessito transmetre aquest poder de transformació del ser autèntiques, de connectar amb la veritat de cada una. I això per mi ho simbolitzava el meu llibre. El meu llibre jo el vaig escriure des del lloc i escriure el que em surti de mi sense pensar qui ho llegeixi, si ho han de validar, si agradarà o no, si incomodarà. I llavors vaig escriure el llibre. I llavors ara fa, l'any passat el vaig publicar, pensant això, jo ho haig de publicar ni que sigui com a homenatge a la meva jo que va ser capaç d'escriure això i poder portar-lo al món.
0: Que no és el moment actual.
1: Que no és el moment actual.
0: No reflexa el teu moment actual. No. Reflexa aquest moment que hem parlat abans de quan viatjaves, de quan et buscaves, de quan jo el llibre el trobo, pues això, que és el lodo, no? És estar donant voltes sobre una idea i allà remenant i intentar sortir, però tornes a remenar, no? Tornes a sortir. És una mica, no?, aquest viatge que tu fas a la vida per arribar on estàs ara.
1: Sí, d'alguna manera, Flor de Lodo és el títol que li vaig posar ara fa un any, tenia un altre títol, i fa un any vaig decidir dir-li Flor de Lodo, una mica com un... com es diu en català? Un guinyo? No sé com es diu.
0: Una cucada d'ull.
1: Al meu present de iogui, no? I d'aquesta persona que ja s'ha fet un camí, que bueno, és llarg i és tota la vida, però bueno, fins ara, des que vaig escriure el llibre, pues, porto un recorregut. I és un... pues, una cucada... bueno, un guinyo a aquest Flor de Loto, que és aquesta pues, alliberació, aquesta il·luminació, no? Però des del... fent el joc de paraula amb lodo, perquè és... dient aquest present meu en el qual jo em sento bé, em sento en plenitud, tot i que em passin coses que no m'agradin, em puc sentir feliç, té a veure amb un passat on hi havia lodo, on hi havia fang, no? Té a veure amb un passat en el qual jo vaig transcendre tot això i vaig també arribar al punt en el qual jo avui puc acceptar aquesta part fosca que tots tenim.
0: Que tots tenim, l'ombra.
1: Sí. Llavors, bueno...
0: Hi ha una altra música que has triat, que és Misteris. Per què has triat aquesta?
1: Mira, a mi aquesta cançó és que se'm posa tot la pell de gallina. Sí. Em sembla tan bonica.
0: Sí.
1: Em sembla que hi ha un amor per la vida, tot i que hi hagi dolor, tot i que al món hi hagi patiment, tot i que tinguem lluites internes, hi ha un amor per jo, per la vida, per la natura, per el que tenim, per el que veiem, no? Per
0: mi dintre de totes aquestes foscors, sí, hi ha una llum, no?
1: Sí.
0: Seria això,
1: sí,
0: no? Seria
1: I de vegades...
0: És la vida.
1: Sí, la vida, i que de vegades és, pot ser entre cometes senzill, però que és molt profund. Jo, per exemple, me la poso al millor al cotxe pujant cap a casa meva, que jo visc al mig del bosc, entremig del bosc, i per mi és allò, aquesta natura que em fa bé, em
0: potser
1: fa sentir tan plena.
0: Potser això sí que és
1: plena.
0: Casa teva.
1: Sí, potser sí.
0: Aquí potser sí que et sents,
1: sí,
0: casa teva,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no, la natura segur.
0: Segur.
1: Al mig del bosc. Però és això, aquesta apreciació de la vida senzilla, però que és, ho és tot, no? Que ho veig en la natura.
0: Anem a escoltar-la, a veure si a qui se li posa la pell de gallina escoltant-la. Vinga.

0: realment és molt dolça. El misteri de l'amor. Que tots busquem a veure qui ho troba, sí. No? Qui
1: ho sent? Dins, busquem-lo dins.
0: Busquem-lo dins. Ara també m'agradaria... bueno, resumim el llibre, tanquem el llibre. En què vols comunicar tu amb el llibre? Així, en plan molt senzill.
1: Bueno, al final hi ha dues coses. És el... siguem valentes per cridar si necessitem cridar per un costat, aquest crit que necessitem de vegades i dir el que realment ens surt de dins, no? I per un altre tenim present de que tot i que hi hagi moments molt difícils, d'allà sorgeixen coses molt lluminoses i molt potents i que ens poden ser la nostra ancla.
0: Esperem que a qui li vingui de gust llegir Flor de Lodo trobi el que està dient la Gemma. Però la Gemma té nous projectes i noves creacions, perquè ja està escrivint un altre llibre. Vinga, fes-nos una mica d'espoiler.
1: Sí, estic escrivint un altre llibre. Bueno, arrel de feedbacks que he tingut d'aquest últimament, dic, no, jo tinc que seguir escrivint, tinc que escriure un altre. I, a més, aquest, tot i que a mi m'agrada molt, perquè el vaig gaudir molt escrivint-ho i me'l gaudeixo quan el llegeixo, la veritat. Alhora sento que està escrit en un moment en el qual, d'alguna manera, jo estava dins del victimisme. Tot i que estigués sortint o està des d'un voler parlar de festa o d'alliberament...
0: Hi ha un sota.
1: Hi ha un sota.
0: Hi ha un sota, sí, sí, sí.
1: I jo va ser posteriorment que vaig anar descobrint eines que ara utilitzo per mi i per als acompanyaments, doncs com, per exemple, el curs de miracle, el mirall, les projeccions... Bueno, en un moment donat, jo vaig tenir com un moment en el que vaig tenir un canvi de perspectiva a la meva vida i vaig començar a veure la vida més des del... En lloc de preguntar per què m'està passant això, jo, o sea, en lloc de preguntar per què, em surt en castellà, vaig dir, per a què? Per què m'estic trobant jo aquesta situació o estic visquent això? Què m'està dient sobre mi? Què jo necessito, no?
0: Quin sentit té que visqui aquestes situacions?
1: I vaig canviar el focus de buscar el culpable o buscar aquest m'ha fet això o l'altre, a buscar què jo necessito d'això. Per què m'està passant això? Perquè jo doni el següent pas cap a la meva expansió. I llavors aquí va haver-hi un canvi molt gran. I a mi m'agradaria, és el que he començat a escriure, un segon llibre amb aquesta visió. Jo ja he començat, sí que està escrit des de la mundanitat i diguem-ne que també passen coses, hi ha relacions, hi ha històries, hi ha viatges, però des del de fons això tenia un objectiu, com si hi hagués un pla diví, no? Diví, o algo superior que fa que jo em trobo amb això. I si jo ho miro enrere, me n'adono que tot té un sentit.
0: Per què ha sigut, no? Què és el que m'ha portat a la vida, no? A la teva pàgina, tens una pàgina web, i a la teva pàgina dius una cosa que em va agradar molt, que és el misticisme, l'espiritualitat, no és només quan meditem. No. O quan estem en posició així d'entrar amb nosaltres, sinó que és una pràctica que s'ha de portar al món mundà i anar vivint cada moment des d'aquesta pau, des d'aquesta interiorització, no? Això em va agradar, no? El portar-lo, perquè és el que és més complicat, perquè jo em puc estar una estona allà que em donguin la pau, així respiro, tal, paro, que bé que estic, i comences a caminar i se t'ha oblidat tot el que has fet allà, no? Com ho aplico en el dia a dia, no? Com ho aplico en situacions que em són difícils? Com ho aplico i com respiro quan estic cuinant o quan estic conduint? No sé si m'explico,
1: sí,
0: no?
1: Sí, per mi és lo difícil i és l'objectiu per mi de la meditació, per exemple, de les pràctiques de la meditació i el ioga, l'objectiu és aquest, que puguis portar-ho a la vida i que puguis portar aquesta pau que trobes a la meditació a la teva vida quotidiana. Com fer-ho? Per mi hi ha diverses coses. Per un costat és ser-ne conscient de que això són pràctiques i per què estan aquestes pràctiques i donar-los un espai, ni que sigui 10, 15 minuts al dia cadascuna, donar-se un espai per escoltar-se, per saber on estem, no?
0: No per fer una meditació, per escoltar-se.
1: Per escoltar-se. Però, bueno, per mi la meva pràctica és la meditació en silenci, la meva. La meva pràctica és la meditació en silenci, és la que més m'ha...
0: Sí, però també és escoltar-se.
1: Sí.
0: La base pots, és escoltar-se. Sí.
1: O escriure.
0: Sí, però quan escrius t'estàs escoltant.
1: Per això, per mi, l'escriptura és super important.
0: Sí, sí, sí. L'escriptura és allò d'agafar un full i un paper i deixar anar.
1: Sí.
0: Deixar anar. I acabes resolent allò.
1: Sí.
0: Com el caminar. Tu comences a caminar amb un bum-bum-bum-bum al cap i quan tornes de caminar, aquest bum-bum-bum-bum s'ha ordenat, igual que els passos.
1: Ojo, també crec que aquestes pràctiques et porten a prendre consciència perquè podem caminar i estar en aquest bucle i no sortir-ne.
0: Sí, sí, bueno, jo això ho practico molt. Sí. Tu et poses un objectiu de caminar, caminar, caminar, caminar, caminar, i quan ja vas tornant cap a casa, aquest caminar ha anat posant en lloc totes aquelles coses que tu portaves com a cabòries.
1: Però crec que té que haver-hi una consciència, perquè molta gent a la vida estan caminant i estem donant-li voltes.
0: Sí, sí, però és el caminar un peu després de l'altre, sense pensar en res més que caminar, això ordena.
1: Sí, sí, això sí, és una meditació.
0: Gemma, no podem parlar del projecte de dansa que tens entre mans, però això ens ho vindràs a explicar un altre dia.
1: I tant.
0: Perquè se'ns ha passat el temps, ha sigut molt interessant tot el que ens ha explicat. Fem ressò de la Flor de Lodo i esperem el proper, que també em vindràs a presentar, i sobretot el projecte que no dona temps, no ha donat temps d'explicar, que estàs preparant amb una altra persona i de dansa.
1: Molt potent.
0: Molt potent.
1: Moltes ganes de portar-ho al món perquè remourà moltes consciències.
0: I altres vessants de la teva vida de... Bueno, que has tingut altres experiències com a dona que també seria interessant posar sobre el taulell perquè són de maltractament i d'abús. I aquestes també m'agradaria que un dia les vinguessis a explicar. Però avui ha sigut la teva presentació i trobo que ja ha anat bé. Moltes gràcies, Gemma, moltes gràcies a la nostra tècnica de so avui, que ens ha acompanyat i que ha fet possible que pugui arribar a vosaltres al programa. Moltes gràcies, Martina, ha sigut un plaer tenir-te. I gràcies a Radio Arenys per poder fer programes com aquest.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut tot.
0: Recordeu, a tu, Gemma, recordeu que els altres 4 dimarts del mes escoltareu Dones en Ruta. A veure si us agraden. Fins al mes de setembre, d'octubre, en directe. Sigueu feliços.

0: Escoltant Ràdio Arenys. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va i ara resulta que és l'assignatura en què treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, sona la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, sona la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
4: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
3: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
7: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
8: Com pot ser, si sempre feu fotos?
7: Sí, però no són de veritat.
8: I si li regalem un reportatge?
7: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
10: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum, Arenys de Mar.
11: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
10: Veniu a veure el futbol en companyia.
11: Disposem de terrassa.
10: Som a la Riera, Parafita 117.
11: Truqueu al 93 792 0019.
10: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
0: Ràdio Arenys. Escoltant els continguts més originals i variats, l'entreteniment més ampli, les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
12: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
13: Un projecte cultural però no elitista, perquè la cultura és trobada però també conflicte.
14: Aplec i Drames amb Rubén Anaya.

0: Benvinguts, benvingudes i benvingudis una setmana més a Plec i Drames. Aquí som com cada dijous de 8 a 9 del vespre en rigorós directe per parlar de qui som i què ens passa quan ens mirem als ulls. Avui farem un plec amb un, bueno, amb un músic, amb un cantautor maresmenc d'aquí, d'Arenys de Mar, que el dissabte 28 de març tocarà al Teatre Seràfics. Però abans presento els col·laboradors i col·laboradores d'aquest nou programa, en Fran Cuca i l'Aina Joan. Nois, com esteu?
1: Bona tarda. Jo vinc amb moltes ganes, la veritat. Aquesta setmana han passat moltes coses, o sigui, passa la vida molt ràpid, Rubén.
0: Exacte.
2: Bon vespre. Jo també avui amb moltes ganes.
0: Doncs m'encanten aquestes ganes, ja se m'estan contagiant i, de fet, hem de comentar moltíssimes coses, des de la ressaca dels Òscar fins també altres esdeveniments com la victòria de Laporta, no?, a la presidència del Barça.
2: No som de futbol.
1: Jo tampoc soc de futbol.
0: I dels Òscar podríem comentar que, bueno, el Timothy no s'ha emportat el desitjat premi, no?
2: Mm. No haver fet aquestes declaracions.
0: Ah! Algú li han trencat el cor, aquí, aquestes declaracions del Timothy?
1: A mi no, em sembla molt guapo, però no m'han trencat el cor. Jo penso que la meva companya poder sí.
2: A mi és que abans m'agradava més, però ja fa temps que no. Fa temps que em va decebre.
0: Des que es porta amb les Kardashian Jenner, aquí hi ha hagut un canvi. Bé, nosaltres, abans de començar la plec, volem trobar la paraula justa.

Abans d'entrar en conversa, ens aturem un moment perquè abans de parlar cal trobar la paraula justa. La paraula d'avui és una paraula d'aquelles que bateguen, que tenen sang i que a vegades ens fa por pronunciar perquè sembla massa salvatge. La paraula és vivó. El vivó és la qualitat d'allò que és viu, sí, però és alguna cosa més. És la força de la vida quan s'expressa sense filtres. És la llum intensa que surt de la mirada d'algú quan no té res a amagar. En la música, el vivó és la taca. A la gravació, podríem dir. És el soroll de la corda que frega el dit. És la respiració abans d'una nota alta. És la imperfecció que ens recorda què hi ha al darrere d'un algoritme. Avui dia, en un món que prefereix el plàstic, la postproducció i el retoc infinit, un món que té por del vivó, perquè la vida, quan és de veritat, a vegades és punyent i desafiant, el nostre convidat encarna totes aquestes característiques. El Diccionari d'Institut d'Estudis Catalans recull una segona excepció del terme quan s'empra per una dita popular que s'aplica quan algú pot tenir la vivó de l'estornell. Ja sentiu aquí l'ocell de l'estornell, que ens anuncia l'arribada de l'hivern, no? Any rere any, i que va volant amb un camp mòrfic amb tots els seus companys i companyes pel cel. És a dir, que està ben viu, però potser està una mica mancat de reflexió i de càlcul, aquesta persona que és com un ocell que va fent el seu vol de manera inquieta i improvisada. I potser és precisament això el que necessitem avui. Menys ponderació i més impuls. Menys pensar en el mercat i més estornells que volin lliures, encara que a vegades xoquen contra el vidre. Gent que pren el risc de fer les coses. En el cas del convidat d'avui, el seu vivó no és falta de percepció, sinó una percepció massa clara de les coses que fan mal i de les que curen. És la taca a la gravació, la ment en blanc per l'actor de teatre, la respiració abans de la nota alta. Avui fem aplec amb algú que s'entén i que entén la música, que no és una altra transacció comercial, sinó una economia sentimental. Bé, oients, entrem en conversa.

0: Avui fem aplec amb en Víctor Infiesta, artista d'Arenys de Mar. En Víctor és cantautor i membre fundador de la banda musical Economia Sentimental. Com a jove creador, segueix la naturalesa d'una flor que brota entre el ciment, desafiant vent, fred i l'absència del sol. La seva veu és un crit suau, però alhora punyent, i la podreu gaudir i acompanyar-la aquest dissabte 28 de març al Teatre Seràfics d'aquí, d'Arenys de Mar, en el marc del circuit de la Mostra de Músics Aranyencs i Aranyenques, que està activa, ja sabeu, des del febrer fins l'abril. Bé, Víctor, benvingut, com estàs?
1: Molt bé, què tal? Bon vespre.
0: Teníem ganes de veure't, perquè tenim moltes coses a parlar. Actues el dia dissabte, 28
1: sí,
0: de març.
1: El 28.
0: El 28.
1: Al Teatre Seràfics.
0: Al Teatre Seràfics.
1: Aquí a Arenys.
0: Aquí a Arenys. Les entrades crec que estan ja en venda sí, a la pàgina web. Per tant, tothom ha d'estar ben atent i ben atenta. Crec que és una bona carta de presentació de tota la teva trajectòria. I amb 15 anys vas començar més o menys a fer música?
1: Jo la primera cançó la faig amb 12 anys. O sigui, realment porto més anys escrivint cançons que sense escriure-les. Sí, amb 12 anys tinc 27, llavors ja fa...
0: Ja fa la tira, és una trajectòria sí, llarga, podríem dir.
1: De fet, es pot escoltar a YouTube, si busques Víctor Infiesta a la selva.
0: És que espera, perquè t'estàs avançant. T'estàs avançant, perquè...
1: Es pot escoltar. L'heu buscat?
0: L'hem buscat.
1: Quina puta vergonya. Això la gent ho ha de fer a casa seva.
2: Ara la volem escoltar, eh? Jo tinc moltes ganes d'escoltar aquell Víctor, eh?
1: Sí, que estava ja il·luminat, amb rotllo... El món és una selva, no sé què, rotllo...
0: A veure...
1: Vaya un.
0: Millor que explicar-la, la sentirem tots i totes, i així tindrem una opinió al respecte.
3: Bona nit a tothom, em dic Víctor Infiesta, tinc 14 anys, i la primera cançó que us tocaré és un tema que he composat jo, que es diu La Selva, i és un tema protesta que parla de una mica de situació actual i com va el món. Espero que us agradi.

0: Bé, aquí teníem el fragment de la cançó que ha sortit només començar l'entrevista. La Selva.
1: Sí.
0: Que, de fet, la lletra és molt reivindicativa i podria ser molt actual encara avui dia.
1: Sí, no? La presento com la situació actual, però és la situació perenne, sí, crònica, no? De que ens manen uns cabrons i tot el rotllo, i que la vida no val res, i que ens parlen de morts, i ara un altre cop com si no fos res. I,
0: sí,
1: i també parlen de milions d'euros com si fos una merda. I,
0: sí,
1: i tot com en aquesta escala tan deshumanitzada, pues sí, ja... Ja, sí, ja de petit, ja...
0: Sí,
1: ja estava,
0: no?
1: Ja estava molt enfadat.
0: Ja va ser visionari, ja.
1: Ja estava enfadat amb 14 anys.
0: Sí, bé, crida
1: l'atenció. Amb 27 segueix enfadat, però, bueno, no tan ratllat, jo crec.
0: De fet, a la teva trajectòria hi ha un canvi, si és veritat. Però volia començar dient que, bueno, ho hem parlat moltes vegades. Tu a vegades dius que tu mateix reconeixes que molts maresmencs o maresmenques, no? Potser no han pogut o no han seguit el teu rastre des dels començaments, des dels principis.
1: És normal.
0: És normal, per això.
1: No soc ningú, i perquè hi ha molta música escoltada, de molta qualitat, pensava, no? Avui ho pensava, perquè algú hauria d'escoltar una cançó amateur d'algú que està començant, quan tens, jo què sé, tota la discografia de James Brown o de Miles Davis o de mil pel·lícules d'obres mestres de literatura clàssica i coses com que, no sé, pues, normal que ningú m'escolti.
0: Bé, jo trobo...
1: Jo veig normal.
0: Bueno, potser és normal, però jo voldria dir que en aquesta normalitat, què trobes que et diferencia? És a dir, com definiries aquesta trajectòria que t'ha portat fins aquí i què es trobaran els que vinguin de zero al concert del dissabte? Els que no coneixien ni la cançó que acabem d'escoltar, La Selva, ni tenen gaire idea del nou disc que has preparat.
1: Crec que al final faig les coses molt des de... Intento fer-les des de l'autenticitat i l'espontaneïtat i que siguin genuïnes. I no sé si sóc, tinc un tret diferencial com a tal, simplement, doncs, no sé, crec que puc tenir la meva particularitat com la pot tenir tothom i que les meves emocions, que són personals, al final pues, són emocions molt compartides, molt universals, i crec que, no sé, la música l'he com buscat molt que mantenir com aquesta autenticitat de no, que no sigui un postureo, que no... No sé, i no sé si això em fa especial o em fa com normal o no ho sé. No ho sé, jo què sé, que m'escoltin, és que ho descobreixi la gent. Sí, jo no sé si sóc qui pot dir aquestes coses, no? O sigui, qui em pot identificar com a alguna cosa. Perquè a mi la identitat sempre se m'escapa d'allò que faig. I crec que és la gràcia, també, de... No sé, o sigui, m'agrada molt no saber què estic fent. I sobretot quan escric, quan d'esto, m'agrada que les frases també surtin una mica de l'inconscient, coses així.
0: De fet, d'aquí ve la Vibor, no? De la paraula que parlaven abans.
1: Sí, m'agrada,
0: Del vol dels estornells.
1: Vibor. A més, s'assembla, Víctor, no?
0: Sí. I a més, els ocells tenen molt de protagonista la teva identitat, sí, visual del disc.
1: El disc es diu Cielo Azul y Pájaros. I sí que tot és com la història d'un ocell. Perquè la primera cançó és com que està en el niu, la segona cançó és com que surt del niu, fot una hòstia, perquè no sap volar. I la tercera cançó és com un trànsit en allò desconegut. La quarta cançó és com trobar-se amb els altres, com aquest trobar l'amistat, no sé què, i el compartir, que agafa com aquest sentit la vida.

0: crec que t'acompanyen... Vaig a dir noms, però segur que em deixo algú. Si em deixo algú, em corregeixes. És una banda de múscul que ha tocat amb estrelles mundials com en mai em surt el seu nom. Kendrick Lamar.
1: Sí, va gravar.
0: Amb el Kendrick Lamar i sí. També va
2: però
0: treballar...
2: Això és molt secret, no es pot dir.
0: Ah. No, doncs no, ha tocat amb estrelles... ha tocat amb estrelles mundials i presenteu un nou disc... a més, no? Conjuntament, que porta per títol Cielo Azul y Pájaros, com has dit. Sí. Tens a l'Enric Peinado a la guitarra, si no m'equivoco.
2: Gran músic.
0: A l'Adrià Bravo a les cintes.
2: També, sí, vaig molt ben acompanyat.
0: A l'Esteve Martínez al baix.
2: Sí, que és amb qui he fet mama tot el projecte, realment.
0: I en Nil Brivian, ho he dit bé, Brivian?
2: Era un gilipolles, el Nil.
0: A la bateria.
2: Juro, t'estimo, Nil.
0: Com canvia la teva economia sentimental quan la recolzen aquests altres ocells, aquests altres estornells?
2: Molt bé, o sigui, per mi economia sentimental és un concepte irònic, o sigui, perquè és com la moguda que a mi sempre m'ha generat molta dissonància vendre la part com empresarial. I al final és com una petita penjança, aquest nom de... Ah, sí? Pues haig de vendre la meva música? Pues el projecte es dirà economia sentimental, saps? Com per tocar la polla una mica. I, clar, sí que és veritat que en el moment... O sigui, que jo m'ajunto un altre cop amb l'Esteve, perquè ja havíem fet algun projecte junts, tot agafa sentit. O sigui, crec que inclús... Ara m'estic donant compte que cada vegada com vull apartar més com la part més personal a l'hora d'escriure cançons i com més que... No, sí, quan et juntes amb els amics és per passar-ho bé, no? I rotllo per ballar, per gaudir, no? I crec que els cantautors tenen un punt que són cantautors, no? Que parlen de la seva vida, que fan les coses una mica des de la ferida que tenen amb el món, no sé què. I això és una cosa que... segurament, la meva trajectòria ha anat per aquí, bé se sabe per què, també segurament perquè tenia aquest dolor amb el món, amb el que fos. Però ara, com cada vegada més, és com... Jo què sé, no em fa por la banalitat com de coses així, de perquè tot agafa molt, un altre sentit quan ho comparteixes,
0: fas aplec.
2: Sí, quan fas amb gent.
0: Vale.
2: Deixa ser algo tan personal i passa a ser algo més del salt, no sé, com més compartit.
0: Mira, parlant d'aquest aplec, d'aquest caliu que t'has trobat ara que tens una banda musical i que comparteixes l'experiència de composar, de fer temes, d'actuar, com faràs el dissabte 28, et volem posar una sorpresa, a veure què et sembla.
3: Com va això? Ràdio Arenys, aquí Enric Peinado, guitarrista del grup del Víctor Infiesta. Geni dels genis... molt infravalorat, vamos. Té coses ja molt bones, però el que puguem fer en endavant encara serà millor i no us perdeu el 28 de març. Quedeu-vos-hi. Talents com aquest i originalitat i espontaneïtat i creativitat, pocs n'hi ha molt pocs i s'ha d'aprofitar, ok? Vinga, una abraçada, vamos Arenys.
2: Increïble, Enric, t'estimo molt, que grande, tio.
0: És el millor, des d'aquí li donem les gràcies perquè ha col·laborat amb el programa i sempre s'agraeix, la veritat, que et volíem fer una sorpresa.
2: Aquí guai, m'ha fet molta il·lusió.
0: Home, en mode d'agraïment per haver vingut. Doncs
2: pues aprofito per dir que és que l'Enric Peinado és un músic que jo l'escoltava, o sigui, l'he escoltat amb la seva banda, amb Big Menú, i, tio, pèls de punta, escoltant les seves guitarres i pensant, uai, és increïble, tio. I per casualitats de la vida, estic tocant amb ell i és un regal que m'ha fet la vida molt, molt, molt guai. O sigui, estic superagraït. Ja, o sigui, passi el que passi, jo amb això em puc morir tranquil una mica.
0: Doncs que bé, i espero que la gent vingui també el dissabte per veure't morir en directe, potser. Deixa-ho així per fer morbo,
2: sí,
0: perquè vingui.
2: Sí, no m'heu de venir a veure a mi, heu de venir a veure els músics que porto.
0: I de fet també farem una cosa. Si es volen fer una idea, ara que parlaves de pèls de punta, a través d'una pantalla veient un contingut, sembla que les live sessions, les sessions en directe, s'han convertit en una tendència perquè l'oient, quan les veu, busca... l'atac, el sentiment real, la mirada, l'errada, la complicitat entre vosaltres com a artistes. Aquest format és molt més curat i proper que un videoclip convencional. Estarem d'acord, no?
2: Sí.
0: Val, perfecte, perquè resulta que tu farà cosa d'un any

0: Tots els temes que tocaràs dissabte en directe els vas penjar en format de sessions en directe al canal de YouTube d'Economia Sentimental. I ja et volia preguntar, això t'ajuda a connectar millor amb la gent que potser encara no t'ha vist en directe?
1: O sigui, realment el motiu per al qual vaig gravar els live sessions va ser per la incorporació de l'Enric Peinado. Perquè l'EP de Cielo Azul y Pájaros no hi és. El vam gravar sense ell perquè la seva incorporació va ser posterior. I llavors, clar, en el moment en què ja es va participar, jo vaig pensar, això ara mola molt més, doncs anem a fer uns vídeos. I sí, com, també com amb aquesta intenció de no sé, de treure capes i filtres i que es vegi una mica més en cru la música i les energies.
0: Mira, de fet, escolteu això, oients, perquè us fareu una idea del que parla ell, d'aquesta sinergia, d'aquesta organicitat.

0: Bé, aquí tenim el tema Mi Balcón, que formarà part també del repertori de l'actuació que tenim, recordem, el 28 de març d'aquest mes, al Teatre Seràfics Arenys de Mar. Et volia preguntar, el títol del disc, Cielo Azul y Pájaros, és molt visual. Què hi trobarem en aquest disc? És una evolució d'aquelles cançons antigues que ara volen amb nous arranjaments? Per tu aquesta actuació suposa una apertura, un punt d'inflexió?
1: Significa un petit final d'aquesta etapa. Ja després d'aquest concert m'agradaria entrar a estudi, gravar nova música i també, no sé, tinc idees de canviar coses. Llavors crec que sí que serà com una mica aquest tancar l'etapa d'aquest disc i començar-ne una altra. I crec que serà una oportunitat com per poder escoltar-me tranquil·lament, no? Perquè hi haurà temps, serà un dia amb temps i tranquil·litat i comoditat que la gent podrà escoltar totes les cançons.
0: Ara et volia preguntar sobre una pregunta una mica personal, i és que aquí a la vila, a Arenys de Mar, la gent et recorda pel teu pas pel pati del Xifré, l'homenatge que es va fer a Pau Riba farà cosa de 4 anys. Què significa per tu passar de l'aire lliure, no?, al recinte tancat del Teatre dels Seràfics, que potser és més íntim, per presentar la teva obra d'economia sentimental, i què va significar per tu tocar el pati del Xifré fent homenatge a un mestre com és Pau Riba?
1: Va ser molt guai perquè després del concert va venir la família del Pau i em va com felicitar, i la Memi, que estava farta d'anar a homenatges, com que li va agradar el que vaig fer, i per mi va ser com un algo molt emocionant. I també que de partir d'aquella nit, o sigui, va ser molt guai que al final de la cançó puja el Llull, que és el fill d'en Pau, a tocar la bateria espontàniament, i clar, jo no sabia qui havia pujat, acabo la cançó, em giro, veig que és ell, i va ser com increïble, i que inclús després d'això doncs ens hem fet amics, i ara mateix és un molt bon amic que tinc. O sigui,
0: des d'aquí una abraçada pel Llull.
1: Una abraçada, Llull, també t'estimo tu.
0: Doncs mira, Víctor, gràcies per l'entrevista. Ara
1: a vosaltres.
0: Ara t'envio a la Plec Idílic.
1: A merda.
0: No, està bé, està bé. És on tu et vulguis reunir amb qui tu vulguis, d'acord? Farem tres preguntes.
1: Vale. Tanco els ulls.
0: Tanca els ulls, exacte. Mira la remor de la gent com se sent, exacte. I et pregunto, a quina plaça o ubicació t'agradaria ser-hi?
1: A la placeta de l'Església.
0: A la placeta de l'Església d'Arenys de Mar.
1: Sí.
0: Què t'emportaries per fer a Plec?
2: Porros. Estem dintre de la Plec.
0: Quin artista programaries perquè actués a la teva plaça amb porros?
1: L'Oriol Sauleda.
0: L'Oriol Sauleda.
1: Cap dubte.
0: Cap dubte, d'acord. Doncs a veure si es passa per aquí, per ser l'Oriol Sauleda.
1: I tant.
0: Quin cartell faria de promoció per la Plec? Què hi posaria?
1: No ho sé, però el faria el Jereballo.
0: Jereballo, perfecte. Doncs amb aquestes preguntes i aquestes respostes acabem l'entrevista. Sobretot, recordem, el dissabte 28 de març al Teatre Seràfics Arenys de Mar. Ja teniu les entrades disponibles. Crec que són 7 euros, 5 sí. euros als socis.
1: Sí, ets soci, sí.
0: Val, perfecte. Doncs veurem, estarem pendents de la rebuda d'aquest disc imbatible, Cielo Azul y Pájaros, i no digueu que no us hem avisat, eh? Ja trigueu en agafar les entrades a preu de 7 euros i als socis 5.
1: Sí.
0: Moltes gràcies, Víctor.
1: Esteu convidats.
0: Ei, i tant que sí.
2: Ai, moltes gràcies, la veritat. Jo volia agrair-te perquè m'agraden les persones que utilitzen l'art com a altaveu, no? I no tothom ho fa. I tu ho has fet, per lo menos per lo que he escoltat, i no et coneixia de res. Això que és molt bonic i segueixis així, la veritat.
1: Gràcies.
3: A mi m'ha agradat molt. Jo, del disc, el que has explicat, que és cíclic, sí. I al final que reneix, això és molt possimbolista. Sí. M'ha agradat molt.
1: Molt clàssic, també. Sí. Rollo que té un punt molt romàntic, no?, de parella, jo hi torna el niu i tenen fills. Sí. És com, té un punt clàssic, però com que també sona molt clàssic corro, de rock clàssic, doncs ja està bé, jo crec que té com coherència.
0: I tant.
1: Ara faré coses més postmodernes, no us preocupeu.
2: M'agrada.
0: Bé, a volar com els estornells, no?
1: Sí.
0: Perfecte, doncs ara sí que sí, ja sabeu, et quedes aquí amb nosaltres perquè passem als drames de la Plec, que tenim molts. I d'ells ens parlaran els nostres col·laboradors. L'Aina Joan estrena avui la seva secció Un te de lletres. I ara traiem la música.

0: Bé, Aina Joan, el teu rostre, la teva cara, la teva veu, em recorden a una secció anterior d'algun programa que fa no gaire s'emetia aquí a la casa. Pot ser?
1: Pot ser, pot ser. Hem canviat... Sembla mentida, però ha passat un mes i escaig, no? I han canviat moltes coses. Hem canviat de programa, canviat de secció, jo he canviat de feines.
0: Exacte. Així que tot bé. Parla'ns una mica de la teva nova feina, va.
1: Sí, sí, ara queda repel·lent, eh? Ara sóc investigadora predoctoral.
0: Toma, ja, aplaudiments. Oh!
1: Sí, molt orgullosa.
2: Investigadora predoctoral, pis,
3: no?
2: Eh?
3: Vull dir... Amb aquesta carrera podràs comprar un pis, no?
1: Què va, què va. Et paguen
3: si
1: fatal,
3: bé,
1: eh?
3: Sona molt bé.
1: No, no, et
3: pots
1: paguen fatal.
3: Pots repetir-ho, que m'he oblidat?
1: Investigadora predoctoral.
3: Vale, vale.
1: Però no, no, és via de misèria.
0: Mira, mira, aplaudiment.
4: És via de misèria, m'encanta. Però sí, en específic, sí. O sigui, de què t'estàs...
1: D'això parlarem.
4: Va. Sí. Ah, vale.
1: De filologia catalana.
4: Vale.
1: Sí. Sí, sí.
0: Molt bé, o sigui que aquesta secció serà potser un espai per la divulgació lingüística,
1: sí,
0: i literària.
1: Literària. I, de fet, avui dic ja què farem.
0: Sí, jo i tant.
1: Bé, la meva tesi, el que serà algun dia, espero,
0: clar que sí,
1: és sobre l'aplec de rondalles mallorquines
0: d'en
1: Jordi de Racó.
0: Ensenya la càmera, ensenya la càmera.
4: Ai, que guai.
1: Sí.
3: Que guai.
1: I, clar, he dit, l'aplec de rondalles mallorquines, o sigui, ideal.
0: Sí. Però,
1: ideal perquè, clar, perquè venim aquí a plec i drames i totes les rondalles, doncs què passa? Doncs que passen moltes coses, o sigui, ens pensem que ara aquí ens ho hem inventat tot, no? Que tot és nou, però és que tot ja s'ha fet, tot ja ve de la cultura popular. O sigui que avui vinc amb uns quants drames que passen en algun dels 24 toms de la plec i els comentarem una mica i vosaltres podeu dir el que vulgueu.
0: M'encanta. Sí? És a dir, que no estem innovant res, que això de l'aplec ja ho feien fa molt de temps.
1: O sigui, al final era explicar històries i, clar, ara ho tenim aquí en format llibre perquè en un moment, doncs, no sé, vosaltres us explicaven rondalles de petit?
0: Sí, a mi sí. A mi me n'explicaven moltes. La dels Reis encara no m'he recuperat.
3: Meus pares em parlaven de l'IRPF, de petit.
4: Hòstia, que tostó, no, això?
3: Sí, sí, sí.
4: A mi també me n'explicaven, la veritat.
3: Això és aquestes cançons de grillat. No?
1: Doncs avui en triarem unes quantes, tot això són rondalles mallorquines, que escriu Antoni Maria Alcover, perquè veu que comencen a caure en l'oblit i llavors decideix escriure-les per conservar-les, i per això avui en dia doncs, tenim aquest aplec. I començarem amb el primer drama que se m'ha acudit a mi parlar-ne, que podem trobar a l'aplec. I és d'una rondalla que es diu Gregori Papa.
0: Gregori Papa.
1: Sí. Tot això prové de la tradició oral, i en aquest cas és la germana d'Antoni Maria Alcover qui li explica. I ella li diu: un germà i una germana fan un pecat molt gros.
4: Ui, ens agrada.
1: Ella... tangué un infant.
0: Oh!
4: Ai, que era un pecat.
3: Això
4: abans,
3: és un
4: clar.
3: Xiste.
0: Incest.
1: És un incest.
3: De... la meva germana està embarassada. Voy a ser padre, no? Era un xiste, això.
0: Ah, sí? Potser, bueno, mira, potser...
3: Continueu.
0: Potser sí que ho és.
1: Potser es van inspirar d'aquí. Doncs, clar, què passa? Que, clar, és una mica fort, no? Que comença la rondalla, que el nen neix per una relació incestuosa. Incestuosa. Què passa? Que qui replega les rondalles era un capellà. I això no ho tolera, i ell ho canvia. I el que diu és que un matrimoni, no de germans, volien tenir un fill i, com que no podien, el tenen per art del diable.
0: Oh?
1: Sí.
4: I com és això?
3: Sense condó, no?
4: Allà el diable.
1: Clar... O sigui, ell canvia la història...
3: Sense estar casats, perdó, sense el matrimoni.
1: No, no, ells estan casats. El que passa és que no es queda embarassada. I per això li demana al diable...
3: Aquí hi ha el gato encerrado, el gato encerrado.
1: Però què passa? Que això també és un pecat, clar, que ho dia el diable. I llavors què fan? Agafen el nen, una vegada neix, i el tiren al riu, com Moisés.
3: Això no és pecat, no?
1: Clar, llavors el que fan és doblar el pecat, perquè és pitjor. I aquí ve tota la història de com... aquest nen, que després el recullen perquè hi ha un matrimoni que tampoc té fills però no han anat al diable ni res, i el recullen i el cuiden com a seu. I aquesta rondalla el que acabarà sent és que el Gregori, que és com li diuen, acabarà sent papa de Roma.
4: Ah, mira el Gregori!
1: Així que...
3: fill de Déu.
1: Exacte. Per molt que et concebin dos germans, doncs mira, pots acabar sent papa. moralitat de la història.
4: Ho tindrem en compte, però no ho reproduirem, la
1: no,
4: veritat.
1: No, millor que no. Sí. És una mica borbònic.
3: L'incesto. La moralògica és Déu perdona l'incest.
1: Clar, perquè és bona persona.
3: Qui? Déu o
1: l'incest? El nen. El nen és bona persona.
3: Clar, sí. No té la culpa, no?
1: Clar, exacte. Sí, ho has entès perfectament. És, o sigui, tracta d'això, que els teus actes, al final, doncs, són el que determinen el teu futur.
0: Ah, això està molt bé.
4: Ah, clar, sí, sí.
1: Sí. Passem drama 2.
0: A veure,
4: ens ha agradat aquest molt, eh?
1: Veritat, sí, o sigui, aquest primer. Potser baixem, sí. Potser baixem el nivell. Tenim un que es diu un festejador. Val, si tenim 30 anys i estàs solter, no estàs casat, què? És un problema? És bo?
0: Bueno, Fran, aquí potser t'estàs sentint identificat.
4: Jo tinc 31 i estic solter. No sé si és un pecat, però bueno, si no, que vingui algú i poder tinc parella. Estic buscant, eh?
1: Mira, si
3: jo crec que heu deprimit algun oient. Acabeu de deprimir algun oient, jo crec.
1: Clar. Què passa a la rondalla? Que la mare d'aquest noi que es diu Pere, que està solter, l'agafa i li diu és que no pot ser perquè, clar, tens 30 anys, tu has d'estar casat. Pensem que això també es va fer en una altra època.
4: No, clar.
1: Recordem-ho. Llavors, què passa? Li diu, vés a veure l'Aina Maria. Hi ha moltes aines, eh?
0: Mira com tu.
1: Sí. Vés a veure l'Aina Maria, que era l'antiga veïna, i vés a festejar amb ella. Què passa? Que el Pere hi va i és un desastre. O sigui, cada vegada diu una cosa més inconvenient.
3: Quin eufemisme, no? Festejar.
1: Festejar, no, és festejar.
3: Festejar, no?
1: Només van a parlar. No, però van a parlar. No, ah, quan no només passa res més.
0: Quan no passa res més és festejar.
1: Estan, sí, entrant en contacte.
4: Ah, mira.
1: Verbal.
3: Vale.
0: No. A la illa de les tentacions no festegen gaire.
4: No festegen. I nosaltres a la discoteca no sé si festegem. Però bueno.
1: Però no és un eufemisme, eh? No. Llavors, què passa? Hi arriba un dia i acabava de morir el pare de l'Aina Maria. I ell diu no sé què inconvenient. Llavors se'n va la seva mare i li diu és que clar, ja m'han fet fora perquè ha dit un desastre. I la mare
3: va dir
1: diu,
3: estic mort de fred. Va dir
1: coses
3: algun comentari així.
1: Eh?
3: Així
1: no? Sempre són coses d'aquestes. I llavors la mare li diu hauries d'haver dit al cel lo vegem. I el proper cop que hi va, perquè ell hi torna, encara no s'ha donat per vençut, i torna i estan fent matances del porc. Recordem això Mallorca tradicional, eh? Estan matant el porc i llavors ell diu el que li ha dit la seva mare, arriba i diu al cel lo vegem. I clar, tots aquests diuen, aquest tio no hi toca, perquè clar, no, el porc no va al cel. I comencen a fotre'l fora i donar-li cops i de tot, i el fan fora. I el pobre al final no vol festejar més. Pobre. I accepta que es quedarà solter.
4: Ai, no, amb 30 anys, sisplau, sí. No.
3: A mi bueno, em sembla, sí, molt malament que el porc no vagi al cel.
1: Explica'ls-hi, sí, cap allà. Sí.
0: Ja, també
3: on
0: és veritat.
3: Va? On va el
0: on
3: porc?
0: Va el porc?
1: Aquí,
3: això li preguntarem al Francesc.
1: El
3: punt de l'interrogant. Això es pregunta per al punt de l'interrogant.
0: De l'interrogant, exacte.
3: Això, missatge pel Francesc. On van les ànimes del porc? Feu un programa, sisplau.
0: No? Sí, el punt de l'interrogant és un programa filosòfic d'aquí, de la casa de Radio Arenys, que no sé si estan els dimarts. Quan són ells? No
1: ui,
0: ho sabem.
1: Ui, ho hem de mirar.
0: Ho hem de mirar.
1: Algun més?
0: Sí, va, fem una...
4: Sí, no?
0: Una...
4: A mi m'agrada, la veritat.
1: Va, a veure.
0: Dimarts,
1: anem
0: sí.
1: Dimarts. Anem a pensar, a vegades, alguna tasca de casa que us faci molta mandra de fer...
4: Rentar els plats,
1: renta
4: a mi.
1: Plats.
4: A mi els plats.
0: A mi ja m'encanta rentar els plats, sí, t'ho juro. A mi el que em fa mandra són les rentadores.
1: Ah, estendre i després recollir-te a l'hivern, això fa mandra. Víctor?
3: No, totes.
1: Totes.
3: No, en veritat, cap. La mandra te l'has de treure de sobre, no val per res.
1: Doncs els protagonistes d'aquesta rondalla tenen molta mandra i no volen pastar. El pagès hostal no volen pastar. Llavors, és un matrimoni i decideixen que el primer que parli serà l'encarregat de pastar. Llavors, què fan? Què fer per no parlar? Doncs es queden estirats al llit i cap dels dos vol parlar. Però clar, es queden tan quiets i sense dir res que de sobte, clar, arriba l'hora que haurien d'estar fent feines i tal, i arriben els veïns i pensen, ostres, aquests, què els hi passa? I entren a casa i els veuen allà estirats i pensen que són morts. S'han mort. I llavors, doncs clar, ja van a buscar... Clar, el confessor ja han fet tard, o sigui, perquè aquí sempre surten confessors, eh? Jo estic en mentalitat.
0: Molt bé.
1: Sí, llavors van a buscar directament el fosser i ja està, ja fan doncs, la tomba, la caixa, bé, tot, i estan a punt d'enterrar-los, o sigui, ja estan aixecant el marit
0: ja els havien fet el llit, ja tot, sí, tot, sí. Tot, tot.
1: I clar, ells segueixen amb això, que aviam qui ha de pastar. Però llavors l'estan a punt de posar a dins de la caixa i ell diu, a poc, no vull estar jo davall.
0: Ostres.
1: I llavors ella diu, idò, tu pastaràs. I llavors...
0: Ella ha guanyat el camp.
1: Ella ha guanyat, ha estat fins al final.
0: O sigui, abans morta que treballant. Exacte. Molt bé. Això és un lema que portem exacte. Per bandera aquí a Plequidrames, perquè això de treballar està molt idealitzat.
3: Jo feia jo per no anar al col·le de petit. M'agafava, no? Em portava el cotxe... Sí,
0: imagina't. Final, o et feies que estaves malalt, no?
3: Sí, no? Sí. Al final et pillaven.
0: Bé, doncs, sí. Aina, aquest tastet de les Balears que ens has portat sí, a partir sí. del Cuber, moltes gràcies, perquè érem uns complets ignorants
4: totalment,
0: sobre les rondalles sí. Balears.
4: Totalment. Ai. I al final tenen molt significat amb el que passa ara, també, no?
1: Sí,
4: perquè
1: sí.
4: jo he vist com coses molt semblants i dic, ah, doncs mira...
1: I amb moltes, eh? I a més, o sigui, moltes coses són molt actuals. Després, clar, veus coses que canvien, la religió, la moralitat, però el significat final... Sí,
0: de totes les rondalles, jo tinc clar que el Fran és el festejador.
4: M'agrada festejar. Però no seré mai el que als 30 estigui solter i sigui una tristor, perquè ara existeixen moltes coses.
1: Ben fet.
0: I jo crec que potser el Víctor, tu ets la darrera, que no volien treballar, la dels passejos que no volien treballar.
3: Jo vull prendre el sol.
0: Exacte.
3: Tothom. És mentida.
0: I jo em quedo amb la primera, la del Gregori Papa, sí. la de l'incest, sí.
4: Sí, però... et pega molt, la veritat, sí. eh? Et pega.
1: Jo és que, clar, hi ha moltes Aines a les rondalles, i hi ha una que és la princesa Aineta, i jo sóc aquesta.
0: Tu ets la princesa Aineta. Bé, doncs, princesa Aineta, moltes gràcies per Te de Lletres, que és aquesta secció meravellosa on cada setmana anirem aprenent noves coses de la nostra llengua, de la nostra cultura, i sobretot de la nostra literatura. Què ens depararà la setmana vinent?
1: Ja ho veurem.
0: Ja ho veurem. Ja ho veurem. Aquí anem sorpresa. Setmana. Des que ets una noia sí. d'investigadora predoctoral...
1: No hi ha temps.
0: No hi ha temps.
3: No sap setmana vista.
1: No.
0: És que estàs ben atabalada. Com és l'experiència així? Tres paraules que la defineixin, aquesta nova experiència?
1: No, molt contenta, eh? Molt, molt contenta. O sigui...
3: Content?
1: Sí, perquè a mi m'ha costat molt arribar aquí. I llavors molt contenta i molt orgullosa, però molt estressant. O sigui, ara m'hi estic adaptant i és difícil.
3: Que bé, guai.
0: Doncs et desitgem tots molt bona gràcies. Sort. Sí, i ara sí que sí, passem amb el segon drama d'aquest aplec, que el protagonitza Fran Goca, que ha tornat aquí al programa amb la seva secció L'altra mirada.

0: Qui cuida a les persones que cuiden? A veure, nois, comencem forts avui aquí en aquest aplec, perquè realment aquesta pregunta és molt seriosa. Sí. Què penseu?
1: Doncs jo espero que em cuidi algú, si em quedo sol mai, que jo crec que la veritat és el que pensem tothom, no?
2: Sí, molt bona pregunta. Igual que qui vigila els que ens vigilen, no? És com... també.
0: Després parlarem d'això, jo crec, eh? I és que aquesta setmana els professors i les professores porten de vaga 4 dies, però ja venen d'una vaga molt intensa. I llavors era la pregunta, no?, de qui cuida les persones que cuiden. Perquè no només per un sou millor o per condicions més dignes, sinó també per una cosa molt més profunda, perquè estimen el que fan. I creuen que el que fan val la pena. Per això estan sortint al carrer. I avui m'he trobat una senyora aquí per Arenys, que jo estava escoltant la seva conversa perquè te fan, eh? I ha dit, estic fart de les profes perquè, clar, estan fent vaga i a on deixem els nens? I comencem aquest debat d'avui...
2: Deixem-los en la precarietat que hi ha ara mateix. És la resposta.
0: Perquè jo dic... I senyora, vostè pensa que les professores estan cobrant aquelles vagues que estan fent? I si no fan aquestes vagues, aconseguiran realment valorar-les com a professores i el que estan fent? Llavors, aquí m'ha creuat com aquest dubte de dir... Hem de mirar per totes, perquè si no, on anirem, no? I a més, penso que és una feina molt feminitzada i moltes vegades això també implica un sou més baix. Però després ja entrarem aquí. El sistema sovint es manté gràcies a aquesta vocació, però la vocació no hauria de convertir-se mai en una excusa per a la precarietat. I aquí és on apareix la nostra, l'altra mirada. La mirada que diu si reivindiquem, però també construïm, si denunciem, però també estimem, si hi ha precarietat, però nosaltres som llavor del futur. Per això recolzem tota reivindicació que aposta per l'educació, l'amor i el valor de la feina, que educa i vol que les persones siguin millor persones. Per això estem recolzant a les professores, o sigui, o esa vaga que estan haciendo, sí o no, què penseu?
1: Sí, molt necessària. Sí.
0: I és que...
2: I poques coses esteu cremant. Encara més.
0: Clar, i és que, Víctor, a mi em sorprèn perquè, clar, jo la veritat és que miro bastant a l'Instagram i em sorprèn perquè he vist una imatge que, o sigui, hi ha Mossos d'Esquadra apallissant a professores i a professors que dius, a veure, han vingut aquí a reivindicar-se i a educar.
3: Vull dir,
0: no sé, hem de mirar ben bé què estem fent i aquí tenim davant, perquè al final només estan reclamant coses que pensen que seran bones per ells, però també per les persones que venen, no? I jo penso que això també és molt important. I en aquí ens entrem perquè a l'ESO una professora té 30 alumnes per aula. Una sola professora. Vull dir, 30 personetes, eh?
1: 30 personetes que, a més, ara la majoria... Bueno, ara... La majoria de casos, bueno, s'ha extès que hi ha molta diversitat funcional, molta neurodivergència que també necessita un tractament personalitzat, atenció, vull dir, una qualitat que no és educar per educar.
0: Totalment. I clar, o sigui, aquestes persones que són professores diuen jo tinc 30 persones però amb les seves necessitats, amb el seu trajecte, amb el seu bagatge, i aquí, clar, es veu sola i dius, això ha de ser vocació. Perquè, clar, amb una pissarra jo penso que no te'n fas.
1: No.
0: Perquè, a més, vull dir, estem, no sé, veient l'educació com una altra forma, no?, d'arribar a les persones. I, bueno, és que la setmana passada van sortir i van tallar moltes rondes aquí a Barcelona, però també per tota la resta del país, però sobretot a Catalunya, han aconseguit, a veure com ho veieu vosaltres, una reducció progressiva de les ràtios, que de 30 passaran a 25 alumnes. Però, bueno, ja de cara l'any que ve o l'altre, perquè encara no ho saben. També un augment salarial del 30% del complement autonòmic, que suposarà uns 3.000 euros anuals el any 2029. Vull dir, normal que segueixin les professores sortint al carrer, perquè al final això el que diu és uns 200 euros mensuals, que ha sortit alguna persona a parlar i a dir, bueno, ara ja no estarem per la cua valorant els professors i les professores de cara de tot Espanya, ara serem els segons que estaran millor pagats. I és com, bueno, 200 euros, jo no ho sé, però a més d'això els han dit que els hi pagaran 50 euros per nit per a colònies, que és com, hombre, gratis, això no ho hauríem de fer,
1: no,
0: la veritat.
1: No. És que sembla que se'n vagin a les colònies com si fos Gran Hermano a viure l'experiència. Yeah. I tot el que passa a les colònies. No sé si recordeu les vostres, però tela.
0: Hombre.
2: La lien a sacos, nen.
1: Sí.
4: Vacances, bueno, pels profes no són, eh? No. Sí.
0: Totalment, no? I a més, estan allà, estan a primera línia, no? I, pues, igual que els monis i les monis, que també reivindiquem, pues, un sou digne per elles, perquè també s'ho estan currant molt i s'ho curren cada estiu i sempre que poden estan allà, no? Llavors, pues, si els monis estan, els profes profes també. Hombre, aplaudiments perquè monis, que hi ha molts aquí, eh? Llavors, per això, l'altra mirada diu que tot això és un pas, però no ho és tot. I no és només per nosaltres, és pels infants que volen educar amb amor, amb cura i amb temps. Llavors, la docència és supervivència. Pues hem trobat a la Núria Casas, que és una professora, i bueno, ens ha fet com aquest diàleg que és bastant divertit.
1: A veure què diu.
5: Hola, sóc profe. I no, no treballo poques hores. És un mite educatiu, com els unicornios o com els recursos suficients. Les educacions demanen innovació, inclusió, atenció personalitzada... Perfecte. Amb què? Perquè atendre la diversitat és preciós. Jo atenc 28 diversitats, tots a la vegada, cada nen amb la seva, i amb dos mans i amb una paciència doncs, bueno, una mica limitada. Està la burocràcia, és la meva nova gran vocació. Ensenyar està bé, però omplir documents a mi em dóna vida. Després estan les ràtios, no? Perquè quants més alumnes, més atenció personalitzada. Som matemàtiques. Modernes. Bueno, els recursos és un tema delicat, perquè sí que hi han, però no els veus. Són conceptuals, espirituals, invisibles. El sou, bueno, puc dir que és un sou coherent. Coherent amb el nivell d'exigència emocional. Ah, no, tranquils, perquè sempre ens queda la vocació. Veiem? Ah, era tot mentida, eh? Estem molt felices.
0: Bueno, doncs pues, això és una professora que ole per ella perquè sí, va fer bravo. Aquest monòleg que s'ha fet molt viral. És @NuriaCasasC i la veritat que a mi em va agradar molt perquè al final parla de la seva realitat a l'aula, no? I diu, només tinc dos mans i totes les persones que tinc davant. I clar, això se li suma també que on estan les educadores socials perquè ningú aposta per elles, només... La Núria, com diu, té dos mans i necessita persones. I clar, avui reivindico la meva professió, perquè també hem sortit als carrers i aquestes setmanes les educadores socials deien què està passant amb nosaltres? Perquè de totes les educadores socials que hi ha aquí a Catalunya, el 70 o el 80% són dones. I llavors, què passa amb les cures? Estan ben valorades? Què en penseu?
1: Jo crec que no. Sí, crec que no per tota la feina que hi ha al darrere i també la formació que s'exigeix. O sigui, al final és un perfil molt necessari que no s'està valorant ni s'està contractant. I moltes vegades no s'està contractant i se'ls requereix als docents d'aula, als tutors, als tutores, o fins i tot a un paio que al final el que té són dues assignatures i un contracte precari, fer de la funció dels educadors socials.
0: Totalment.
4: Sí, jo crec que el que has dit una mica abans, que es compta molt amb la vocació... i també amb l'abnegació de la gent, com de... Val, perquè tinc aquesta feina que vull ajudar, que hi crec molt, ja està, doncs, que té tot, fes-ho tot, i ja està. I no pot ser.
0: Totalment, totalment. Estic amb totes vosaltres. La veritat que dijous passat vam sortir al carrer. Vam sortir perquè ens vam trobar amb companyes de serveis socials, companyes que treballen a CRAES, companyes que treballen amb persones que han patit violència de gènere, violència masclista, i tot això també recau en un pes d'una professional que t'està acompanyant, no? Perquè al final ells deien, jo porto 40 casos, però 40 casos amb tota la família, no? De persones que poden estar desemparades perquè realment aquella família pues bueno, té les seves mancances, no ha sabut com fer-ho i poder aquells infants pues, han de caminar a un altre lloc o no, i aquella família es recupera i treballes amb ella perquè els infants acabin a la seva casa i tinguin cobertes les seves necessitats, no? Però parlo de companyes que porten fins i tot 300 casos. Això vol dir 300 famílies amb tot el complex i germans que això comporta, no? I això ho porta serveis socials. Però sí, nosaltres estem a l'Ajuntament i la gent del tercer sector dirà i nosaltres qui ens mira, no? Les persones que treballen a CRAE, que treballen 24 hores amb nois i noies, xavals i xavales, que estan cobrant, per dir alguna cosa, 1.700 euros i treballen 24 hores, o sigui, normalment caps de setmana, etc. I això és una precarietat molt gran, no? I moltes vegades el sector social no surt a reivindicar-se perquè al final el que no vols és que aquelles persones que ja es queden fora de lo que és la societat les deixin més soles, no? I al final no fas vaga per estar amb elles. I això és molt fort. Perquè tinc companyes que van dir, jo no surto perquè si no aquesta persona qui l'escoltarà? Si la seva casa li estan pagant. Llavors, no fer vaga perquè tot i així vols cuidar, jolín, o sigui, és... i diu molt de les persones que tenim en aquest món. Per això penso que les hem de cuidar, les hem de valorar, i sí, creu-me, el sou també és una manera de valorar aquestes persones que transformen vides i que estan allà al peu del canó tots els dies. Per això jo m'he preguntat què reivindicava les educadores socials, perquè moltes vegades sí que és veritat que a les mestres se'ls escolta molt i jo estic superagraïda que se li s'escolti, però les educadores poder moltes vegades són menys i moltes vegades no hi surten, no? Llavors he portat això perquè això és el que reivindiquen realment.
6: Som treballadores del sector social i aquesta és la nostra situació. Els preus no deixen d'augmentar i els nostres salaris porten congelats 7 anys. El conveni està bloquejat i cada cop és més difícil arribar a final de mes.
7: Treballem amb diners públics, que no veiem que repercuteixin ni en sous dignes ni en recursos suficients. L'administració externalitza els serveis, traient concursos a la baixa, sense garantir cap tipus de qualitat. Això perjudica a les treballadores i a les usuàries.
6: Les ràtios són insuficients. La càrrega de feina no deixa d'augmentar. I, a més, la càrrega emocional és enorme. Aquesta situació d'inestabilitat és insostenible.
7: Un 77% de les treballadores s'han plantejat deixar el sector. Interpel·len a la vocació, mentre es fan negoci amb la misèria. Estem fartes.
6: Sense nosaltres, els serveis socials no es sostenen. Per això anem a la vaga.
0: Bueno, doncs ja l'havies escoltat. O sigui, van a la vaga perquè el 77% de les persones que es dediquen al món social han pensat en deixar-ho i buscar una altra cosa perquè ara mateix això és molt gran a nivell emocional. Però què volies dir, Víctor?
2: No, que és molt jodido, perquè, o sigui, realment, o vivim en una conspiració de que ens volen a tots subnormals i rotllo per manipular-nos a gran escala, o és que els dona igual que estigui desmantelada l'educació pública als polítics perquè els seus fills van a escoles privades i els dona igual que, o sigui, l'educació... No és com que sembla molt evident a l'hora de construir una societat que el que s'ha de prioritzar més és com l'educació, perquè és com el que ens dona valor com a éssers humans. No sé, però més la prova de que o que els hi dona igual perquè aniran a privada o que hi ha una conspiració perquè no siguem conscients de res, no ens coneixem a nosaltres mateixos i siguem tots borregos, no?
0: Per això penso que aquests espais culturals i també de comunicació, donar aquesta veu a aquestes persones que estan sempre en allà és superimportant, no? Perquè des de Plec i Drames penso que apostem per una educació inclusiva, des de l'amor, que acompanyi i sobretot que eduqui a totes aquelles ments que venen per endavant, no? I que segurament després es posaran a treballar de la seva vocació, tot i que el salari sigui el que sigui, no? I per tancar, només una reflexió que volia deixar-la aquí, i és educació o vigilància, perquè hem estat buscant dades, Rubén, i tancarem amb aquesta pregunta, i és que un mosso o una mosso, que una mosso i amb poquetes, però bueno, està cobrant 2.900 euros a un 3.200 euros i una professora o educadora social està cobrant de 1.600 a 1.700 aproximadament. Per això, què volem en aquest país? I us pregunto a totes les oients que esteu allà darrere, què volem, i de veritat, què volem premiar, no? Perquè al final les persones que estan educant també necessiten el seu espai i també volen un salari digne, així que si les veus, també recolza-les. I amb això acabem.
1: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta reflexió sobre què volem, vigilància més o educació.
2: Repressió. Més repressió.
1: Més repressió volem.
2: I menys emancipació.
1: Bueno, no sé què diria la Rosalia, per exemple, que ha tingut una polèmica ara amb això.
0: Amb el Picasso.
1: Amb el Picasso. Bé, acomiadem el programa.
2: Molt, tal com es mostra, és com és.
1: Acomiadem la Plec i Drames d'aquest dijous, però us avisem que la setmana vinent no hi haurà programa perquè es reproduirà el ple municipal, d'acord? Per tant, us deixem unes recomanacions culturals aquí al Maresme, sobretot el diumenge 21 de març a les 8 del vespre teniu l'Espai d'Arts Escèniques que acull el Perro l'Hortelano sota la direcció de Paco Mir a Alella. Després també tenim el Vermuteo, que podeu anar seguint a Vilassar de Mar a partir del dia 22, o si ho preferiu, aquest dissabte 21 a les 11:30 del matí podeu fer un enotast de pansa blanca a Premià de Dalt també. I després també volíem recomanar el cicle de jazz de Mataró, que és la vostra parada obligatòria, apunteu bé, aquest diumenge 22 de març, que tenim l'energia de la Irene Reig al Cafè Nou a les 7 del vespre. I res, amb aquestes recomanacions tanquem el programa amb aquesta cançó Cara B del nostre convidat Víctor Infiesta. Seguiu molt, molt, molt felices i ens veiem el mes vinent, a l'abril.

0: Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
0: Música, som els primers. Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Continuen els treballs per recuperar la normalitat en l'Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, després que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències i obliguessin a traslladar una vintena de pacients. Alguns dels serveis com el laboratori clínic ja s'han pogut normalitzar, però altres encara continuen afectats. Per això aquesta nit el punt d'atenció ciutadana del CAP de Blanes 2 allargarà el seu horari més enllà de les 8 i estarà operatiu per atendre les urgències de baixa complexitat en el municipi. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha desplaçat aquest diumenge a la tarda a Montornès del Vallès per comprovar sobre el terreny els efectes del temporal d'aquest cap de setmana i també donar el condol als familiars de l'home mort en un garatge en aquesta localitat. Illa també visitarà durant aquesta tarda Granollers i la Roca del Vallès. A més d'aquest home, també ha perdut la vida un altre home a Tordera en cedir un mur a l'interior d'un caravan allà, aquella localitat. I també en paral·lel continua la cerca amb un helicòpter de salvament marítim, una llança dels Mossos i agents de la Guàrdia Urbana a peu del jove desaparegut a Pineda de Mar que hauria caigut a la riera i hauria estat arrossegat per la mar. I finalitzada la segona ronda de la jornada d'avui de diumenge del concurs de Castells de la Tàrrega Arena. Per conèixer les últimes novetats comentem amb el Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona tarda, Francesc.
2: Bona tarda als castellers de Vilafranca acaben de descarregar el 4 d'un folre i manilles que els situa en la primera posició del concurs de castells de Tarragona. Això és perquè aquest mateix castell, el 4 de 10, l'han intentat també la colla vell dels Xiquets de Valls, que l'ha carregat, i també, atenció, la colla jove Xiquets de Tarragona, que l'ha carregat per primer cop en la seva història. Ha estat una de les sorpreses, per entendre'ns, d'aquest concurs de castells. Just la segona ronda acaba d'acabar, comença la tercera ronda que pot acabar de decidir el concurs de Castells de Tarragona.
1: Moltes gràcies. I seguim amb que els bombers han atès 112 nous avisos entre les 4 i les 6 de la tarda de diumenge i 2.377 des de l'inici d'aquest temporal de pluja. Ha deixat registres superiors als 200 litres en diverses poblacions. De tots aquests serveis des de l'inici de l'episodi, 221 corresponen a salvaments. Per la seva banda, també el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 8.000 trucades per més de 5.000 incidents fins a aquestes 6 de la tarda. I també vostè que ha reclamat al govern que amb la màxima celeritat possible faci un inventari de l'estat dels centres educatius que s'hagin vist afectats per les pluges i que traslladi aquesta informació clara als centres, treballadors i famílies. I aquest inventari és imprescindible per poder prendre decisions sobre l'obertura i funcionament dels centres. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
4: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes.
5: Tot ens va bé, amb Jordi Serra Ribugint.

Molt benvingudes i molt benvinguts una setmana més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat al teatre musical, on cada setmana escoltem unes quantes cançons que tenen una temàtica en comú. Des d'ara i fins a les 10, aquí al 91.2 de l'FM, us estarem acompanyant l'Isaac Albarracín a les Vies del So i aquí, aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent. De vegades, només cal escoltar els primers segons d'una cançó o d'una música per endevinar de quina es tracta. A continuació escoltarem uns quants segons d'una música, que no la posarem sencera, perquè el nostre programa no és un programa de música clàssica, sinó que és un programa de teatre musical, però pareu bé l'orella i només escoltant aquesta música descobrireu la temàtica del programa d'avui.

Sí, efectivament, avui ens n'anem de casori. I ens hem ben pentinat i posat ben guapos i ben elegants, tant l'Isaac com jo, per anar-nos-en de casament. Avui repassarem alguns musicals que contenen enllaços matrimonials, casaments, noces, bodes, o com ho vulgueu anomenar. Avui el programa va de musicals amb casaments. No podrem veure'ls tots, perquè tenim el temps que tenim, però hem fet una selecció que esperem que us agradi. I potser, potser, més endavant, tornarem a anar de casori en algun altre programa. Qui més qui menys ha anat a algun casament al llarg de la seva vida. Bé com a nuvi, bé com a núvia, bé com a padrí de la núvia, com a testimoni, com a pare de la núvia, com a mare del nuvi, o senzillament com a convidat en qualitat d'amic, familiar, col·lega o company de feina. Això d'anar als casaments hi ha gent que els encanta i d'altres, en canvi, tot el contrari, ho detesten. De totes maneres, us agradi o no en els casaments, avui us prometem un programa d'allò més entretingut i divertit. Els casaments, en definitiva, són una festa, com el nostre programa, una festa per celebrar la unió de dues persones que s'estimen. Els casaments es poden celebrar de manera clàssica i tradicional per l'Església, com Déu mana, però també de manera laica fora de l'àmbit religiós. I fins i tot hi ha qui es casa en un casino de Las Vegas, fent submarinisme o tirant-se en parapent. Hi ha gent per tot, però no deixa de ser una cerimònia, un convit i una festa per reunir-se amb els éssers estimats, gaudir de la vida i brindar pel futur d'aquesta unió. I sense més dilació, comencem ja amb un musical, la trama del qual gira al voltant d'un casament. Sí, senyors, un casament. És un musical molt conegut, que de ben segur coneixeu molt bé, perquè potser l'he pogut veure en directe, ja que s'ha representat en diverses ocasions, tant a Madrid com a Barcelona. Crec que actualment encara es pot veure a la Gran Via de Madrid. I és un d'aquells musicals que sovint estan en cartellera a Londres i a Broadway, que si heu tingut la sort d'anar-hi, doncs potser també l'heu vist allà. Potser també el coneixeu per la pel·lícula, perquè hi ha una pel·lícula, i la pel·lícula fins i tot té una seqüela. Sí, sí, estic parlant d'això que està sonant. A veure, puja una mica la música. Doncs sí, estic parlant de Mamma Mia, un jukebox creat a partir de les cançons del grup suec ABBA. Els musicals jukebox seran els protagonistes d'un parell de programes que ja estem preparant de cara al 2025. Però ara parlem de Mamma Mia. Mamma Mia és un musical ambientat en una illa grega fictícia on hi viuen la dona, una mare soltera, que regenta una taverna sempre plena de turistes amb la seva filla Sophie, que aviat es casarà amb el seu promès Sky. La Sophie vol esbrinar qui és el seu pare biològic, qüestió de la qual la seva mare no en vol parlar mai, perquè li agradaria que fos ell qui l'acompanyés fins a l'altar. Un dia, buscant i buscant, troba un diari antic de la seva mare i descobreix que aquells dies que ella va ser engendrada, la seva mare mantenia relacions amb tres nois diferents. Ella no es talla un pèl i es posa en contacte amb aquests tres nois, ara ja tres homes fets i drets, i els convida al seu casament fent-se passar per la seva mare. Ells accepten i es presenten a l'illa uns dies abans de l'enllaç, temps que la Sophie aprofitarà per investigar quin dels tres és el seu pare biològic i, per tant, qui l'haurà d'acompanyar fins a l'altar el dia del seu casament. Mamma Mia és una comèdia molt divertida i entretinguda, amb molts embolics i molt mals entesos, que acaba amb un apoteòsic final feliç, amenitzada tot ella amb les cançons d'ABBA. Del musical original de Londres, que es va estrenar al 1999, ara n'escoltarem la cançó en què un dels tres homes que han vingut convidats al casament aprofita la vinentesa i li demana a la dona, la mare de la núvia, que es casi amb ell. La dona s'ho pensa i finalment acaba dient que sí, tot cantant I do, I do, I do, I do, I do, és a dir, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que s'hi casarà. I així arribem al final del musical amb un casament totalment inesperat.

Els casaments tradicionals, els que celebra la gran majoria de gent, tenen una sèrie de rituals. De primer hi ha una cerimònia, però abans d'aquesta també hi pot haver, i acostuma a haver, el comiat de solter o de soltera. Però anem a la cerimònia. Anem a la cerimònia. De primer hi ha una cerimònia que pot ser religiosa en una església, ermita o basílica, o que pot ser laica, al jutjat, a l'ajuntament, en un jardí a l'aire lliure, en una finca o en una illa del Pacífic, segons el pressupost de cadascú. Després els nuvis se'n van a fer el reportatge fotogràfic, mentre els convidats i convidades ja van cap al lloc on es fa la festa i el tiberi. Més tard arriben els nuvis i ja comença l'àpat. I vull fer un parèntesis. Quan dic nuvis, em refereixo a un nuvi i una núvia, a dos nuvis o a dues núvies, ja que, afortunadament, al país en què vivim, des de l'any 2005, també es poden casar dues persones del mateix sexe. Tanquem el parèntesis? Doncs comença l'àpat, i vinga a menjar, i més menjar, i vinga a beure, i més beure, el primer plat, el segon plat, ara un brindis, ara un altre brindis, ara un altre plat, ara un altre brindis, ara arriba el pastís de noces amb les figuretes dels nuvis al capdamunt, ara un altre brindis i ara un parlament, i un altre brindis i un altre parlament, i després de tants de brindis i de tants de parlaments i de tant de menjar i beure, comença el ball. I amb el ball, la festa. I amb la festa hi ha qui contracta un DJ, hi ha qui fa venir un músic o un cantant, i fins i tot hi ha qui contracta una petita o gran orquestra. El protagonista de la cançó que escoltarem ara a continuació és un cantant de casaments de poca munta, a qui contracten per anar a amenitzar les festes post-Tiberi. En Robbie Hart és el protagonista del musical The Wedding Singer, el cantant de bodes, estrenat a Broadway l'any 2006 i que és una versió musical de la pel·lícula del mateix nom, The Wedding Singer, de 1998, que aquí, coses d'aquelles que passen amb els títols, es va titular El Chico Ideal i que està protagonitzada per l'Adam Sandler i la Drew Barrymore.

finalment en casament, aquesta història d'amor, i finalment podran casar-se tant l'un com l'altre? Sense fer massa spoilers, us diré que es tracta d'una comèdia musical de gènere romàntic que de ben segur que després de molts entrebancs i molts malentesos, el musical acabarà amb un happy ending, amb un final feliç, o potser no, no ho sabem. Ara escoltarem la cançó amb què començava el muntatge d'aquest musical que es va poder veure a Madrid l'any 2007, un musical protagonitzat per l'actor i cantant Naim Thomas, exconcursant de la primera edició d'Operación Triunfo, i aquest musical va ser dirigit pel mateix director que va dirigir el muntatge original a Broadway, el John Rando. Un musical amb composició musical del Matthew Scalar, lletres d'en Chad Begelin i llibret d'en Begelin i en Tim Herlihy, que és el guionista de la pel·lícula original en què es basa. A Madrid aquest musical es va titular El rei de bodes i es va poder veure al Teatre Nou Alcalà la temporada 2007-2008. Escoltem la cançó, que porta per nom Tu futuro empieza hoy, que és la versió en castellà de It's your wedding day, el teu dia de noces.

0: I del rei de bodes passem a donar-vos una breu notícia sobre l'anomenada reina dels musicals de Catalunya, que va triomfar durant la dècada dels 90 del segle passat i per això se li va posar aquest títol de reina dels musicals. Estic parlant de l'Àngels Gunyalons. L'Àngels Gunyalons vindrà a Arenys a actuar aquest proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal en un muntatge teatral de text, no musical, sinó de text, titulat Llegat, que explica la relació d'una mare i el seu fill i com acaben coneixent-se més i més gràcies a un viatge que han de fer plegats. El proper diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Principal. I nosaltres continuem amb més casaments. Casar-se sempre és tot una alegria si els dos participants d'aquesta cerimònia s'estimen i tenen ganes d'unir les seves vides. Això és el que passa habitualment i és el que hauria de passar. Però molts països d'aquest món en què vivim encara hi ha nenes que són obligades a casar-se amb homes que els dupliquen o tripliquen l'edat. I la ONU i l'UNICEF ho saben, miren de reull i ben poca cosa fan al respecte, la veritat. Antigament hi havia casaments que estaven arreglats amb anterioritat i hi havia dones que es dedicaven a arranjar matrimonis, les anomenades matrimonieres, que és la paraula correcta dita en català. Casamenteres és en castellà, i és incorrecte. Jo em pensava que es podia dir casamenteres perquè prové del substantiu casament, però es veu que no, que la paraula correcta és matrimonieres. Que eren unes dones que es dedicaven a fer unions de persones, normalment homes vells i rics, amb noies joves i bufones, semblant al que passa a moltes zones del món. Dues de les matrimonieres més conegudes del teatre musical són la Dolly Levy, del musical Hello Dolly, o la Yenta, la casamentera del violinista al damunt de la teulada. Casaments que no eren per amor, sinó per interès. Sobre l'amor, sobre els interessos creats, els casaments fora de la llei i les injustícies que hi ha al món, entre altres temes, va una opereta en dos actes que es va estrenar ni més ni menys que el 14 de març de 1885 al Teatre Savoy de Londres. I que abans que s'acabés l'any, ja la representaven més de 150 companyies, així com ho sentiu, arreu d'Europa i d'Amèrica. Parlem de 1885. Es tracta ni més ni menys que del Mikado. El Mikado, una de les operetes còmiques més famoses del duet format pel lletrista William Schwenk Gilbert i el compositor Arthur Sullivan, que juntament van compondre 14 òperes entre 1871 i 1896. Òperes còmiques, algunes d'elles, d'altres no tant, que han estat traduïdes en molts idiomes i representades arreu del món. A Catalunya n'hem pogut veure dues adaptacions gràcies als de Goy de Gom. D'una banda, Els Pirates, que era la versió dels Pirates de Pinsens, i d'altra banda, El Mikado, de la qual avui n'escoltarem una cançó. Adaptada al català pel gran Xavier Bru de Sala, el Mikado està ambientada a l'antic Japó, lloc exòtic i ben allunyat de l'Anglaterra de finals del segle XIX, que permetia al Gilbert and Sullivan criticar aspectes de l'actualitat de l'Anglaterra d'aleshores i fer-ne una bona sàtira. El Mikado és l'emperador de l'antic Japó. De fet, Mikado significa emperador en japonès antic. Ara ja no s'utilitza aquesta paraula, però és el que significa. Mikado és un emperador en japonès antic. L'argument és molt llarg i enrevessat, i en faré una síntesi tenint en compte la temàtica del programa d'avui i el fragment que escoltarem a continuació. Som-hi, vinga. Anem per pams. El Mikado, l'emperador, dicta una llei que diu que qualsevol persona que flirtegi amb alguna altra que ja estigui compromesa serà executada. Sí? Això d'una banda. D'altra banda, la Llum Llum és la deixeble i promesa d'en Coco, que és el gran botxí del rei Titupú, l'encarregat d'executar els que infringeixin les lleis de l'emperador. Arriba a Titupú un jove i humil joglar que aviat s'enamora de la Llum Llum. I la Llum Llum també s'enamora d'ell, però està compromesa amb en Coco, el gran botxí. El que ningú sap és que aquest humil trobador és en Nanki Pu, el fill de l'emperador i hereu del tro. En Nanki Pu decideix casar-se amb la Llum Llum, tot desafiant les lleis del seu pare, i per tant serà executat. I una nova llei diu que la dona de l'executat també ha de ser enterrada viva juntament amb el seu marit. Si per amor es casa amb el joglar, que ella encara no sap qui és realment, a ella també l'hauran d'enterrar amb ell. Té un dilema, un gran dilema, casar-se o no casar-se. Aquesta és la qüestió, malgrat l'amor que sent per ell i que no sent per en Coco, el seu antic promès. Això és el que ara mateix sentirem a la cançó Quin moment més dur, de l'adaptació que del Mikado en van fer els de Goi de Gom l'any 1986. Escoltem-la.
1: Quin moment més dur, si jo em caso amb tu, quan t'arribi l'última hora m'hauran d'enterrar la vora en un sol comú. Quin moment més dur, quin moment més dur.
2: Ai, que no puc més, ai, que d'aquí un mes moriré sense casar-m'hi, permeteu que això malvermi tot surt al revés. Ai, que no puc més.

0: púlpit de Sant Llaç.
1: Però en Coco, que és un tros de pa incapaç de matar una mosca, tot i ser el botxí del regne, els deixarà escapar i permetrà que es casin i visquin allà on vulguin, però ben lluny de Titipu. Ell ja es farà càrrec de fer creure a l'emperador Mikado, el Mikado, que el juglar ha estat executat i enterrat juntament amb la seva dona. Una opereta amb un final ben feliç. I ara deixem l'antic Japó de banda i ens anem cap a Nova York, on se situa l'acció del proper musical, Sweet Charity. El musical Sweet Charity, la protagonista, que es diu Charity Hope Valentine, treballa de ballarina al Fandango Ballroom, una sala de ball on, a part de comiats de solter, els clients, majoritàriament homes, van a gaudir dels picants espectacles de ball que ja ofereixen i també a veure i a tenir conversa amb les ballarines del local. Aquestes han d'aconseguir que els clients beguin i beguin i quantes més copes, millor. Qui regenta el local és en Herman, un home malcarat, controlador, encara de pomes agres i molt estricte i autoritari amb les seves treballadores, però que, no obstant, té un punt dèbil: els casaments. Quan va a algun casament, és d'aquelles persones que s'emocionen. Que s'emocionen molt, massa i tot, d'aquelles que donen fins i tot la nota i es passen tota la cerimònia plorant, plorant i plorant. De l'emoció que sent al veure dues persones casant-se, i també de l'alegria i satisfacció que sent a l'adonar-se que cap d'aquelles dues persones és ell. Del musical Sweet Charity en parlarem molt més el proper programa, perquè serà un dels musicals que sonaran. Avui, de moment, escoltem aquesta cançó en què en Herman ens explica, cantant i molt ben acompanyat de les noies del Fandango Ballroom, que li encanta plorar els casaments. I love to cry at weddings. M'encanta plorar els casaments. I la cançó que escoltarem és la del muntatge original de Broadway de 1966, interpretada per l'actor John Wheeler.

malparlat, groller, vulgar, un home de món, amb la cultura que li ha donat estar més al carrer que a casa, l'Alfred Doolittle és un escombriaire a qui li agrada una mica massa el vi. I també és el pare de la venedora de flors més famosa dels musicals, l'Eliza. L'Eliza Doolittle, la protagonista del musical My Fair Lady, una noia malparlada, brutota i amb pocs modals, a qui un egocèntric i pedant professor de fonètica, el professor Higgins, vol convertir-la en tota una dama. A partir de l'obra de teatre Pigmalió, el Pigmalió, de George Bernard Shaw, el tàndem format pel compositor Frederick Lowe i el lletrista i llibretista Alan J. Lerner van crear el musical My Fair Lady, que es va estrenar a Broadway el 15 de març de 1956, protagonitzat per un ja experimentat Rex Harrison com a professor Higgins i una joveneta Julie Andrews com a Eliza Doolittle. Però tornem al pare de l'Eliza, l'Alfred, i centrem-nos en ell. Hi ha un moment en el muntatge en què guanya uns diners gràcies al professor Higgins i decideix gastar-se'ls amb roba elegant per casar-se amb la dona amb qui viu des de fa molts anys, des que va morir la mare de l'Eliza. Veient que la seva filla pot fer-se passar per una senyoreta de l'alta societat, creu que el millor que ell pot fer és també refinar-se una mica. I el primer pas per fer-ho és casar-se i deixar de viure en pecat amb la seva dona. I demana als seus amics que l'acompanyin fins a l'església, ja que va una mica pet, pobret, va una mica pec, ha begut una mica massa, després d'haver estat tota la nit sense parar de beure, celebrant el seu comiat de solter. I el pobre home el que vol és ser puntual a l'església i casar-se amb aquesta senyora. Escoltem ja la cançó Llévame a la iglesia ya, interpretada en castellà pel gran Joan Crosas, que és qui va donar vida a l'Alfred Doolittle, el muntatge que es va poder veure a Madrid l'any 2001. Un muntatge protagonitzat per en José Sacristán com a professor Higgins i una ja granadeta Paloma San Basilio com a la jove Eliza Doolittle. Escoltem ja el gran Joan Crosas amb Llévame a la iglesia ya, acompanyat del repartiment del muntatge que es va poder veure al Teatre Lope de Vega.

0: T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. Aquest és el títol d'un musical que es va estrenar a l'Off-Broadway l'any 1996, amb música d'en Jimmy Roberts i lletres i llibret d'en Joe DiPietro. És un dels muntatges que més temps han estat en cartellera a l'Off-Broadway. És el segon muntatge, el primer és de Fantàstics i el segon és aquest. El T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré. En aquest musical hi ha un casament, però no només hi ha un casament, sinó que també hi ha tot el que passa o podria passar abans d'un casament i tot el que passa o podria passar després del casament. És un musical que es compon de diferents escenes que no segueixen un fil argumental, però que totes elles tenen en comú, com a tema central, l'amor i les relacions. Les primeres cites, el festeig, el prometatge, conèixer els pares de la parella, la preparació prematrimonial, el fet de ser pares, o la rutina sexual al cap d'uns anys de matrimoni, són alguns dels temes que tracten de manera molt còmica en aquest musical. Tots ells, tots aquests temes, són amenitzats de músiques i cançons molt alegres i molt divertides. Aquest musical normalment està interpretat per quatre grans actors, dos homes i dues dones, ni molt joves ni molt grans, ja que tots ells interpreten tots els personatges de l'auca, tots els personatges fan de vells, fan de joves, fan d'adults, fan de totes les edats. A Barcelona, aquest espectacle en català es va estrenar el 1999 sota la direcció de l'Esteve Ferrer i amb un repartiment de luxe, l'Eduard Farelo, la Maria Josep Peris, en Xavi Mestres i la Teresa Vallicrosa, que feien tots els personatges de l'auca, com acabo de dir. Se n'han fet altres reposicions també a Barcelona i en català l'any 2001, el 2013 i el 2014. El 2001 també es va poder veure una versió en castellà a Madrid amb la Carme Conesa, la Cília Marçó, amb Víctor Ullate Júnior i amb Miguel del Arco, abans de convertir-se en un dels més reputats directors de teatre. La cançó que escoltarem ara a continuació pertany a la reposició del 2013, un muntatge que en aquell moment va ser dirigit per l'Elisenda Roca. L'Elisenda Roca, que des de fa un temps va deixar la televisió, ella era la gran presentadora de Cifres i Letres, de la 2 de Televisió Espanyola, i doncs va deixar la televisió per dedicar-se a escriure llibres per adults i infants i també per dirigir espectacles teatrals com aquest. Els actors d'aquest muntatge, els que sentireu ara a continuació, eren la Mercè Martínez, en Jordi Vidal, la Montse Rius i en Frank Capdet. El que sentireu ara a continuació és el brindis dels pares. Una parella de joves, l'Eric i la Sara, van a dinar com cada diumenge amb els seus pares, amb els pares d'ell, amb els pares del noi. Aquest diumenge serà especial. Els hi han de donar una notícia i els pares comencen a pensar i pensar i pensar i creuen que, després de 8 anys junts com a parella, la notícia serà que han decidit formalitzar la seva relació i casar-se. I aquest matrimoni estan d'allò més contents i il·lusionats. Però no, no. Resulta que ells dos, el que els comuniquen és que ells dos estan molt bé, però han decidit deixar-s'ho córrer. Deixar-s'ho córrer vol dir trencar la relació. La il·lusió dels pares s'esvaeix de cop. Ells que estaven esperant en candeletes el casament del seu fill i fan un brindis musical, que és el que ara mateix escoltarem.
1: Mama, papa, la Sara i jo hem estat valorant els pros i els contres.
2: Sí.
1: I hem decidit senzillament que jo no em trobo prou preparat.
2: Sí, jo ara mateix estic molt concentrada en la meva carrera professional i no sé, no acabo de trobar el moment.
3: Ja ens coneixeu! Sempre ens hem considerat uns pares molt comprensius.
2: Sí.
3: Així que si creieu que aquesta és la millor decisió que podíeu prendre, doncs... Benvinguda sigui!
4: Sí! L'enhorabona!
2: Això ho trec aquí, perquè...
4: Què, papa? Fem un brindis, o què?
3: Ah, sí, el brindis, sí. Brindo pel nostre encara no prou preparat fill, Eric, i per la massa concentrada en la seva carrera professional, altrament hauria estat la nostra jove, la Sònia.
2: Sara!
3: La Sara!

0: Hi ha musicals que comencen amb un casament, com per exemple el Rocky Horror Show, on els protagonistes, en Brad i la Janet, van convidats al casament d'una parella d'amics seus i quan surten de l'església decideixen comprometre's per ben aviat casar-se ells també. Hi ha musicals que el casament és el final de l'espectacle, com per exemple Mamma Mia, que acaba amb un casament d'allò més especial i inesperat. I també tots els musicals de princeses que acaben amb noces reials en les quals la noia acaba casant-se amb el seu príncep blau. Com per exemple, doncs la versió més popular que se n'ha fet del conte de la Ventafocs, el Cinderella, del duet Rodgers and Hammerstein de 1957, creat originalment per a la televisió, i que després, al cap de molts anys, va ser portat als escenaris en diverses ocasions, en gran èxit també. D'altres vegades, el casament està ubicat al mig de l'espectacle, com per exemple el violinista al damunt de la teulada, on en Tèbia, el seu protagonista, permet, saltant-se les tradicions, que la seva filla, Zeytel, es pugui casar amb el seu enamorat, l'humil sastre Motel Camzoil, i no amb un vell vidu ric que li havia triat per a ella la casamentera llenta. A molts musicals hi ha casaments. Normalment n'hi ha un, màxim dos, però el musical que ara escoltarem no n'hi ha només un, ni dos, n'hi ha set. Sí, com ho sentiu? Un musical amb set casaments. El musical comença amb un casament express, és a dir, ràpid, molt ràpid, d'un noi, l'Adam, que té pressa per casar-se, i una noia, la Millie, que té pressa per fugir d'aquella ciutat on viu i treballa. I casant-se, veu una oportunitat per anar-se'n d'allà i ser feliç amb aquest noi que li ha fet tilín des de que l'ha vist. El que no s'espera aquesta noia és que l'Adam no viu sol. No, l'Adam viu acompanyat dels seus sis germans. I aquest musical del que us parlo, que ara us diré el títol i de ben segur que tothom el coneix, acaba també amb un casament exprés. Sí, acaba amb un casament exprés, però de sis parelles. De sis parelles a punta d'escopeta. És a dir, en total, set casaments al llarg d'un musical, un al principi i sis al final. De ben segur que ja sabeu que estic parlant del musical Seven Brides for Seven Brothers, Set Promeses per a Set Germans, o en versió castellana, Siete Novias para Siete Hermanos. Un musical basat en la coneguda pel·lícula de 1954, dirigida per l'Stanley Donen, i que anys més tard va ser adaptada al teatre. Basada en la llegenda del Rapte de les Sabines, d'aquest musical ara mateix n'escoltarem la cançó Sobbing Women, les dones sabines, del muntatge que es va poder veure l'any 2015 al teatre, ja ho diré bé perquè és una mica complicat de dir, al teatre Regent's Park Open Air de Londres, que és una mena de teatre grec com el de Barcelona, on a l'estiu, al igual que aquí, hi fan espectacles a l'aire lliure. Escoltem-la.
1: No, this was in olden times. This is history.

secretly they was all

Aquesta cançó fa referència a la llegenda de la mitologia romana en què els fundadors de Roma van raptar les dones de la tribu dels Sabins, les Sabines, per poblar Roma. Al musical, els sis germans de l'Adam, el protagonista, van a la ciutat i segresten les sis noies que més els agraden i se les emporten presoneres a casa seva. Una llau de neu no permetrà que els promesos i els pares d'aquestes noies les puguin salvar. I allà passaran tots els mesos d'hivern fins que arribi la primavera. Això sí, protegides per la Mili, que aviat es convertirà en una germana gran per a elles i no permetrà que els cràpoles dels seus cunyats se'ls hi apropin. A la vegada, la Mili refinarà i polirà aquests nois fins a tal punt que les sis noies acabaran completament enamorades d'ells. I quan arribi la primavera, els pares arribaran fins allà i obligaran els nois, apuntant-los amb una escopeta, a casar-se amb les seves filles deshonorades per ells, però que ara tenen més ganes de casar-se amb ells que amb els antics pretendents. I així serà. Al final així serà. Es casaran, seran feliços i menjaran molts d'anissos amb un final ple d'alegria, joia i música. Així s'acaba aquest musical. Ui, i aquesta música? Bé, aquesta música que sentim de fons, a veure. Aquesta música ens recorda que tot s'acaba. S'acaba la vida, s'acaba aquest programa que està a punt d'acabar, tot s'acaba. També l'amor s'acaba, sí. Als contes infantils i a les pel·lícules de Disney sempre ens han dit allò de i es van casar i van ser feliços i van menjar molts d'anissos. I sí, hi ha gent que afortunadament l'amor en parella els dura tota la vida i arriben a celebrar fins i tot les noces d'argent, que són 25 anys de casats, les d'or, que en són 50, o les de diamant, que en són 60. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Però també hi ha parelles que l'amor els dura el que els dura. Molt menys. Ben poc. N'hi ha que al cap de 20 o 15 anys ja decideixen posar punt i final al seu matrimoni. N'hi ha d'altres que al cap de 3 anys, 3 mesos o 3 dies després del seu casament, ja ho engeguen tot en orris. Això és el que hi ha. S'acaba l'amor o es desgasta amb la convivència, o obren més bé els ulls i se n'adonen que aquella persona no és realment com es pensaven, o coneixen a una altra persona molt més interessant i que els aporta molt més a nivell físic, mental, professional, econòmic o espiritual. Això és el que hi ha. I això és el que hi ha, és el títol de la cançó amb la que avui tancarem el programa. I amb la que els de Goy de Gom tancaven el musical Tu Dio Amor Meu de 1995. Un musical a partir de cançons d'en Cole Porter i relats de la Dorothy Parker. I amb aquesta cançó us deixem. I si us heu quedat a escoltar-nos fins al final, moltes gràcies, de veritat. I si a més us ha agradat el programa d'avui, us esperem d'aquí 15 dies, perquè la setmana que ve hi ha ple municipal, amb un nou programa dedicat a les coreografies més icòniques del teatre musical. Primera part, això sí, perquè les dividirem en dues parts, que n'hi ha moltes. Avui us hem estat acompanyant a les vies del so ben mudat i ben enclenxinat i amb un corbatí molt elegant, digne de convidat de casament, l'Isaac Albarracín. I aquí, rere els micros, vestit de dalt a baix com un pingüí, que us parla el padrí de la núvia, en Jordi Serra Ribugent. Res més a afegir. Bé, sí, només dues coses. Bona nit i que descanseu.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de dues escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències, però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat de la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per evacuar tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riudaura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallego.
4: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
5: I on ja vam quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasol, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
4: en 6 mesos, el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
3: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva, Blanes, després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
6: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
7: Què tal, Ignasi? Molt bé. Bona tarda.
6: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment. Al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
7: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
6: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
7: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà l'una al sorteig a la primera ronda de la Copa en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
6: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
7: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el 3er triomf consecutiu a la Lliga.
6: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
7: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
6: Marxem de ronda. Actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
7: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudia Pina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
6: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafanyer, bona tarda.
8: Bona tarda. Doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el 3er triomf consecutiu i el 5è en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar a lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, sala de màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els 3 homes, en aquest cas amb el Carles Pérez a la dreta, Abel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
6: Doncs estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar al Sabadell Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
9: Bona tarda, com comentes, l'última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho deia el sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion. Li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i dues més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels punts, amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko i Obolski, cauen d'aquest 11, Miqui Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, juga Jesús Owono, juga Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
6: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Molta sort, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada. Tenim a dos equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Tresserres?
10: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. Al segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota en el marcador. Ara mateix, 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
6: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
7: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46-46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
6: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a 8:45 jugarà el Noia i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
7: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'Enjoc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Clàudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0 i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que està fent DAZN, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Clàudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho. Hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte. Si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Clàudia Pina ara fa uns minutets a DAZN en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0. Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir, a més, va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escoltàvem l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: No ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vas dir, abans del partit. Felicitats d'aquí a l'Andrea, realment. Crec que ha demostrat que coneixem, que coneix la categoria, encara que no hagi estat els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar. I, bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral. Sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim. I, bueno, al final s'ha decantat per nosaltres. Partit igualat, repetís, però, bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero és treball de totes, tant de les delanteres, que són la primera línia de defensa, com de les centrals i de nosaltres, les porteres. I és algo que demostra que tot el treball defensiu lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla. Un resultat agradós, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona, en temps afegit, s'havia avançat i va acabar encara.

0: va situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
1: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
0: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
2: I aquesta era la lectura d'aquest punt que en feia de tot plegat també al final del partit el tècnic de Badalona, Marc Ballester.
3: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contra corriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? En los últimos instantes.
2: I per cert, que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid. A banda del Badalona Women i l'Espanyol, els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà a la setmana del 4 de novembre, jugarà a casa.
4: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
2: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Patablaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada. Per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
5: Bon vespre, doncs. Efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar a l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pretencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
2: Per cert que fals, 6è gol al Barça, gol d'Eva Pajor. Ja trobàvem a faltar també que marqués, minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0 guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans. I 19 minuts, és moment de parlar de la segona divisió masculina, 8a jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi a partir de les 9. Eric, juguen tant Sabadell com Girona.
6: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran

0: Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Ivan Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri, Pere Pons, i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
1: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en quatre partits a la nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
2: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important, perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència allò que sentim que ens defineix.
1: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
3: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia pues no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que, com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva, però clar, nosaltres és la nostra feina, ja ho vaig dir la setmana passada, nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no, de cara al partit.
4: En joc, el programa de l'esport català.
1: I mala jornada de diumenge a la primera federació masculina, sisena jornada i cap dels tres equips catalans ha aconseguit guanyar.
0: Reial Múrcia 2, Nàstic 0. Osca 3, Europa 1. Sant Andreu 2, Antequera 2.
1: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Múrcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat ha sentenciat l'equip Múrcia amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
6: Bona tarda. Al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. Ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit. I al final, doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
5: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes tres derrotes consecutives? Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
6: Sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és, que bueno, que això és uns deures pendents que tenim.
5: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
6: Bueno, sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, i bueno, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però bueno, a partir de demà començar a treballar el partit i no queda un altre.
5: Gràcies, Marc.
6: Gràcies.
5: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, o ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda. Avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
1: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
7: En la primera part, doncs, hem comès moltes errades. Amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari. La situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part, sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, bueno, hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
4: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Cada dimarts a les 10 de la nit, Ràdio Arenys et presenta una nova manera de veure la televisió. Joan Bosch i Assumpta Vitòria analitzen els grans programes amb els seus protagonistes. Gran Hermano, Sálvame, els documentals de la 2 o els esports. La Caixa Tonta desvetlla tots els seus secrets a Ràdio Arenys.
8: Unes llums i serpentegen. Són l'esperit d'aquest món. Però de tant que es maregen, ja no saben ni on són. Tot sol, caminant, m'adono que tinc por. I miro amunt un instant. És una pluja d'estels. I dins la densa foscor s'il·lumina el cel. Pluja d'estels, només la trobaràs al 91.2.
4: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya.
9: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Sabies que...
1: Els arbres poden recordar períodes de sequera i modificar el seu comportament anys després. Els científics han descobert que alguns arbres, després de passar una sequera intensa, no tornen immediatament al seu funcionament normal quan torna la pluja. En lloc d'això, mantenen, durant anys, una mena de prudència fisiològica. Absorbeixen l'aigua de manera diferent, obren menys els seus estomes i ajusten el seu creixement per conservar recursos. Aquest fenomen s'anomena memòria ecològica. I no és una memòria com la humana, és clar, però sí és una forma de conservar informació sobre experiències passades i utilitzar-la per reaccionar millor davant futurs riscos. Alguns estudis suggereixen que aquesta memòria podria estar relacionada amb canvis químics dins les cèl·lules o fins i tot amb mecanismes epigenètics, que alteren la manera en com s'expressen certs gens sense modificar l'ADN. Gràcies a això, els arbres que han sobreviscut a una gran sequera poden estar preparats per afrontar-ne una anys més tard.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: En joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
4: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
5: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
4: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els 3 primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen. L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina. En lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà 2 i, per tant, enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina. Els 5 primers de cada grup. Són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
5: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0. Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0. AM 0, Europa 0. Barça C, Llevant suspès.
4: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, Ona Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AEM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
6: Bona tarda.
4: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
6: Bueno, sí, bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso y bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos y bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
4: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
6: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado 3 veces contra ellas y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido de vuelta más Copa Cataluña, entonces al final te conoces muy bien, o sea, además tenemos jugadoras ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
4: De moment, l'inici de l'EM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no ha encaixat cap gol, que això és espectacular, en 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
6: Sí, es algo que trabajamos mucho esta categoría, la portería cero, para poder estar en los puestos de arriba que te han la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero. Luego ya, pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes. Al final nosotros defendemos todo el equipo, las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo en defensa.
4: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí, i no sempre és fàcil, no?, aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves...
6: Sí, no, además es una filosofía que, bueno, a ver, la EM siempre tiene muy buenos entrenadores y la categoría es muy diferente a Primera Red porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último, y luego tú, como eres un equipo que desciendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos, entonces un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
4: ¿Per on passa aquest marge de millora d'aquest AM?
6: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí. Bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol, el equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario, y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
4: Evidentment, l'objectiu de l'AM és pujar sí o sí, no?
6: Sí, así es.
4: Hi haurà garrotades per això, eh? Hi ha molts equips aspirants, s'està demostrant, no?, com han començat Ona Sant Adrià, l'Espanyol B, Barça C no compta per l'ascens, el Huesca, el mateix Saragossa, que és el pròxim rival vostre. Aquí hi ha molts equips que voldran aquestes 5 places d'ascens.
6: Sí, pues mira, es que a diferencia del año pasado, para mí la categoría ha subido de nivel porque igual que nosotros somos un equipo descendido y queremos estar entre esas 5 primeras para devolver el equipo a Primera Red, también hay muchos equipos que dicen, bueno, este es el año que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces todos los equipos han subido mucho el nivel.
4: Molt bé, doncs Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo a Europa, una santeria espanyola, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però evidentment per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
6: Moltíssimes gràcies.
4: I a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Aziz, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Vila-Real, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
4: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
0: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portaven tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada en qualsevol moment l'altre obriria marcador, i crec que el 0-0 demostra sobretot la feina defensiva que han fet els dos equips.
4: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
0: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com han estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
4: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
0: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres. I dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé. O sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
4: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per alineació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori, aquest Europa va més, no?
0: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol, tot i que les vam neutralitzar, però real que és un molt bon rival. I l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
4: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià, Espanyol B, que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
0: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final i que anirà de la regularitat. I per això jo crec que aquest punt d'avui és bo, l'haver puntuat a un camp on puntuaran molt pocs i sabent que encara te queda el partit de tornada i que l'hauràs de fer a casa.
4: I a més, el pròxim, el Huesca, un altre dels equips que està aquí en aquesta lluita. O sigui que això és un no parar, una batalla darrere una altra.
0: Real que avui tot toca descansar i a partir de demà ja començar a pensar en plantejar Huesca i sobretot sabent que és un d'aquests 8 equips que estem parlant amb més pressupost que nosaltres i amb un objectiu clar d'intentar pujar a primera ref. Llavors torna a ser un partit de duel directe.
4: Molt bé, escolta'm, i abans, el dilluns, sorteig de Copa de la Reina contra un Lliga F, com esteu vivint?
0: Això sí que ens fa molta il·lusió. Bueno, doncs ja l'estic nerviosa, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
4: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València, no sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis.
0: Mira, et diria que el que no vull, si voldria evitar els dos catalans de Liga F, perquè crec que són molt complicats, i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir, i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
4: Molt bé, el podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
0: Ho intentarem. La veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa, amb la televisió totes juntes, i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
4: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
0: Moltes gràcies, Ignasi. Sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
4: Exacte. Gràcies, Nani.
0: Vinga. A tu, una abraçada.
3: En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: 8:43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistències d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada. El Barça Atlètic, que continua líder. L'Olot, que continua guanyant a La Rioja. El Manresa, que s'ha sortit a Reus. En fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
5: Unión Deportiva Logroñés B, 2, Olot, 4. Reus Redis, 1, Manresa, 4. Tudelano, 1, Barça Atlètic, 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B, suspès, i Espanyol B, Nàxera, suspès.
4: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada, 1-2, al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició, amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot, espectacular, 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota. Són ja 11 gols marcats, segon, no, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix, i un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a La Rioja, 3 visites a camps de La Rioja, i 3 victòries del conjunt de l'Olot, avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
7: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i en què hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davant marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els tres i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els tres, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, ja que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els tres a casa. Bueno, sabem que jugar fort sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara a tota la temporada.
4: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reus Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau doncs té el partit de menys, que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
8: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part i a la segona han duplicat l'avantatge, quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Inri Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
9: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
8: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
4: I no s'ha jugat al Terrassa Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat? Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa.
10: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès. Però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després, arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar doncs, que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa doncs, demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
4: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada. Es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
5: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1. Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6. Tona, 1, Badalona, 3.
4: Doncs Atlètic Lleida i Poble de Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
11: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona base línia d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a 1 ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada y en aquel partido tan concreto.
12: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio, ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
11: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
4: Falsa té Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona. Ràdio Vic, Pep Portet.
13: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a 1, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'una 3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
14: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé, hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres, crec que ho hem plantejat molt bé, hem aconseguit avançar-nos, i bueno, una jugada també és normal, et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt, i crec que hem defensat la majoria d'accions bé, ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita, després hem volgut volcar-nos i anar a dalt, i en una contra ens han fet el tercer, així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
13: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
14: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar-ho el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
13: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
4: I a la Lliga Elite, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
5: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
4: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marc Lladó.
15: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elite, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. Acabat empatant a 1 el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, a un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt visitant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea que engaltava amb cama esquerra una rematada de primeres inabastable per Charlie. Llavors, però, el Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal, del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir a la segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares. Ha estat a l'eix Gesa, al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat, rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
4: I també col·lidera amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
16: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. Viladecans sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid. Això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
4: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies i les 9:03, més esport aquí a l'Enjoc.
2: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. Famosos, embolics, notícies inesperades i moltes ganes de comentar-ho tot. A Corpresos ens posem al dia amb les portades de les principals revistes del cor i repassem les històries que més han donat que parlar durant la setmana. Cada divendres a les 12 del migdia, la Mar Sánchez i el Joan Bosch porten el teu moment de safareig, humor i actualitat rosa. Corpresos, el programa que no vols perdre't.
17: Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Sabies que...
1: A Zaquiparà, Colòmbia, hi ha una catedral ubicada a 200 metres sota terra, en una mina de sal que ha estat explotada des de l'època precolombina. La catedral va ser construïda el 1995 per un grup de miners i arquitectes que volien crear un lloc de culte al cor de la mina. L'estructura és impressionant, amb columnes de sal i una creu que s'eleva cap a la cúpula. El més curiós és que la catedral està construïda en una mina activa i els miners segueixen treballant a les rodalies. La catedral ha estat declarada Patrimoni Cultural de Colòmbia i atrau a milers de visitants cada any. La combinació de la bellesa arquitectònica i la història de la mina fa que sigui una destinació turística molt atractiva.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Ràdio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment, la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de nou, amb folre, ramelles i puntals, que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la Colla Jove Xiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles. Castell, que per Sant Turso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
5: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei, patins, de moltes coses. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'En Joc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
6: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
5: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
6: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0. Sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Claudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
5: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
6: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
5: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
6: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres 14 a les 8 del vespre.
5: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
6: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal, on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups, en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. Al combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman.
5: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
6: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
5: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, el Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
6: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
5: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, a Marc Tresserres?
7: Doncs molt malament. Aquest és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des d'aquest a la Lliga ACB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, en què han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 40-50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats. I això, contra un equip d'Euroliga, ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
5: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
7: Bona nit.
5: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. A Pau Villafanyem.
8: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primers instants de partit a Montilivi. El Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser. I llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona, en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
5: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de 2 partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Esteller, entrenador del Noia, en li té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4. Hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
5: De moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xum. Com està el partit ara mateix?
6: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
5: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però, com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada doncs, en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear doncs, l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de Dazón i també ha parlat a la segona, després del partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
10: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado. Hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase. Y a seguir así, líderes. Y a la vuelta del parón, a seguir igual.
11: Hay quien pide también ya Balón de Oro, Claudia Pina, no sé, para esta temporada, para la siguiente. Se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
10: Yo muy tranquila. Lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, sea, o sea, siempre. Y nada, solo espero que el Balón de Oro se lo den a una del Barça.
11: Pues nada, te dejo de disfrutar con tu balón.
5: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a Dazón. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça, 7-0. Major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: En joc, amb Ignasi Trapero.
5: 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet. L'esport de la cistella catalana ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
6: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. O Camp Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
5: S'ha apropat, eh? S'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
6: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
5: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té doncs, tall disponible.

0: transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado partido 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
1: Doncs Moncho Fernández autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria de l'altre dia a la pista del València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
2: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre al ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de, bueno, de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip, i el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
1: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Lucas Murcia en el servei des de la línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar el Barça. Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Gironella i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir, doncs a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El Quitzenes Manresa va començar molt endollat al partit, a defensa intensa i atac ràpids, fent 21 punts en només 5 minuts. Però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
4: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto ven aquí y ve esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
3: El Quitzenes Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
1: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucas Murcia, per tant primera derrota també del Barça. Déu-n'hi-do, quina jornada a l'ACB, no ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
5: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57, Estudiantes 82, Spar Girona 79.
1: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
6: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarlos porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo, y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte bueno, de orgullo, ¿no? De algún momento lanzar dos, tres pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados.

0: cansados por la intensidad de la avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no? Creo que la avenida ha sido superior. Aprender de esto, porque bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
1: I, a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal. Sí que va jugar ahir el Lima Horta.
2: Espart Gran Canària 54, Lima Horta 68.
1: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas, per Prat i Bisbal.
2: Calvijo 63, Prat 81. Saragossa 93, Bisbal 71.
1: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
2: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
1: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits. Sí que hem tingut alguns al grup CB.
2: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls 54, Salou 84, Menorca 107, Roser 75 i Mollerussa 103, Barbastre 87.
1: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
3: Derrota contundent del club bàsquet Valls Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els vallencs han perdut per 54-84 davant l'Oca Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar en compliment de la sanció pels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Valls i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Valls més intens que s'ha imposat en el rebot. Però el segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tip, fent valer la seva experiència a segona FEB. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els vallencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada, els vallencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
1: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa a l'Olympiacos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot, doncs, l'Olympiacos s'ha acabat imposant.
4: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olympiacos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equip molt de talent. I, bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit se'ns ha fet llarg.
1: Sí, no? Perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
4: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament. Això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa a dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
1: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te a tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
4: Sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim, juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
1: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric? A què aspira el Catalunya aquesta temporada?
4: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder ser a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
1: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
4: Sí, sí, sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
1: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
4: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya i, bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que tot que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja en respecti.
1: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no? Si no passa res estrany.
4: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell, 3 minuts i més en joc.
5: La xarxa de comunicació local. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: Si esteu farts de frases motivacionals hiperventilades...
7: Farts de iodes venedors de fum...
6: i de powerpoints parits per gurus de pa sucat amb oli...
7: A Coaching Tònic... els passarem a tots per la pedra amb fermesa i amb il·lusió.
6: Coaching Tònic és un programa del professor Bon, Xavi Obon.
7: Coaching Tònic, tots els divendres i dissabtes a les 10 del vespre.
6: Coaching Tònic, i no et creguis tot el que et diguin.
8: Disfressades tu...
9: Hi ha històries que inspiren, converses que fan pensar i veus que tenen molt a dir. A Dones, donem a totes elles l'espai que es mereixen. Descobrim experiències, compartim reflexions i conversem sobre tots aquells temes que ens interpel·len, ens emocionen i ens fan créixer. Hi trobaràs entrevistes, testimonis i seccions dedicades a la salut, la cultura, l'actualitat i moltes altres qüestions des d'una mirada propera i oberta. Dones, cada dimarts, a les 12 del migdia, amb Rim Garcia.
10: Ràdio Arenys, la primera.

0: Sabies que...
1: El teu cervell pot saber quan has comès un error abans que tu mateix en siguis conscient. Quan fas una acció molt ràpida, com prem-ne una tecla equivocada o dir una paraula incorrecta, el cervell genera gairebé instantàniament un petit senyal elèctric anomenat Error Related Negativity. Aquest senyal es produeix aproximadament entre 50 i 100 mil·lisegons després de l'error, molt abans que la persona sigui conscient que s'ha equivocat. Els neurocientífics han detectat aquest fenomen utilitzant encefalogrames, que registren l'activitat elèctrica del cervell. L'ERN s'origina principalment a una regió anomenada còrtex cingulat anterior, implicada en el control de les accions, la presa de decisions i la detecció de conflictes. El més sorprenent és que aquest mecanisme funciona de manera automàtica. El cervell compara constantment el que esperava que passés amb el que realment ha passat. Si detecta una diferència, activa immediatament un avís intern, fins i tot abans que la nostra consciència hagi tingut temps d'adonar-se'n. Gràcies a aquest sistema, podem corregir molts errors gairebé de manera instintiva. Per exemple, quan escrivim una lletra incorrecta i la corregim abans fins i tot d'haver acabat la paraula.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports.
3: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo... En Joc, amb Ignasi Trapero.
4: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
5: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
4: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
5: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
4: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22. Ràdio Rubí, Siscolara.
6: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-li cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8 i el descans al 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i, sobretot, continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Tiago.
7: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado hemos ido a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir, yo vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final van a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
6: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
4: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
8: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Solar Tradex Centre Natació Mataró sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols, ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període. Prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quarts. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió, malgrat la pluja de gols. I és que al Sol Artràdex, la maquinària de cara a porteria li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Sol Artràdex ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor, avui, de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès, incorporat a l'equip matroní aquesta temporada, ha anotat 4 gols i, a més, ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Claveria, de 17 anys, i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació amb 6 punts de 12 possibles. Sol Artràdex, Centre Natació Mataró, 22, Club Esportiu Mediterrani, 13.
3: En joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
4: 9:35 minuts. Vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estàvem guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
0: Pues segueixen guanyant els locals. Ara ho fan ja el doble del que havien quedat. Havien quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Mar Sanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
4: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
5: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
4: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
5: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
4: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
9: Bona tarda. El club patí Voltregà Moventos Tern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i els 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blanquiblaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el 5è i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria, segona en aquesta fase de grups, assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà al primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
4: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana, s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada, tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
5: Doncs sí, tenim 2 resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
4: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games. Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
10: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores, perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista, i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha de arreglar, tal com passa a Espanya, ha passat a Argentina, ha passat a Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
4: Doncs de moment s'han jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en 1 hora i 5 minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats dels responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
10: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un vernís i no s'ha fet res. S'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir ei, no jugues, se suspèn. I després els màxims dirigents de tots els World Rolling Escapes no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs de amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient si no jugueu pues podeu estar sancionades al resto de la Lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui, i doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors o jugadores de, davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
4: Doncs veurem si d'aquí 1 hora i 4 minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb 7 jugadores catalanes i el seleccionador Sergi Macià. Fins al dia 12 no debutaran la selecció masculina, que també té 9 jugadors catalans, i el seleccionador Pere Bàries. I vinga, per acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana pel que fa a l'hoquei patins. A l'hoquei Lliga Plata, grup nord, segona jornada, s'ha pogut jugar algun partit, tot i que també se n'han suspès d'altres, però els resultats que sí que tenim són aquests, Eric.
5: Dominicos 1, Congrés 2, Lubians 2, Olot 2.
4: I al grup sud de la segona jornada només s'ha pogut jugar un partit.
5: Sporting Alcoi 1, Palafrugell 2.
4: I 42. Vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també pel temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar aquest cas Santa Coloma el divendres.
5: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
4: Segon empat pel CatGas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. 4 jornades, 2 empats, 2 derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
11: Pero bueno, en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el fútbol sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente. Y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene. Que ahora nos vienen cuatro jornadas muy, muy duras. Y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
4: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
5: Barça 46, Alacant 31.
4: Doncs quarta victòria en quatre partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
12: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem, ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporada a Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, els animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
4: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
5: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
4: Doncs derrota per al conjunt que enguany entrena Josep Morales.
13: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant. Hem millorat bastant l'atac posicional. Crec que durant molta estona hem competit el partit i bé, al final s'ha escapat una mica. Penso que la principi de la segona part no ens ha costat frenar la seva transició. Hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer i això elles ho van molt bé, són letals. I bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols. I crec que l'altre punt clau ha sigut doncs, una inferioritat que hem perdut les dues pilotes que ens han fet gols sense porteria i allà ens han tornat a fer mal.
4: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix, 12a plaça per al conjunt ballesà. A punt de marcar el Girona. Quina llàstima. Montilivi ha marxat al xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
5: Doncs sí, hem tingut dos partits, eh? Onda 35, Granollers Atlètic 23. També Almassora 17, Sant Quirze 16.
4: Es van suspendre els quatre, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín i a la primera estatal masculina, el grup D, tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
14: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que tres victòries en els tres primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar al tram final, perdia per 1-2 i els gols de Mirallers i de Pau Pachamé amb un doblet des del penal córner donaven 3 punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el Club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agredolces, més agres que dolces, per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marquès per l'alarma meteorològica a Catalunya. A l'espera de quina serà la data escollida, tot fa indicar que serà entre setmana en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
4: I també tercera jornada, en aquest cas a la Divisió d'Honor Femenina. Com ha anat, Miqui?
14: A la Divisió d'Honor Femenina, l'alerta meteorològica ha deixat dos dels tres representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el Club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tennis de Santander i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però al tercer quart arribava el gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de tres jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El Club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
4: Vinga, i a la recta final també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la Superdivisió Femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
5: Jaén 4, Vic 1, i el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
4: I a la Superdivisió Masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
5: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
4: Us direm també que el jove jugador català, Vladimir Mayorov, ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes, aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, Divisió d'Honor Masculina, segona jornada, avui jugava la Santboiana.
5: La Vila, 36, Santboiana, 33.
4: I a l'Hockey Gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que tenien pendent el partit del Barça.
5: Tartaló 1, Barça 7.
4: I per últim, a la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
5: Puigcerdà 7, Jaca 0.
4: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
5: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
4: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, a Pau i Afanyem.
15: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips i amb ocasions més clares pel Girona, que n'ha tingut fins a 3, i l'última, en l'últim minut de la primera meitat de Bonyar, pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada gazzàniga que hagués pujat al marcador, tot i assenyalar-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics de pujar a primera divisió de nou.
4: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
15: Bona nit.
4: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
0: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi, on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter. I al mateix minut, la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i ha aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquesta aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
4: Doncs clara victòria del Noia. Gràcies, Jaume. Bona nit.
0: Bona nit.
4: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
5: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
4: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194 a la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
16: I mean, everybody's asking me, the NBA, there is a lot of talk about this.
17: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
16: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
4: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
18: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions fa un joc, per mi, millor del que el feia la temporada passada, així que res.
4: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera 2-2. Això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
19: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bé i manteniendo lo que està bé.
4: I també ens arriben declaracions de Juliano Belletti. El Barça Atlètic és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
20: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto. Y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenían. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez, los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto y la intensidad.
4: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
5: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
4: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. Els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
21: La xarxa de comunicació local.
22: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
23: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar. Todos los días desde hoy hasta entonces, por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás.

0: Radio Anelos.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54, amb Anna Morgades Vall d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: El cervell processa les olors d'una manera diferent a la resta de sentits. El nervi olfactiu està directament connectat amb l'amígdala i l'hipocamp, les àrees responsables de les emocions i dels records. Per això, una olor pot desencadenar records molt vius i carregats d'emoció, fins i tot de fa dècades, amb una intensitat sorprenent. Aquest fenomen es coneix com a efecte Proust, en referència a l'escriptor Marcel Proust, que va descriure com l'olor d'una magdalena sucada en té li feia reviure records d'infantesa amb gran detall. Curiosament, aquests records olfactius sovint són més antics i persistents que els visuals o auditius. Això passa perquè l'olfacte és un dels sentits més primitius des del punt de vista evolutiu. En els primers humans, reconèixer olors era clau per detectar aliments, perills o altres individus. Encara avui, una simple aroma pot influir en l'estat d'ànim, la presa de decisions o la sensació de benestar sense que en siguem conscients. Així, el nas no només serveix per olorar, sinó també com una porta directa al nostre passat.
2: Ràdio Arenys. La primera en esports.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Nous centres educatius estaran tancats aquest dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons han informat fonts d'educació. En concret, es tracta de dues escoles, quatre instituts, dos centres de formació d'adults i una escola oficial d'idiomes del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que podran obrir. I final d'infart d'aquesta 30a edició del concurs de castells a la Tarra Corena Plaça. Les últimes novetats ens les porta en Francesc Domènech de Radio Ciutat de Valls. Bona nit, Francesc.
5: Bona nit. Estem a més de gairebé 6 hores de concurs de castells i estem a la recta final i encara no sabem qui s'endurà el gatalai o qui guanyarà el concurs de castells. Ara mateix, la Colla Vella està començant a intentar el 4 de 10 amb Forra i Manilles. Ja el té carregat, però el vol repetir per descarregar-lo. I d'aquesta manera forçar els castellers de Vilafranca a fer el 9 de 9 amb Forra, que només li serviria per guanyar el concurs si el descarregués. És a dir, aquesta és la situació d'ara. La resta de colles, pràcticament tothom, ja han acabat. La jove de Tarragona ha consolidat... haurà quedat en tercera posició i la colla jove Xiquets de Valls en la quarta posició. Per tant, pendents de 4 de 10 de la colla vella i 9 de 9 dels castellers de Vilafranca per resoldre finalment aquest concurs de castells.
4: Moltes gràcies. I les conseqüències del temporal i que, a més aquest dilluns la primera fase de la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La primera d'aquestes tres etapes s'engega prioritzant els perfils clínics més vulnerables per evitar complicacions greus de salut. Ràdio Rubí, David Garcia.
6: A partir de dilluns es podran vacunar els majors de 80 anys, els nens de més de 5 mesos i menys de 5 anys, pacients amb atenció domiciliària, la gent gran ingressada a residències o centres sociosanitari, les embarassades i els professionals sanitaris. Els directors del CAP Sant Genís i el CAP Anton de Borja de Rubí, David Mérida i Héctor Santos, fan una crida a la ciutadania perquè demanin cita anticipada.
7: Que les agendes ja les tenim obertes en els dos CAPs, que ja realment tenim pacients apuntats i animem a la població que de forma programada pugui doncs agafar la seva cita, perquè si és programat tot és molt més ordenat.
8: Però ara lo que queremos priorizar es a los que son más vulnerables.
6: La segona fase començarà el 26 d'octubre, quan la campanya s'ampliarà a tots els majors de 65 anys i a pacients amb patologies de risc o immunosupressió.
4: I les conseqüències del temporal encara es noten a la xarxa de carreteres catalanes amb 9 talls de trànsit i trams afectats per les inundacions i esllavissades, principalment a les demarcacions de Barcelona i Girona. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
3: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
0: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, Els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, El capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just l'endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunhilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunhilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunhilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El que capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Hort del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Hort del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunhilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Hort del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunhilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunhilde surten de la seva cova. Brunhilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunhilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunhilde i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte. L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, un estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtraute es suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtraute fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtraute va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li l'anell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al capvespre dels déus, aquí als Moments d'Òpera, capvespre dels déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de disor. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen. Mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunhilde i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunhilde. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.

0: La bona música amb Lluís Bonamusa.
1: L'any 1925 es podria dir que Igor Stravinsky era el símbol de la revolució musical a Europa. L'home que 12 anys enrere havia trasbalsat París amb l'estrena de la Consagració de la Primavera, potser la més escandalosa de la història, on va literalment rebentar la sala amb els acords més estridents i els ritmes més salvatges mai escoltats. Però aquell any la salut a Stravinsky li va fer la guitza i va començar a patir una infecció greu i molt dolorosa en un dit de la mà dreta. Els metges el van informar del pitjor dels diagnòstics. Podia quedar incapacitat per sempre per compondre o tocar el piano. Desesperat i sense respostes en la medicina, aquell compositor fred i analític, fins llavors desvinculat totalment de qualsevol religió o afecte sentimental, va decidir viatjar a Itàlia per buscar la seva última esperança a la Basílica de Sant Antoni a Pàdua. Stravinsky es va posar a resar davant la imatge del sant i mentre ho feia va experimentar una sensació inexplicable. Una calor intensa li va recórrer la mà i va sentir com una pau d'esperit inesperada. Quan va sortir del temple, el dolor havia desaparegut i pocs dies després, la lesió era ja història. Aquest episodi de sanació va portar aquell compositor provocador i racional a una mena de retorn immediat a la fe ortodoxa i va transformar el seu art per sempre. El rebel de l'avantguarda va abraçar el misticisme i a partir de llavors tota la seva obra va quedar impregnada d'espiritualitat, com per exemple, potser un dels casos més evidents, a la Simfonia dels Salms, que va dedicar a la glòria de Déu. Doncs bé, avui, amics i amigues, us hem preparat un recull de música amb un alt contingut espiritual, escrita per músics excepcionals que, tot i haver viscut l'espiritualitat de formes molt diferents, han sabut impregnar aquesta pulsió quasi divina a les seves obres.
0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.

Des del primer moment en què l'espècie humana va fer música, una de les seves funcions principals va ser acompanyar els ritus, ritus religiosos, tribals... Doncs bé, amb aquesta utilitat primordial, els nostres avantpassats van seguir fent servir el so com a vehicle dels sentiments que no es poden expressar en paraules, sobretot quan es refereixen a temes com la transcendència i l'espiritualitat. Ja a l'època grega i romana, però també més endavant, al llarg de més de 10 segles, els cants monòdics de l'Església van ser el llenguatge musical de comunicació amb la divinitat. I si busquéssim en els orígens del cristianisme, ja sabeu, aquell que parlava encara en grec i que es movia per terres d'Orient, ens trobaríem música amb un alt contingut espiritual com aquesta que estem sentint.

Sentíem a la monja maronita libanesa Sor Marie Queirutz, especialitzada en cants místics i religiosos de l'Orient Mitjà. En aquest cas, ens interpretava una al·leluia de la tradició bizantina, una música que ens transporta als autèntics orígens de la música cristiana, amb melismes arabitzants que es van anar diluint a la part occidental del Mediterrani amb el pas dels segles. No hi ha res al món que s'assembli tant a una pregària com la música. William P. Merrill. No es pot entendre la història de la religió, jo fins i tot diria la història en general, sense entendre el paper que la música va jugar, en fi, en moure exèrcits, en complaure poderosos, però sobretot en commoure les ànimes sensibles. Per això, si poséssim el comptador a zero de la història en temps de Plató, ens trobaríem que al llarg de més de 15 segles la música va estar directament vinculada als actes religiosos i a la doctrina de l'Església. En aquells anys, si fem l'excepció de la música més rústica, més popular, gairebé tota la música que es concebia era una música que podríem anomenar espiritual. Segons autors com Franz Fitzpatrick, la música és un art privilegiat per la seva capacitat de transportar-nos més enllà dels límits de l'intel·lecte i del cos físic, esquivant els judicis de la ment pensant. Per això és una de les eines més directes per a la meditació i per elevar l'ànima sense necessitat d'estructures dogmàtiques.

0: Johann Sebastian Bach és un d'aquells pocs casos en què podríem dir que gairebé tota la seva música està amarada d'un sentiment espiritual, i fins i tot la música profana, ja sabeu, aquella que va escriure per instruments, per violí, per violoncel, per llaüt, etc. Tota aquesta música en Bach traspua un cert misticisme, una certa elevació. Nosaltres sentíem el Collegium Vocale de Gant, en aquest cas amb el director i psiquiatre Philipp Herwiger, en el Crucifixus de la meravellosa missa en si menor de Bach. L'única peça catòlica que va escriure aquest luterà convençut i, en tot cas, un exemple insuperable de com la religió ha utilitzat l'espiritualitat innata que té la música per elevar també l'esperit dels fidels, fins i tot dels més insensibles a les arts o la teologia.
1: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
0: La música és el millor mediador entre l'esperit i els sentits. Ludwig van Beethoven. Fins al segle XIX, l'espiritualitat de la música va ser, com hem vist, canalitzada a través de la música religiosa. Però en acabar el segle XVIII, en Mozart, per exemple, en concret, ens podríem fixar, s'endevina ja en algunes àrees d'òpera, i sobretot a la seva música maçònica, com va traient al cap un sentiment espiritual que és més humanista, més deslligat de la fe, i més aviat vinculat amb l'amor per la humanitat. Doncs bé, qui finalment abandera aquesta espiritualitat, diríem laica, amb totes les conseqüències, és, i ja a principis del segle XIX, el gran Ludwig van Beethoven.

Ja sé que vostè és un ateu, li va etzibar Haydn a Beethoven arran d'un comentari d'aquest últim sobre l'oratori de la creació del mestre austríac. I probablement Haydn no anava desencaminat. Beethoven mai va professar, diríem, una fe devota i sincera a través dels canals estàndard de la doctrina. Però, en canvi, no hi ha discussió a l'hora d'afirmar que va ser un home profundament espiritual.

En un llibre publicat recentment que porta per títol L'espiritualitat de Beethoven, el seu autor, Bernard Fournier, explora el catàleg del geni de Bonn per mostrar-nos com, a banda de les seves obres de caràcter clarament religiós, com la missa en do major o la missa solemnis, el catàleg de Beethoven és ple, absolutament ple d'exemples d'aquesta visió espiritual i humanística que es va començar a desplegar a Europa a partir del 1800 i on, sense negar a Déu, es col·loca l'home en el centre de l'energia espiritual. I algun exemple bastant evident d'això que estem comentant amb Beethoven és el moviment lent de la novena sinfonia, una autèntica declaració d'amor a la humanitat, podríem dir, alguns quartets de corda, com el número 8 de l'opus 59, el número 12 de l'opus 127. I també alguns moments de la seva obra pianística, com aquest meravellós adagio de la sonata número 8 en do menor.

Sentíem a Radu Lupu, el mític pianista romanès, en la seva versió de l'Adagio Cantabile de la sonata número 8, opus 13, anomenada Patètica, de Ludwig van Beethoven. Que, per cert, no hem d'entendre el mot patètica com una cosa terrible o desgraciada, sinó més aviat associada, en la seva etimologia, al pathos, la paraula grega que expressa, diguem-ne, un sentiment profund, una emoció profunda. Doncs bé, Beethoven escriu aquesta sonata quan ja frega els 30 anys i no pot negar que els símptomes evidents de la seva sorda és incipient. De manera que aquest moviment que hem sentit ple de sentiment i s'ha interpretat moltes vegades com una mena de pregària sense paraules, una oració laica d'acceptació del destí. Com diu el musicòleg Bernard Fournier, la música de Beethoven toca allò que és sagrat amb la precisió d'un cirurgià.

Espiritualitat és una paraula que fa certa por, cert respecte a l'intel·lectual. Pronunciar-la sembla que vulgui dir renunciar al raciocini, a la lògica, al pensament científic. Es veu potser com una capitulació davant lo irracional. Però bé que capitulem davant la música, la més inexplicable i la més irracional de les arts. I és que l'espiritualitat, és cert, té a veure amb una voluntat de transcendència de l'ésser humà, la consciència de que no tot acaba en un cos que ens atrapa i ens esclavitza, i que a l'univers hi ha, probablement, quelcom més sublim, més pur i superior. I no cal insistir en el fet que l'espiritualitat no és exclusiva de les persones amb sentiment religiós, sinó que és un sentiment absolutament universal, potser fins i tot més intens i arrelat en altres cultures que no pas en la nostra. Avui, però, ens quedarem, si us sembla, amb la música que ens és més propera, perquè a Europa la música espiritual també la trobem per tot arreu, com en aquest quartet de corda que va escriure Samuel Barber i que, per suggerència de Toscanini, l'autor va orquestrar convertint-se en un adagio per corda que ha esdevingut una de les músiques, diríem, amb tensió espiritual més populars de la música occidental.

En les seves reflexions sobre l'art, el pintor Vasily Kandinsky afirmava que la música és l'art espiritual per excel·lència, perquè no necessita copiar la realitat. El so mateix, el so pur, actua directament sobre l'ànima per una necessitat interior. Doncs bé, aquesta capacitat d'expressar el que no poden dir les paraules és el que atorga a la música el seu caràcter fortament espiritual. I a tall d'exemple, us he proposat aquest preciós i emotiu adagio de Samuel Barber en la versió de l'Orquestra de Cambra de l'Smithsonian Institute.

La música neteja l'enteniment, l'inspira i l'eleva a un regne al que no podria arribar per si mateix. Henry Ward Wehrer.

Hi ha poques músiques concebudes per l'òpera o per l'escena que continguin una música de transcendència espiritual tan potent, tan intensa, com el Parsifal de Richard Wagner, de la que estem sentint ara la seva obertura. El cas de Wagner és certament peculiar en aquest sentit, perquè mai va ser un home religiós, en principi. Les seves arrels filosòfiques s'endinsaven més aviat en Schopenhauer, de qui era molt devot, i de la seva fascinació pels mites nòrdics. Però ja en la seva maduresa, per no dir bellesa, va brollar en ell un sentiment místic poderós, molt proper al cristianisme, que el va portar a escriure la seva obra més espiritual, que gairebé més que òpera s'anomena Oratori Sacre, que és aquest Parsifal, que explica els fets d'aquest cavaller de la cort del rei Artús a la cerca del Sant Graal. Una obra sobre el perdó i la compassió cristianes que va suposar per Wagner l'eterna enemistat del filòsof, ateu i antic amic Friedrich Nietzsche.

0: Segons el filòsof inspirador de Wagner, Arthur Schopenhauer, la música és l'expressió directa de la mateixa essència de l'univers. Per Schopenhauer, escoltar música és l'única via de redempció i d'obtenir una pau, diguem-ne, definitiva davant del patiment del món. I Wagner, que era un mestre en això de traslladar pensament i filosofia a emocions musicals, va traduir aquesta filosofia de Schopenhauer en sons perquè els seus oients, els seus espectadors, l'entenguessin directament. Wagner utilitza, com sempre, la música amb una habilitat extraordinària per impactar emocionalment en les ànimes dels seus espectadors, amb una música que parla de déus i de mites pagans, però que està impregnada d'una intensa espiritualitat. I hem sentit, evidentment, el preludi de la seva darrera obra i culminació del seu art, el Parsifal.
1: Esveint fronteres amb la bona música.
0: Avui, amics i amigues, ja veieu que estem fent un repàs per la música més espiritual, la que ens inspira a reflexionar, a meditar, fins i tot. La música espiritual, com la vida espiritual, ha de tenir una important component de contemplació, de serenor. Doncs bé, segons els neurocientífics que ho han estudiat, les músiques idònies per l'elevació espiritual tenen, fixeu-vos, unes freqüències determinades, les freqüències que estimulen les zones alfa del cervell, precisament les que indiquen relaxació i reflexió.

Acabem de sentir el Da Pacem Domine del compositor estonià Arvo Pärt, un dels músics vius amb un component més espiritual, sens dubte, les seves obres. Ell mateix és un home que traspua serenor amb aquella gran barba que porta aquell aspecte d'eremita meditatiu. Doncs bé, Pärt va ser un músic experimental a la seva joventut, un home que utilitzava el que es tenia que fer en aquell moment, tècniques dodecafòniques, fins que va veure que allò no tenia cap sentit, no li veia sortida. I llavors es va aturar. Va estar a prop de 10 anys en un silenci creatiu absolut, estudiant i gaudint i disseccionant, diríem, la música religiosa antiga i buscant un so propi, un so que va trobar. Va trobar la resposta en un món de calma, de ressonàncies i d'harmònics. I va inaugurar, si és que es pot dir així, una nova tendència en la música contemporània que algú ha definit com la nova espiritualitat, la qual inclou noms com Carl Jenkins, John Taverner, Morten Lauritsen o, a casa nostra, Bernat Vivancos.

Si volguéssim fer una llista dels compositors que s'han apropat a la música amb una intenció espiritual, espiritual però no estrictament religiosa, la llista seria llarga, potser més llarga del que podríeu pensar d'entrada. Ho va ser Beethoven, evidentment, com hem vist. També Brahms, en certa manera, almenys en el seu Rèquiem alemany, que no és religiós, és purament reflexiu. Ho va ser Mahler en algunes de les seves sinfonies. Poulenc, evidentment, fins i tot a la seva obra no religiosa. Ho va ser fins i tot Debussy, que no haguéssim dit mai, però Debussy també buscava una mena de sentit elevat de contemplació. En fi, tindríem el japonès Takemitsu, en fi, la llista seria llarguíssima. Però si en destaquéssim un de concret, aquest seria, i no ens el voldríem deixar, Alexander Scriabin. Un home, fixeu-vos, singularíssim, un home seguidor de teories teosòfiques, un tant estrambòtiques. Un músic que deia que veia els colors de les notes i d'aquí hem sentit un dels seus preludis. Scriabin va ser un creador que vivia i fins i tot sentia de forma espiritual, fins i tot diríem que actuava d'una forma obsessivament mística. I finalment no ens podem oblidar, no podem deixar de banda el gran Anton Bruckner, autor de 9 sinfonies que són pura espiritualitat, música que vibra connectant l'ésser humà amb l'harmonia còsmica i divina.

El mític director de principis del segle XX, Hans Knapperbusch, sempre va rebutjar els enregistraments dels seus concerts. Segons ell, la música només tenia sentit en una interpretació en viu, perquè la música era un acte espiritual únic, un acte irrepetible que perdia la seva essència si es congelava en un suport físic. I no era l'únic director, no era l'únic intèrpret que pensava d'aquesta manera. De fet, potser el cas més extrem va ser el de Sergiu Txelibidache, un dels directors més idolatrats i més mitificats de tot el segle XX, que va, però, defugir sempre que va poder que s'enregistressin les seves interpretacions, les quals ell considerava gairebé com actes sagrats irrepetibles. Per sort, ens han quedat alguns exemples de les seves insuperables versions de les sinfonies de Bruckner, el músic de la transcendència espiritual per excel·lència.

Estimats i estimades, ja veieu que avui hem fet un breu apunt del que la música ha dit sobre l'espiritualitat humana. Ho hem fet a través d'una selecció que, bé, com sempre, ha estat purament personal. N'hi podrien haver-hi mil més de diferents, igualment vàlides. Doncs bé, acabarem amb la música d'aquest compositor i organista que Chelibidache adorava i que va ser Anton Bruckner. Amb ell tancarem aquest capítol que hem dedicat a la música i als compositors espirituals. Amb en Pere Sánchez, el muntatge tècnic, i Lluís Bonamusa, el guió i la selecció musical, us diem adeu-siau per avui. I, com sempre, us agraïm l'escolta i us emplacem per la propera edició d'aquest espai, on la història, l'art i la sensibilitat s'entrecreuen en una hora de ràdio i a la qual hem tingut la gosadia de posar el nom de la bona música.

Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment. Oh!

0: bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, el programa Retalls. Salutacions a tots els aranyens i aranyenques, sòcies i sòcies de l'Esplai. I el farem amb companyia.
1: Soc la Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia, soc la Mari Carme.
0: I soc el Gabriel, bon diumenge.
1: I avui tenim aquí una gran campiona, eh? La Marta Mitjans, que avui ens ve aquí a fer companyia i explicar-nos algunes coses interessants. Què tal, com anem?
3: Hola, bona tarda.
1: Sí, sí, sí. Bueno, doncs ara escoltarem una mica de música triada per tu i després et faré preguntes.
3: Perfecte.
1: Convenients, eh? Res d'inconvenients.

0: avui que aquest matí, com he dit, tenim aquí a la nostra, al nostre costat la nostra campiona particular, campiona d'Arenys de Mar, campiona bueno, que darrerament vas arribar a les semifinals de l'Europeu Birmingham, a les semifinals. Això és molt important, no? Perquè sí. Competies amb qui?
1: O sigui, era un campionat absolut, llavors hi havia doncs, noies de totes les edats, vull dir, jo era la més petita que corria. Hi havia gent de fins 20 i llargs anys 30 a la meva prova. I bueno, sí, molt bé, perquè jo l'objectiu que tenia doncs, era passar a les semifinals i intentar fer marca personal i es van complir els dos.
0: Però ho vas aconseguir. Pues felicitats, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. I després també fa un any vas aconseguir poder anar al Mundial de Tòquio. I allí què? Com va anar? També bé?
1: Sí, sí, bueno, era, allò era, era diferent perquè al final era el primer escenari així gran internacional que anava i doncs l'objectiu, a part de competir com sempre, doncs era també veure doncs, com funcionava tot i bueno, també doncs, començar a entrar en aquest món i jo crec que també doncs, vaig aconseguir l'objectiu i em va agradar molt l'experiència.
0: Tu continues, et continues entrenant aquí a Catalunya?
1: Sí, sí, o sigui, jo entreno a Canovelles, a Arenys, sí. I ara també un dia a Barcelona. O sigui,
0: I encara t'assessora al Zenon?
1: Sí, tant i tant.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I tens algun altre entrenador, per això?
1: Sí. Ah. Sí, sí.
0: Com es diu?
1: Alfonso.
0: Però no és d'aquí?
1: No, és de Canovelles.
0: És de Canovelles.
1: Sí.
0: Explica'm una mica un dia normal teu, d'una persona que corre, com tu, a la teva edat, què fas un dia normal?
1: Bueno, jo crec que... He de dir que la meva rutina jo crec que surt una miqueta del que fa molta gent de la meva edat.
0: Sí.
1: Perquè molta gent de la meva edat doncs, potser a la universitat o no hi va cada dia o es parteix una mica la carrera. Llavors, en el meu cas, doncs, no és així. O sigui, jo em llevo... Aquest any m'estic llevant a les 6 del matí i entro a classe a les 8. Llavors, depèn del dia, estic... Per exemple, avui he estat fins a la 1 a classe. I després, doncs, torno a casa, dino... Entreno i faig feina el que tingui per fer i ja quasi que sopo i vaig a dormir.
0: Està bé. I què estudies?
1: Faig Ciències de l'Activitat Física i l'Esport a Barcelona.
0: Sí, sí. On es fa això?
1: A Montjuïc.
0: A Montjuïc.
1: Sí.
0: O sigui que per això et va bé córrer per allà a Montjuïc, eh?
1: Sí, perquè hi ha un dia a la setmana que acabem a les 4 de la tarda i llavors doncs ja entreno allà i després torno.
2: Que l'estadi mateix ho teniu, no?
1: Bueno, no. Depèn. Algun dia sí que potser vaig allà, però no.
0: Què et passa, per exemple, pel cap a tu quan estàs corrent i entres i t'enteres que ets subcampiona? Què et passa? No, no, clar. Suposo que deuen passar coses o pensaments, no ho sé.
1: Bueno, jo... en aquell moment jo crec que és com una barreja d'emoció i doncs, també doncs, de satisfacció veure que al final aconsegueixes una cosa per la que portes treballant durant molt de temps.
0: Ja, clar. Llavors, per exemple, quan arribeu corrents que hi ha altres noies corredores que us abraceu i tota la comèdia, que us abraceu amb noies que coneixeu o amb altres bueno, que feu la mateixa carrera, però vull dir, amb noies que són catalanes, espanyoles o amb estrangeres? Perquè tu també ens més... Tu coneixes ja moltes corredores que no són d'aquí.
1: Sí, no, a veure, això al final és un... O sigui, l'atletisme realment és un esport, jo crec que és bastant sa i... I des de petits, doncs, no sé, a mi sempre m'han ensenyat doncs, a saludar les companyes o rivals doncs, quan arribo a meta. Llavors, no és que les conegui o no les conegui, sinó simplement doncs, arribes i pues, la felicites. Al final és reconèixer doncs, també el treball que ha fet l'altra persona. O sigui, i si li ha anat bé, doncs perfecte, i si no li ha anat bé, doncs potser un altre dia ets tu, saps, qui no et va bé. I, bueno, a nivell internacional, doncs sí que, a veure, òbviament, potser no hi ha tanta confiança i no ens coneixem totes, però, bueno, sempre jo crec que ens acabem saludant una a l'altra.
0: Hi ha alguna rival d'aquestes que corres, estrangera com nacional, que t'agradaria poder competir sempre amb ella o entrenar junt amb ella? O amb ell? Perquè, clar, també suposo que hi ha nois. Bueno, les carreres són noies i nois és a part, no?
1: Sí, sí, ja sí, no. Correm separats.
0: Sí, sí, però vull dir, admires algú que dius, mira, t'agradaria entrenar amb aquesta noia o t'agradaria entrenar amb aquest noi, no ho sé.
1: No, bueno, jo penso que al final, o sigui, vull dir que està molt bé per competir i tal, al final si coneixes una persona i saps, doncs... Pues com competeix o la forma que té per competir o si, per exemple, és un míting, doncs saps que potser hi ha una persona que segur que voldrà fer marca i tal, i que segur que es corre bé, llavors sí, això sí que m'agrada, però al final entrenar jo crec que també és una altra... És una altra cosa i també va bé doncs, desconnectar amb, i pues, entrenar amb altra gent i gent amb qui després doncs, no competeixis, tot i que, òbviament, és xulo quan vas a campionats i entrenem tots junts, però jo penso que pel dia a dia doncs, també està bé canviar una miqueta d'aires.
0: Perquè el teu esport, aquest de córrer, és una mica solitari.
1: Sí.
0: És que és solitari?
1: És, bueno, a veure, és solitari fins a cert punt, vull dir, al final... quan tu tens un grup i aneu a entrenar, potser al final sou 30 persones que aneu a córrer...
0: Ah, o sigui, quan entreneu podeu anar un grup junts,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí. Ah. L'únic que sí que és veritat que requereix doncs, molts dies de sortir tu sol, entrenar a qualsevol hora.
0: Clar, quan pots a sortir a córrer.
1: Exactament. O sigui, els dies que no s'entrena en grup, doncs, òbviament, cadascú s'ha de buscar
0: I,
1: la vida.
0: I sempre vas comptant la marca?
1: Què vols dir, la marca?
0: O sigui, quan tu surts a córrer, sempre controles el temps...
1: Sí, sí, bueno, sempre. Clar, sí, sempre controlo el temps en el sentit de que si he de córrer mitja hora, doncs correré mitja hora. Si he de córrer una hora...
0: No, no, però vull dir mitja hora i dius aquesta mitja hora, no ho sé, la vull fer amb tants minuts.
1: No.
0: Això no ho fas. Tu surts a córrer...
1: Jo, depèn del dia. O sigui, ja. Hi ha dies que sí que s'ha de córrer més ràpid o un ritme determinat i hi ha dies que és més o menys doncs, el ritme que et sentis en aquell dia.
0: I què es corre més bé, en pista coberta o a l'aire lliure?
1: Jo en aire lliure. Hi ha gent que li agrada molt sí? La pista coberta. Sí, sí.
0: Sí? Tu l'aire lliure?
1: A mi m'agrada més. Perquè
0: estàs
1: sí,
0: acostumada?
1: Sí, hi ha més temps de moure's. O sigui, la tàctica, per dir-ho d'alguna forma, és una miqueta més fàcil.
0: Sí. Quan tu corres els 800 metres... Què és per tu la part més important? La sortida, a la meitat o a l'esprint final?
1: Doncs justament jo crec que el 800 és una prova que és important tota la cursa. O sigui, no és una prova que diguis, pots... No és un 5.000 o un 10.000, que al final...
0: Dius, ara em conservo, ara preto...
1: Exactament, sí. O sigui, el 800 és...
2: Has de sortir bé. Tota
1: sí, sí, o sigui, has de sortir bé i t'has de col·locar bé. Per tant, al principi és important. Després, quan estàs corrent... enmig de la cursa, al final has d'estar atent al que faci l'altra gent, perquè si et quedes allà tancat o de cop et quedes enrere ja sí. L'has liat.
0: Yeah.
1: I al final, doncs, també és molt important perquè si no tens força al final se te'n va tot.
0: Ah, o sigui... Perquè la sortida, que dius tu, t'has de col·locar bé, què vol dir això? Quan sortiu?
1: Doncs que sortim totes i cadascú surt per un carril, i llavors, sí. Doncs, quan portes 100 metres, sí, doncs, tothom s'ajunta.
0: Sí, perquè fa aquella sí. Les pistes.
1: Clar, llavors,
0: sí.
1: Gairebé tothom es vol col·locar al mateix lloc.
0: Ah. Ah,
1: és a dir...
0: Lo interessant és poder col·locar-te on tu vols.
1: Exactament.
0: Sí. Ja. No sé. Ara, quan acabes una cursa, què et pesa més, les cames o els pensaments? Home!
1: Home, depèn de com hagi sortit la cursa, de quina sigui la cursa. Per exemple, a Birmingham, després de fer marca, doncs... jo crec que de cames estava perfectament bé.
0: Ja. O sigui... A vegades pensaves, que bé, quan feta, tal i qual...
1: Ja. Ara, després, a la que portava una estona ja caminant per allà, ja va canviar el tema. Vull dir, ja van començar a passar més les cames, però depèn de la cursa.
0: Quan tu fas una carrera, s'acaba la carrera, i, o sigui, s'apaguen els llums, si posem que hi hagi llums, darrere del dorsal de la Marta Mitjans, quina persona hi ha? Com t'expliques tu? Com ets?
1: No sé, jo crec que pues, sóc una noia de 19 anys que li agrada molt l'esport i bueno, que li agrada també doncs, passar temps amb els amics, amb la família, pues, que porta una vida igual que molta gent de la meva edat, que vaig estudiar i pues, passo el dia així i que doncs, a part li agrada entrenar i doncs, se li dona bé córrer, o sigui, al final...
0: Bueno, i fas una vida saludable.
1: Sí, sí, bueno, clar, però no penso que tampoc sigui gaire diferent que una persona de la meva edat actual.
0: Bueno, n'hi ha,
1: bueno, sí, sí, però ja m'entens.
0: I llavors, quina alimentació fas, tu?
1: Bueno, a veure...
0: No, avui, home...
3: Què has dinat avui, per exemple?
1: Avui llenties amb verdura i peix.
3: Molt bé.
0: Sí. Llenties amb verdura. Quina verdura?
1: Pobrot, ceba...
0: O sigui... Però, o sigui, et fan menú especial per tu o tots mengeu igual a casa teva?
1: A veure, no igual, però sí que mengem més o menys el mateix.
0: Però tu sempre deus comptar una mica tot el que menges, no?
1: Bueno, comptar com a tal tampoc, però combino a vegades les coses d'una forma diferent, o depèn de l'entreno que tingui, doncs menjo més una cosa o una altra. Ja. Després tot el tema doncs, de que són suplements i tal, doncs òbviament només ho faig jo.
2: Ah.
1: O sigui, varia això, però més o menys. Final.
0: Sí, perquè tu estàs primeta, eh? Però clar, és que totes les corredores són primetes. Totes són primetes.
1: Sí, bueno, primetes fortes. Ja,
0: clar. Bueno, clar, s'ha de ser primi fort, no primi flaco, eh? A veure, hi ha algun moment de la cursa que dius una mentida a tu mateixa per seguir corrents?
1: Home, si vas una miqueta fotut, sí que t'has de fer creure, sí. Sí, o sigui, ja...
0: Bueno, i apreta, que la cosa va malament.
1: No, a veure, normalment quan et trobes bé perquè estàs en forma i tal, arribes bé. L'únic que, per exemple, el 800 és una prova que al final sempre costa, o sigui, vulguis o no, sempre costa. I sí que els últims metres sí que t'has de com autoenganyada que apretis, vull dir que et falten 100 metres, vull dir que ja
0: no,
1: acabes.
0: No estàs cansada, tira.
1: Exactament.
3: Que tu pots, no?
1: Sí.
0: Tira.
1: Sempre has de pensar així, si no, no...
0: I d'aquí 20 anys... Bueno, d'aquí 20 anys seràs jove, tu, per això, eh? Quant temps dura la vida d'un atleta com tu, per exemple, que corre?
1: Molt. O sigui, l'atletisme jo crec que és un esport bastant de llarga durada. Al final pensa que té moltes disciplines, o sigui, no només és córrer, sinó que tens córrer, salts, llançaments, marxa, maratons, vull dir, al final jo crec que al mig fons pots estar, que mig fons parlo de 800-1500, pots estar fins als 30-35, ben bé. I sí que és veritat que a maratons hi ha gent amb 40 anys, llançaments hi ha gent amb 40 i pico, vull dir, al final és un esport que, òbviament, depèn de la disciplina, però vull dir que tira sempre cap al llarg, no bueno, cap a 29.
0: Disciplina i que t'has de cuidar molt, també.
1: Sí, clar, sí, sí.
0: T'has de cuidar molt. Bueno, i d'aquí a 20 anys, quan miris les teves medalles de guanyadora, què t'agradaria recordar, el resultat o el camí que t'ha portat a aconseguir-les?
1: Bueno, jo crec que més el camí. O sigui, al final les medalles, òbviament, doncs, et queden allà i és molt xulo aconseguir medalles, però a vegades no pots aconseguir medalles i un campionat, doncs, el recordes
0: sempre.
1: Llavors, o sigui, òbviament, doncs, fan il·lusió, no, les medalles, però jo crec que el camí i el fet d'arribar fins allà i competir allà és el que després queda. I sobretot, doncs, la gent amb qui ho comparteixes.
0: Bueno, clar. I fins avui, fins al dia d'avui, de quin tens més bon record de campionat o de cursa que hagis fet? Sempre n'hi deu haver un que...
1: Pues jo crec que el Mundial de Tòquio.
0: Sí?
1: Sí, perquè... No sé, al final jo crec que era un escenari molt diferent al que estava acostumada i que m'impressiona bastant. I jo crec que ha sigut una de les curses que més he disfrutat. O sigui, pensava que seria al revés. Vull dir, jo abans de córrer pensava que seria un drama en el sentit de que no m'ha...

0: No, som de la mateixa edat.
1: Ah. I ell també fa 800 o... No, no, els nois fan això també?
0: Sí, sí, sí.
1: Ah,
0: sí.
1: També.
2: Sí,
1: sí, i el teu nòvio què fa?
0: Fa més fons.
1: Ah, ah.
2: 3.000.
1: Sí. I ell és d'aquí també o de Canovelles?
0: No, no, és de... Bueno, és d'aquí, a Catalunya, però no és d'aquí.
1: Ah, no és d'aquí. Estima. Bueno, i a tu tens germans o no?
0: Sí.
1: Quants germans tens?
0: Un.
1: I també és esportista o no?
0: Sí.
1: Ah, també? I també corre? O
0: també corre.
1: O sigui, i els teus pares, algú dels dos, han sigut atletes o no?
0: Sí.
2: El teu pare? Llavors ja ve d'això.
0: Bueno, els dos.
1: Hombre, això ja ve de família.
2: No tenim el pack complet.
1: Sí. I els dos fèieu, també corrien?
0: No, no, ara no. Aquí ja hem trencat la ratxa.
1: Però corrien ells abans? No. O què feien ells?
0: Ma mare feia natació i el meu pare feia, bueno, ciclisme, córrer, o sigui, feia una miqueta...
1: Està bé. Quina família. Que maco. No, no, això és molt maco, perquè llavors tots us compreneu. Que a vegades en una família, quan n'hi ha un que fa una cosa molt diferent, que no es comprèn gaire, és difícil. Bueno, i ara quines perspectives tens? Què t'agradaria ara? Ara, el proper que tens de curses interessants, què és?
0: Bueno, miraré d'estar a l'Europeu de Pista Coberta, que és al març.
1: A on?
0: A València.
1: Sí. A València.
2: Sí, la cosa més important ara ve a l'Europeu.
0: Sí, sí, sí. I...
2: Clar, perquè ara a l'hivern poca cosa.
0: No, bueno, hi ha crossos, ja. Però
2: fas cross també?
0: Sí, faig algun, però bueno, l'objectiu és la pista. Ah. Llavors, mira, ja està l'Europa de Pista Coberta i després a l'aire lliure hi ha Mundial aquest any.
1: Ah, Mundial?
0: Sí.
1: I on és el Mundial?
0: A Pequín.
1: Renaina, o sigui que tu ja últimament viatges molt amunt i avall, eh? Sí, no, ja et dic que viatja molt, sí, sí. Ah, i això et volia preguntar abans. Es cobra alguna cosa per córrer o quan guanyeu algun campionat o alguna cosa?
0: Sí, o sigui...
1: Però monetàriament, diners o són premis?
0: No, són diners. Per exemple, bueno, al final depèn de...
1: No cal que ens diguis les quantitats.
0: No. Però no, depèn. Però, per exemple, jo des de que vaig fitxar doncs, per Nike sí que cobro per córrer, però sí que és veritat doncs, que abans quan estaves a un club i tal doncs, no tenies gaires ajudes.
1: Ja, per això.
0: Sí que ara doncs, també tinc alguna beca de la federació i tal, però bueno.
1: I sponsors en tens algun o què?
0: Sí, sí, Nike.
1: Ah, Nike. Sí. Ah, bueno, ja veig que te vas...
0: Sí, sí.
1: Bon sponsor. Sí, sí. Molt bé. Bueno, vols dir alguna cosa més? Tu animaries a la gent jove que fes algun esport que es dediqui...
0: Sí.
1: En lloc d'anar tant a la discoteca, que faci una mica més d'esport?
0: Oh, i tant.
1: Eh que sí?
0: Sí, al final l'esport és salut, a veure, depenent de... Ah. Potser em diran ara l'alt rendiment no és salut. Bueno, clar, a veure, cal diferenciar-ho, però sí, sí, l'activitat física és salut i al final, doncs, aporta molts beneficis.
1: Clar. I ara em diuen que també entrenes a nens.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, sí? També. A Canovelles o aquí?
0: No, aquí a Arenys.
1: Aquí a Arenys, ah, està bé, sí, està sí. Bé, està bé. I on els entrenes? Perquè aquí no hi ha pista.
0: Bueno,
2: que no hi ha pista.
0: Sí, hi ha una pista.
2: Però vols dir que...
0: Hi ha, bueno, ara hem fet tot el mes de setembre a la platja.
1: Ah, està bé.
0: I ara de cara ja la setmana que ve pugem a les pistes que tenim a Arenys.
2: Ah. Entre cometes.
1: Entre cometes. Anava a dir entre cometes. Perquè...
0: Entre cometes. Se'ls anomena pistes.
1: Sí. Pues Marta, et desitjo molta sort, que segueixis tan maca com... Maca en tots els sentits, eh? En tots els sentits, perquè, vull dir, jo crec que els teus pares deuen estar molt contents amb tu, tota la família, i tots els arenyencs també estan molt feliços, perquè quan veiem que guanyes alguna cosa, doncs ens agrada molt, i estem
0: moltes
1: molt
0: gràcies.
1: Contents. I endavant, sempre.
0: Merci.
1: I quan vagis a Bilbao, bueno, aquest diumenge mateix,
0: sí,
1: no?
0: Sí, demà, sí.
1: Que corres a la tarda
0: demà
1: o a la
0: tarda.
1: Matí? Ah, pues que et vagi molt
2: qui
1: bé.
2: Era? Què és el demà?
0: Una milla urbana.
2: A on?
0: A Bilbao.
2: Ah.
0: Sí, sí. Doncs
1: pues bueno. Pues molta sort i endavant, i com sempre, a córrer.
0: Moltes gràcies.
2: Molt bé, gràcies
1: a tu per venir, gràcies.

0: Sembla que estigui roncant.
1: Quin roc? Sí.
2: O les bombolles d'una Coca-Cola. No.
1: La cuina.
0: Una olla que bull.
1: El foc?
2: Una
1: cosa que està al foc.
2: Amb el foc hi poden haver moltes coses. Poden estar bullint mongetes. No, però això... Podria ser una cafetera, sí. No trobes, tu?
0: Sí,
1: una olor, és que sí. D'aquelles pues, italianes.
0: Italianes,
2: però... Allò que deien l'olorei, no?
0: El que passa que...
1: La meva dona fa servir.
2: Sí, que destapada es fa aquest soroll.
1: Sí, sí. Per...
0: Sí.
1: No, doncs, sí, sí, són les 7 del matí. I el despertador ha sonat 3 vegades i tu has comès el crim de posposar el despertador en totes elles. O sigui, ja tornarà a sonar. T'aixeques del llit arrossegant els peus amb els cabells que semblen un niu de garça i la capacitat, i la capacitat intel·lectual d'una meva.
2: En sí, és una meva.
1: Una meva.
2: Què és una meva?
1: Una meva és de cosa de... Com
0: una bruixa?
1: No, home, no, com una mena de bitxo d'aquests... No ho sé, una meva. En aquest precís moment no ets una persona, ets un zombi que busca menjar. O millor dit, que busca un líquid fosc, amarg i miraculós. Si algú s'atreveix a parlar-te abans que hagis de fer el primer glob, s'exposa a una mirada de menyspreu o una resposta monosíl·lòbica que pot ser congelar a l'infern. Avui, a Petites Històries de la Vida, analitzem la substància legal més addictiva del món, la poció màgica dels treballadors de fons, el primer cafè del matí.
2: Ah.
1: Diu la llegenda que el cafè el va descobrir un pastor de cabres a Etiòpia fa segles. Va veure que els seus animals es posaven a ballar de manera aixabarada després de menjar unes bagues vermelles d'un arbust. El pastor, que devia estar cansat de la seva vida monòtona, va pensar: jo també vull ballar com una cabra. Va bullir els grans, es va prendre el líquid i, pam, va inventar l'escuma de la civilització moderna. Avui dia, el cafè ha evolucionat cap a un nivell de sofisticació una mica ridícul. Hem passat de la cafetera de tota la vida, la que feia aquell soroll de xup-xup tan acollidor,
2: mira,
1: a unes màquines de càpsules que semblen dissenyades per la NASA. Màquines amb llums LED que fan una pressió de 19 bars. 19 bars, això és més pressió de la que suporta un submarí a 1.000 metres de profunditat, només perquè tu et puguis prendre un expresso en tassa petita. I no parlem del preu. Hem normalitzat pagar gairebé 2 euros per una càpsula de metall amb un nom en llatí com Intenso Ristretto Magnifico, que en el fons és un gram de pols cremada que es consumeix en 10 segons. Però ens és igual, ens tenen atrapats per la cafeïna. Però el gran show del primer cafè es viu a la barra del qualsevol bar a les 8 del matí. El món es divideix en dues categories de persones totalment oposades. D'una banda tenim els clàssics de tota la vida. Gent pràctica, arriben al bar i diuen un tallat o un cafè amb llet, curt i ras. El cambrer triga 3 segons a posar-li la tassa davant. S'ho prenen d'un glob, cremant-se la llengua, paguen i marxen a pencar. Són els que mouen l'economia del país. I d'altra banda tenim els sofisticats de l'especialitat. Entren al bar i demanen coses que semblen conjurs de Harry Potter. Hola, em poses un cafè amb llet de cibada, descafeïnat de sobre, curt de cafè, llarg de llet, la llet tèbia... I amb el plat i a la cullera a la dreta, sí, si us plau.
2: I el sucre
1: moré. I amb el sucre moré, però del de veritat, no del tanyit.
2: No del tanyit, sí.
1: El cambrer es queda mirant-lo amb cara de voler llançar-li la cullera de sucre al cap. Aquesta gent no vol un cafè, vol un experiment clínic a mida. I ai, si la llet està massa calenta, el drama està assegurat. S'ho prenen a poc, fent fotos de l'escuma per penjar-les a les xarxes socials sota el títol Coffee Lover. Si us plau, que només són les 8 del matí, una mica de pietat. En realitat, el primer cafè del matí és molt més que una beguda. És una línia de demarcació psicològica. És la frontera exacta que separa la nit del dia, el descans de l'obligació, el son de la realitat. És el nostre ritual de benvinguda al món dels vius. Avui us proposo un petit canvi per demà al matí. Quan tingueu la tassa calenta entre les mans, no us la prengueu mirant la pantalla del mòbil per veure els correus de la feina que ja us estan estressant abans d'hora. Tanqueu els ulls un segon, ululeu-lo, sentiu com us escalfa els dits de les mans. Preneu-los com un regal de 5 minuts que us feu a vosaltres mateixos abans que comenci la bogeria del dia a dia. I si veieu algú que camina pel carrer amb cara de pocs amics, a primera hora, tingueu compassió. No és mala persona. És simplement que encara no ha pres el seu primer cafè del matí. Aneu en compte, no el desperteu abans d'hora. I
2: molt
1: ja
2: bé,
1: està.
2: Molt cafè. Bé, el cafè. Bueno, no, sí, esclar. Sí, tant.
0: Jo no entenc qui no li agradi el cafè.
2: A mi.
1: No entens.
0: A tu no?
1: A tu no. Tu no em prens de cafè, eh? No?
0: Jo no, no. Passa com... Passa com el que no li agrada... El formatge.
1: No bueno, agrada, a mi m'agrada,
2: no, jo no, no menjo, perquè és que em senta malament, però m'agrada molt.
0: Una cosa és una
2: però
0: cosa.
2: Però el cafè no, bueno, el cafè.
1: Qualsevol formatge et senta malament?
2: Tots. No puc menjar formatge. El cafè amb llet sí que m'agrada. O un tallat, però el cafè sol...
0: A veure, a mi m'agrada...
1: Jo tinc que tallar-lo, el cafè.
2: Sí. Jo el cafè sol no...
0: Però també m'agrada el cafè sol, eh? El que passa que sempre el prenc amb llet.
2: No, jo no puc.
0: I quan me'l prenc és com si fos un conjuro.
2: No.
0: Oi? Sí, per mi és com si em transportés.
2: Jo me'n recordo, la meva mare era molt cafetera, molt, molt. També és de les que s'atissaven 3 o 4 cafès o 5 al dia, o 6. I quan anava a un bar o una cafeteria deia, un cafè. El teniu bo? I el meu pare sempre li deia, què vols que et diguin? Que el tenen dolent?
1: Jo ja la tornaria.
2: Sí, perquè em pregunta si el tenen bo. A tot arreu et diran que el tenen bo. I la meva, ja el tenen bo? La meva mare sempre deia, ja el tenen bo? Però jo me'n recordo que me'l feia anar a comprar en un lloc que el trituraven, allò... Bueno,
0: a Gràcia.
2: Bueno, no, a Gràcia, no, al carrer València, Aribau, mira, et deia jo.
0: Perquè a Gràcia hi havia un parell de llocs que trituraven
2: aquest cafè
0: al
2: moment. El torraven i el trituraven. Sí. No, és una cosa, allò del cafè, jo ja ho sé, però jo a mi no...

0: m'estan dient de que no faig res de xup-xup.
1: Ara.
0: Però totes les coses es poden fer xup-xup.
2: No, perquè si les fas amb aquell aparat que tens tu del vent o de l'aire, allò no fa xup-xup.
0: No, però, per exemple, el cafè ja fa xup-xup.
2: Home, xup-xup no, fa el soroll aquest...
3: No he sentit que xup-xup.
2: Aquest soroll que feia. No xup-xup. Mira. Però, també sembla que faci gàrgares, eh?
3: Sí, de veritat, imagineu.
0: Però bé, tots fem xup-xup. Avui, ja us vaig dir al principi del curs de, bueno, de quan vam tornar de vacances, que m'agraden molt les herbes a la cuina. I ara ja he après, per exemple, si no les compro que ja estiguin seques, jo me les asseco.
2: Okay.
0: Les herbes.
2: Vale.
0: I llavors les trituro totes i les tinc en un pot, com si posés sal. Per exemple, per la carn. La carn, tant sigui de vedella com sigui d'espatlla, de bé, dona igual. Les herbes potència el gust de la carn o el que estàs fent per menjar. A veure, les aus també necessiten un bon... perquè les aus més aviat són soses.
2: I tant. Trobo que necessiten més herbes les aus que no la carn de vedella.
0: Bueno, cada un agafa el gust que necessita.
2: Ja.
0: A veure, clar, que si n'hi tires molt...
2: Però tu agafes totes les herbes barrejades i les tritures?
0: Sí, sí. Ah, va. Per exemple, la
2: farigola.
0: La farigola.
2: El romaní.
0: El romaní, el pebre...
2: La sajolida.
0: No me'n recordo aquesta. Ah,
2: per la sajolida, pels estofats, per fer xup-xup.
0: Per fer xup-xup, genial. A veure, llavors, per exemple, el peix, també.
2: Sí. També.
0: També dona molt bon gust quan li posem un bon pessic d'aquestes herbes, no? I després, això ho he descobert no fa gaires dies, els tomàquets cherry m'encanten.
2: Sí.
3: Els petits, no?
0: Els petits, sí. Aquells. Bueno, jo me'ls menjo com si fossin olives.
2: Ara he sentit que en català li diuen els cirerers.
3: Ah, sí.
0: Sí.
2: Tomàquet cirerer.
0: Cirerers.
2: Sí, sí, que em fa, bueno, molta gràcia.
0: Però n'hi ha que són xerris rodonets i n'hi ha que són llargats.
2: Allargadats, sí.
0: Avui n'he comprat d'allargats. Bueno, doncs aquests, si els obro pel mig i els hi tiro herbes, sí, i els poso al forn a coure,
2: sí.
0: Oh,
2: sí.
0: Quina cosa tan bona. Quina gonza. I també les patates.
2: També.
0: Les patates, que diguéssim, les posis... Jo les poso al microones. Però llavors, quan ja emperi tot, les obro pel mig, li poso les herbetes, i a l'últim xup-xup el fem a dintre el microones, bueno, és per morir-se, eh? Es nota que soc davant menjar, no?
2: Sí, sí.
0: A veure, també em dieu que faig receptes llargues, que soc una pesadilla... Bé,
3: tot això avui... et diuen? Tot això et diuen?
2: Però nosaltres no t'ho diem, oi?
3: No.
2: Que t'ho diuen els que et troben pel carrer.
0: Els que em troben boca.
2: Ah, anava a dir.
0: Bueno, doncs vinga, avui porto 3 receptes, una de 10 una, i 2 de 15 minuts.
2: Una... Què vol dir una de 15 minuts?
0: Una de 10 minuts. Per 3 minuts, no.
2: Ah, anava a dir. Anava a dir, mare meva.
0: A veure, 10 minuts. Pots fer saltejat de cigrons amb espinacs.
2: Sí.
0: A veure...
3: Ah, és molt bo, els espinacs.
0: Molt bons, sí. Saltejat, tot barrejat, sí. Vamos. Amb un all tallat com si el relléssim, no? I passat per l'oliva. Ai!
2: Ai.
3: Què és això de l'oliva?
0: Passat per la paella.
3: Ah,
0: sí. Penseu que agafen un gust, sobretot que l'all estigui tallaret finet, eh? I s'aboca, llavors, tot una mica de pebre vermell i ho saltegem 5 minuts més i res, en un quart d'hora, 10 minuts, teniu el dinar fet. A veure, si vosaltres voleu coure els cigrons, no. I si voleu coure les espinaques, tampoc 10 minuts, eh?
3: Uh-huh.
0: Però, en canvi, si compres els cigrons cuits i les espinaques que couen en 2 minuts, vaja. Després una altra, que aquest trigarem 15 minuts. Truita de ceba i coliflor i carbassó. Coliflor o carbassó. Però jo he fet coliflor i carbassó, eh? Els ingredients, més versàtil per la cuina, permet sopars ràpids i complements. Dos ulls, dos... Ai.
2: Sí, dos ulls, va.
0: dos ingredients, dos o tres ous, mig carbassó, la resta de coliflor, ja bullida, mitja ceba, sal, oli i pebre. Tallem tot ell a daus molt petitot, ho saltegem amb una paella fins que tot ja estigui com una mica estovat, batem els ous amb un bol i posem un polsim de sal i pebre. Barregem aquesta verdura amb els ous i au cap a la paella, donant-li volta i volta, i de debò pensareu que són una truita original i boníssima.
2: Molt bé, molt
0: bé. Vinga, una altra. Pasta integral amb tomàquets cirerols i formatge.
2: Què has dit? Què has dit? Pa amb tomàquet?
0: No, tomàquet i formatge.
2: Cirerols. No, però primer què has dit?
0: Pasta integral.
2: Ah, pasta integral.
0: Pasta integral.
2: Vale.
0: Tomàquets, cirerols i formatge, i en 15 minuts això ja ho tenim fet. I no falla, eh? Ingredients, 80 grams de pasta, un grapat de tomàquet cirerol, o els que en diuen xerri, formatge trossejat, mató, feta per amassar i oli d'oliva. Bullim la pasta amb aigua i sal al temps que indiqui el paquet, sobretot. No ens passem ni un res, eh? Ni tampoc hi arribem. Exacte, i us quedarà perfecte. Ja diu que diu, oh, a mi m'agrada més cru. Si voleu que us quedi perfecte, el que diu el paquet. Mentrestant, hem tallat els tomàquets per la meitat, saltejats a una paella, amb un gra d'all durant 3-4 minuts, o bé fer-los, com he dit abans, amb les herbetes. Barregem la pasta escorreguda amb els tomàquets, afegim el formatge per sobre i un polsim d'orenga.
2: Ha de ser boníssim.
0: Boníssim.
2: Mm. Molt bo.
0: Sí, sí. I ràpid.
3: Tots els plats boníssims.
2: Sí, sí, sí. No, no. Aquest és ràpid i bo, eh?
3: Els espinacs m'agraden molt.
2: Sí. Sí, sí.
0: Els espinacs t'agraden?
3: Sí, amb els cigrons.
2: Molt bé.
0: Ah, era el primer. Ara jo deia, aquí no hi dic espinacs. Bé, no sé si puc dir més coses més.
2: No sé. Ja. Va, tens temps, va.
0: Tinc temps? Sí. A veure. Va, una cosa original. Per fer aperitiu, figues, formatge blanc parmesà en bloc per tutellar-lo, un grapat de festucs i un grapat de rúcula.
2: Bueno, la rúcula allargadeta, no?
3: Rúcula?
0: Rúcula.
3: Ah, però...
2: sí.
0: És el que posen a les amanides.
2: Sí.
0: Per la vinagreta, oli, vinagre, de Mòdena i sal. A veure, les figues... Jo això ho he fet, eh? I aquí diu que les peli, però jo no les pelo.
2: No.
0: Perquè, home, neteges...
2: Es fan malbé, s'estoven totes.
0: Per això dic, jo no les pelo.
2: Però llavors, què és, coll de dama?
0: Coll de dama.
2: Vale.
0: Bueno, no m'ho poso aquí, però jo...
2: Bueno, són les més bones.
0: Són les més bones. Agafo les figues i les tallo a rodanxes.
2: Ah. Home, et va més bé en pell, perquè si no et quedaré una putinada, eh?
0: és el que aquí passa, i jo no ho he fet d'aquesta manera, eh? A veure, llavors tenim paper de forn i posem totes les figues una al costat de l'altra. I el seu interior ajuda amb un corró. Ai, dobleguem el paper i amb un corró les aixafem.
2: Ah,
0: d'acord? No aixafades molt, perquè
2: sí.
0: La mida justa.
2: Sí.
0: Llavors ens ho desemboliquem i fiquem al congelador durant 30 minuts. Màxim, eh? Mentrestant, pelem els festucs, tallem les làmines fines del parmesà i netegem la ruca. Preparem la vinagreta barrejant enèrgicament 3 cullerades d'oli, un i mig de vinagre i una mica de sal. Llavors, quan ja està congelat, ho desemboliquem, ho posem en una safata i tirem tota aquesta barregeta de tot això amb la vinagreta d'oli de Mòdena.
2: Bueno, ha de ser bo. El que passa que, clar, ha de ser amb pell, perquè si no ho fas...
0: No,
2: un...
0: no.
2: És
0: no.
2: Que si no fas
0: ja,
2: una...
0: ja ho he dit, amb pell. Amb pell. Aquí diu, pelada la negra i el blanc deixa-ho.
2: Ah, no.
0: No. No, perquè jo ho he fet.
2: No, perquè és una emplastrada.
0: És que ja cau.
2: És que sí.
0: Ja cau.
2: Sí.
0: Pues bé. Més
3: coses? Déu-n'hi-do,
2: això. No sé.
3: És un bon menú, eh?
0: És un bon menú, eh?
2: Podem fer més coses, eh? Una cosa petiteta?
3: Si no hi ha postres?
0: No hi ha...
3: Hosti, tu...
0: Ui, no... Me l'he deixat, el postre.
3: Hòstia.
2: És que això no es fa, eh?
0: Quina
3: són les... setmanes que no em donen postres.
0: Espera, que busco amb un no res.
2: Ara, ha dit, ara ha dit amb un no res,
3: eh? El llibre de la sabidoria.
2: Sí, ara serà... El llibre de la senyora Xup-Xup, en marxa.
0: Dàtils farcits. Ah. O a veure, una altra que t'agradarà més. Peres amb nata i xocolata.
3: Ah, que això m'agrada més.
0: Eh, que t'agrada més? Ja ho sabia. Pelem les peres, però sense treure la cua, sobretot perquè la puguem agafar bé. Tallem en rodaixes ben gruixudes i amb la cullera rodona per fer patates, avellana... M'he perdut una mica aquí, jo, ara, eh? Bueno, fem un almíbar amb aigua, sucre i suc de llimona. Posem a coure les rodanxes de la pera, sense el cor de dintre, eh? Uns 3 minuts. Més no, eh? Perquè si no també faràs un puré. Quan són fredes, les escorrem i les anem posant en un plat, tornant a donar-li la forma de pera. Però entre rodanxa i rodanxa hi posem una mica de nata. Fem una xocolata més aviat clareta i al moment de servir-les li tirem una mica de xocolata per sobre.
2: Caram. Oh, escolta'm. aquí també tallaves la pera a rodanxes, no? Has dit?
0: Sí. Ah. Gabriel, torna a la terra.
3: Sí, gos.
2: Escolta, tu per tallar la pera a rodanxes, ara una classe pràctica, amb lo de dintre, amb el cor i tot, eh?
0: Sí. Ah,
2: vale.
0: Sí.
2: No.
0: Perquè si no... A veure, pots treure...
2: No, perquè també desfàs la pera.
0: També desfàs la pera. Sí, sí. Quan te mengis la pera i et vingui una pepita...
3: Sí, i tires el de davant.
0: Vale, doncs vinga.
2: Vinga.

0: Bé, avui la meva píndola d'aquesta tarda o d'aquest matí està dedicat a quan demanar conferència era com anar al metge i paciència infinita. Això passava en aquell temps gloriós en què per trucar a un altre poble... La gent jove això no ho entén perquè no ho sap, eh? Quan per trucar a un altre poble havies d'anar físicament a la centraleta. Sí, sí, caminar fins allà com qui va a comprar pa, però en comptes de pa demanaves conferència. Entraves i trobaves la senyora operadora, que sempre tenia un posat de jo ho controlo el món. Darrere seu, un... Bueno, darrere seu, un mur de cables, o darrere o davant seu, un mur de cables que semblava una taranyina gegant. Ella, amb un gest solemne, et deia, a on vol trucar? I tu, amb tota la dignitat del món, deies, a Canet de Mar, si pot ser. Ella feia un... llarg, com si estigués consultant els oracles grecs, i després començava a connectar cables amb una destresa que faria plorar un violinista. Tu t'asseies en una cadira de vímet que sempre grinyolava. L'operadora, en veu de missa, anunciava, ara ho miro, potser trigarem una mica, que la línia està molt sol·licitada. I tu pensaves, qui deu estar trucant a Canet? Algú que ha perdut el gat? Una discussió de veïns? Una declaració d'amor? Mentrestant, l'operadora feia servir expressions com està fent senyal, no em respon, ho torno a provar, com si estigués pescant truites en un riu. De sobte, l'operadora feia un gest triomfal com si hagués descobert Amèrica. Ja la tinc, parli, parli. I tu t'aixecaves, t'acostaves al telèfon negre, pesant com un pecat, i deies, hola, hola, em sents? I a l'altra banda, una veu llunyana, com si parlés des d'un pou, sí, però poc. Com que la línia era dèbil, havies de parlar cridant. Tot el poble ho sentia. La senyora operadora, la dona que esperava darrere teu, i fins i tot el gat de la cantonada. Que demà arribo a les 6. Que no, que et dic que a les 6. Que si plou no vinc. Era com fer una roda de premsa improvisada. Quan acabaves, l'operadora et cobrava com si haguessis fet una operació quirúrgica. Han estat 3 minuts, 3 pessetes. I tu sorties d'allà amb la sensació d'haver viscut una aventura èpica. I aquí està.
1: Era així.
2: Escolti, té conferència, eh?
0: Sí. Jo me'n recordo, amb un poble de Lleida, que a més et deien, ui, això tardarem una hora i mitja o així, diu, vés a casa que et vindrem a buscar. Bueno,
2: Bueno, tenies que anar allò que anaves a demanar. Ara, vas també al teu telèfon que tenies a casa.
0: Sí.
2: Escolti, que ja els temps ja van canviar una mica, però té una conferència, eh?
0: Sí, sí. Però a mi el que m'agradava era el de la centraleta.
2: Sí, sí.
0: Això és meres pobles, eh? Això en els pobles. Sí, sí.
1: Home, jo vivia a Esplugues i anàvem així,
0: a la centraleta. No, és que... Però jo me'n recordo aquella vegada...
1: Va durar només un any, eh?
0: Aquella vegada que em diu aquella... Oh, s'haurà d'esperar una mica. Vés a casa, em diu, perquè jo era joveneta, i diu, vés a casa que et vindrem a buscar. I llavors...

0: Avui dia 5 és l'aniversari del Vicenç Ariete, la presentació López i la Carmen Pérez Santoyo. El dia 6-7, Maria Dolores González. I el dia 7, també la Rosario, la Xari, la Pedrero. Que tothom la coneixem per la Xari. El dia 8, Àngel Pagès, que fa 90 anys. Felicitats,
1: felicitats, Angelina. Àngel. Ah, és una senyora, és una Àngela.
0: Aquí posa Angelina.
1: Bueno, pues felicitats, Angelina.
0: Llavors, l'Assumpte Rodon, el dia 9, i el dia 9, Joan, Josep Joan Coranti, i el dia 10, Francesca Soler. I tots ells els hi desitgem moltes felicitats.
2: Felicitats. Felicitats.
1: Què es diu, Coranti o fa 40 anys? Coranti. Es diu Coranti.
0: Coranti.
1: Ah, Coranti.
2: I no fa 40 anys.
0: Deu ser italià, el senyor.

Bé, us anuncio que el dia 22 d'octubre ens anem direcció al Moianès i a visitar les coves del Toll, parc prehistòric, i després també anirem a veure el Museu de Rafael Casanova, que és molt interessant. A la sortida direcció Mollat esmorzarem per comptes nostre, per compte del soci, i a Mollat hi trobem les majestuoses coves del Toll. 38 milions d'anys enrere, la zona que avui ocupa el municipi de Mollat estava submergida sota les aigües d'un mar interior. Serà la filtració d'aigua de pluja la que formi l'entramat de galeries i sales al llarg dels 1.148 metres que formen el seu interior. Tot seguit, ens traslladarem a la casa de Rafael Casanova, qui va ser conseller de la ciutat de Barcelona i heroi de la defensa d'aquesta durant la guerra de successió al 1714. Finalitzades les visites, ens traslladarem a Monistrol de Calders, on farem un bon dinar, un suculent dinar, que ja sabeu, com sempre, que aquí es menja molt bé, eh? El menú, ara us el dic, primer, sopa de bolets, després, arròs o canelons, a triar una cosa o l'altra, després, vedella amb bolets i peus de porc, a triar, no, les dues coses, postres, pijama, i després, pa, vi, cava, gotes i tot això. El preu del soci, 80, no soci, 85. Us recomano, és una excursió molt maca.

el 29 d'octubre farem la castanyada. Ho fem aquest dia perquè és un dijous, perquè després el dia 1 és diumenge i tothom fa la castanyada familiar a les seves cases. Farem com sempre, farem la castanyada. Bueno, primer sí, farem la festa de la castanyada amb panellets, castanyes, cava, vi dolç, i després també farem el quinto. Ja sabeu que el quinto sempre amb premis dolços. Ja sabeu que sempre fem premis importants. Us esperem, eh? Les entrades ja les teniu en el bar de l'Esplai. O sigui, tothom que vulgui anar comprant ja pot anar al bar de l'Esplai a comprar-les. Gràcies.

0: Bé, i ara ja ens acomiadem amb el meu secret que canta l'Arnau Tordera. Ja sabeu que a mi m'agrada molt l'Arnau Tordera. I avui vull agrair moltíssim a la Marta Mitjans, que ha estat aquí amb nosaltres, explicant de les seves carreres, les seves curses, i de tots els campionats i subcampionats. Una persona molt agradable, molt simpàtica i molt campiona, eh? Bueno, i a més ja us acomiado a tots vosaltres, ens acomiadem tots i fins diumenge que ve retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau.
1: Adéu, bon diumenge. Bye.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local, els Moments d'Òpera. Com bé sabeu, les darreres tres setmanes les hem dedicat a conèixer la tetralogia de Richard Wagner. I la tenim incompleta, ja que hem pogut conèixer l'Or del Rin, la Valquíria i Siegfried. Així doncs, avui ens falta conèixer la tercera jornada, el darrer títol, el capvespre dels déus, una òpera dividida en un pròleg i tres actes, amb text i música de Richard Wagner. És la quarta i última òpera d'aquest cicle de l'Anell del Nibelung, la coneguda com a tetralogia. L'estrena va ser just endemà de l'òpera Siegfried, concretament el 17 d'agost de 1876, per tant, per aquestes dates fa 150 anys, coincidint, esclar, amb la primera representació completa del cicle de l'Anell del Nibelung al Teatre del Festival de Bayreuth. L'escena catalana seria al Liceu, el 16 de novembre del 1901, un any i un dia després de l'estrena de la Valquíria al Teatre de les Rambles. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, són ja força coneguts, ja que han protagonitzat el programa les darreres setmanes. Siegfried, un heroi, fill de Sigmund i Sieglinde, però educat pel nan Mime, que està enamorat de Brunilde, paper per tenor dramàtic de veu intensa i vibrant. Brunilde, una valquíria, filla de Wotan i enamorada de Siegfried, que la desperta amb un bes d'amor al final de la segona jornada que vam conèixer la passada setmana. Un paper per soprano dramàtica de gran poder vocal. Hagen és el fill d'Alberich i Kriemhild, un personatge que no apareix en cap moment. Un paper, el de Hagen, molt contundent per baix. Gudrun és la germana de Gunther i està enamorada de Siegfried, paper per soprano líricos pinto. Gunther és el decadent senyor dels Gibichungs, un paper per baix o baríton. Alberich és el Nibelung, que va robar l'or a l'inici del cicle, el pare de Hagen. Té una breu aparició al final de l'acte segon, paper per baix. I Valtraute, una altra valquíria, germana de Brunilde, a qui li reclama l'anell que ella no li vol cedir. Un rol per mezzo-soprano. El capvespre dels déus, si ens fiquem en els antecedents, o Götterdämmerung, és l'última part de la tetralogia i completa la història dedicada iniciada amb l'Or del Rin, on se'ns narra la destrucció dels antics déus germànics, de tal manera que es donarà pas a una nova era històrica al món. Aquesta última part és la més extensa de tot el conjunt i la seva significació inclou, per primer cop al cicle, la participació del cor, si no tenim en compte el simple crit que ha d'emetre a l'Or del Rin. En l'última part cronològicament parlant, però també l'última part que Wagner va compondre, fet que va suposar un important esforç, ja que li va ocupar molt de temps entre el 1869 i el 1874. En la composició, Wagner usa elements habituals a la seva escriptura musical i se centra en el caràcter orquestral de l'obra i en el trio que formen Brunilde, Hagen i Gunther al final del segon acte. L'estrena del capvespre dels déus va ser la primera edició del Festival de Bayreuth fa 150 anys i va completar el cicle operístic més extraordinari fins aleshores. Pel que fa a l'argument, cal tenir presents que per seguir el fil argumental i entendre-ho en el seu conjunt, el del capvespre dels déus és imprescindible conèixer les tres obres que la precedeixen, com dèiem, l'Or del Rin, la Valquíria i Siegfried, que trobareu al nostre web, laxarxa.cat/òpera. Pel que fa al pròleg, les tres nornes, filles d'Erda, es congreguen al costat de la roca de Brunilde, teixint la corda del destí. Canten sobre el passat i el present, però també sobre el futur, quan Wotan calarà foc al Valhalla com a senyal de la fi dels déus. En un descuit, la corda es trenca. Lamentant-se de la pèrdua de la seva saviesa, les nornes fugen. A l'alba, Siegfried i Brunilde surten de la seva cova. Brunilde envia Siegfried a la recerca de noves aventures, demanant-li que sempre tingui present el seu amor. Brunilde és la soprano Birgit Nilsson i Siegfried el tenor Wolfgang Wingasen, els dos dirigits per Sir Georg Solti en una gravació del Segell Decca de l'any 1964.

Abans de marxar en la recerca d'aventures i com a penyora de la seva fidelitat, Siegfried li dona l'anell que en el passat havia robat a Fafnir. Protegit amb la cuirassa de Brunilda i muntant el cavall d'ella, Grane, Siegfried s'acaba allunyant. Així doncs, arribem al primer acte.

L'acte primer de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner comença al Palau dels Gibichungs, un estirp que habita a la vora del Rin. Gunther, el seu senyor, seu al tron. El seu mig germà Hagen li aconsella que es casi i també que trobi un marit per la seva germana Gudrun. Suggereix Brunhilde com a muller per Gunther i a Siegfried com a marit per Gudrun. Ha donat a Gudrun una poció per fer que Siegfried oblidi a Brunhilde i s'enamori de Gudrun sota la seva influència. Aleshores, Siegfried podria conquerir Brunhilde per Gunther. Siegfried arriba al Palau dels Gibichungs amb el propòsit de veure's amb Gunther. Gunther li ofereix la seva hospitalitat i Gudrun li fa veure el filtre d'amor. Ignorant la conspiració, és clar, Siegfried brinda per Brunhilde i pel seu amor. En veure la poció per la memòria i s'oblida de Brunhilde i s'enamora de Gudrun. Sota la influència de l'encanteri, Siegfried s'ofereix per aconseguir una dona per Gunther i aquest li parla de Brunhilde i del foc màgic que l'envolta. Ambdós es juren com a germans de sang i Siegfried surt cap a la roca de Brunhilde. Mentretant, Brunhilde rep la visita de la seva germana Valquíria, Valtraute, que li explica com Wotan va tornar un dia dels seus viatges amb la seva llança trencada. Wotan es troba consternat amb la pèrdua de la llança, atès que tots els pactes i acords als quals havia arribat, tot allò que li donava al cap i a la fi poder, estaven inscrits en el seu mànec. Wotan ha encarregat que li portin branques d'hidraxil, l'arbre del món, de manera que s'apliquin al voltant del Valhalla, la residència dels déus. Aleshores, va enviar els seus corps a espiar arreu del món a fi que aquests li portin notícies i ara es troba al Valhalla esperant al final. Valtrot suplica a Brunhilde que torni l'anell a les filles del Rin, atès que ara la maledicció està perjudicant el seu pare Wotan. Però Brunhilde es nega a desfer-se de la penyora d'amor de Siegfried i Valtrot fuig desesperada. De nou, Brunhilde és Birgit Nilsson, mentre que Valtrot va a càrrec de Christa Ludwig.

Ara arriba Siegfried, però ho fa amb l'aparença de Gunther, ja que ha usat el Tarnhelm, i reclama a Brunhilde com a esposa. Tot i que Brunhilde s'hi resisteix amb violència, Siegfried aconsegueix dominar-la arrabassant-li en ell i posant-se'l ell mateix a la mà. Vingasen és Siegfried i Nilsson, Brunhilde.

Und Gunther heißt der Held, der

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte al capvespre dels déus, aquí als Moments d'Òpera, capvespre dels déus de Wagner, per descomptat. Hagen, mentre s'espera a la vora del Rin, rep en somnis la visita del seu pare, el nan Alberich. Davant la insistència d'Alberich, Hagen jura fer-se amb l'anell. Siegfried arriba just quan surt el sol, havent recuperat en secret la seva verdadera fesomia i intercanviant el seu lloc amb Gunther. Hagen convoca els Gibichungs per donar la benvinguda a Gunther i la seva promesa. Gunther arriba amb una desolada Brunhilde que es queda estupefacta en veure Siegfried entre els presents. En veure l'anell a la mà de Siegfried, entén que ha estat traïda. Denuncia Siegfried davant dels vassalls de Gunther, però Siegfried jura davant l'espasa que de Hagen que les acusacions de Brunhilde són falses. No hem d'oblidar que ha oblidat Brunhilde a causa de l'elixir que li han subministrat. Brunhilde és Birgit Nilsson, Gunther Dietrich Fischer-Dieskau, mentre que Siegfried l'interpreta Wolfgang Wingasen.

Acte seguit, Siegfried condueix Gudrun i els presents a la festa de noces, deixant Brunhilde, Hagen i Gunther sols al costat del riu. Pregonament avergonyit per l'acusació de Brunhilde, Gunther decideix, per suggeriment de Hagen, que Siegfried ha de morir perquè ell recuperi l'honor. Brunhilde, veient l'oportunitat de venjar-se de la traïció de Siegfried, s'uneix al complot i confessa a Hagen quin és l'únic punt feble de Siegfried. I és que ella va usar els seus poders màgics per fer-lo immune a les armes, però convençuda que un heroi tan gran mai no donaria l'esquena a l'enemic, va deixar-li les espatlles lliures del sortilegi. Hagen i Gunther decideixen, doncs, portar Siegfried de cacera i, un cop allà, assassinar-lo. Hagen és Gottlob Frigg, Brunhilde Birgit Nilsson i Gunther Dietrich Fischer-Dieskau.

0: Moments d'òpera.
1: Tercer i darrer acte. Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El capvespre dels déus de Wagner. Hem de situar-nos als boscos de la ribera del Rin, on les filles del Rin lamenten la pèrdua de l'or. Siegfried apareix separat de la seva partida de cacera. Les filles del Rin li demanen amb vehemència que torni l'anell al riu, i així podrà evitar la seva maledicció, però ell ignora els seus vaticinis de dissort. Les filles del Rin se'n van nedant i prediuen que Siegfried morirà i que la seva successora, una dama, els donarà un tracte més just. Siegfried es reuneix de nou amb els caçadors, incloent-hi Gunther i Hagen, mentre descansen, narra les aventures de la seva joventut. Hagen li dona a veure una poció que li fa tornar la memòria i llavors explica el descobriment de la dormida Brunilda i com la va despertar amb un bes. De sobte, dos corps surten d'un arbust i, en quedar-se mirant-los, Hagen el travessa per l'espatlla amb l'espasa. Els altres caçadors queden horroritzats i Hagen, amb calma, s'allunya de l'espasó del bosc. Siegfried mor, recreant-se en els seus records de Brunilda. Wolfgang Wingasen és Siegfried.

0: El cos mort de Siegfried és transportat en una solemne marxa fúnebre, amb un seguici fúnebre, que estem escoltant ara mateix de fons. De nou, ens hem de situar al Palau dels Gibichungs. Gudrun espera el retorn de Siegfried, però arriba Hagen, encapçalat la processó fúnebre. Gudrun reacciona amb una gran desesperació en veure el seu promès mort. Gunther condemna l'assassinat de Siegfried a mans de Hagen, i aquest replica que Siegfried havia faltat a la seva paraula i reclama l'anell que Siegfried porta a la mà com a dret de conquesta. Quan Gunther el rebutja, Hagen l'ataca i l'assassina. Tanmateix, quan Hagen es dirigeix a arrabassar l'anell, la mà del difunt s'alça amenaçant i Hagen recula. I entrarà Brunhilde en escena i dona ordres perquè s'elevi una pira funerària al costat del riu i envia els corps de Wotan amb el seu amo perquè li portin les notícies tant de temps esperades. Agafa l'anell i es dirigeix a les filles del Rin, dient-los que l'agafin entre les cendres quan el foc hagi netejat en ell la maledicció. La pira està en flames. Brunhilde munta el seu cavall Grane i cavalca cap al foc. El que segueix és potser una de les escenes més difícils de realitzar per un director d'escena en la història de l'òpera. El foc s'enlaira mentre el Rin es desborda de la seva llera, portant les filles del Rin al damunt de les ones. Hagen desapareix entre les aigües. Les filles del Rin fugen nedant, havent recuperat l'anhelat anell. El palau dels Gibichungs es col·lapsa. A mesura que les flames creixen en intensitat, el Valhalla comença a veure's al cel. Brillants flames també prenen el palau dels déus, en el qual hi podem veure els déus que van desapareixent a poc. Acte seguit, cau el taló. I aquest és el complex final de la complexa tetralogia de Richard Wagner, una obra mestra musical que hem repassat al llarg de les darreres setmanes i que podeu recuperar, ja ho sabeu, al web laxarxa.cat/òpera. Gràcies per l'atenció i fins a propera us deixem amb la impressionant Brunhilde de Birgit Nilsson.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Continguts en xarxa. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana, noves històries musicals que tenim ja a punt per compartir junts aquests 55 minuts que tenim a partir d'ara mateix i que aprofitarem al màxim per escoltar històries musicals ben diverses, tant d'aquí, de casa nostra, de la nostra terra, de Catalunya, també de ses illes, també tindrem històries que ens arribaran des d'altres llocs del món, obrirem les fronteres i ens interessarem i escoltarem coses que s'escolten, sobretot música que s'escolta en d'altres països. Comencem per casa nostra i ho farem precisament amb Lluqui Valverde, nom artístic de Lluc Valverde Ros, que és un músic, actor i dramaturg nascut a Espolla, un poble de l'Alt Empordà. És especialment conegut per ser el saxofonista i corista del popular grup La Ludwig Band. En paral·lel, lidera la seva pròpia carrera en solitari, acompanyat de la seva banda d'ambaixadors de la onda i del bon ritme. El seu estil combina diferents factors, diferents estils, com és la rumba catalana, el rock i la cançó d'autor. I la que escoltarem ara mateix es diu No vull tornar sol a casa, que funciona com un dels senzills d'avançament del seu primer àlbum de llarga durada en solitari, anomenat A la Catalana, i que ens parla de històries de la vida nocturna de Barcelona, de la nostàlgia, sobretot, de la solitud i també del desig i dels finals de festa i les nits llargues. Per tant, anem a escoltar, per començar avui aquest Estrenes, Lluqui Valverde i No vull tornar sol a casa.

Es diu Lluqui Valverde, aquesta és la cançó No vull tornar sol a casa, una de les cançons del saxofonista i corista del popular grup la Ludwig Band. Hem començat a l'Alt Empordà i ara ens anem fins a Gran Bretanya per escoltar els Take That, Obrint Fronteres, i escoltarem aquesta banda amb Gary Barlow, amb Howard Donald i Mark Owen, els tres components dels Take That d'aquest segle XXI, amb la seva nova cançó anomenada Feel My Love, amb la col·laboració del cantant nord-americà Michael Patrick Kelly. És el tercer senzill de Dreamers, el desè àlbum d'estudi del trio de Take That, i un disc que sortirà, està previst per finals d'aquest 2026.

Feel My Love, aquesta és la cançó nova dels Take That, la banda britànica, i juntament amb Michael, Patrick, Kelly, aquest nord-americà. Junts fan aquesta peça que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Seguim, aterrem de nou a Catalunya, anem per escoltar a Francesc Guzmán. És un violinista, compositor i cantautor originari de Terrassa, tot i que estretament vinculat també a Barcelona. Format musicalment a l'Escolania de Montserrat i a l'ESMUC, té un gran bagatge en música clàssica i també bandes sonores. A més, és el besnet de la cèlebre soprano catalana Conxita Badia. Recentment, doncs, ha obert una faceta de pop, de música d'autor, on a més de tocar, canta les seves pròpies composicions, com la que escoltarem ara mateix, que es diu Un estel sense cordill, una cançó que serveix com a carta de presentació del seu projecte com a cantautor i que ens parla de la llibertat i l'empenta, la vulnerabilitat. Per tant, Un estel sense cordill, la nova de Francesc Guzmán.